0: opció de compra que el club blanc i blau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens de l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
0: En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituana Justé Josité marxa de l'equip.
1: I nova jornada amb partits de primera ronda al torneig de tennis de Roland Garros. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara De Miñaur, Hodar, Berrettini, Tiafoe, Paul, Ruth, Rublev i Shelton, mentre que han quedat eliminats Wawrinka i Munar, entre d'altres. En dones, han superat la primera eliminatòria favorites com Rybakina, Svitolina i Ostapenko.
2: Fins aquí les notícies.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
4: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
5: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
6: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
5: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
4: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
8: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Aviam què passarà avui.
10: El Balandrau va ser aquells dies...
11: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu. Hòstia, i tant.
12: Ostres!
11: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. Va, de fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va...
10: Va, Mercè, para la tele.
13: Ai, que bé la Núria,
10: eh? La Núria Picas.
14: Valenta,
10: I les aletes de busseig, parlarem de les aletes de busseig.
13: Jo d'això, les he patit.
10: Me'ls poso de les mans, jo.
13: A les mans.
10: Va, calla, arriba, jefa, calla, arriba.
15: Adéu, Eduard.
16: I visca el Batlle!

0: una scelta.
1: Tot i que les aletes de busset...
2: Bueno, els peus d'ànec.
1: Sí,
2: peus d'ànec,
1: sí, també es poden dir peus d'ànec.
2: Es poden dir com... Bueno, els peus d'ànec.
1: Peus d'ànec, sí. Es van inventar al segle XX, però l'any 1485, Leonardo da Vinci ja va fer uns esbossos, uns dibuixos sobre equips de busseig on es podien veure unes rudimentàries aletes de mà i de peus.
3: Però aquest en da Vinci aquest, el Leonardo aquest, va inventar alguna cosa o només dibuixava?
1: Bueno, alguna cosa devia inventar.
3: Bueno, però portem 200 programes i només dius... Aquest, el Leonardo da Vinci va dibuixar-ho, là, ho va dibuixar... Però bueno, vale, molt bé que ho dibuixis, però inventa algú, pues, tio.
1: Tens raó, tens
3: És molt fàcil estar-se a casa dibuixant.
1: Que sí, que sí.
3: Ah, llavors a cada deu ser d'aquells que... Ai, veia merda d'invent. Fes-ho tu, tant dibuixat, tant dibuixat.
1: Inventa algú, Leonardo.
3: És veritat. És
2: que no el suporto. Ja et dic Leonardo.
3: No el suporto, aquest tio. No el suporto, jo, aquest
1: Molts dibuixos, molts esquemes.
2: Fes algú.
3: Fes algú, tio.
2: No devia saber ni cuinar.
3: No, res.
1: El dia allà menjant pizza i anar...
3: Ah, que fàstic.
1: Anar a remenar la cuca mirant l'April O'Neil.
4: L'April O'Neil? De què parlem ara, Peyu?
1: L'April és de les Tortugues Ninja. Et vaig molt jove.
4: Sí,
1: molt
4: jove. Sempre estem igual. Hi havia pessetes.
1: Sí. Qui inventa realment les aletes de busseig és un francès.
3: Collons de francesos. Sí.
5: Bueno, a mi em sembla una peça de roba tan ridícula que, mira, ja m'està bé que les portin els francesos.
1: Sí que és veritat.
5: Sí, és ridícula, allò, eh?
1: És
5: tu li poses al tio més guapo del món.
4: Brad Pitt.
5: Per exemple, li poses al Brad Pitt uns peus d'ànec? Idiota.
1: Sembla idiota.
5: Sembla idiota, sí.
4: No, no sembla idiota, Brad Pitt.
5: A mi m'ho sembla.
1: En peus d'ànec, sí, Mercè. Sí.
4: No, no, en peus d'ànec.
1: És molt estrany.
4: No, no, no, els submarinistes, a més, amb tot, amb les aletes... Amb...
1: Però els peus d'ànec.
5: Allò. Sí.
4: Bueno, potser no és la més afortunada d'aprendre.
1: No ho sé. Louis Marie de Corlier, es diu el senyor que ho va inventar. El 1933 patenta, ell n'hi deia, les aletes de proporció.
2: Oh, collons, collons, collons, això és una altra cosa, eh?
4: Ah.
2: Home, si es diuen aletes de proporció, per mi ja és una cosa bastant potent, això,
1: eh? Eren uns peus d'ànec, però...
2: Bueno.
1: Ell mateix va fer una demostració davant la marina francesa, va nedar 6 hores recorrent 8 quilòmetres i l'aigua estava a 12 graus. Una proesa increïble. Els soldats van quedar meravellats, però van dir, aquesta merda te la poses tu. Nosaltres no ens la pensem posar. Un americà compra la llicència, el nostre amic francès, i intenta distribuir comercialment les aletes de busseig als Estats Units. Un altre fiasco. No en va vendre ni 1.000 parells en tots els Estats Units. Aquest sí que va ser capaç, però, d'enredar l'exèrcit americà. De fet, una de les primeres operacions militars on es van fer servir els peus d'ànec va ser el desembarcament de Normandia el 1944.
4: Què dius?
1: Sí, sí, sí.
4: A la pel·lícula aquella de Salveu el soldat Ryan,
1: sí,
4: allà en portaven? No ho recordo. Jo.
2: Els que maten.
1: No ho sé.
2: Els que portaven són els que maten.
4: Ah, sí? Perquè després, quan arribes a la sorra, no pots córrer.
1: Jo no me'n recordo, però se'm va quedar eterna aquella pel·lícula.
3: És llarga.
1: Hòstia, si és llarga. Hi va haver un moment que t'ho prometo que vaig tenir ganes que guanyessin els nazis. Els matin ja, aquests pesats, i deixeu en Ryan aquest, que acabi la pel·lícula i vull anar a dormir, hòstia. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, i per alguns, boja de veritat.
0: Sí, sí que ho és.
1: La seva feina també és la seva passió. Una passió que per molts és vista com una cosa gairebé impossible d'aconseguir. Segurament si les seves cames portessin un compte quilòmetres ja passaria per més de 100.000. Ha corregut per tot el món i ha pujat les muntanyes de tots els continents. A més, és campiona del món d'Ultra Trail i doble campiona d'Ultra Trail World Tour.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Picas! Oh, Bueno, amb aquesta entrada tan enèrgica que has fet, Núria, la pregunta és obligatòria. Què has menjat per esmorzar?
2: Doncs avui cafè amb llet i quatre galetes. Quatre. Galetes, Núria, per cert.
3: Bones.
2: No, no, no, no.
3: Bones.
0: Sempre menges el mateix per esmorzar, o no?
2: Faig un petit esmorzar perquè sóc de les que quan es lleva el primer que faig és obrir la nevera. Tinc una gana...
1: Fas autofàgia, no?
2: Sí, com?
1: Es menja ella mateixa.
0: Autofàgia.
2: Això no, encara no.
3: No.
2: Però clar, Núria... Però no, això. I després torno a fer un altre esmorzar més tard, sí.
0: Un entrepà o algun...
2: Un entrepanet, formatge fresc...
3: Callos, no? Coses. Callos mai, eh?
2: No, callos i aquestes coses no m'acaben de...
3: Bueno.
2: No és per res, no sóc vegetariana, però, ostres, els callos em costen,
4: I a primera hora, potser...
2: Sí,
5: una mica... Sí, però a tu primera hora, fa pinta, a primera hora que ja deus anar saltant així per casa teu.
2: Déu-n'hi-duret, sí, tinc energia.
5: Hòstia,
2: sí,
5: hauríem durat dos dies. Hauríem durat dos dies.
3: Hòstia, tu i ella.
0: Tens comptat quanta estona pots passar asseguda al sofà?
2: Costa, és allò que la cama em va a mil per hora. Sí.
0: Has d'estar fent coses tota l'estona.
2: Cosetes, sí.
0: I ara ets així de petita, m'imagino.
2: Bastant, sí, que has posat nerviosos. La meva mare particularment, tinc un germà gran que tot el dia estava a l'habitació i tocant la guitarreta i jo vaig sortir al revés.
3: Ja els conec, aquests.
2: Matrícula d'honor, per això.
3: Ah, mira.
2: Sí.
0: Et saps de memòria una mica el teu palmarès oficial o només recordes les coses importants?
2: No del tot, algunes cosetes, sí. Recordo molt doncs, les més importants, Ultres Pirineus, sí. Aquella del Mont Blanc, però també recordo les de casa, que són unes curses més a petita escala, però també molt gratificants.
0: I vas a vegades a alguna cursa popular sense que et vegin?
2: Sí, sí, sí.
0: Ah,
2: i
0: sí,
2: tant.
0: T'apuntes
2: sí.
0: Allò...
2: M'apunto, són les curses de poble, són les que fan més país, no? Però vas a guanyar allà.
3: Que no em vegi que ho faig.
2: No, allà m'agrada anar a compartir, a passar-ho bé, a tenir contacte amb la gent,
3: sí,
2: i és molt divertit.
0: Però quan vas a recollir el dorsal et reconeixen.
2: Sí, sí. M'agradaria que no, eh? Alguna vegada he pensat, ostres, estaria molt bé anar a un lloc que no et conegués ningú i fer una cursa allò, parant els avituallaments, menjar, allò que dèiem, veure tranquil·lament.
0: T'han reconegut algun lloc del món que no t'ho esperessis, en algun país?
2: Mira, el 2022 em vaig apuntar una marató al sud de la Catalunya Nord,
0: sí.
2: A França, usat als peus de la Pica d'Estats, per l'altra banda, i no ho vaig dir absolutament a ningú, perquè no volia que em reconeixés ningú i era una prova que em feia a mi mateixa per veure en quin estat de forma estava. I quan vaig anar a buscar el dorsal, vaig veure algun cop de colze i quan vaig anar a recollir el dorsal vaig veure que tenia el número 1 i vaig dir, merda.
0: Oh, hòstia,
2: no pot ser, ja m'han reconegut.
4: Clar.
2: No em va sortir bé.
0: No ho feu, això. No ho feu. Si veieu que van d'incògnit la gent, deixeu-los anar d'incògnit.
5: Penseu que deies d'anar a córrer maratons.
0: No, també.
4: I passa això, que donen els dorsals aquests, número 1, número 2, a la gent més...
2: Jo, sí, es guarden els dorsals de l'1 al 20 o de l'1 al 15
0: sí.
2: I quan veuen algun corredor que és més conegut o que té doncs això, un palmarès més extens que els altres, doncs...
3: El 312 tinc jo.
2: El 312.
4: Quina et donen a tu, Peyu?
0: Normalment, sí, més o menys com els d'en Xuri. Tampoc he anat a gaires, perquè no m'agrada gaire. No m'agrada anar a córrer pel meu compte, però no...
2: Però si estàs ben primet i ben maco ara...
0: Sí. Perquè vaig a córrer una mica.
2: Peyu, si segur que de callos no em menja.
0: No.
2: No com tu. No
0: Apa, Xuriguera, ja la tens. Ja està.
3: Bueno.
0: Són molt pesats la gent que van a córrer, no?
2: Sí, són bastant monotemes.
0: Sí. Que sí?
2: Moltes vegades a mi mateixa em parlen del que fan, del que deixen de fer, de les curses, i penso, hòstia, deixeu-me estar. Tampoc m'agrada tant córrer, no ho segueixo pas tant.
3: No li digueu coses a la Núria Picas.
0: No, exacte, deixeu-lo en pau. Per què vas anar a parar a aquest món de córrer?
2: Doncs...
0: Si dius que no t'agrada tant, tampoc és una vocació des de petita, jo vull córrer...
2: No, al contrari, em vaig apuntar doncs, a la meva primera marató, a la Neto,
0: sí.
2: Que jo me'n recordo que surt sortíem de Benasque, fèiem el cim de la Neto i tornàvem, que deia, això és impossible, en un dia no ho farem, però jo tenia imatges dels meus pares, fotos, diapositives, amb piolet, amb crampons, amb la tenda de campanya, i deia, com és possible això? I aquell dia, doncs, era un mes de juny de l'any 99, segle passat, clar, ja fa uns dies d'això, doncs ho vam fer, ho vam aconseguir, amb una mica més de 5 hores, pujar la Neto i baixar, i mira, em va agradar, i pensava, és prou divertit, clar, això, quan arribes tens... Veus? Encara et queda mig dia per fer moltes més altres coses.
5: Sí. Que si no ho fas, tens tot el dia, eh? Has pensat això també, que si no ho fas, tens tot el dia.
3: Hòstia, és que pujar la Neto i dir, que mig dia, eh? M'ha cagat molt aquesta idea.
0: He d'anar a comprar,
2: I me vaig a la Neto.
0: És una feina que no t'ocupa tot el dia. Clar. Escolta, sent de Manresa, la primera muntanya que vas pujar va ser Montserrat, o no?
2: La primera muntanya que jo, com a dir, poso el cim en una muntanya va ser el Pedraforca.
0: Mira.
2: Sí, sí, una muntanya preciosa que em té el cor robat del Berguedà.
0: Sí.
3: A quina punta s'ha de pujar?
2: Al Pollegó Superior, si vols, arribar a dalt de tot. Però jo us recomano que de feu el Pollegó Inferior.
3: Te'n prometo que no en faré cap.
0: També està bé, també està bé.
2: Sí.
0: I et quedarà el dia sencer, això. No, perquè tampoc és normal tanta afició a la muntanya, no? Ara.
2: Home, sí, la muntanya a mi és el meu modus vivendi.
0: Però vull dir que ara vas al cap de setmana al Matagalls i has de fer cua.
2: Ah, sí, això
0: com,
2: sí.
0: Com ho hem de fer, això?
2: Doncs, no ho sé, posar un parquímetre, com es diu això, no ho sé, fer pagar ja.
0: Sí, sí, cànon.
2: Sí, per sort, doncs, no ho sé, jo tinc sort doncs, que entre setmana m'ho puc muntar bé.
0: Clar.
2: I ho puc fer entre setmana al cap de setmana i és com aquell que diu quedar-se a casa.
0: I tu quan vas per la muntanya i veus gent, no et poses una mica nerviosa?
2: Sí, m'hi poso. Sobretot aquests que van corrents amb la motxilleta, que tenen tanta pressa. Jo ara que de tant en tant doncs, ja hi vaig amb els meus fills, que són més tranquils, i això penso, ostres...
0: Te vas, noi.
2: Sí, hi ha molta gent.
0: No els has dit mai a ningú de... No aneu pas ben equipats, marxeu de...
2: No, els he dit,
0: I per què es vesteixen tan llampants?
2: Però el que sí que de vegades he recomanat de veure gent que es fot per uns llocs que dic, ostres, potser no toca, no?
0: Clar.
2: Però bueno, tampoc pots anar a donar lliçons.
0: Tu quan vas començar a córrer i això, no anaves vestida com va
2: anar? No existia ni el color groc fluorescent.
0: La gent, és que jo recordo abans, quan anàvem a la muntanya i anaves amb texans normal i corrent amb sabates.
2: Normal. Home, amb texans tampoc.
0: Però amb roba normal de casa, amb un xàndal.
2: Unes licretes, malla llarga, no? Era diferent, ara, hòstia, és tot molt llampant, eh?
0: Sí. Escolta, en algun trail o algun ascens a alguna muntanya has dit, hòstia, qui m'ha manat venir aquí? Has passat algun moment de dir...
2: Sí, per això forma part. I has de preparar-te que això passarà. I quan passi, dir, estic al lloc correcte, no? O patir de mala manera de dir, què carai estàs fent aquí? I estic patint com un animal, però anticipar-te això, de dir, és que si no fos així, no estaríem al lloc correcte, no? Perquè és difícil gestionar una cursa de 170 quilòmetres.
3: 170,
5: ja, aquí sí que no després tenir la tarda.
2: No, també menjo una nit, no. És més complicadet. Amb una mica de sort, la pots acabar en 25 hores, però...
5: 5 hores corrents,
2: sí,
5: eh?
2: Déu-n'hi-do, corrent, caminant a les pujades...
3: Si no pot ser, perquè hi ha 24 d'hores.
2: No.
0: I què menges?
2: No quadra,
0: quan
2: això.
0: Corres 170 quilòmetres, què menges?
2: Doncs avui en dia això també ha canviat molt. Existeix ja l'aliment líquid, que sembla que estiguis bevent, però en realitat estàs menjant. Aliments molt senzills, arròs, blanc, plàtans...
3: Callos?
2: No, callos no.
5: Amb líquid no s'ha inventat encara els callos. Aquest mirava una cantimplora tot el dia.
2: Fàstic.
3: Callos
2: conill.
0: O sigui, una cosa és ingerir ens pot fer més o menys fàcil, i treure, pixar i cagar, digues.
2: Pixar, bé, si pots millor... Jo en el meu cas ja tinc unes tècniques que ho faig dret, així m'estalvio una sentadilla.
0: Com? Què vols dir?
2: O jo t'apartes una mica les calcetes i així, és que a vegades si t'ajups, aixecar-te...
0: Clar, si fot...
2: Rasca!
0: Jo ja et juro jo que si porto 20 hores corrent i m'ajupo, no m'aixeco,
2: Jo tampoc.
5: Jo és que no tregui les calcetes, m'ho faig a sobre directament, 24 hores corrents.
0: I la caca?
2: Si bé caca és que...
0: Algú hem fet malament.
2: Això tinc de parar. Sí, normalment és abans de sortir, ja sortir allò que diuen cagat pixat de casa, i en 24 hores, doncs...
3: Aguantar.
2: Aguantes. No és que aguantis, és que... I és que si entens i, a més, no és de qualó que xumbo, és que ja no anem gaire bé.
0: Malament.
2: Sí.
0: I què penses quan estàs corrent 25 hores?
2: Penso... Moltes vegades no penso.
0: No, res, eh?
2: No, tires, vas tirant i i anar fent, anar passant els quilòmetres, escoltar música de tant en tant.
4: Anar a preguntar per la música o alguna
2: cosa. Sí, una mica de música, el país, bueno, el paisatge
3: no tens temps de dir, oh, que maco.
2: Sí, algun moment sí, però tampoc pots estar... La demà de rovellons que he deixat al bosc.
0: Clar.
3: Mira. Sí,
5: sí, sí, d'anar amb una bosseta, això.
2: Sí. I mira, l'altre dia estava pel Callaràs i va haver una noia, justament era la Montse Ventura, havia sigut alcaldessa de Berga,
0: sí,
2: amb una bossa de gírgoles acollonants, tu. I jo vaig passar i dic, mira, tu, quina enveja que em fots.
0: No et vas parar, no et vas parar.
2: Em vaig parar a saludar-la i d'això... I...
0: Però no pots carregar, llavors.
2: No, perquè aquella motxilleta no dona permès.
0: Hòstia, a mi se'm faria avorridíssim. No puc, si corro més d'una hora... Ja trobo que, hòstia, ja està, ja ho hem fet, no?
2: Sí,
0: ja està.
2: Sí. No, jo estic anant a tu, eh? Ja també estic ja fent el camí a la inversa.
0: Clar.
2: Bueno, és natural.
3: Ja arribarem als callos, ja.
0: Sí.
2: Cap i pota.
0: I has patit mai per la... Quan dèiem això, algun moment de dir què hi faig aquí? En algun moment que hagis patit per la teva vida? De dir, aquí m'hi quedaré?
2: Sí, però també, eh? No en curs, eh? Quan vaig estar a l'Himàlaia intentant escalar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu, vaig tindre un problema molt greu, una pneumònia a 8.000 metres d'alçada, i allà vaig dir, nena, encomana't a tots els sants, perquè d'aquí segurament no en sortiràs viva.
0: Hòstia.
2: I mira, t'ho diu allò que diu, anem a la hierba nunca muere. I
0: com s'afronta això? Què vas fer?
2: Doncs no defallir. Per mi ha sigut una de les curses més importants de la meva vida, no? De defallir i lluitar, i tots aquests coneixements que al llarg dels anys he anat adquirint de lluita, de resiliència, de donar-ho tot, en aquell cas ho vaig fer, i vaig aconseguir arribar al camp base, que estava 5.400, i bé, i d'allà evacuar-me cap a un hospital de Katmandú. Allò va ser un dels moments més delicats que sí que he pensat. I en curses, bé, a part de lo típic que alguna vaca t'ataqui, com una cosa...
0: Això pot passar.
2: Obrir-te el cap...
0: T'ha atacat una vaca?
2: Sí, però és normal. O jo, a la que vas per darrere tens tots els números.
0: Clar.
2: I la vaca, patapam, patada.
5: Però que la vaca també corria o què passava?
2: Vull dir, no,
3: era allà.
2: Ella anava fent...
0: La vaca ja hi era, quan van venir els runners.
2: S'estava fotent un platet de callos i vaig vindre allò per darrere.
0: Escolta, quin és el teu dia a dia ara? Com t'hem d'imaginar? Què fas?
2: Doncs una mica de tot. Vic al costat de la natura, intento fer cada dia esport, ja sigui córrer per muntanya o escalada. Visc al Berguedà i mira, avui mateix que no puc sortir el mateix perquè estic aquí amb vosaltres, doncs aniré a escalar d'aquí una estona. He quedat amb una amiga. M'he liat amb un gosset, ara tinc un cadell.
0: Ah, sí?
3: Mal fet,
2: tornar a tenir fills. Les ulleres que foto, no puc dormir les nits, tu.
0: Per què? Que et crida a la nit?
2: Oh, sí, es pot a plorar i ja hi som, serenata.
5: Home, és una cosa...
4: Jo també m'he complicat la vida, sí, també n'he agafat també. Un, sí, molt sí? malament, molt malament.
2: Pots en mat,
4: mala decisió,
2: no?
4: Sí.
0: Sí. No te l'emportis a córrer, pobreta.
2: Home, sí.
0: Sí, hòstia, ha de ser una putada ser gos i que toqui l'honoria.
2: Quina mala sort.
4: Vinga, avui farem 52 quilòmetres.
2: Aquest ho té clar, que aquest...
0: Has trobat algú, un humà, que no vulgui venir a córrer amb tu?
2: Un humà?
0: Diguéssim, algun amic teu que t'hagi posat alguna excusa de... Núria, no, és que jo no vull quedar aquesta tarda per anar a córrer.
2: No, home, no. O sigui, ja selecciono jo.
0: Ja t'ajuntes.
2: Ja més o menys, ja, amb el que em dic de convidar-lo, em dirà que sí. Sí, però bueno, també la gent té por, i tampoc és així. Perquè jo sempre dic que entrenant sóc molt dolenta, molt. Realment, quan trec el millor de mi és quan competeixo.
5: És
2: allò de la màgia del dorsal.
5: Clar.
2: Em multiplis com el Son Goku, tu. Em multiplico per... Em venen els poders aquells, però, ostres, entrenant em costa molt, A vegades, i fins i tot em fa vergonyeta de dir, hòstia, en quin estat de forma que estàs, no? Però quan competeixes et venen aquells superpoders... No?
0: Sí.
2: No sé, potser tu també et passa assajant, que de vegades no tens el dia.
4: Això
0: li passa més a Xuriguera. A Xuriguera li passa més.
3: Assajar costa,
0: Sí.
4: Costa
5: és
4: molt.
5: És de l'avorrit que hi ha.
0: No, és veritat.
2: Veus?
0: Bueno, en teatre, sobretot, quan no tens el públic a davant i has repetit l'assaig 20 vegades, és com o bé públic a veure'ns, o això és avorridíssim, tu, anar-ho
4: perquè
0: repetint.
4: Hi ha el plus aquest d'adrenalina, no? També suposo que amb les curses, que és que et dona la força i l'impuls per arribar.
2: Això, la pressió, la fine line, a mi m'agrada molt...
0: El moment de travessar la meta, què sents en aquell? Allò sí que ha de ser guapo, allò.
2: És molt guapo, clar, no? És el més guapo. I encara els meus fills encara s'ho passen millor.
0: Encara venen? Perquè sempre hi ha una imatge típica teva, que és que arribes a la meta i arriben els teus dos fills allà.
2: Són molt punyeteros, perquè aquests em foten 100 metres i arriben a la meta. Aquests ho tenen perfecte. Guanyen curses sense esforç, els putes.
0: No,
2: ja els hi dic, ja.
0: S'hi han aficionat.
2: Dic, això no va així, això.
0: S'hi han aficionat.
2: No, ells juguen a bàsquet i a futbol, de moment. Que és el que feia jo quan era petita.
0: Sí.
2: Vull dir, no els apreto gaire. Ara hi ha molts pares pares que tenen la falera aquesta de que volen que el seu fill sigui el Kilian Jornet i els estan collant, i després aquests nanos quan tinguin 18 anys diran
4: perdran l'interès.
2: Això ja ho he fet, ara em toca.
0: I la gent, que el meu fill sigui en Kilian Jornet.
2: Jo faig una mica la inversa.
0: Kilian Jornet també viu a Noruega, i no sé.
2: Bueno, aquest menja d'un altre plat, però jo faig una mica la inversa. Deixo que facin el seu bàsquet, el seu futbol, esports d'equip. Anem a fer, ells han fet la Neto, i han fet algun 4.000 als Alps i tal, però amb molta calma, i això ja vindrà.
3: Quants 4.000 has fet, tu, Feixades?
5: Així, amb cotxe em preguntes o a peu?
0: Tens ganes encara de pujar cims, per això?
2: Sí, clar, tinc moltes més ganes de pujar cims que de córrer curses de muntanya. És a dir, cims amb tranquil·litat, allò que dèiem, no? Tornant una mica els crampons, el piolet, poc a poc, bona lletra...
0: Es pot explicar de què treballes a banda de córrer? Es pot dir això, no?
2: Sí, faig una mica de tot. Encara estic als bombers, el que passa que en breu demanaré un parèntesi de 2 anys.
0: Fa de bombera,
3: Sí. Ah,
0: tu pot passar, que estiguis al Berguedà, se't queda un gat penjat a dalt d'un arbre 15 dies, truques als bombers i ve la Núria Piques a baixar-lo,
2: No, però és que estic a Prats de Lluçanès, ara.
3: A Prats.
2: Però bueno,
0: el Lluçanès, és igual.
2: Estem molt a prop.
0: Els gats queden penjats a tot Catalunya.
2: El Lluçanès, el Berguedà i tot. També dono conferències d'ara o mai, empreses, escoles, i faig molts training camps, ara guiatges de muntanya, sóc guia de muntanya, també.
0: Ah, mira.
2: Sí, a la meva mare em diu, nena, deixa't alguna cosa per la propera vida, que si no, t'avorriràs.
0: Farem tot aquesta.
2: Sí, per això que em vull demanar aquest parèntesis, perquè ja vull explorar.
0: De l'etapa de bombera, però, tens alguna anècdota destacable? Alguna acció, alguna cosa que recordis amb carinyo?
2: Sí, i una que ara segur que tots... El Balandrau, per exemple.
0: El Balandrau?
2: Espera't, el Balandrau per això no estava de bombera. El Balandrau, ara foten, tinc un liuda d'això. El Balandrau estava de mosso. Jo vaig tenir un passat...
0: Ah, vas fer de mosso d'esquadra?
3: Mosso
0: d'esquadra?
2: Espera't. Vaig estar al grup de muntanya dels Mossos d'Esquadra.
0: No feies controls d'alcoholèmia aquí a la C-17?
2: No. Tot i que algú em va dir de pràctiques. Sí, però era poli bueno, t'ho he de dir.
0: Sí.
2: Va ser una etapa molt, molt bonica, també. Bona gent, bona gent.
3: Tenim dues entrevistes, aquí.
0: Sí. La Mosso d'Esquadra, la bombera, la corredora.
2: Exacte, de tot, vinga.
5: El Balandrau va ser aquells dies...
2: El Balandrau va ser els dies en què buscàvem la pobra gent que es va quedar enterrada a la neu.
4: Ostres!
2: Sondant, bueno, allà hi havia tots els cossos i forces de seguretat, hi havia bombers, Mossos, Guàrdia Civil, Gendarmeria, perquè vam tardar molt, molt. De fet, l'última víctima, no sé si va ser a la primavera, que va sortir, amb el desglàs. I tant, sí.
5: Déu-n'hi-do.
2: Sí, va ser una experiència...
0: I algú que l'hagis anat a ajudar a casa i t'hagi reconegut? Gràcies a una iaia que se li ha encès el microones o alguna cosa així. Gràcies, Núria maca.
2: Sí, això m'hi trobo. Sí. De bombera m'hi trobo molt. Llavors, mira, et demanen una foto i dius, ostres, però és que jo ara...
0: I primer, apaguem el foc primer, sí, i ja fem la foto després.
2: I després ja d'això, que si no el caporal em
5: empapa. El que trobo és que tu, Peyu, saps moltes desgràcies, Vull dir, un gat penjat, el microones encès...
0: Bueno, vull dir... L'altre dia se'm van encendre els ploms.
5: Ah, veus, per això.
2: Ah, sí? I vas avisar els bombers o no?
0: No, la meva xicota va fer una cosa que no s'ha de fer mai.
2: Aigua,
0: va ser,
2: fotre i aigua, mare. Déu meu. Encara que no vas cremar tota la comarca.
0: Però en aquell moment, què fas en aquell moment?
2: Home, agafes una manta...
0: Una manta, Però clar, és el quadro elèctric.
2: Sí.
0: Fa cosa tocar-lo, saps?
2: És complicat, el quadro elèctric. Veus? Truca el 112, el primer 112, i després resa un pare nostre i elevat si a Déu.
0: Vaig trucar a l'alcalde, que és electricista.
5: Ah, bueno.
0: Quasi bé, és el mateix. Escolta, Núria, algun somni proper ara, el proper objectiu, aquest que, o sigui, quan veiem Núria Piques a les notícies, què hauràs fet?
2: Doncs tinc moltes coses al cap i tampoc cap en concret. Estic molt tranquil·leta i sí que tinc somnis relacionats amb muntanya, als Pirineus, sobretot a casa nostra, però de moment tinc un somni a casa que les nits no...
0: El gos, de moment el gos. De moment el titular és Núria Piques no pot dormir perquè té un gos. Ja veurem què fa.
2: Ja veurem què fa.

0: Fosc. Fumo un calicanyo, bec un cafè amb llet i llavors em foto el bardà com surt el sol.
1: Preciós. Després vas a cagar directe, suposo.
2: Bé, el bardà, soroll que fan els gossos quan criden, bordar d'una manera activa i persistent.
3: El gos del veí es va fotre el bardà a les 2 de la matinada. Al final vaig agafar l'escopeta i vaig matar el veí, perquè el gos, pobrot, no té cap culpa.
2: O C, el bardà, enganyar algú aprofitant la seva excessiva bona fe o el seu poc coneixement.
4: La Maite es va deixar el bardà pel seu home, perquè mentre se n'anava amb l'amant, no l'havia d'aguantar a casa, tu.
2: A, B o C?
4: C.
2: Sí?
4: C.
2: Hòstia, ho has dit molt segur,
4: eh? Sí.
2: Doncs, correcte!
5: Correcte!
4: M'ha deixat impressionada, aquesta seguretat.
6: Tenia claríssim.
4: Sí. Havíem dit, són molt difícils,
6: no,
4: avui.
6: No, perquè he llegit les mirades i... Soc molt intuïtiva, jo, eh? La meva mare una vegada em va dir, si no saps el que fes, segueix la teva intuïció.
2: I mira.
6: I...
7: Estàs mirant així que vaig jo.
6: És que el de bordar no cola.
2: No. No.
6: I la primera d'allò del...
2: Escolta, avui dediquem molt el capítol a les aletes de busseig, als peus d'ànec. Ah. Em fa servir? Em fas de busseig o no?
6: Ui, jo l'aigua no, eh?
2: No, eh?
6: Com els gats, eh?
2: Mira.
6: No, no m'agrada rir. No.
2: Mai, eh?
6: Contra-me l'aigua, no.
2: Hòstia, la Mercè sí que em fa submarinisme.
4: Sí, però no us explicaré l'anècdota amb les aletes, perquè ja us l'he explicat i no cal. Us explico una anècdota millor, que és bastant coneguda al món del submarinisme. Una anècdota protagonitzada per un amneista italià que es diu Enzo Mallorca.
7: Mallorca?
8: És mallorquí?
2: És italià.
8: És mallorquí?
2: És un amneista italià. Es diu Enzo Mallorca.
8: Mallorca.
4: No sé, els seus ascendents devien anar de vacances a Mallorca, com tots els italians.
2: No ho sé.
4: En fi, és un amneista italià que va ser molt famós als anys 60-70 i un dia, entrenant amb els peus de busseig, va fer una immersió...
7: Sense bombona.
4: Clar, perquè és un amneista.
2: Clar.
4: Si amnies, baixen sense bombona.
2: La gràcia és aguantar la respiració.
4: Exacte.
2: Sota l'aire.
7: Ja arribaré.
4: Vine.
2: De bombona sí que en deus haver fet servir, Núria, o no?
6: De bombona?
2: Sí, per pujar molt amunt.
6: Sí. No, de fet, és que jo ara estava pensant... Jo vaig fer un curs de submarinisme.
4: Veus?
6: Però tenia un problema, que era... Jo quan agafava... Perquè has d'agafar un barco per anar a fer l'activitat.
2: No, si et tires ben bé de la
6: mare.
2: Molt ridícul.
6: Exacte, amb el neu. Neoprè, la calor, les medes i tot, agafava uns globus que la que em fotia dintre l'aigua ja no veia ni un peix. I això era terrible. Sí. I clar, vaig dir, mai més.
4: No cal. Anar petit no cal.
6: I el de les bombones que dius, no. L'alpinisme el faig una mica, diguéssim, com antes, a pulmó. A pulmó, també. Un amné al revés. Sí.
4: Doncs l'Enzo Mallorca, de cop i volta, estava fent la immersió i se li va costar un dofí que l'anava seguint tota l'estona.
8: Hòstia, a mi em surt un dofí amb pagua.
2: Si no fan res, els dofins.
8: No fan res.
2: Diuen que és com tocar una oliva, tocar un dofí.
4: Ah, sí?
2: Sí.
8: Què vols dir, que toques oliva? Vull dir...
4: Que toques dofins?
2: No, però...
4: No toquis dofins, eh?
8: Els dofins valen per les olives?
7: Toques olives?
8: Acariciant olives? Et compres pots olives per tocar-les, Peyu?
2: Cadascú es distreu com vol, eh?
8: Van sortint coses rares a tu, també, a mesura que anem coadent.
4: A veure, us explico. L'Enzo Mallorca va pujar a la superfície perquè havia de respirar. El dofí va pujar amb ell i li va començar a donar voltes al voltant, no? I a cridar molt.
8: Hòstia, criden molt fort els dofins, eh?
2: Sí, arriben molt.
8: Tornen una por a mi quan criden.
4: Sí, perquè es comuniquen així, no?
8: Sí.
4: Quan l'Enzo va veure aquell comportament, no?, que va veure que allò no era normal, el dofí es va submergir un altre cop, ell se'n va anar al costat i el va portar fins un altre dofí que s'havia quedat atrapat en una red de...
8: Una xarxa.
4: En una xarxa de pesca.
7: Són intel·ligents, els animals?
4: Sí.
8: Bueno, va tan intel·ligent tampoc, així va quedar lligat amb una xarxa.
2: Sí, però l'altre. Sí. Sí. El que van avisar sí que era intel·ligent.
8: Era com un xuriguerió.
4: No preguntaré quin és quin. En fi, l'Enzo Mallorca, després de diverses immersions, va aconseguir alliberar l'animal i explica que un cop alliberats els dos dofins es van quedar una estona allà com donant-li les gràcies al seu voltant fins que se'n van anar maratons.
9: Això s'ho devia inventar l'italià aquest. Són molt d'inventar els italians també.
4: No, és una anècdota que de veritat que ha passat a la història, aquesta anècdota.
9: I les fotos? On són les fotos?
4: És igual. Jo sí que m'ho crec.
2: Quan vas a fer apnea no portes fotos.
4: No
2: portes cap.
4: Altra feina tens, no morir-te.
2: Això sí que els que van a córrer ara, tots van amb càmera, perquè jo veig a l'Instagram ple de gent...
6: També, només faltava això ara, gravar-ho tot.
2: No us graveu, aneu a córrer.
4: Viviu, no graveu.
6: Està, viviu el moment, home, el present.
2: Núria, abans que marxis, deixem que et fem unes preguntes des de la barra. Àlex, Mercè. Són preguntes amb respostes curtes.
9: Sí,
2: han de ser, sí o no?
6: Val.
9: Oh. Sí, sí.

0: Curtes, sí.
1: Ben curtes.
0: Vale.
1: Seguint una mica amb el tema que estàvem parlant ara, Núria, creus que estem arribant massa lluny com a societat amb el tema de gravar-nos quan sortim a córrer?
0: Sí. Jo pregunto, com factura un esportista? És autònoma un esportista
2: ara,
0: o et donen d'alta?
3: No, som autònoms i facturem, i tant.
0: Vinga.
1: Dels teus 113.000 seguidors que tens a xarxes...
0: Ja m'han anat 3.000.
4: 114.
1: Ah, doncs aleshores...
4: És que preparem el programa en 15 dies d'antelació.
1: Aleshores, tu potser estàs molt pendent també de penjar coses a les xarxes i tu et graves també quan surts a córrer.
3: No, quan surto a córrer no em sol gravar perquè m'agrada anar per feina i entrenar. Però depèn, tinc èpoques de tot. Tinc èpoques que penjo més coses, però em surt molt de natural, eh? No és allò, cada setmana has de penjar X.
4: Ara no,
3: com
4: ara.
3: De les seves crisis amb això, jo què sé, l'altre dia vaig penjar una foto, doncs que a la porta embruixava en Cava, clar.
4: Mira,
3: que està de penjar això. Vam guanyar la Lliga. Ah, la porta ruixa.
0: Núria, quants cunyats durant el dia et venen a dir jo també corro, i t'expliquen merdes de cunyats?
3: Ui, apunta pala, i els has d'aguantar. Però bé.
1: D'aquests 114.000 que et segueixen, quants creus que han corregut alguna vegada a la vida?
3: Jo diria que una quarta part, va.
4: Una quarta part, està bé, està bé. Sí. No tenim més temps, Núria. Gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença.
3: Gràcies.
4: I molta sort amb aquest gos.
3: Magnífic.
4: Com es diu el gos?
3: Piulet.
4: Piulet.
3: Oh! Piulet. Oh! Piulet. Oh! Piulet.
4: A veure si calles a la nit, Piulet.
3: Vinga, Piulet, gràcies.
4: Núria, vinga.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Flowers in the Rain, una peça de la banda de rock britànica The Move, que van publicar l'any 1967. Roy Wood, que en aquells moments era del grup, molt sovint sortia vestit de manera extravagant a l'escenari. Una de les vestimentes que va cridar més l'atenció en aquella època va ser precisament quan es va presentar amb un parell d'aletes de submarinisme grogues a l'escenari.
2: Hòstia.
1: Sí, l'època del rock psicodèlic ens va donar grans moments i a vegades desitjaria que tornés tot allò.
2: Mira.
1: Sí, una mica més de glamour, de fantasia, d'atreviment.
2: Sí,
1: no?
2: sí. Jo què sé,
3: Sí.
2: Estem buscant un exemple, un cantant encerrat amb uns peus d'ànec. Ara.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: el velcro.
1: Velcro?
0: És un... velcro, ah, sí. No, no un velcro. Ah. Us porto un gos que es diu velcro.
2: Sí, sí, sí. Bé, sí.
0: Un Shih Tzu d'11 anys. Què és d'en Xevi? Veiem-lo.
1: A veure, en velcro. Oh!
3: Ai, pocetes! S'apaga!
2: Ens han enviat la foto en blanc i negre.
3: Sí.
2: No envieu les fotos en blanc i negre perquè nosaltres fem el joc quan acaba...
4: I és mort.
2: Clar,
4: és mort.
2: Quan és mort la fiquem en blanc i negre i quan és viu la deixem en color, la foto.
4: Sí.
2: I en aquest cas serà, ja és mort.
5: Aquesta marca de... Això, un Shih Tzu, no l'havíem tingut encara. Sí.
0: No, no em sona.
2: Hi ha un aire condicionat que es diu igual.
0: Sí,
4: sí, sí.
0: No ben bé, però bueno, és igual. El Shih Tzu és de... Ai, el Shih Tzu. El velcro és de Cellera de Ter i, com heu vist, és una raça de gos que s'assembla una mica a un Ewok.
2: Un Ewok, eh?
0: Teniu present l'Ewok?
2: Jo no gaire.
4: Jo no sé què és un Ewok.
0: No? Aquells bitxos que surten a Star Wars, sí, aquells
2: no,
0: petitons...
2: No l'he vist.
4: És un Ewok.
2: Un què?
4: Wookie.
0: No, un Ewok.
2: Un Ewok,
0: que és igual.
4: En Chewbacca?
2: No.
0: No, que aquest és gros. No, i és més pelut. No, l'Ewok és pelut, però té el curt.
2: Bueno, nois,
0: és igual que el gos. El velcro es veu que és bastant desgraciat perquè li han passat moltes desgràcies. Li ha passat que l'han atropellat.
2: Ai, pobret.
0: Ha patit un accident de cotxe, també. Se'l van descuidar en una benzinera. I el més greu és que l'han segrestat.
5: Han enviat en blanc i negre perquè es mori aquest cop. Poc ha de ser viu.
4: Amb tanta desgràcia deu estar curat d'espans. Sort n'hi ha perquè ens l'emportem a un dels segrestos més importants del segle XX.
5: El d'en Quini.
2: No, ja el vam fer.
0: Aquest ja l'hem fet.
5: Em pensava que era aquest per això.
2: No. Avui passegem el gos per Lima, Perú. És 17 de desembre de 1996.
4: Molt. Això és Lima, Perú?
2: Això és
4: Lima, Perú?
2: Lima, Perú, sí.
4: A mi fot pinta de japonès, això.
0: Sí, una mica, eh? Mira,
2: tens raó. Però la música és japonesa i és perquè, tot i que som al Perú, ens situem a casa de l'ambaixador del Japó.
0: Ah.
2: Ens hi ha citat perquè s'hi celebra la seva festa d'aniversari. Avui fa 63 anys.
6: Ostres, per molts anys, emperador...
2: Sí. Però emperador no, ambaixador, eh?
6: Ah, perdó.
2: És un altre nivell, és un altre
6: càrrec. Sí, és veritat. Sí, com sigui, no s'hauria de posar com un límit a les festes d'aniversari, vull dir, 63 anys.
2: Què?
6: Ja està.
2: Escolta, s'ha de celebrar tot.
6: Bueno, ja t'hem vist.
0: Com més en fas, més s'ha de celebrar.
5: Ja vindrà. Ja vindrà.
0: Això s'ha de tis.
6: Vosaltres celebreu l'aniversari?
5: Vols veure que no en celebres cap més, tu?
2: El primer que ens sorprèn de la casa de l'ambaixador són les dimensions del lloc. Quin tros de palau, tu. Diria que en velcro mai havia estat a un lloc tan gros, tan gran. I també ens sorprèn veure el nombre de convidats que hi ha. Sort que la casa és gran perquè hi ha més de 800 convidats a la festa.
5: 800? Jo fa 4 dies vaig celebrar els 56 anys, ho vam fer jo i ja vaig pensar que eren masses.
2: Manxuriguera.
5: Jo dic, hòstia, eh?
4: Ocupo molt, això.
5: I va, el moment que vegis, hòstia, Xuriguera, si pots anar marxant.
2: Els convidats són la flor i nata de la diplomàcia. Hi ha membres del govern, ambaixadors d'una vintena de països i tota mena de gent notable. Una llista de convidats tan selecta fa que, per accedir a la festa, s'hagi de superar unes mesures de seguretat molt fortes. Jo no hi podré entrar, jo, perquè sempre vaig amb la pallaresa a la butxaca.
0: Oh, no, no.
5: No us entenc. Tu, Manxuriguera, també. Què en feu, d'això?
2: Bueno...
4: Pelar les pomes.
2: Clar, exacte, qualsevol cosa.
5: Un rato se'ls obrirà la butxaca?
2: No.
4: No,
0: us fareu mal.
2: No, que a condició vegades prou costa d'obrir-la. Sí. Ens han d'escorcollar de dalt a baix. El pobre velcro ha acabat ben rebregat. Sort que dins de la vigilància és més laxa, si no seria molt pesat ser aquí, eh?
0: Sabeu què us passa, vosaltres? Que no esteu prou acostumats a anar a festes d'aquesta selecta.
2: Ah, tu sí que hi vas, eh? Ah. Tu vas a festes de la Jet Set, Mercè?
0: No sempre.
5: Sí, aquí deus anar.
2: Alguna.
5: Ja fas pinta d'anar allà.
0: En sèrio, te faig pinta? Feu una pallaresa, a mi també.
2: La festa comença i mentre nosaltres mengem canapés, en velcro no suporta com la gent li diu Ewok. Més enllà d'això, tot sembla anar sobre rodes. Però de cop i volta un soroll ens fot un ensurt de mil dimonis.
0: Això.
2: Compte, que la situació s'ha complicat de valent, eh? Un grup armat ha rebentat la paret amb uns explosius i s'ha colat a l'interior de la casa.
4: Sí.
2: Van armats fins les dents i ens avisen que estem segrestats.
7: Esteu segrestats!
2: Ah, sí?
7: Tothom! Esteu segrestats!
2: Està molt nerviós, senyor.
7: Bueno,
2: sí.
7: És que és la meva primera vegada que segresto.
2: Ah! Calma, doncs, calma.
7: Calma tothom.
2: Tranquil.
7: Esteu molt segrestats.
2: No cridi.
7: Molt.
2: En total hi ha 14 segrestadors.
7: Tots... Senyors de 14.
2: Vostè és un dels 14.
7: Sóc el 13.
2: Molt bé. Els guerrillers són revolucionaris del moviment revolucionari Tupac Amaru. Tenen metralladores i explosius i amenacen de matar-nos a tots els hostatges si el govern peruà no accepta les seves peticions.
5: No! No les acceptem.
2: Eh?
5: No! Ni boig!
7: Home!
5: Rendiu-vos, desgraciat! No!
2: Un moment,
5: no!
2: A veure,
5: no!
2: Encara no les han explicat.
7: Home.
2: Vull dir, deixem que... Va, a veure quines primer. Peticions tenen.
5: Sí, sí, també tenen raó.
2: I llavors valorem,
5: vale, vale,
2: no?
5: Vale, vale, vale. Que ho digui, jo m'ho penso.
2: Aviam. Va,
4: membres del govern peruà, exigim l'alliberament dels 465 presos de la nostra organització que estan tancats a les presons peruanes.
5: No!
4: No, també exigim no. la fi del neoliberalisme
5: no.
4: que empobreix el país.
5: A veure, si no saps ni dir-ho.
4: Neoliberalisme, volem no. que s'acabi.
5: Et dic que no.
4: Demanem al govern que millori les condicions a les presons. El tracte rebut pels presos és inhumà.
5: Tampoc, si no us agrada el tracte, cap a casa, us foteu.
7: Collons, digues alguna cosa que sí, eh? Home, tenim 800 segrestats, eh?
4: I per acabar... Exigim que ens pagueu un impost de guerra.
7: Ara.
4: I que el segrestador se'ns ofereixi una escapatòria segura i sense represàlies.
5: I de conya!
2: Collons, Fel.
5: No!
2: Hosti, ets molt intransigent.
5: Sí!
0: No anirem bé així, eh?
7: I un pecat...
5: Calla!
2: La situació és...
5: Digues.
2: La situació és complexa pel gran nombre de persones segrestades que hi ha a l'interior d'aquella casa i pels càrrecs que ostenten. Ha estat un cop directe als alts estaments del país i això ha despertat l'interès de la premsa mundial. Podem dir que, de moment, la jugada ha sortit bé als segrestadors. Un dels seus objectius és denunciar que el president del Perú, Alberto Fujimori, està governant el país amb mà de ferro. Asseguren que és gairebé un dictador.
5: Mentida! Mentida! Sou escòria!
2: No, bueno, bueno.
5: Mentida, això.
2: Mentida tampoc seria, eh? En Fujimori està acollant molt els peruans, però té alguns suports internacionals. El seu principal aliat és el Japó.
7: Clar.
2: Com que es diu Fujimori, saps? Perquè es veu que té un passat, té ascendència japonesa.
0: Ja.
2: Per això es diu Fujimori.
7: Es deia Xuriguera, ja hauria.
2: No seria japonès, no. És per això que els guerrillers han escollit la casa de l'ambaixador japonès pel seu cop. D'aquesta manera, rep el govern peruà i al mateix temps també rep el govern japonès. La primera nit arriba sense que hi hagi acord. En un acte de concòrdia, els segrestadors decideixen alliberar totes les dones que tenen retingudes.
4: Va! Vull totes les dones fora d'aquí. Fugiu i no feu ximpleries.
1: Carinyo, carinyo, no, és que no, no, no puc ser, amor. Maduixeta. Mira, m'ha sortit així. Que no puc sortir d'aquí sense tu. No me'n puc anar. Estimat.
5: Ara l'hauríem de matar, eh?
1: Roseta de Pitimini, parla, que et toca. No pot parlar.
7: És que m'ha dit maduixeta.
2: Sí.
5: Ets un maduixot, eh, tu.
7: Marxa, carinyo. De veritat, marxa.
1: Veus?
7: Tu pots marxar.
1: I no l'he de tractar bé, aquest home.
7: Jo em quedaré aquí i tu salva-te que pots. Salva-te.
1: Però si et passa res a tu.
7: Què vols que em passi?
1: Aquesta gent estan molt armats.
7: Molt.
1: I ens han dit que si el govern no accepta les seves peticions, us executaran a tots.
7: Ah, collons. A veure...
1: Clar!
7: A veure...
1: Clar, clar, què podem fer?
7: A veure, vist així...
1: A veure, maduixeta, com puc ajudar-te?
4: Va, coi de mossa, o marxes o et quedes aquí definitivament.
1: No, home, no, no, jo marxo, marxo. Carinyo, maduixeta... Adéu!
7: Collons de dona, també. Collons de dona.
2: Això, en situacions límit, és quan coneixes la gent, eh?
7: Sí, és veritat.
2: Sí.
1: Senyor segrestador!
6: Què
2: és aquest?
6: Ara?
8: Què és això?
5: Ets una cosqueta?
8: Què és aquesta veu?
5: Ets una cirera.
1: Soc la cirereta.
2: Què vols fer-te passar per dona, per si t'alliberen?
7: Sí, aviam. Doncs...
1: A veure, prova-ho més fort, no. Perquè no t'està sortint gaire.
2: No, Xuriguera, no saps fer veu de dona.
1: Segrestador!
2: No. Les hores passen i ni els segrestadors ni el govern estan disposats a cedir terreny. Ens hem de fer la idea que estarem uns quants dies aquí tancats. Amb l'alliberament de les dones, unes 300, ara quedem mig miler d'hostatges. Per sort, amb el pas dels dies, els segrestadors en van alliberant alguns més.
7: Aquí, soc jo, un d'ells?
2: No, tu no. Tu segueixes segrestat, Xuriguera. El que va començar com una festa d'aniversari ara és un malson. Passa el temps i seguim segrestats. Hem de dormir a terra, com amb velcro. Passen 5 dies, 15, 20, i no hi ha acord. Això s'està fent molt llarg, eh?
7: Tu, senyor segrestador, és que ja sí. Portem mig mes aquí i potser que hauríem d'afluixar una miqueta. Vull dir, no podem alliberar algun... Vull dir,
8: Noi,
7: no puc marxar?
8: No, em sap greu, però aquests del govern es neguen a negociar. Mira, ja ho veuràs, espera't.
4: Escolta'm!
7: Oi,
4: i si en comptes
5: no!
4: d'alliberar...
5: No!
4: Què?
5: No, he dit que no!
2: Collons,
4: ho veus? És que no es pot parlar amb aquesta colla.
5: Jo!
2: Fa tant temps que som aquí que s'han creat vincles entre hostatges i segrestadors. Es disputen partides d'escacs i es fan partidets de futbol per passar l'estona.
6: Sí. Home, això és un clàssic. Sempre hi ha el típic quillo que té una pilota de futbol al mateix cotxe.
2: Sí que és veritat.
6: I,
2: sí,
6: no
2: tan quillo, conec no. Algun...
6: Sí, jo en porto una, de fet. Sí.
1: Jo també porto una.
6: I una petanca.
2: Ah, sí? Sí. Una petanca?
6: Sí, així depèn del que demani l'ambient, és surt petxanga o surt petanca.
7: No, ben pensat.
2: No, està bé. Millor això que drogar-se, escolta'm. Sí. Passen les setmanes i el segrest no se soluciona. Atenció, perquè ja fa 3 mesos que som aquí. Les peticions dels segrestadors continuen intactes i el govern peruà tampoc cedeix gens. De fet, està estudiant actuar per la força.
5: Ara veureu com ho arreglem, això.
2: Ai, Déu.
5: Ja veureu.
2: Com que els segrestadors han anat alliberant hostatges, el 22 d'abril del 1997 ja només queden 72 persones segrestades. Ells seran testimonis de l'operació d'alliberament que s'està a punt de dur a terme. El pla de rescat és el següent. S'estan construint uns passadissos subterranis que permetin als militars peruans entrar a la casa des de terra, com si fossin tals.
7: Sí, sí,
5: ja ens l'hem pensat bé, aquest pla. No? I... Et pinto una mica un pla una mica merda.
7: Bueno,
2: aviam.
5: Hòstia.
2: Té les seves complicacions.
7: Ah, sí.
2: Per exemple, clar, el fet que és una mica difícil construir un túnel sense fotre merder.
7: Ah.
2: En Velcro s'està posant molt nerviós, El túnel.
8: Què collons estan cardant aquesta colla?
2: Per evitar que els segrestadors descobreixin el pla, el govern peruà instal·la uns altaveus enormes davant la façana de la casa i fan sonar l'himne del Perú a tot drap per dissimular el soroll de la màquina que acaba el túnel.
7: Oh, mare de Déu.
1: Ah, no.
7: Oh, mare de Déu. Apa, aquí.
1: Epa.
7: Segrestador.
9: Quim.
7: Sisplau. Sisplau. Foti'm un tiro al cap.
1: Sí.
7: No puc suportar més aquest soroll.
2: Jo
7: plego.
2: De veritat que hi ha reunions que m'agradaria ser-hi.
5: Home,
2: el dia que van dir, com ens alliberem? S'aixeca un. Jo faria uns túnels per sota. I un altre. No, però és que ens sentiran. I llavors surt un beneit. Sí. Posem uns altaveus i fiquem l'himne tot hòstia, que així no sentiran com fem el túnel. I algú va dir que sí.
7: Sí, sí, sí.
1: Home, això també ho fan a les finals de la Copa del Rei, no? Una mica?
2: Sí, de fet, sí. Sí.
7: Fan túnels?
2: Es foten a fer
1: fan túnels,
2: obres.
1: Fan túnels,
2: fan túnels. Al costat de l'estadi, sí, perquè sí. No se senti com xiulen.
1: Exacte.
2: Amb els túnels acabats pot produir-se l'assalt. Es fa simultània... Voleu treure l'himne aquest? Sí,
1: prou.
2: Gràcies, hòstia.
1: Ai, l'himne
2: del Perú.
1: Bé, no?
2: Mira que el d'Espanya t'avala, però aquest, déu-n'hi-do. Es fa simultàniament des de diversos punts de la casa, des de baix mitjançant els túnels, des de dalt, a través de la teulada, i des de les bandes fent explotar les parets. Gairebé morim de l'ensurt, sobretot amb velcro. La reacció de la Mercè, perdoneu,
7: Sí, sí.
2: Tu estàs enmig d'un segrest, fa 3 mesos, tiren unes bombes i entra tothom per tot arreu i surt una dona dient, ai, que ens caurà algú al cap. T'he vist amb una serenor increïble, Mercè. No.
1: Escolta, jo sóc una persona que en els moments difícils conserva la calma.
2: Ah, molt bé.
7: Tot aquesta pols que han generat, què és això?
2: Què és això?
7: Què és aquesta merda?
2: Els qui menys ho pateixen són els segrestadors, perquè just en aquell moment, quan entren, quan hi ha l'assalt, sí, els segrestadors estan jugant un partidet de futbol per distreure's,
7: tu. Bueno, fotem, no t'inventis les coses, Peyu.
2: No m'invento res, us prometo que és real. Suposo que s'havien de distreure, tu. La contundència amb què actuen és letal. Hi ha trets i explosions a tot arreu. Si feu una cerca ràpida per internet ho trobareu, perquè la sala es cobreix en directe per mig món. L'operació acaba amb 17 morts.
7: Ole.
2: Un hostatge, 2 militars i els 14 segrestadors.
7: Tots,
2: Tots morts.
5: Collons.
2: Sí, noi.
5: Punteria.
2: Sí. Ens queda saber si ha sobreviscut el nostre gos, amb velcro. I això està a mans de qui, Mercè?
1: Això està en mans d'una senyora d'aquí al públic. He buscat una senyora que es veu molt llesta.
2: Sí, veu.
1: Com et dius?
2: Sí.
10: Pilar. La Pilar, d'on ets?
11: De Manresa.
10: Vinga.
2: Pilar de Manresa.
10: Això ho tenim guanyat avui.
2: Els guerrillers formaven part del moviment revolucionari Tupac Amaru. Però qui era Tupac Amaru? Un raper? B, un líder indígena que va lluitar contra els espanyols? O C, és el nom d'una província peruana?
7: A veure.
2: Uf. Tupac Amaru.
5: Uf.
2: Hi ha un bar aquí a Vic que es diu Amaru, que no sé si quan van posar el nom si sabien què posava.
10: S'estan tocant per sota la taula,
7: demanant tocant.
10: El comodí del públic.
7: S'estan trucant?
6: Aneu a un motel.
2: A, B o C?
10: B.
2: B. B. Amb velcro és...

0: En Velcro ha pogut tornar a casa. El quiso de la cellera de Ter ha superat la passejada, però s'ha de dir que les ha passat ben magres. Amb tant de tret i tanta explosió, ha quedat atordit. Sort que estava acostumat a les desgràcies, que si no hauria, bueno, engreixat la llista de morts. Per tant, podrà continuar aguantant els comentaris de la gent que li diuen Ewok. No li dieu Ewok, pobret,
1: no li digueu, home.
0: Home. Sempre és millor que et diguin Ewok que no pas que et moris, que et moris.
1: Ah, bueno.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a la vostra.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès una ordre internacional per retenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Rodríguez Zapatero, per a la qual s'hauria utilitzat tota una xarxa d'empreses. A Zapatero se'l presenta com el líder d'aquesta trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
2: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: En canvi, l'actual president Pedro Sánchez ha aprofitat l'escenari macroeconòmic per argumentar que el més convenient és esgotar la legislatura.
3: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El govern i els sindicats d'educació reprendran les negociacions aquest dimarts. Abans de la trobada, però, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, majoritàriament docents per l'escola inclusiva. És el gruix de docents pactat amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, una xifra, però, que encara queda molt lluny dels 6.400 professionals que demana la resta de sindicats.
1: Washington i Teheran confirmant avenços en les negociacions, però allunyen la possibilitat d'un acord de pau imminent. L'equip negociador de l'Iran viatja a Qatar per abordar aspectes sensibles d'un pacte amb els Estats Units. Donald Trump demana que Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països musulmans normalitzin la relació amb Israel.
4: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Murrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res.
1: Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El Papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
4: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. A Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,6 graus, 2 graus més que l'anterior rècord del maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. Aquí, a Catalunya, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge el termòmetre al Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Egassen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
5: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
4: Aquesta pujada de les temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes, Edri, Gavi i Ferran Torres.
4: A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir.
1: I al torneig en Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres, Rafa Jodar, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera ronda favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
12: No m'agrada aquesta sintonia.
13: És que està molt bé. Pam,
11: pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Lisenda?
12: Jo sempre. Pa, pa, pa, pa, pa.
13: Mar Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
13: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
12: Molt bé.
13: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria.
13: No puc millorar-ho. Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
11: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Pam, pam, pam, pam. Catalunya
10: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en rigorós directe, en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina prova podem donar als oients que això que acabes de dir és veritat?
0: Ah, mira, que són les 13:07 i 15 segons. A veure, posem-te 3.
1: Poden dir insuficient.
0: Melero, mira, la Melero. Busca la millor croqueta de Barcelona.
1: D'acord, això potser estarien 5 sobre 10 de prova de que som en directe.
0: A veure.
1: No, mira, hi ha una prova claríssima, que és que truqui algú, que truqui algú i que pugui parlar amb tu. Mira, això seria una prova fafaent de que som en directe.
0: Helena, obrim telèfons, 93207474. La primera trucada per xequejar que som en directe. Però clar, també podríem, de fet, podríem xequejar una trucada. O sigui, falsejar una trucada.
1: Sí, això seria 6 sobre 10.
0: Està fallant Matrix, eh?
1: Sí, està fallant. No sé quina manera hi hauria de demostrar de veritat, Sant Tomàs, que som aquí en directe.
0: A veure, Estel Soler, aixeca la mà, salta el protocol, què vols, Estel?
2: Crec que heu de fer un directe a Instagram.
0: Ah, molt bona! Com es nota? És que de veritat,
1: bravo, les noves generacions.
2: Som boomer, però aquí encara hi arribo, eh?
0: Bueno, et dic una cosa, faré entrar la Líbia o l'Alba o la Viena, perquè no estic mirant aquí, no sé fer directes.
1: @ElisendaCarot,
0: ara de seguida farem un Instagram Live.
1: Som en directe.
0: El control tècnic, com sempre, l'Albert Joder, a la Peixera, l'Helena Miquel, la Viana Gaza, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Ja l'heu sentit, a la solucioneta es diu Estel Soler. Molt bon dia, estimada, com
2: bon
0: estàs?
2: Dia.
0: Has descansat?
2: Dilluns estrany.
0: Dilluns estrany, però millor, no?
2: Sí, a veure, quan la ciutat es buida tot és millor.
0: Tens la sensació de no treballar tant.
2: Exacte.
0: Que treballes exactament el mateix, però tens la sensació de fer-ho més relaxadament.
1: No, avui seria com el dia de la Mercè, una mica hormonant, no? És a dir, no és només la ciutat de Barcelona, sinó que hi ha una mica, doncs, una mica de Badalona, Baix Llobregat, una mica...
0: Correcte. Ric, perquè m'acaba de passar una cosa, tant dels nostres temps...
1: Ai, què passa?
0: Acabo d'entregar el telèfon a la Líbia.
1: Sí, molt bé.
0: I acte seguit,
1: per fer el directe
0: d'Instagram, @ElisendaCarot, i acte seguit, dic, ui, on tinc el telèfon? I m'acabo de tocar, palfar totes les butxaques del cos.
1: Com quan busques les ulleres.
0: Gràcies, Lídia. 3, 2, 1, però això és una foto? Ah, no, és un directe. Va, ja estem en directe. En horitzontal, heu de girar la cara.
1: Per que la gent sàpiga que avui som en directe a la Catalunya Ràdio.
0: Va, estem molt tontos avui, eh?
1: Escolta'm,
0: que l'audiència segueix allà, eh? No és que tinguem festa tots plegats. Avui us portem una solució pràctica. Avui parlem de canvis radicals de feina.

0: Veig que hi ha gent connectada i ens estan dient coses, però que tinc el mòbil molt lluny. Ara la, mira, la Lívia i l'Alba estan entrant per veure... Ens faran un resum del que esteu dient a través d'aquest directe en els vostres comentaris. Avui ens volem preguntar com podem decidir canviar de feina? Com podem saber que una feina no és l'adequada per nosaltres? Decidim massa d'hora a què dedicar-nos a la vida? Quina és la millor manera de fer un canvi laboral? Per què ens costa fer el pas? Què és el més important a l'hora de fer aquesta passa? Un canvi de feina comporta inevitablement un canvi de vida o no? O què fem primer? Una voluntat de canviar la vida i això comporta un canvi de feina. Quin paper juga l'entorn quan ens plantegem deixar una feina? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes la nostra col·laboradora, psicòloga de capçalera de la solució. Helena Puig i Tart, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé. Com veia l'Estel, treballant menys, que és una ficció.
0: Avui l'Helena està fent una tècnica que la feia Hitler, eh? S'ha posat la cadira superamunt i la resta semblem superbaixets al seu costat.
1: Ha quedat fatal.
2: Perdona, Hitler i Pablo Motos.
3: Ai, ai, ai, que acabareu els tribunals.
1: És que em sentia molt baixella.
2: Això de la cadira, dic. Això de la cadira ho fa servir... És a dir, a veure, no descobreixo res, que en alguns programes de televisió es fa servir una cadira una mica més elevada que la que fa servir el convidat o la convidada, que normalment, habitualment, es posa al costat, ja sigui en un sofà o en una cadira que no està tan alta.
3: És això.
0: Ai, senyor, Helena Puig-Guitart, tu, a més de psicòloga, la nostra psicòloga de capçalera, que avui ens il·lustraràs, ets un testimoni del que és canviar de feina, perquè tu treballaves a l'empresa familiar, en el sector fiscal, diguem-ne, podem dir fiscal?
1: No, fiscal no.
0: Comptable?
1: Si fos fiscal, els meus impostos irien millor.
0: El sector comptable de l'empresa?
1: No, consultoria estratègica.
0: Consultoria estratègica.
1: Que és implantació d'empreses, creació d'empreses, aquest tipus de coses. Però no fiscal, per desgràcia.
3: És que per la Elisenda i per mi tot això
0: per
3: és
0: el mateix. Jo ara que sento números dic, va, coses fiscals.
1: No.
0: Consultoria estratègica, disculpa'ns, Helena.
1: No passa res.
0: I tu, als 40 anys, agafes i dius, de consultora vull passar a ser psicòloga.
1: Exacte.
0: Wow. Per què ho vas fer? Què va motivar aquest canvi? Diries que va ser un canvi de vida que va portar unes conseqüències de canvi de feina o a l'inrevés?
1: Jo vaig estudiar econòmiques perquè l'edat que jo tinc, que en tinc uns quants ja d'anys, no era com ara, que hi ha 300 carreres per estudiar, sinó que n'hi havia 4. Jo volia fer sociologia, m'agradava molt sociologia. I per fer sociologia tenies diverses opcions, vaig escollir econòmiques. Vaig fer econòmiques, que hi havia una part que m'agradava, una part que em desagradava terriblement per acabar fent el segon grau de sociologia, però llavors vaig veure que era l'autònoma, que havia de fer un curs pont. Bueno, era tan complicat que ho vaig deixar estar. I em vaig dedicar a la consultoria, a l'empresa familiar, i als 40, de casualitat, però tenint en compte que a mi ja m'agradava tot això, de fet, a mi m'agrada molt la psicologia social, mira que m'encanta fer teràpia, va ser quan vaig conèixer un metge, vaig començar a formar-me en una sèrie de coses amb ell, i em va proposar de tenir una titulació de Ciències de la Salut, i va dir, psicologia. I vam dir psicologia, però fer-ho en plan pim-pam. I no, el pim-pam va ser que em va encantar.
0: Uau! I allà va ser un canvi de vida, també.
1: Un canvi de vida.
0: Què és el que més valores de la teva nova vida, del teu canvi de professió?
1: Acompanyar persones, m'encanta. M'agrada molt. Em sento molt afortunada que hi hagi gent que vulgui que l'acompanyi en els seus processos de vida.
0: I hi ha molta gent, eh? De fet, no truqueu la consulta, que està petada fins aquí uns mesos, eh? De fet, truqueu i demaneu hora, eh? Això vol dir que qualsevol persona que ens estigui sentint ara mateix, que pensi que va tard, que no val la pena, està sempre a temps de canviar, o és una mica terrorista fer aquesta afirmació?
1: No, jo n'estic convençuda. De fet, els convidats d'avui segur que ho diran. Jo penso que no hi ha... Mai és tard per fer els canvis que tu vols i per viure d'acord amb qui ets en aquell moment. Perquè que jo, als 18, fos qui fos, clar, i m'agradés el meu de l'empresa, per exemple, perquè m'agradava, no vol dir que als 40, als 50 o als 60 o als 90, és que és igual, em continuï agradant el mateix. Jo he d'acceptar que sóc una persona que evoluciona i com a tal, que és el mateix que passa, per exemple, amb les parelles. Hi ha moltes separacions perquè la gent evoluciona diferent i hi ha un moment a la vida que dius, doncs amb aquesta persona que als 20 o als 25 o als 30 i estava perfectament, ara no, doncs amb la feina és el mateix, però venim d'una mentalitat de que abans la persona es posava, jo què sé, els 15 anys o els 18 en una empresa i s'hi jubilava. I ara això ja no és.
0: I ja no només això, i això és una reflexió que ara li passaré la pilota a l'Estel, sinó que també tendim, almenys fins la meva generació ha arribat, fins als millennials ha arribat, a definir-nos a través de la nostra feina.
1: Sí.
0: Que jo crec personalment, i a aquestes altures, amb 40 i escaig, penso que és un error, eh? O sigui, l'exercici que jo estic fent personalment és si trec tota aquesta feina, la feina que jo he fet i que m'ha robat, perquè ara ho considero robar, no?, de vegades, tantes hores de la meva vida, qui sóc, no?, què queda, i allò sóc jo, no?, la meva feina, no? Hi ha un error també de confondre identitat amb el 100%, o sigui, equiparar identitat de feina amb la nostra identitat?
1: Sí, la identitat és múltiple, té moltes cares. És a dir, tu, per exemple, l'any passat vas adquirir una nova identitat amb en Guillem, no? El fet de ser mare transforma moltíssim la identitat. I com això, tantíssimes coses. El que passa que és que abans, o eres una persona d'èxit, i dic abans d'abans, perquè eres el metge, eres el farmacèutic, eres el polític del poble, l'ajuntament, jo que sé, qui fossis, i si no, doncs treballaves, no? I anaves fent o l'advocat, és igual, 40.000 coses. I fixeu-vos que la majoria les dic en masculí.
3: Sí, sí, tant.
1: Vale? I què passa ara mateix? Que ara mateix estem amb un aparador constant d'èxits. Qualsevol persona, allò que quan jo era petita era, això als Estats Units és així, el somni americà de que tothom es podia transformar, ara això ja és a nivell mundial. Clar, quan tens gent molt jove que els dius què vol ser, el que vol ser és el de menys, perquè el que vull és viure molt bé. I això ha passat a ser el primer. Abans hi havia una cultura del sacrifici, on a través de la feina es anava fent i s'acceptava que hi havia moltes renúncies a la vida. Ara la gent no vol renunciar.
0: Que em sembla molt interessant, però també fèiem amb la Cristina Sánchez Miret, recordo, sociòloga, un dia va fer una reflexió i va dir, és molt interessant això, però tampoc no li donem la volta al marcador i pensem, de vegades també genera molta frustració, dir, ostres, no em sento realitzat a la feina, hi ha uns tipus de feina que potser només ens aporten diners. I no, o sigui, només no és poc, eh?
1: No.
0: Que al final els diners ens aporten poder viure, no?
1: Sí,
0: ho dic per evitar el burnout, eh? Potser n'havíem parlat també amb tu
1: i
0: amb la Cristina.
1: Sí, i amb la Cristina una cosa que dèiem és que, per exemple, hi ha uns estudis que diuen que quan tu tens una feina que aparentment la pots etiquetar com una feina que no val res per mi, però aquests diners que em dona a mi em permeten marxar cada cap de setmana a la muntanya o fer un cop a l'any un viatge amb la família o amb els amics, això a mi em compensa, perquè per mi aquesta feina té un sentit. La qüestió quan tenim problemes amb la feina és trobar-li un sentit. Per això a vegades realment esgotem el trobar-li un sentit on som i és quan fem aquest canvi de feina que n'estem parlant avui. Però sí, feines molt senzilles poden tenir un sentit per nosaltres. Em permeten conciliar perquè tinc nens petits. Perfecte.
0: Doncs perfecte. Ja està. Compleix el briefing, no? Allò
1: exacte.
0: Que diuen.
1: I tindrà una data de caducitat, segurament.
0: Estel, ara vaig amb tu. Abans, però, línies obertes, eh? Telèfon i WhatsApp.
2: Sí, com sempre, 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres i comprovar efectivament que avui som en directe, aquest 25 de maig de l'any 2026. I si no, el WhatsApp del programa, que ja ho sabeu, és el WhatsApp que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19, on ens podeu explicar efectivament si heu fet alguna vegada un canvi, pot ser radical fins i tot, de feina. El vaig canviar, estava en un sector i vaig anar en un altre.
0: Canvis radicals.
2: Canvis radicals, sí, exacte. Aquest lema que podria ser d'una manifestació, concretament. Doncs ens ho podeu explicar aquí a La Solució.
0: Ai, per cert, el canal de WhatsApp, estem a punt d'arribar als 600 usuaris. Okay, per tant, si voleu entrar a la nostra comunitat exclusiva, amb vídeos en exclusiva, amb informació en exclusiva, coses que després no surten a xarxes, que només ho compartim amb la gent que tenim el canal de WhatsApp de La Solució, és tan fàcil com ens escriviu un WhatsApp, el número de sempre, i ens dieu, vull formar part de la comunitat de La Solució. Us enviem un link en exclusiva i allà dins que hi sereu. Deixeu-me saludar la Carme. Carme, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
4: Bé.
0: Tu ara estàs jubilada.
4: Sí, jo estic jubilada.
0: Però...
4: I vaig fer un canvi radical bestial.
0: A veure, tu vas treballar durant 17 anys en què?
4: A la banca. A un banc.
0: En un banc? Què feies en el banc?
4: Sí. Pues feia de tot, les feines del banc, passava impagats, passava lletres, que llavors hi havia lletres, passava factures, passava tot. Treballar en un banc és molt, molt relaxat, de 8 a 3, i amb molt de temps. Tenint molt de temps, què va passar? Que la meva mare, que es dedicava a la sanitat, era infermera, diu, oi, per què no continues estudiant? Jo era molt joveneta, tenia 17 anys. Per què no continues estudiant? Ah, vale. Pues podries fer infermeria. Vale, pues sí, vale. D'acord, vaig fer infermeria, em vaig casar i el títol es va quedar allà, no el vaig fer servir mai perquè mai vaig treballar d'infermera. I llavors, vaig tenir fills i, clar, la conciliació familiar era bestial, no? Perquè pel matí, per la tarda sí que podies haver-hi, però pel matí tenies que anar repartint fills i no podia ser. Jo, això de repartir els fills i criar-los així a mitges, entre el carrer, el col·le
0: no
4: i els
0: deixava.
4: Pares, no podia ser. No, jo tenia que ser la família, teníem que ser tots dos els que poguéssim apujar.
0: I aleshores què vas fer, Carme?
4: I aleshores, doncs, mira, ens vam ficar a dir que podríem canviar de puesto, de feina, i de tot, si ens n'anàvem fora d'aquí de Barcelona, ens vam anar a la Comunitat Valenciana. I en un poble. I allò va ser magnífic. El meu marit va seguir amb la seva feina, que també treballava en un banc, i ell va seguir a la seva feina, però jo no. Jo vaig deixar-ho tot per estar amb els meus fills. Però va arribar un moment que els fills, això que estàveu dient, els fills ja es fan una mica grans, i dius, ostres, tu i jo...
0: Sí.
4: Aleshores, doncs, vaig pensar, hosti, però si aquí hi ha un hospital.
0: Ah.
4: Vaig a veure que jo tinc un títol.
0: Vaig imprimir el títol.
4: I clar, jo vaig anar i vaig dir, escolti, que jo sóc infermera i voldria treballar aquí.
0: Uh-huh.
4: I diu, ah, doncs pues molt bé, mira, ara arriba l'estiu i potser et contractarem. A partir de llavors, que allò era, el 2000 o així...
0: El cas, ja... perdona que et condueixi, Carme, que si no a dos quarts em foten bronca.
4: Sí, per tant,
0: acabes treballant en aquell hospital durant quant de temps?
4: Sí. Doncs 20 anys.
0: Ostres, com a infermera?
4: Fins a la jubilació. Sí, sí, tal qual, em vaig tenir que posar al dia. Clar, el títol estava ja
0: era
4: antic, estava en blanc i negre.
0: Tu ara deies, deixa'm fer un disclaimer, perquè he de dir que la situació de la gent a la banca ara no és tan relaxada com era abans, eh? Vull dir que ara, pobrets, estan més collats que collats i quasi tot ho has de fer a través del caixer i les coses que queden per fer dins, pobres, quasi treuen la felpa a la boca. Però...
4: Horrible.
0: D'aquestes dues...
4: No l'hagués pogut seguir.
0: Exacte. D'aquestes dues professions, el banc o infermeria, sí. Quina creus que encaixa més o que casa més amb la teva manera de ser?
4: La d'infermeria, 100%. No me l'hagués imaginat mai que m'hagués canviat la vida tant. Perquè, no sé, jo sóc persona de cura de les persones.
0: Ja ho apuntaves quan parlaves dels fills.
4: I allà, sí. Sí, sí, i allà ja em vaig trobar. I 20 anys contentíssima, una infermera d'urgències com Déu mana i molt contenta, molt, molt, molt d'haver fet aquest canvi i una cosa que no m'ho esperava.
0: Ostres,
4: no
0: Carme, de veritat, ni preparada, això. Carme, t'agraeixo moltíssim aquest testimoni, 17 anys en un banc, 18 després d'infermera o quasi 20 d'infermera, allà jubila, i va trobar la seva realment vocació, però fixeu-vos que ha passat d'un canvi de vida que l'ha portat a un canvi de feina, també, eh? Vull dir que també pot haver-hi els dos circuits. Helena, tu parlaves de l'altre sentit, ella parla del contrasentit.
1: Sí, i saps què passa? Que cura de les persones no en va tenir mentre va tenir fills, fixa't, 17 anys treballant el mateix, i moltes vegades les dones, quan ja tenim els fills grans, ens permetem fer allò que ens agrada.
0: Nosaltres. Vull dir que treballant estaves, passa que no eres remunerat.
2: Exacte.
0: Carme, gràcies per trucar, una abraçada bonica.
4: A vosaltres.
0: Fins ara.
4: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, adéu. Doncs mireu, a la taula, l'Helena Puigguitar l'acompanya l'Estel Soler, però també hi ha dos convidats més. Estel, però tu volies fer una reflexió molt interessant, que surt en el teu llibre. Crec que l'hem de recomanar una vegada més, Premi Ramon Llull, aquest tros de vida, on apareix precisament això, eh?
5: Sí, la protagonista de la novel·la, en aquest cas, és una dona científica investigadora, i el gran gir que fa el personatge durant la història, us ho avanço, però és que va d'això, és un canvi de vida barra de feina.
0: Uh-huh.
5: Però què passa quan la nostra feina és vocacional? En aquest cas, el personatge deixa la feina, i aquí entraríem també a veure com els diners que tenim al banc marquen la dignitat que podem tenir o lo valents que podem ser o no a l'hora de poder fer aquest canvi, no? Aquest personatge està precaritzat, com tots els científics, especialment les dones en el món de la ciència, i veu com allò que ella s'ha treballat moltíssim, aquell càrrec, li acaben donant un home perquè això obrirà portes per un fons europeu. I, malgrat que no té diners, fa un acte d'autodignitat i decideix deixar, en aquest cas, doncs, les classes i la investigació a la pública, i fa un canvi de vida radical. Se n'acaben a viure a Occitània, en aquest cas, i acaba treballant en una agrobotiga, i a un moment del personatge, al final, que li faig dir, havia oblidat que es podia ser feliç treballant, no? Que crec que és una cosa que tots hem oblidat. I molt sovint a les presentacions, mira, avui en faig una a l'Espluga de Francolí la tarda, en els clubs de lectura Espais Meravellosos, quan parlem d'això, generem un debat, i els faig una pregunta a la gent que hi ha a la sala, que és: com us definiríeu si no poguéssiu dir de què treballeu?
0: Pues ara jugarem això, eh? Amb els nostres convidats. Ara jugarem això.
5: De pedra. Perquè ens hem acostumat tant a que la feina ens defineixi que costa molt explicar qui som. Per tant, per mi, a fer aquest exercici, fer aquesta pregunta a la gent dels clubs de lectura, és interessant per entendre fins a quin punt la feina ens travessa, i especialment quan la feina és vocacional. Per tant, fins a quin punt pot ser estructural decidir deixar un motor que tu vas engegar amb ganes de de vocació, no? En aquest cas, la ciència o totes les professions que poden ser vocacionals. Jo, d'alguna manera, vaig fer aquesta decisió també. Jo era actriu, ho continuo sent, crec, però no exerceixo. Veu un moment que vaig dir, perquè jo hagi encès aquest motor i hagi volgut anar un dia a un lloc, jo l'he de continuar perseguint,
6: que
5: si això ara em fa patir més.
6: Exacte.
5: Em fa patir més que em compensa. I em sembla d'una valentia absoluta amb la gent que decideix fer aquest canvi i, sobretot, fer-lo tard, que no és tard, que mai és tard. Estem morts quan morim.
6: Correcte.
5: Però no abans. Per tant, que bé la gent que ens dona exemple amb això.
6: Aquesta arenga de l'Estel Giler, molt interessantíssima. Tan interessant aquesta pregunta. Com et definiries sense parlar de res de feina o has fet millor?
5: Sense poder dir la teva feina. Perquè fixeu-vos que fins i tot quan la gent es jubila, sobretot els primers anys post-jubilació, encara es defineixen dient, bé, jo he estat sempre gestor, jo m'he dedicat fins ara a tal... No sabem, i al tanto que els homes encara els passa més, perquè al final les dones hem fet altres coses amb molta menys visibilitat, però ell sobretot era, no, el pare de família, que és qui té aquella feina i qui porta els diners a casa. Per tant, quan se'ls treu això,
6: correcte,
5: ells que no han teixit tantes relacions socials, tants hobbies, tantes altres passions, no saben qui són, encara els costa més de dir qui són, no?
6: Interessantíssim i boníssima reflexió la de l'Estel. Mira, faré una cosa. Ara us presentaré dues persones que han canviat radicalment de feina, però farem l'exercici de l'Estel. Saset Nicolàs, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Com estàs?
7: Molt bé, encantada d'estar aquí.
6: Saset, com et defineixes sense poder dir res de la teva, de les teves feines?
7: Costa molt, costa molt.
2: Quina mirada.
6: Voleu anar a la publicitat i us ho penseu?
7: Vale.
6: Anem a la publi i a la tornada. La Saset, i mireu a l'altra banda, i tinc l'Òscar Clemente. Òscar, bon dia.
8: Bon dia.
6: Has de pensar com et defineixes sense passar per cap de les de teves professions.
8: Vale.
6: A la tornada us diem com es defineixen, qui són i què fan.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
6: Us he posat deures, aquesta publi. De seguida saludem el Lluís, que el tenim al telèfon, una persona que també ha fet un canvi extraordinari en la seva vida. No pengis, Lluís? El tinc aquí o no? Lluís, bon dia.
10: Estic aquí, Elisenda.
6: Gràcies, Lluís. No pengis, estimat, que presento els nostres convidats d'avui i ara vaig amb tu, d'acord?
10: Molt bé.
6: Saset, a veure, com et defineixes? Sense passar per la feina.
7: Sense passar per la feina. El que sóc, jo considero que sóc moltes coses. O sigui, sóc incapaç de respondre aquesta pregunta amb una sola cosa, no? Llavors, bueno, com em defineixo? Pues, potser una persona propera i que li agrada fer sentir bé la gent que té al seu voltant, no?
6: Val.
7: Ho deixem aquí.
6: Òscar, com et defineixes tu?
8: Jo, deixant de banda una peça de pernil, una pota de pernil... Que
6: no facis tallant, spoiler! Deixant de banda res.
8: Jo ho he fet. Em defineixo com algú que... Com un vehicle, com un nexe d'unió entre persones que hi ha en un moment en concret a un evento.
6: Val.
8: No puc fer més spoiler.
6: Val. D'acord. Saset, tu et dedicaves... Eres assessora bancària.
7: Bueno, empleada de banca.
6: Empleada de banca, com la Carme que ens ha trucat, I ara què et dediques?
7: Soc coach personal i acompanyo especialment a dones a fer treball personal, autoconeixement, i, bueno, tallers, xerrades...
6: Quan decideixes fer aquest canvi, aquest gir inesperat en la teva vida?
7: Doncs mira, la típica crisi dels 40 que a mi em va agafar una mica abans, els 36, 37, i bueno, em vaig replantejar moltes coses i bueno, vaig anar a una terapeuta que em va acompanyar una mica a ordenar tot això que m'estava passant, no? Tot el que pensava, tot el que sentia, i ella va posar sobre la taula, no?, aquesta possibilitat. No?
6: Va ser ella, eh?
7: Sí, d'acord. Ella va dir, no? Bueno, la va posar sobre la taula una possibilitat que jo fins aquell moment ni em plantejava, no? És el que passa, que no creiem que sigui possible, no? I bueno, va obrir una porta que ja no es va tornar a tancar, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig començar a buscar com em podia formar, vaig formar-me com a coach. Clar, quan em vaig certificar, que bueno, fas unes pràctiques i ja comences a exercir, i a partir d'aquí ja vaig començar a obrir el meu negoci paral·lelament encara amb la feina del banc.
6: Quan la terapeuta et suggereix de dir, ostres, això potser és un tema de feina i has de fer un canvi, què s'obre davant teu? Quina és la sensació que recordes?
7: La sensació és dir, ostres, per què no? És a dir, perquè jo li vaig transmetre, o sigui, a mi és que el que m'encantaria és fer el que tu estàs fent, no? Això, acompanyar gent, no?

0: tindré feina segura, no un sou fix cada mes, i això ho he tingut tota la vida.
1: Però és el que deies abans, sí. Helena, perdona que t'interrompi, sí, Saset, sí. Però hi ha moments de la vida en què, en aquest cas a la Saset, li complia el briefing, aquesta feina.
2: Exacte.
1: Jo vull un sou segur, jo vull estar tranquil·la, no em costa dedicar-me a això, no? Vull dir que també podem fer una llista del moment, que no serà eterna aquesta llista, no?, de necessitats o de briefing.
3: Exacte, i sobretot quan ens culpem de per què hem perdut el temps o per què vam fer això, per què em vaig equivocar, hem de pensar que la Saset o l'Helena dels 18 anys en aquell moment va prendre la millor decisió perquè jo ara no tinc les emocions que tenia aleshores i que em pesaven a l'hora de decidir. Mm. Per tant, sempre a toro passat és molt fàcil de dir, és que em vaig equivocar. No, no et vas equivocar. Vas fer el camí que havies de fer en aquell moment i ara l'Helena dels X anys té unes altres necessitats, té uns altres valors.
1: Això és molt important, el confiar en el nostre jo del passat, sí. No? Perquè és molt injust revisionar el passat i dir, ostres, et vas equivocar. No, no, no. Primer que et va portar unes ensenyances determinades i que en aquell moment tu vas triar, segons la informació que tenies, el que més encaixava, encara que ara no t'ho sembli.
3: I t'ho dic sempre, tu m'has sentit moltes vegades dir-ho, jo sóc la psicòloga que soc perquè vaig ser la consultora que vaig ser. És que ja com enfoco la teràpia, com enfoco la psicologia, per mi, moltes vegades, molta gent m'ho diu, és que és molt aterrat, és molt de... Vinga, posem... Hi ha moltes corrents de psicologia, totes són vàlides, però realment treballo així, veig les coses així, acompanyo les persones així, perquè vaig treballar amb el que vaig treballar i vaig aprendre el que vaig aprendre.
4: Sí, que una altra cosa que a mi m'agrada burxar, la gent que ve als clubs de lectura, venen a sentir-me parlar a mi i jo els burxo a ells. Hi ha una altra pregunta que entronca amb tot el que esteu dient, i que em fa pensar que només no només ens neguem la possibilitat de canviar, sinó de preguntar-nos què ens agradaria fer. Aleshores, quan parlem d'aquest personatge, aquesta protagonista que decideix fer el canvi de vida, una altra pregunta que els hi faig és, dic, imagineu un mapa, que és la vostra vida, imagineu que hi ha un punt on diu vostè és aquí, sí? Però a sota, el que no veiem mai en aquests mapes, hi ha una pregunta que diu, és realment aquí on vostè vol estar? I el 80% de la sala aixeca la mà i diu no. Uau. No és aquí on vull ser. En el sentit de feina, de parella. Sí, per tant, sí, només que ens permetem de preguntar-nos o de perdre la por de si realment som on volem ser, ja és moltíssim. Fins i tot diria que és revolucionari de cara a un sistema que ens té com anestesiats i que els hi va molt bé a les empreses, no? Que un dia has entrat aquí, aguantaràs carros i carretes i et quedaràs aquí i et pagui el que et pagui fins que et jubilis. Per tant, permetre'ns reflexionar si realment som on volem ser en tots els sentits, em sembla molt interessant i de molt valent.
1: Què és el que vas fer tu, Saset?
0: Clar, el que dèieu és veritat. Jo, clar, durant molts anys vaig estar a la banca i sí que és veritat que en el moment de voler fer el canvi, sí que una mica no neix aquest retret, no?, cap a les decisions del passat, però és el que dius, no? O sigui, allò em va portar on estic ara i durant molts anys em va permetre, no?, conciliar, no?, les nenes petites, el que deies abans, no?, poder-me agafar una baixa sense por, una excedència, no?, vull dir que al final és el camí que havia de fer.
1: Però és una mica trencar amb aquest estereotip que ens posen a la CPU, no?, quan són petits, de tu ets això, per aquest mateix sistema capitalista que deia l'Estel, que va molt bé el sistema, tu ets això, forma't en això, perfecciona aquest teu això, seràs útil al sistema i no pots canviar, no?, d'aquest carril que has agafat, no?, que a vegades és una mica asfixiant. Per això jo et deia, què vas sentir quan vas plantar aquesta llavor? Perquè jo a vegades quan m'ho plantejo de dir, uau, un canvi de rumb a títol professional, no? No sé.
0: Clar,
1: si
0: és... El que sents és... no sé, com una obertura de cop, de dir, és que hi ha infinites possibilitats, perquè molts cops com que la ment amb autosabotatge et posa a l'extrem contrari, no? Estaràs sense feina...
1: Em moriré de gana...
0: De gana, exacte, no? I no, entremig hi ha moltes opcions, hi ha moltes maneres de fer aquest canvi, no cal tampoc llançar-se a la piscina de cop. Jo vaig estar combinant les dues coses durant un temps, fins que al final vaig deixar el banc i...
4: I l'entorn? Ai, perdoneu, perquè l'entorn sol ser conservador.
1: Ah, aquí anava.
4: Quan tu planteges això, segons la gent de quina generació, els agafa, et traslladen el seu pànic, no?, la seva por, perquè la gent és no et moguis d'on ets, aquí tens un sou i ara autònoma,
1: mira,
4: o ara emprendràs.
1: Arran d'aquesta reflexió, Helena, què hem de fer amb l'entorn? Li hem de donar veu, vot, hem d'escoltar qui sabem que ens pot aconsellar.
3: És que el que ha dit l'Estel i després ha afegit la Saset, estem parlant de la por. I la por sempre és el convidat. Pel cervell és l'estrella. Si hi ha por, jo m'aturo. Mm. I l'Estela ha apuntat una cosa que és importantíssima, que és que el sistema necessita crear por. Perquè si crea por, la gent obeeix.
4: Clar.
3: I això és així. I a partir d'aquí és com ens expliquem una mica tots. I quan sortim d'allà, i quan, Estel, tu preguntes i el 80% et diu no, jo no em pregunto res, no em pregunto res perquè fa molt de dolor, provoca dolor mirar allò que m'agradaria i que no sóc capaç de fer.
4: Sí, sí.
3: I aleshores, evidentment,

0: Ens anestesiem. I com? Doncs des de bevem fins a ens estem en pantalles, continuo treballant cada dia i em llevo cada dia sense preguntar-me res.
1: Òscar,
2: digues.
1: Tu eres dissenyador gràfic.
2: Sí.
1: On, en què treballaves? Què feies?
2: Doncs jo, vaig estar 23 anys, des d'agències de publicitat, estudis de disseny gràfic, després vaig passar a l'entorn de l'empresa, al departament de màrqueting, i jo crec que al voltant dels 40 o pre-40, més o menys.
3: Que fort, eh?
1: Tots per allà, eh?
3: Els faig de quimitzany, eh? Estic participant un gran cas.
1: Jo estic allà, eh? A veure si me'n vaig a fer de dissenyadora.
4: No estàs allà.
1: Mira, calla Francisco, eh?
3: Ja ho vas passar, Lisa.
1: Ho he passat, però no fa tant, eh? Només fa 4 anyets.
3: Em conservo molt bé, estàs tallant.
2: Jo va arribar un moment que vaig fer un exercici bastant d'egoisme i em vaig visualitzar cap al futur i vaig dir, a veure, realment... és molt cru pensar-ho, no? Però em voldré jubilar davant d'un ordinador amb els meus skills actuals que tinc.
1: És boníssima aquesta reflexió.
2: O les noves generacions del disseny gràfic i, sobretot, la tecnologia, que en aquell moment hi havia software, mm-hmm. ja estaven automatitzant.
1: I també va ser una mica per necessitat de dir jo no vull estar batallant amb això, no?
2: Correcte. Correcte,
1: no? M'agafa en un moment que jo no vull desgastar-me.
2: Sí, és d'autoprotecció, potser. Mm-hmm. No? I llavors en aquell moment vaig dir, bueno, a veure, no puc fer un salto al vacío sense tindre... I em vaig enfocar cap a, diguem-ne, a les meves habilitats, no? Jo de petit ja havia tallat...
1: Espera. Les seves habilitats, perquè actualment, Òscar, a què et dediques?
2: Soc tallador professional de pernil.
3: Mare,
1: bravo! Oh,
3: bravo!
1: De dissenyador gràfic a tallador professional
3: de
1: pernil.
3: Sí, inesperat.
1: O sigui, pèls de punta. O sigui, en quin moment, perdona'm, com si no fos aquí, Òscar, arriba un pavo que diu, jo soc dissenyador, ara ho deixo tot i em dedicaré a tallar pernil. Per cert, una professió molt ben valorada, que requereix molta formació i que van buscats. Aleshores, Òscar.
3: Meravellós.
1: Digues. Com arribes a tallar pernil, fill meu?
2: A veure, ho tenia fàcil, perquè ja per antecedents familiars, ma mare és extremenya i sempre hem tingut pernil a casa, però potser em faltava la formació més tècnica, de la part tècnica sí que la tenia, la teòrica, i sobretot la part que de cop i volta lligava amb la meva, que era l'estètica, que era la formació amb emplatats artístics.
1: M'encanta.
2: És com fer...
3: Que fas coses com els dels hotels amb les tovalloles, tu fas amb el pernil, això?
2: Sí.
1: No m'ho crec.
2: Més o menys.
3: No ho puc creure.
1: Sí, de veritat, Òscar?
2: Es pot veure...
1: On ho podem veure, això?
2: El perfil.
1: On et busquem?
2: El perfil d'Instagram es pot veure aquest...
1: Com et busquem? Com és el teu perfil d'Instagram?
2: És molt marketing.
4: A veure,
2: és molt fàcil, perquè és Cortador Jamón Òscar.
1: Cortador Jamón Òscar.
4: Bueno, està bé. Aquí
1: si
4: vas
1: poseu
4: aprofitar el que havies fet abans.
1: Cortador Jamón / Òscar, però poseu Cortador Jamón Òscar i ja et surt Òscar. Ara se m'està carregant perquè no em va bé el wifi. Sí. Però ara poso seguir.
2: I clar, per mi era el gran repte de traslladar tota aquesta càrrega o trajectòria estètica cap al món del pernil i sobretot sense deixar-me influenciar amb el que en aquell moment ja existia la professió
1: però
2: del tallador.
1: Òscar, t'aturo, perquè tu dius, no, la meva mare era extremenya. Sí, a mi també m'agrada molt és extremenya. A mi m'agrada molt el pernil, però no m'he dedicat mai o sigui, no m'he plantejat mai dedicar-me. En quin moment tu fas el xip de dir... tallador de pernil.
2: Sí, això va passar en un viatge a una boda que vam tindre a Còrdoba i hi havia evidentment, hi havia un tallador de pernil a la boda i jo... veient aquell home tallant em va semblar com molt màgic, com molt romàntic el fer servir les mans per fer en un entorn tan tecnològic actual que, de fer algú que s'apropa a l'artesania, no? A aquest moment de cerimònia, que al final també a mi egoístament com el meu perfil psicològic em porta cap a algo així com molt transcendental de
1: fer alguna cosa que tingui sentit,
2: sí, i molt lligada a l'emoció, no? Que és el que al final acabo fent en els eventos, no? Quan tinc una pota pernil, abans que feia spoiler, no la tinc davant, al final em sento com el Nexe d'Unió, no? Que sempre arriba tothom i ja ha arribat el joc més guai de la boda,
3: ara. Jo, hòsties,
1: eh?
3: Me la vaig a jugar perquè aquí hi ha una coach i una psicòloga, però necessito fer el meu anàlisi psicològic.
1: Endavant. Anàlisi, Estel Soler.
3: 40. Tu buscaves l'amor de la gent perquè tu
4: vol
3: anar al plat de pernil. A les bodes i a tot arreu. O sigui, és la persona més perseguida de la festa i la gent és la cua més llarga sempre.
1: Deixeu-me dir que, Òscar, t'han pujat 35 seguidors.
3: El meu anàlisi... Simplista
1: Cortador
3: és aquest, tu volies
1: barra...
3: ser estimat.
1: Cortador jamón barra baixa Òscar. Endavant, seguiu, seguiu.
2: No, no, digues, digues.
3: Perdó, no, ja està, és que no. Em sembla evidentíssim.
1: No, és, Helena,
3: com,
1: abans...
3: És com l'anunci de Donet, és, trec el pernil i em surten amics per
2: correcte.
3: Tot arreu. És
2: mira,
3: així.
2: I ara fa poc que vaig anar a una comunió i va ser molt bo perquè el meu objectiu és tallar i emplatar el pernil de la millor manera estètica, que s'ha de fer molt prim, perquè a la boca no tinguis una sensació de...
1: Un dia parlarem de la teva professió, et faré tornar, eh? Ah, perquè ens interessa guai. Molt,
3: home,
1: això.
3: Home.
2: Bueno, la qüestió és que moltes vegades també m'agrada trencar el briefing d'un event, i el meu objectiu era preparar molts platets, perquè eren 100 persones, i em trobo que arriben els protagonistes de la comunió, que eren els dos fills...
1: Els nens?
2: Els dos nens que feien la comunió. I jo em vaig quedar allà i vaig dir, realment, aquests dos nens són els meus clients. No els pares que han pagat l'event, no? Jo, a cop i volta, pues, bueno, em vaig, diguem-ne, que aprofitar d'aquella relació humana amb els nens que... Vinga, farem la cata, no? M'heu de dir si el pernil està bo o no està en el seu punt de màxim de sabrós, no? I va ser molt guai, perquè al final, un dels nens... Això, estic improvisant, eh? Vull dir, un dels nens que hi havien animadors a la comunió per jugar a pilota, sí, globus, tot el rotllo, es va passar tot l'evento amb mi al costat.
1: Oh. És que era un tortallador de pernil.
5: Era la seva piscina de boles.
2: Clar, i
1: m'encanta.
2: A mi em sabia greu, però dic, ja veuràs, perquè la mare em fotrà bronca, perquè, clar, el nen... que bueno, puc dir el nom, no?
1: Perquè, home, digues el nom.
2: Eren dos nens que es deia el Iago i el Juan, però tothom li deia Juanito. El nen Juanito, realment, jo, de tots, d'un nen aprens, no?
1: I
2: el tenies al costat i els animadors deien, no, Juanito, ven a jugar.
1: I Juanito dient, estoy mirando jamón.
3: I
2: deia, no, és que estic ajudant al tallador.
1: Oh.
2: I quan omplia els plats...
1: El repartia.
2: El repartia.
1: No.
2: Ah,
4: boníssim.
3: Perdona, i perquè la canalla ja no veu coses que es fan amb les mans. Ho veu tot a la pantalla. I de cop tu veus una persona tallant.
2: Correcte,
3: i això és insòlid.
2: Correcte.
1: Deixeu-me fer una part, perquè, Helena, tu quan deies, quan ara ens explicava l'Òscar, deia, jo no em volia enfrontar això, no tenia ganes, potser em vaig protegir també amb aquest canvi de professió. Tu feies una cara. A veure.
0: Sí, perquè el que he dit abans, perquè hi ha la por que ens crea el sistema de les coses organitzades, el que toca... de que toca tota la vida. Hi ha una pregunta que m'has fet gràcia, perquè m'has fet gràcia, no?
2: Sí, sí.
0: M'has fet gràcia, vull dir que m'has entendrit, perquè és una cosa que treballem, que és que t'agradava fer tu de petit.
3: Ai, sí.
0: I jo, Òscar, amb tu veig un sentit del gust, però, per exemple, el dissenyador gràfic, jo tinc de les meves tres filles, una que ha treballat amb això, què passa? Que una de les meves filles diu, és que no vull dedicar-me al gràfic perquè estic molt sola, perquè estic sempre a la pantalla.
2: Yeah.
0: I jo amb tu et veig aquesta necessitat, que apuntava una mica l'Estel, dels altres, de la comunitat, de la gent,
1: sí.
0: I això et falta. Ja has aplicat aquesta estètica, aquest gust, aquestes coses, però ja has afegit una part molt important, que és la relació amb els altres.
1: A tot això, deixa'm dir que la Saset, escolta'm, si voleu serveis de coach, ha enfocat moltíssim a les senyores. Jo també vull saber el teu Instagram, ara mateix el tinc obert, a veure com és, com et busquem.
6: Saset Coaching.
1: Saset, Saset escrit Sachet.
6: Sí, S-E-S-H-E-T.
1: Saset Coaching. Passa que no sé escriure coaching, ara, jo?
4: Home, està...
1: No, sí, sí, era broma.
2: No es facis patir, eh?
1: Ai, Saset. Aneu parlant mentre, que estic buscant.
4: Sí,
1: a veure, busca'm el tu, Fran, perquè sembla una persona gran que no hi veig.
0: Hauríeu buscat Cortador Jamón Juanito.
3: Clar, en el futur, això ja està encaminat.
1: Ai, senyor.
4: Saixer, també.
1: Saixer, a veure...
3: Però, perdona, això que deia l'Helena també em sembla molt interessant. No, de que ni tan sols ens preguntem què ens apassionava de petits, perquè aquí hi hauria pistes per saber cap a on volem
0: anar.
3: I triem la carrera massa ràpid, no?
0: Molt, sí.
3: I massa pressionats.
0: Sí, sí, sí. Ho hem parlat a vegades aquí. Què fan a molts llocs de l'estranger a Europa? Entre el segon de batxillerat i el primer de carrera deixen un any
3: sabàtic,
0: que és aquest any on tu rumies una mica què vols fer. Perquè tens temps, bàsicament. Perquè no es tracta de tinc un any i m'he de posar a treballar 8 hores al dia, sinó acceptar que la gent jove necessita un any per pensar. Mm. Però pensar i tenir temps està mal vist.
1: Exacte, aquí a casa nostra.
3: Sí.
1: Sechet Nicolás, la trobeu, eh? Sechet, escrit S-E-S-H-E-T, /coaching. Ses, com S-E-S-H-E-T, perquè és més complicat el teu.
0: Sí.
1: Que no cortava el jamón, Òscar.
0: Gràcies.
1: Tot això, farem una pausa per la publicitat a la tornada. No sé si el tenim al telèfon. Tenim en Lluís al telèfon. Ah, Lluís, bon dia.
5: Bon dia.
1: Gràcies per la paciència.
3: Sí.
5: De res, estic salivant.
1: Lluís, tu a què et dedicaves abans del teu canvi de feina?
5: Te l'explico ara, una mala publicitat.
1: Digue'm només a què et dedicaves abans.
5: Perdona?
1: A què et dedicaves abans?
5: Ah, mira, jo sóc enginyer informàtic i estava al món de la banca treballant amb consultoria internacional per tot el món.
1: A la tornada sabrem a què es dedica el Lluís. Apa, fins ara.
5: Fins ara.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 8 minuts els que ens queden per posar punt i final avui a la solució. Avui estem parlant de canvis radicals de feina. Se'ns fa curt, com sempre.
3: Sí.
1: Se'ns fa curt, com sempre. Helena Puigguitart, ara la Públi em deies, he de dir una cosa molt important, i això és molt important. A veure, claus per decidir si heu de canviar o no de feina, o si us esteu plantejant un canvi de feina, un exercici que us pot ajudar.
0: Bueno, saps que n'hi ha moltíssims, això és el primer que hem de dir, eh? Però buscar-te tu, el teu jo, en tres moments va molt bé. És a dir, ara mateix, si jo plantejo aquest canvi de feina, plantejo la meva situació actual, com em sento? Uh-huh. Aquí surten totes les emocions, perquè el que hi ha actiu en aquests moments són les emocions. Tinc por, em fa respecte, o no, sento alliberament, hi ha gent que l'acompanyes i dius, no, és que si penso ara mateix em sento alliberada. Doncs ja t'has de donar molta informació. Val. Si han passat, i ho fan així 1-10-10, perquè així és fàcil de recordar, si han passat 10 mesos i has entrat a la rutina d'aquesta nova feina, o al revés, t'has quedat aquí, com te sentiràs?
1: Com te sentiràs a la teva...
0: En el teu dia d'aquí 10 mesos.
1: Tant si has canviat com si no.
0: I llavors pots fer una columna de em quedo, una columna de me'n vaig, i l'altra és d'aquí 10 anys, que això ja és brutal. D'aquí 10 anys és qui seré jo, què pensaré que hauria d'haver fet, estaré content del repte o realment estaré superfrustrada d'haver-me quedat. I és trobar-te tu mateix amb tres moments temporals diferents en el futur.
1: Per escrit, hem de fer aquest exercici per escrit.
0: Sí.
1: I aleshores anar, si tenim psicòleg, psicòloga, encara millor que millor, no?
0: Home,
1: portar el paper i ens acompanyen a fer aquesta lectura. Però realment és, quan has dit això aquí totes les cares, sobretot en els 10 anys, has fet, home, volem dir, clar, és que jo si em miro d'aquí 10 anys m'he d'estimar. En el fons és això, m'he d'estimar i m'he de cuidar, encara que em faci por en l'actualitat. No?
0: Què em dirà l'Helena d'aquí 10 anys?
1: És una mica el que intuïtivament va fer l'Òscar.
0: Sí.
1: Va dir, jo no em veig jubilant-me aquí, no? Em veig aquí davant d'una pantalla?
3: No, pregunto, psicològica, coachament, la gent se'n penedeix més del que ha decidit fer o del que no ha fet?
7: Del que no ha fet, claríssimament.
3: Per tant.
7: Sí, sí. I el que deies abans, no?, de l'entorn que et frena a vegades, però la projecció aquesta de dir és que em queden 20 i pico d'anys per jubilar-me i jo no em veig aquí 20 i pico d'anys més, és la senyal que necessites.
1: Mira, l'altre dia parlàvem amb en Joan Soler, també un psicòleg que fa molta formació amb nanos joves, no?, i ell deia que estava de voluntari a una unitat de paliatius. I deia, jo no he sentit a ningú que es penedeixi d'haver provat de fer coses encara que hagi fracassat.
3: Totalment.
1: Tothom passa per, ostres, no vaig fer, no vaig provar, encara que s'hagin estavellat, no? Sempre deia, tothom es penedeix del que no va fer. A tot això, hem marxat de la publicitat parlant amb en Lluís, un dels nostres oients de la solució, ens ha dit, jo abans bàsicament es dedicava a la banca, com molts dels que heu entrat avui a parlar, Saset inclosa. Lluís, a veure, tu et dedicaves a la banca i quin canvi professional vas fer, per què i quin va ser el detonant?
5: Doncs mira, jo estava dins de la banca a la part tecnològica d'un banc, d'un gran banc alemany, i el destí que em van enviar va ser anar a obrir l'oficina de la tecnològica, que això era l'any 2008. Aleshores, no va arribar l'any, que va passar el que tots sabem de la crisi. Aleshores, bueno, la tensió va ser tan bèstia que vaig sortir amb ambulància de la meva oficina, literalment. Aleshores ja no vaig tornar i vaig decidir doncs, fer un canvi al món corporatiu. Després de 15 anys ja ho havia donat tot i vaig pensar que... Bueno, jo em vaig pensar que em moria, de fet, i vaig pensar que era llàstima que no he intentat allò que jo volia fer, no? Que era estar més en el costat de les, dels equips. Jo era molt bo portant equips, portant persones, i vaig fer el salt, i m'ha fet gràcia el que dèieu, no? De, que ets gran i l'entorn el que et diu, la gent em deia, ostres, 40 anys, Lluís, però si ets vell, i amb els diners que guanyes aquí i tot. Bueno, vaig fer un salt al buit, i doncs mira, 15 anys després, doncs ja he escrit 4 llibres, he fet conferències per tot el món, wow. I ara també acompanyo a la gent a fer salts, és a dir, tinc la part corporativa on faig treball de motivació, lideratge i el rendiment, i la part privada, per dir-ho així, on acompanyo, he acompanyat a més de 100 persones amb un mètode propi, a fer-ho d'una manera eficient. Jo ho vaig fer malament, perquè jo m'ho vaig inventar jo i vaig equivocar-me i vaig fer prova i error, i d'aquí surt un mètode, que és el mètode Salta, que justament és això de com fer el salt, no? Que és un acrònim de les 5 coses que jo penso que són importants.
1: De moment podeu consultar el mètode Salta, Lluís Soldevila, també el podeu trobar a Instagram. Lluís, calla que no et fem venir algun altre dia. Et pregunto una cosa, arran del que dic ara...
5: M'encantaria, però que vingui el noi del Palau Òscar, sisplau, també.
1: El noi del pernil, eh? Helena Puigitart ens ha dit una cosa molt interessant. Aquest exercici per fer, en cas que estiguem en un moment de dubte, no?, de decidir si canviem de feina o no. Si tu no haguessis canviat de feina, com se sentiria el teu jo d'aquí 10 anys?
5: Uau, des de l'ego absolutament amargat, absolutament frustrat, i estic molt d'acord amb el que heu dit, de que, és que jo, a més, a mi m'ha passat, o sigui, jo a l'ambulància pensava... si ara jo arribo a l'altre món i hi ha un porter, digue-li Sant Pere o digue-li com es vulgui, depèn del que creguis, i et diu, què, com ha anat? I tu dius, no, doncs mira, no ho he intentat. Ostres, quina llàstima, no? En canvi, no, dius, escolta, ho he intentat i eventualment no m'ha sortit, escolta, passa endavant, no? Per tant, jo estic d'acord amb la companya que deia que del que ens arrepentim és del que no hem fet. I a mi, doncs, m'ha sortit bé amb moltíssim esforç, evidentment, i treballant el doble del que treballava abans, però ara jo no tinc la sensació de treballar, i a més, el fet de impacta la gent, el que deia la noia infermera, no comparis, llavors em dedicava a que un banc guanyés diners, ara em dedico a canviar la vida de la gent.
1: Un altre cop tornem al sentit, no? Que és el que ens deia
5: la S és de sentit.
1: Com? La S?
5: Sentit, autoconeixement, lideratge, target, que és objectiu, actitud i acció. Per tant, si tens aquestes coses, doncs pots començar a treballar amb una certa metodologia, no? Que jo no, al final, jo no he deixat de ser enginyer. I aleshores intento fer les coses amb mètode i acompanyar la gent, no des del coaching com l'acompanya, sinó des d'una altra eina, que és més doncs, la mentoria. Jo m'autonomeno Xerpa, que és una cosa que m'agrada molt.
1: Va marcant el camí. Doncs el Lluís ha passat de ser banquer o bancari, en aquest cas, a ser, com diu ell,
5: Xerpa.
1: Lluís, ja parlarem. Lluís Soldevila, una abraçada bonic.
5: Gràcies i una abraçada a tots.
1: Adéu, adéu. Va, 2 minutets per posar punt i final a la solució.
3: El que explica aquesta història és molt comuna amb gent que ha tingut atacs de cor o malalties que gairebé han mort. La gran majoria fan un canvi de vida, en molts sentits, o marxar a viure a un altre país o canviar de feina, i crec que aquesta gent que ja no pot tenir més por perquè ja l'ha passada tot, ens guien en aquest camí de la valentia.
1: Perquè
3: no?
1: S'han tret la por de sobre.
3: Totalment.
1: I perquè han fet aquest exercici que ens deia la Puigitart, l'han fet a marxes forçades, malauradament empesos per aquest estat de salut, no? A veure, Fran Domènech, un minut i mig, avui ens heu de disculpar tots els que sou a WhatsApp, al 677-387-19. No us heu pogut parar tota l'atenció que us mereixeu, però és que els testimonis que teníem aquí s'ho valien, eh?
8: Mira, dos exemples. L'Albert, que ha passat de ser director d'oficina d'assegurances, assessor financer a... tècnic de cures a urgències de l'Hospital d'Igualada i formador sobre mobilitzacions segures als pacients de l'hospital.
1: Una noia, 44 anys, ha trucat, fa 23 que compagina dues feines. Fa el seguiment del trencalòs, una au rapinyaire, i mentre dona classes d'acordió diatònic. Guardem el telèfon, per favor, de tornar aquesta senyora.
8: Això és també, multitasking. I el Josep, des de Benaguasil, al País Valencià, treballava en un estudi d'enginyeria, dissenyava instal·lacions industrials, i ara treballa al camp i cull taronges amb una empresa agrària local.
3: Jo només dic que de les cures a la banca no es passa ningú, eh?
1: Exacte. La reflexió final. Ai, senyor. Estel Soler, moltes gràcies, estimada.
3: Com sempre.
1: Helena Puigitart, gràcies per acompanyar-nos. I els dos convidats d'avui, gràcies per convertir el vostre testimoni, les vostres vides, la Cezet Nicolás i l'Òscar Clemente. Cezet, us ho dic tal com sona. Cezet/coaching i l'Òscar Clemente, cortador/Òscar, allà els trobareu. Gràcies a tots dos, una abraçada.
9: Gràcies.
1: Fran Domènech, tornem demà, eh?
9: Fins demà, de què parlem demà?
1: En rigorós directe demà.
8: Ah, d'acord, perfecte. Doncs remà, refranys i origen històric.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les negociacions per un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran avancen, però s'allunyen les perspectives d'un pacte imminent. L'equip negociador de l'Iran ha anat a Qatar, on hi ha part dels diners iranians bloquejats per les sancions nord-americanes contra Teheran. Per això, també és part de la delegació del govern del governador del Banc Central de l'Iran. De moment, però, el portaveu del Ministeri d'Exteriors del país persa diu que no hi haurà un acord imminent.
2: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
1: A l'Índia, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha afirmat que hi ha avenços sòlids sobre Hormuz i la qüestió nuclear, però avisa que Washington no es precipitarà. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure prop d'un 6% el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els nous detalls que es van sabent del cas que involucra Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez i també els de Sumar. Els seus aliats de govern no passen per avançar a eleccions. Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge.
3: El director general de l'OMS viatja aquest dimarts al Congo, epicentre del brot d'Ebola. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que el virus els està guanyant en velocitat i que la inestabilitat política que viu el país dificulta les feines de control. Itàlia ha activat la vigilància sanitària sobre diverses persones que han arribat des d'Uganda. Hi ha dos viatgers que estan ingressats amb febre a l'hospital.
1: Presó provisional per l'exmarit de l'antiga primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon. Peter Marrell ha confessat haver robat 460.000 euros del fons del Partit Nacional Escocès quan era al càrrec de la formació. Sturgeon ha assegurat que no en sabia res. El papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial, assegura que no és moralment neutra i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
3: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
3: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social que té, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: A l'Espanyol, missatge d'acomiad de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, s'ha dit pel Villarreal, amb una opció de compra que el club blanquiblau, en principi, descarta exercir.
1: En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens en l'última dècada. El tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
3: El torneig Roland Garros de tenis han passat a segon segona ronda, entre d'altres Rafa Hodder, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria, favorites com Iga Swiatek, Helena Rybakina i Elina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: La solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjada sí o mitjada no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
6: Tot costa.
10: La temporada del 10.
11: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
12: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu.

0: Just aquest dimecres fa 50 anys que es van celebrar les Jornades Catalanes de la Dona al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Va ser un dels primers actes de la transició totalment obert a la participació ciutadana. Per primera vegada es creava un fòrum de debat públic per parlar de les reivindicacions i demandes de les dones després d'anys de dictadura. Aquella trobada va servir per prendre consciència col·lectiva. Allà va començar el feminisme o ja feia estona que el sentiment i la lluita estava entre les dones? Avui parlarem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb un hit d'aquella època. Aquesta cançó és de 1976, fa 50 anys. Aquesta cançó amb un so ja molt disco, eh? Perquè en aquell moment ja començava la discoteca. Explica molt bé aquest sentiment, perquè el títol de la cançó és Young Hearts Run Free, que vol dir Els cors joves corren lliures. Això ho cantava la Candice Staton, que no havia vingut a Barcelona, però hi havia xiques joves amb molta energia, amb ganes de córrer lliures, i estaven al parnimf de la universitat. Així corrien les ganes, aquest sentiment de totes les dones que es van reunir i doncs fa 50 anys al parnimf de la universitat. Pensaven que serien quatre i la cosa es va desbordar. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I amb aquesta música, i quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio perquè a Barcelona és festa, però nosaltres treballem per Catalunya i aquí tothom està treballant. I penseu una cosa, hi ha una persona aquí a l'estudi, que és la Mercè Otero, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que ha vingut fins i tot sent el seu aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: No, gràcies a tu.
1: Bueno, però la companyia és bona.
0: Exacte, és per la companyia. Hi ha moltes maneres de presentar aquesta dona, però d'entrada direm catedràtica de llatí, referent de la coeducació a Catalunya, activista feminista. Podríem fer... És un resum molt minso, eh? Però ja està bé. Felicitats, per l'aniversari.
1: Gràcies, gràcies.
0: Avui és una mica l'aniversari de totes, perquè les que hi éreu feu l'aniversari justament aquesta setmana. Era un dimecres, i aquest dimecres justament farà 50 anys d'aquell dia 27 de maig del 1976. També ens acompanya Roser Rius, que és il·lustradora i escriptora. Com estàs?
2: Bueno, més il·lustradora que escriptora, però bueno.
0: D'acord. I Mireia Bofill, traductora, editora i activista feminista, però si vols canvia't els títols, eh? Com estàs?
3: No, molt bé.
0: Escolteu, parlàvem de 50 anys, que es diu aviat. Han passat moltíssimes coses des de llavors, però parlem d'unes jornades que es van organitzar a les acaballes del franquisme i que, de fet, es van celebrar el 76 quan el dictador, com aquell que diu, encara estava allò... Ja estava mort, però estava calenta la cosa, encara. Es vivia en un món que encara era força masclista, repressiu, d'aquell moment, d'aquella Espanya, que encara, com dèiem, no?, el Franco estava allò gairebé de cuerpo incorruptor. Com recordeu aquella època? Com recordeu, ara no parlem encara de les jornades, però com recordeu que era aquella Barcelona?
1: Sempre es parla de que era grisa, molt grisa, començant per la policia, que també anava de gris. O sigui que, vull dir, veritablement, els canvis que s'han produït han estat molts, i ara quan ho recordes, vull dir, és allò que... Vull dir, ni urbanísticament ha canviat, i sobretot el que ha canviat és socialment. O sigui, la pluralitat i diversitat de Barcelona actualment també és molt diferent de la que hi havia en aquell moment.
0: Clar, nosaltres ara estem fent aquest programa des del costat de plaça Francesc Macià. Abans era Calvo Sotelo.
1: Sí.
0: Vull dir, els noms del carrer ja explicaven alguna cosa, eh? Infanta Carlota, Calvo Sotelo, aquests carrers Tercio de Montserrat, Déu-n'hi-do. Però a part d'això, dels carrers de la Fesomia, dèieu d'aquesta ciutat grisa, per vosaltres també ho era? Com la vivíeu vosaltres com a noies joves d'aquella època?
2: Bueno, jo personalment acabava de sortir de la presó. Havia estat un any i pico a la presó de Madrid, evidentment, per oposar-nos a la dictadura, per coses tan legals ara com pot ser associació i propaganda, no? Que en aquell moment ja ho eren a molts llocs d'Europa. Per mi, la tornada a Barcelona va ser un plaer. Vull dir, no sé, segur que era grisa, i al cap de 4 dies tornàvem a córrer amb els grisos al darrere, no?, demanant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però no deixava de ser un plaer.
0: Després de tot el que havies viscut,
2: exacte,
0: eh?
2: I tornar a Barcelona, doncs Barcelona sempre, a mi sempre, Barcelona sempre l'he trobat l'únic.
0: Quin any era quan tu tornaves? Era una mica... El mateix 76, eh?
2: Sí, bueno, vaig sortir al finals del desembre, perquè Franco va morir de seguida, va haver-hi un indult, i a principis del 76 ja estava aquí.
0: I Mireia Bofill, tu com ho recordes?
1: Bueno, ja per afegir, just, eh? És a dir, just aquells anys i després de la mort de Franco, eren uns anys molt contradictoris. Era molt contradictori perquè, per una banda, seguia havent-hi tota la repressió i, per altra banda, per exemple, i això a vegades ho oblidem, i a mi la que m'ho recorda sempre és l'Amparo Moreno, que ja havia començat lo del Destape, que la revista Interviu, per exemple, ja sortia. No, és a dir, era un moment contradictori en què, segons com, hi havia màniga ampla, van poder fer les jornades, però en canvi jo recordo que durant els dies de les jornades, un dels dies, la Laura Tremosa va arribar i va dir: ostres, aquest matí quan he sortit de casa resulta que la policia estava allí i que em registrava el cotxe perquè jo veien que tenia uns papers i que era això, i m'han preguntat què fèiem. És a dir, la intimidació hi era. És a dir, era un moment...
0: De molta barreja.
1: Molt de començar una certa apertura, de saber que les coses podien canviar, però al mateix temps molt contradictori. I he dit lo d'això del Destape i tal, perquè això també era una cosa que ens afectava molt directament les dones. És a dir, resulta que un dels primers alliberaments era que les dones es convertien en objectes, no?
0: És a dir,
1: sexuals.
0: Vosaltres...
1: És a dir, i que hi havia com un alliberament, sí, però un alliberament que a nosaltres més aviat no ens alliberava. No? És a dir, i no és estrany que a les jornades el tema de la sexualitat fos un tema de debat, justament, de quina és la sexualitat que volem nosaltres. No?
0: Això us anava a preguntar, després parlarem d'això, perquè hi ha molts temes, no ens ho acabarem això en aquesta hora, però què era el que vosaltres us preocupava més d'aquest món que us deia la faldilla més llarga, però la portada de la revista de la Interviu era la senyora ensenyant-ho tot, però vosaltres algú us deia la faldilla més llarga o us miràvem malament, potser si fèieu determinades coses, no teníeu la llibertat que tenien els homes, està clar en aquella època.
1: Bé, vull dir, esclar, vull dir, haver estat educada en el nacionalcatolicisme, vull dir, doncs, tota aquesta repressió, vull dir, estava, vull dir, a l'ordre del dia, vull dir, ja la teníem com interioritzada, no? Vull dir, esclar, de tota manera, jo sempre faig una cronologia, vull dir, perquè les coses, si ens no passen de bones a primeres, no? Doncs, si en el 62... Concili Vaticà II, comença a haver-hi un ajornamento. Any 68, maig francès, hi ha una altra situació. O sigui, hi ha unes etapes que van passant, no? Vull dir, i aleshores, esclar, l'element crític, vull dir, va entrant. O sigui, encara que estigués tot tancat i barrat i amb la repressió, vull dir, però ja anaves veient que les coses podien anar canviant.
0: S'escardaven.
1: Hi havia unes escletxes, evidentment, no?
2: Sí, no, estic completament d'acord. El que sí que és cert és que, com deia la Mireia, això era tan contradictori que, per exemple, els nostres avanços amb la qüestió sexual, per part d'alguns homes, inclús d'esquerres, van ser entesos com que era una apropiació més lliure per part d'ells de nosaltres.
0: Clar.
2: I això ens...
0: O sigui, la vostra llibertat els anava més bé a ells que a vosaltres.
2: Els hi semblava.
0: És a dir, cremeu sostens, que ja ens va bé a nosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Qualsevol qüestió era de dir, no és que la llibertat sexual sigui per nosaltres, sinó per ells, envers nosaltres.
0: Ja tenies
2: que dir, alto, compañero.
0: Que la llibertat sexual també és per mi.
2: És meva. Soc jo la que trio sempre. Mm-hmm. Però això és curiós, perquè era... O sigui, semblava que la repressió sexual s'acabava quan ells tenien més drets sobre nosaltres. I no.
0: Ho hem entès molt clar. 932017474. Si vau viure aquestes jornades i teniu ganes d'explicar-nos alguna cosa, tenim els telèfons oberts, i si no, doncs passen 2 minuts d'un quart de 10 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, això és Les Dones i els Dies, i avui fem repàs d'aquest moment dels 50 anys de jornades catalanes de la dona. Deja'm...

0: gent amb moltes ganes de parlar, és normal, perquè van passar moltes coses, com dèiem, aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. Estem amb Mireia Bofill, Mercè Otero i Roser Rius, cada una explicant una mica el que va significar per ella aquest moment. A mi també m'agradaria que sabéssim o expliquéssim una miqueta com era la vostra vida llavors, és a dir, com era la feminitat, quina era l'herència femenina que teníeu a casa, perquè hi ha històries diferents aquí, no? La Mireia Bofill, per exemple, els teus pares s'havien exiliat a Xile després de la guerra i allà van ser acollits per molta gent, però es van haver de buscar la vida. I tu venies d'aquesta família que ja venia d'haver estat exiliada. Això m'imagino que ja marcava un abans i un després.
1: Bueno, sí, clar. I per altra banda, una mica també marca que no tens la mateixa història, no? La Mercè parlava de l'escola i clar, aquesta escola nacional que tu visites, jo no és la que he anat jo. Clar. Jo, de fet, vaig anar, clar, amb una escola laica i amb una escola que era coeducació. Aleshores, en certa manera, també tenia la visió del que després vam veure, que l'escola coeducativa no volia dir que fos igual i no, i en certa manera, segons com, les nenes potser de vegades estaven millor soles. Sobretot quan arribava l'adolescència i tenies tots aquests nois per allí que et torturaven.
0: Diguéssim que venies
1: sí,
0: ensenyada...
1: Sí, que no tot era fantàstic. En canvi, ja, nosaltres vam passar una etapa que vam reivindicar molt la coeducació i després vam veure com amb tot. És a dir, que amb la coeducació no n'hi havia prou,
0: però sí que
1: sinó canviàvem des dels continguts fins als comportaments.
0: Sí, però dic, sí que venies d'un país i d'una escola laica. En el cas de la Mercè Otero, per exemple, tu expliques que tu et va marcar molt l'ambient de la teva mare, la lleteria i les dones que hi anaven.
2: Sí, vull dir, però no, per això és una cosa que he repetit moltes vegades, que esclar, jo vinc d'una família que era una àvia, una mare i una germana, perquè el meu pare estava molt absent, perquè era d'això, de la comercial, i viatjava, i podia passar 3 mesos, 6 mesos fora de casa.
0: També
2: no?
0: Com molts homes de l'època.
2: Sí.
0: Els homes eren una mica un animal mitològic,
2: sí.
0: Perquè les dones deien, ja veuràs quan arribi ton pare a casa,
2: sí.
0: I deies, quan?
2: Sí. No, en aquest cas vull dir, hi ha una visió d'aquest tipus, no? I a més, el tenir l'àvia i la mare, vull dir, una gran gelateria, vull dir, en què totes les clientes eren dones, aleshores allí, vull dir, es creava, vull dir, una complicitat, i jo el que veia era que anaven parlant entre elles, anaven intentant solucionar els problemes econòmics, problemes de relació amb els marits, també això, absents i no absents, etcètera, no? Les dobles morals, totes aquestes qüestions.
0: Les querides de l'època.
2: Per això dic que és...
0: Ara es diu parella oberta, abans es deia querida.
3: No és el mateix,
0: No, faig broma.
2: No, i aleshores això, vull dir que vas veient que les dones se'n surten, que les dones són capaces de trobar això, les complicitats entre elles, etc. O sigui, i això va creant, vull dir, tot un pòsit.
0: Podríem dir que va crear una mica la llavoreta de
2: sí,
0: pensar que aquesta idea de col·lectivitat podia
2: sí,
0: funcionar.
2: Seguríssim. Jo en aquest cas, vull dir, ja dic que ho he explicat més d'una vegada, perquè veritablement això un cop ha passat i tu mires des de lluny, dius, ostres, però sí que hi havia una base en aquest sentit, no? I aleshores també el fet d'anar a una escola que era això, com si diguéssim, era un grup escolar, o sigui que era una escola oficial de l'època, però clar, és que la meva mare era molt partidària dels serveis públics, o sigui, educació pública, sanitat pública, aleshores fins i tot, encara que ens va portar en un grup escolar, vull dir, deia, bueno, ja ho arreglarem a casa, per dir d'alguna manera, que tingui un bon pati i després ja veurem què és el que hem de fer, no?
0: M'estàs parlant d'una dona bastant avançar del seu temps,
2: sí,
0: perquè sembla.
2: Sí.
0: No? Vull dir que veníeu una mica amb la feina feta de casa, em fa la sensació.
2: Sí, justament.
0: Sí?
2: No, bueno, perquè després parlant del 76, 76, vull dir, justament la meva mare, vull dir, estava en la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i justament era una de les persones que més ho treballava, vull dir, en aquest sentit. No?
0: I també va ser-hi a les jornades, aquestes jornades?
2: Sí, seguríssim. No seguríssim, vull dir que...
0: Vull dir que... I tu no feies allò de persona jove, de no vull que em vegui ma mare, no vull estar mateix paranimf que la meva mare?
2: No, en aquest sentit, vull dir, en absolut. Vull dir, a més, vull dir, jo en aquella època, justament parlant de dones universitàries, jo era professora no numerària, era PNN a la universitat. I aleshores, en la facultat, justament a la facultat de lletres, que en aquell moment encara eren filosofia i lletres, etc. I, esclar, jo anava entrant i sortint de classe cap al paranimf. Entrava i sortia de classe cap al paranimf, vull dir.
0: Uh-huh. I la Roser, per exemple, sí que venia d'una família, podríem dir, cristiana. Sí. Però i quin ensenyament tenies, per exemple, a casa, amb la família? Com era la teva família amb les dones, per exemple?
1: Bueno, la meva família, el que marcava més és que eren molts. Això marcava molt, perquè ser 11 germans vol dir, i sense ser rics, i viure al Raval, doncs marca. Llavors, a casa meu, la meva mare era una dona que era cristiana, però no era reaccionària, era mestra, havia après... Quan la Maria Montessori havia estat a Barcelona, ella havia anat a conferències i s'havia comprat llibres i tal, perquè li interessava l'ensenyament dels petits, i llavors, doncs amb els fills va posar una miqueta en pràctica. I nosaltres, jo no vaig anar mai a escola, o sigui, jo vaig estar sempre a casa. La meva mare pensava que les escoles aquestes públiques, com el meu barri, eren un desastre. Les monges, que ella hi havia estat interna, tot i la cristiana que era, no la convencien. I
0: es va ensenyar a casa, ella?
1: Ens va ensenyar a casa. El que passa, la diferència, és que els nois, que eren 8 nois i 3 noies, els nois al fer els 10 anys anaven a l'institut, i les noies, doncs, no. Era la gran diferència. Que no volia dir que la meva mare pensés que ens havíem de casar. No, jo crec que no ens ho va dir mai. Però pensava que ens en sortiríem. I que els homes, si no se'ls ajudava, no se'n sortien. O sigui, en el fons... No. A veure, ella se n'havia sortit òrfana, sí, amb 8 anys de pare i mare.
0: Clar.
1: I la seva germana, igual.
0: Llavors, va dir que aquestes noies són molt espavillades, faran el que vulguin.
1: Si ens anem sortint nosaltres, també se'n sortiran elles. O sigui, no era un punt de vista tancat, però, clar, molt bo, molt
0: però
1: bo.
0: No et va anar tan bé com els teus germans, en el
1: exacte,
0: sentit d'aprendre coses, no?
1: Exacte.
0: Però vas posar-te les piles després.
1: Sí,
0: està,
1: no, les tres germanes ens les vam posar, però ens va costar més.
0: Creieu que, per exemple, situacions com aquesta o d'altres, què és el que va marcar la vostra consciència feminista? O no sé si llavors fins i tot us dèieu així, perquè hi ha una cosa que em crida a mi l'atenció, que són els 50 anys de les jornades de la dona, però no es parla de feminisme. Feminisme encara és una paraula lletja? És com una herpes o què?
2: No, és un problema d'ignorància gairebé. O sigui, no s'havia parlat, vull dir, en tot aquest temps de silenci, tota l'època franquista, vull dir, tal, hem hagut de recuperar justament les feministes una genealogia. Vull dir, hem hagut de fer allò les dones del 36, hem hagut, o sigui, les dones de la República, etcètera, etcètera, i anar més enllà, a la Bonmaison, a la Montsardà, o sigui, i anar tirant cada vegada més enrere, per dir-ho d'alguna forma. O sigui que, vull dir, en aquest sentit, doncs, és la paraula feminista, vull dir, no era... Jo també penso, no, lo de la dona, que també s'ha parlat molt, perquè, clar, és la dona com a essència. Vull dir, avui en dia, és clar, parlem de les dones, Institut Català de les Dones, o sigui, és clar, tota la pluralitat i diversitat de les dones, vull dir, això és molt important, no?
0: Sí, sí.
2: Vull dir, aquest canvi...
0: Però estàveu aprenent, podríem dir, en aquella època.
1: Jo diria que sí que hi havia una certa intencionalitat de que fos... que tothom ho considerés seu.
0: Sí,
1: jo crec que en aquest aspecte no era casualitat. O sigui, sí que hi havia algunes dones que ja ens consideraven feministes, però ni volíem... De fet, van venir moltes dones a les jornades que no s'hi consideraven. O sigui, van convertir, per dir-ho d'una manera. O sigui, van tenir un canvi. I algunes ni això. Però vull dir, jo recordo, per exemple, que les primeres vegades que vaig formar un grup de dones, en aquell cas era Madrid un altre cop, vam dir dones, precisament perquè volíem atraure's totes les dones. Si haguéssim dit, som un grup feminista del barri de les Àguiles de Madrid, ens haurien quedat soles. O sigui, un grup de dones, i aquelles dones es van anar convertint en feministes.
2: Clar, perquè no,
1: volíem parlar dels temes que en realitat consideràvem que afectaven a totes les dones. Per això crear les vocalies de dones, crear espais, era potser el més important, eh? És a dir, crear espais on les dones poguéssim parlar i poguéssim, doncs, explicar com vèiem el món, com sentíem, i sí que teníem com molt adients del tema aquest, que el personal és polític. És a dir, que d'alguna manera els temes que vivíem com a problemes personals, no? Que en aquell moment, per exemple, doncs, el model de família, no? Tota la repressió sexual, en la sexualitat que hi havia, etc., que això no eren problemes que afectaven a cada una, sinó que, de fet, eren problemes que ens afectaven a totes i que tenien una traducció política. Evidentment, la traducció política és el feminisme, en realitat, és el moviment que vol fer tots aquests canvis. Però estàvem, era com ha dit la Roser, és com el pas abans. El que volem és posar-nos d'acord i mirar què és. I, de fet, a la jornada va haver-hi una cosa que és molt bonica, que al final, a les conclusions, diu: no donarem una definició de feminisme, és a dir, que la paraula feminisme allí almenys surt, però diu: no donarem una definició de feminisme perquè ho hem de definir entre totes, el que és. És a dir, no volíem que digui, doncs, feminisme és això, i una sèrie de principis, no?, com un que ja has de seguir i vol dir això, no. Tot havia de ser molt obert perquè havia de recollir l'experiència real de les dones i el desig de les dones.
0: Exacte, no? I que la cosa seguís i es mogués i continués fins avui.

0: Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
1: Sí, sí, el programa que escolten els homes perquè volen aprendre com eren aquelles jornades feministes que, per cert, aquelles jornades de la dona de fa 50 anys hi van a homes, també, tinc entès.
2: Sí.
1: I em sembla que això va aixecar una mica de celles, no m'agrada gaire. Com va anar això? Bueno, com va ser això?
2: No, vull dir, el moviment feminista sempre ha reclamat un espai propi, o sigui, és l'habitació pròpia de la Virginia Woolf, no? Vull dir, en aquell moment també veníem d'haver viscut assemblees i assemblees, assemblees en què la paraula, vull dir, l'eliminaven els homes i poques veus femenines se sentien, no? Aleshores, en aquest sentit, doncs, vull dir, donar prioritat a les dones, la veu de les dones, el pensament,

0: Però quins temes eren els que més punyents i els que teníeu allò que hi reflexionàveu molt i teníeu ganes de parlar-ne?
1: Bueno, sempre passa allò de que l'urgència moltes vegades també fa que l'urgent passi pel davant de lo que és veritablement més important, no? Però és que en aquell moment hi havia unes urgències bestials. Vull dir, per exemple, els canvis de legislació de la pàtria potestat, vull dir, dels anticonceptius, vull dir, tot això, no? I lo d'igual treball, igual salari, vull dir, aquesta...
0: I la legislació, també,
1: bueno, és
0: perquè...
1: Que, clar, és que tot això, vull dir, quan parlo de la pàtria potestat i tal, tot això és el que venia de... Ah,
0: les
1: de
0: dones eren adúlteres i ells...
1: Clar, o sigui, no hi havia, si no hi havia el divorci, si no hi havia res de tot això, o sigui, és clar, hi havia unes coses molt, molt clares, no? O sigui, la llei de vagos i maleantes, també, respecte a l'homosexualitat, vull dir, tota una sèrie de qüestions.
2: Perillositat social, era
1: ja. Sí, sí. La perillositat social, sí, evidentment.
2: Sí.
1: Doncs, vull dir, és clar, tot això, vull dir,
0: és que teníeu molt a fer.
1: Sí, molt, la feina no, bueno, no era qüestió de bueno, era qüestió d'anar de pressa.
2: De fet, després... les primeres grans lluites que hi van haver van ser, no, contra o sigui, perquè s'eliminés la penalització de l'adulteri, no? Totes les lluites de jo també sóc adúltera, no? Que vam sortir al carrer amb un cas concret, no, d'una persona que realment va estar molt a punt de que li prenguessin la filla i de condemnada i tal, però de fet era una de les coses que havien sorgit de les sí, jornades, era, no? Era aquest aspecte
1: amnistia
2: de canviar.
1: Amnistia per la dona.
2: Amnistia per les dones.
0: Vosaltres éreu adúlteres i ells feien amancebamiento. És a dir, i a més, moltes vegades ni se'ls castigava, no? I vosaltres, fins i tot, doncs, us podia passar coses greus.
2: Clar, podien, com sí. Aquest cas d'aquesta dona i moltes altres. Bueno, jo a la presó havia estat amb preses comuns per adulteri, per avortament, evidentment per drogues i prostitució, moltíssimes, però sí, per qüestions que un home no entrava.
0: Qui hi havia allà? Perquè algú pot pensar que potser només éreu universitàries. I no, qui hi havia allà en aquelles jornades de la dona?
3: No, en absolut. És a dir, en realitat una part important. Van venir moltes dones universitàries, també moltes dones de barris, també dones treballadores, obreres joves, perquè no totes les joves són universitàries. Van venir moltes, però s'ha de dir que les jornades es van començar a preparar més d'un any abans, aprofitant que l'any 1975 Nacions Unides havia convocat l'any internacional de la dona. I unes de les que van moure molt tot això van ser les dones democràtiques, que eren dones que venien treballant d'abans, dones, vull dir, properes a partits d'esquerres, que ja venien treballant, que havien ja molt més endarrere, no? I que després s'oblida, i perquè una mica les joves trobàvem que aquestes eren com una mica massa tradicionals i que més políticament potser estaven molt per una reforma i parlaven molt dels canvis aquests legals que hem parlat ara, però en canvi parlaven menys d'altres canvis que moltes de les més joves veiem que no n'hi hauria prou només amb una reforma i amb canviar unes lleis. És a dir, moltes pensàvem que hi havia d'haver uns canvis socials molt més importants. També, per exemple, en l'organització del treball, amb una sèrie de coses. És a dir, moltes en realitat estàvem i també hi havia la idea del patriarcat, que no és que només que tinguéssim una dictadura, sinó que vivíem amb un sistema que era capitalista, que era patriarcal, i que això implicava, doncs, una sèrie de coses. I algunes ho vèiem, i moltes, potser les més grans, malgrat venir de l'esquerra i malgrat estar properes al PSUC, al Partit Comunista, vista, clar, potser per la seva història, etc., estaven més per una idea gradual i de moment, mireu, de moment les llibertats democràtiques i canviem aquestes lleis i després ja anirem a poc i les joves, com sempre, tenen pressa, no?
0: Això t'anava a demanar, que em fa la sensació que l'esquerra estava pendent d'altres coses i era una mica primer

0: s'havien d'aconseguir uns drets i les dones ja vindran després. És la sensació que tinc, però desmentiu-me-la si és així. Si no és així.
1: No, no, vull dir... A veure... Sí, sí, justament. El problema és que tu pots canviar les lleis, però els canvis de mentalitat tenen una altra, vull dir, tenen una altra cronologia, no? I aleshores, és clar, vull dir, en aquest sentit, doncs, el que calia no tan sols era canviar la llei, sinó canviar, i això és una de les coses que hem vist que no ha anat tan de pressa, que en un moment determinat no sé, vull dir, la mentalitat de la gent en aquella època podia ser fins i tot més progre que les lleis que hi havia. I, en canvi, ara tenim unes lleis que són fantàstiques, per dir-ho d'alguna manera, i, en canvi, bueno, fantàstiques, amb el bon sentit de
0: millors.
1: La paraula. Sí, justament.
0: Sí.
1: I, en canvi, la mentalitat sembla que no va en la mateixa direcció, no? Aquest és el problema.
0: De fet, mira, anem a recordar una mica com era, per exemple, el món aquest de l'any 74 en un fragment de televisió espanyola de l'època.
2: ¿Qué opina usted del proyecto de ley de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer?
3: Hombre, porque no me gusta. El hombre es lo mismo que la mujer.
4: La mujer no tiene derecho a nada, todo está de parte del hombre.
5: No tengo ni idea. ¿Qué?
6: La mujer se debe más a la casa, tiene más ocupaciones.
7: ¿Usted está de conforme, usted está de acuerdo con esto que me está diciendo?
6: Yo sí, mucho.
7: O sea, ¿usted cree que el hombre tiene que tener más libertad?
6: Puede... más libertad.
7: ¿Y la mujer menos?
6: Menos.
8: Yo creo que se debe de respetar al hombre en todo. Para eso se ha casado uno, para respetarle, y él siempre ha sido el cabeza de familia. Y creo que eso debe de ser así.
0: El cabeza de família, eh? Com hi anem? Com era aquest món, eh? Era així. O com a mínim això era el que es deia al carrer. Quina concepció llavors es tenia, per exemple, de la família? Quin lloc ocupaven les dones? Això era un tema, m'imagino, que vau parlar moltíssim.
9: Bueno, sí, és clar.
0: A les jornades.
9: Les jornades es va discutir molt quin tipus de família. En realitat, molta gent estava en contra de la família tradicional. I es parlava, o sigui, per exemple, jo recordo que en algun moment, quan es va parlar del divorci, hi havia grups de dones que estaven en contra de fer una campanya pel divorci, perquè fer una campanya pel divorci no deixava de ser institucionalitzar que el matrimoni era el que s'havia de fer i després ens divorciàvem. O sigui, nosaltres jo crec que estàvem... tant anys lluny del que volíem fer, que estava una miqueta massa lluny i tot, ja. No, vull dir que la família tradicional, jo crec que la teníem... que s'havia de... havia de canviar totalment i, per tant, no solament tenia que canviar, o sigui, la manera de fer dels homes, sinó que no ens teníem que unien matrimonis que no deixaven de ser aquesta...
0: Ho sento, i estem parlant de fa 50 anys, i algú pot pensar, aquestes dones són més modernes que les d'ara. O com a mínim es preguntaven més coses.
9: Es preguntaven moltes coses.
0: Sí,
10: sí. Sí. Però vols dir que sempre no ens hem preguntat? Perquè ara quan diem, però en realitat, en els anys de la República, el que m'explicava la meva mare, també van ser uns anys en què es van qüestionar una sèrie de coses. El que passa que van ser 3 anys, van ser molt curts, i a més amb una guerra pel mig, i per tant amb moltes dificultats, però que volien canviar el model de família, també el volien canviar, que volien un altre tipus, vull dir, moltes coses ja eren aleshores. Esclar, jo això, abans m'has preguntat per la meva família i tal, jo això sí que ho tinc molt clar, perquè, clar, jo de petita vaig viure, doncs, en un ambient de persones exiliades i, per tant, de dones, la meva mare i les seves amigues, que eren dones joves que havien viscut aquells anys, entens? I, clar, que es van trobar a l'exili i es van trobar que havien de treballar i, finalment, es van trobar ficades també amb un model de família, van casar i van tenir criatures i no era tan fàcil, però el desig de canviar allò i el desig de viure d'una altra manera sí que hi era. Tenien aquella memòria, i jo crec que aquella memòria d'alguna manera m'ha quedat ficada a dintre, em va quedar ficada, doncs, aquells berenars amb la mare i les amigues.
0: Jo estava pensant ara això que dèiem, no? Ella parlava de la seva mare, però d'alguna manera aquestes jornades de fa 50 anys van canviar com viuríeu la vostra vida, diríeu? O és dir massa?
9: Jo crec que sí. Ja, sí, ja, eh? Bueno, jo crec que ja estàvem canviant-la, eh? Sí. Ja teníem... O sigui, les persones que vam anar... Ara parlem de nosaltres, no de totes, esclar.
0: Sí, sí, heu de parlar de vosaltres.
9: Nosaltres. Segurament ja... Vaja, segur, ja conec companyes que van canviant a les jornades, la seva manera de veure el feminisme. Però altres ja teníem, no?, unes ganes de canviar les coses. I a nivell personal ja estàvem canviant-les. O sigui, no sé, jo personalment, amb el meu company, ja teníem les coses més tan clares. Vull dir, ja no érem una parella tradicional. Ja érem una parella que, bueno, que les coses es debatien, si com fer-les i quan fer-les i com fer-les, em sembla que des del principi fins ara. Vull dir, em sembla que ja teníem algunes coses i altres, doncs, com si es van trobar amb una persona, home, no tan dúctil o no tan comprensiu o no, amb unes idees tan avançades, es van haver de divorciar.
0: No? Mercè.
9: O buscar altre tipus de relacions molt bones, que aquestes sí que estaven, no? Potser se'n podria parlar una mica, no? De lesbianisme i això, no? Que aquestes sí que van ser també un pas molt endavant de les jornades.
1: Sí, vull dir, bueno, jo per una banda, quan es parlava d'això de les famílies, jo com sempre sóc allò que tot ho havia après en els llibres, vull dir, me'n recordava molt doncs, dels hippies, de les comunitats, vull dir, de la K2 de Berlín, etc etc. Vull dir, quins eren els models, no? Vull dir, clar, teníem uns models que no eren d'aquí propis ni de cap de les maneres, però que clar, també eren allò, no? Fins i tot els kibbutz d'Israel, vull dir, que avui en dia tothom està així tan d'això, no? Per desgràcia, vull dir, tan criticats i tot. Però vull dir, això per una banda, vull dir que o sigui, que hi havia altres maneres de veure. I en el cas del moviment LGTBI, que també es va posar en marxa, vull dir, el moviment feminista i el moviment de lesbianes i gais, vull dir, també surt en paral·lel. Vull dir, perquè el patriarcat també està allí present. Aleshores, vull dir, l'element aquest de...
0: Però potser era un dels primers llocs on podien parlar aquestes dones.
1: Sí, no, és evident. És evident.
0: Vull dir, això era molt important. No,
1: sí,
0: que aquestes dones poguessin expressar...
9: I es van obrir de seguida, aquestes dones.
1: Això va sortir en aquell moment, perquè, bueno, jo mateixa, no? Vull dir, allò amb més pluma o menys pluma, vull dir, ja no dintre mateix del Paranimf, però en el passadís, vull dir, ens reconeixíem i sabíem doncs, que les opcions sexuals podien ser d'una altra manera i així ens han estat, no?
9: Sí, aquest va ser un dels grans avançaments, que penso jo, a les jornades. Yeah!

0: Eren les greques, això, les greques que sonaven també l'any 76. Com ens agrada sentir aquesta música, recordar també com vibrava el món. Vibrava d'una altra manera, però era una mica la llavor de moltes de les coses, que, de molts dels drets que tenim ara. Ho estem parlant amb Mireia Bofill, amb Roser Rius, Mercè Otero, tres dones que van ser en aquelles primeres jornades catalanes de la dona. M'agradaria també que m'expliquéssiu una mica, tu abans ho explicaves una mica, que eres, estaves treballant allà a la universitat i anaves i venies. Com s'ho feia la gent, que les dones que estaven a les jornades per anar allà quan algunes treballaven, i era, va durar tres dies. Com
1: va començar divendres a la tarda, eh?
0: Ah.
1: Va començar divendres a la tarda, dissabte i diumenge.
2: Quatre dies, doncs, perquè va ser...
0: Va tenir molta...
2: Era un pont. Va ser el pont de la Puríssima.
1: Ah, era pont de la Puríssima.
2: Que ara no existeix. Que ara no existeix. Va ser el pont de la...
1: Puríssima.
2: No, el de la... Com es diu el que hi havia la primavera?
1: Corpus.
2: Que allò de los tres jueves hay en el año.
1: L'Ascensió.
2: És que allà veieu jo com cada d'educació catòlica poca.
0: No anem bé, però avui també és Corpus.
3: No, avui no és Corpus, avui és la segona Pasqua.
0: La segona Pasqua, això. Anem fatal aquí, eh?
2: Hi ha tres jueves, el Corpus,
0: exacte,
2: el Dijous Sant i aquest dijous...
1: L'Ascensió.
2: Que és l'Ascensió.
0: No ens desmarxem. Parlem de les jornades catalanes de la dona.
2: Bueno, van ser quatre dies.
0: Van ser quatre dies.
1: Vale, doncs quatre, però era agafar una festa.
3: Molt bé. Va haver-hi, és que quan es parla que si érem 3.000 o érem 4.000, és que clar, era un rotatiu de dones.
1: Sí,
3: les
1: sí.
3: que venien a primera hora, deixaven les criatures a l'escola, després havien d'anar a fer el dinar, després tornaven a la tarda, venien les altres,
1: sí.
3: Enteneu? Vull dir, les que treballaven segons els horaris de mitja jornada, jornada sencera, etcètera, etcètera. O sigui que, esclar, podem parlar de 3.000 i fins i tot de 4.000 perquè era aquest rotatiu.
0: Clar, sí, sí, sí. Les jornades, a part de tot el que dèiem, no?, que vau parlar de milers de coses, vau acabar amb una manifestació, amb unes pancartes, 500 dones amb pancartes i consignes, per exemple, que reclamaven doncs, l'alliberament de la dona, els anticonceptius lliures, gratuïts, la igualtat entre dones i homes. Com recordeu allò? I també com us va rebre el carrer?
3: Jo és que el que recordo més és la manifestació de les guarderies, que avui en dia no es poden dir guarderies, no? Vull dir, de les llars d'infants, perquè aquest sí que era un tema que veritablement, o sigui, per les dones que treballaven, etcètera, vull dir, era una necessitat ja urgent i que no hi havia manera, no? I aleshores jo recordo a sortir una de les nits, vull dir, amb la manifestació aquesta, que va ser reprimida fortament. O sigui, que vam sortir a plaça universitat i vam anar a parar fins a la Diagonal, vull dir, pujant per això, però que va ser... Que encara
0: important.
3: Era... Sí, va ser important i va ser veritablement allò... I a canvi aquesta que dius tu, amb pancartes d'aquest altre tipus, no sé per què no la tinc present, però devia ser una altra...
0: Però també va haver manifestació, per exemple, per l'adulteri, que va ser molt famosa, amb aquelles pancartes.
3: Sí,
0: jo també sóc
3: ja
0: adulta, això és després.
3: Sí, després, sí.
1: Les que van estar molt bé també van ser totes les manifestacions que es van fer a la presó de la Trinitat, perquè demanàvem l'amnistia per totes les dones. O sigui, no solament que acabessin de sortir les polítiques, que algunes no van sortir fins al 77, sinó per totes les dones. I llavors en van fer bastantes manifestacions. Anàvem els... No sé si era dissabte o diumenge, ara no recordo bé.
3: Diumenge al matí.
1: Diumenge al matí era, no?
0: Vosaltres estàveu tot el dia de manifestació, eh?
1: Bueno,
0: no?
1: Tot el dia no, però...
0: Bastant.
3: Si no estàvem d'assemblea, estàvem de manifestació.
1: Això mateix.
0: Aquí, en aquestes jornades, van passar moltíssimes coses. Com us sentíeu vosaltres? Quina sensació era la que teníeu? De que estàveu fent història? O teníeu por? Com ho vau viure, això?
1: Jo crec que teníem una satisfacció impressionant, una alegria, por, no? Jo no recordo haver tingut gens de por.
3: No, vull dir, jo el que em va agafar va ser la consciència aquesta de que havia de... O sigui, tot el que havia après... Vull dir, ho havia de deconstruir i havia de tornar-m'ho a aprendre tot. Vull dir, que hi havia una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de viure el món, una altra història, una altra literatura, una altra filosofia, o sigui, i que això és el que havia quedat completament amagat, no? Vull dir, invisibilitzat en tota l'època franquista, en els currículums i tot. I aleshores, per mi, va començar una etapa d'empullar, vull dir, tot el
0: tornar a aprendre-ho tot.
3: Exactament.
0: Perquè m'han explicat un món que no és el que
3: Exactament.
0: És, no?
3: Exactament.
0: Ara que parles de literatura, estaria bé parlar de La Sal, que és l'editorial que també surt d'aquestes jornades, i una mica, doncs, està passant, i feu molta feina. Us dediqueu a traduir coses que no s'han traduït mai aquí. La gent pot llegir Simone de Beauvoir, moltíssimes coses que eren difícils de trobar, i més si no parlaves l'idioma. Com hi viu, això?
2: Bueno, ara quantes coses alhora, no? Perquè les jornades, en realitat, van obrir una possibilitat, perquè fins aleshores t'havies trobat amb grups petits, no? Amb grups petits, o bé, doncs, les que militaven en algun partit o el que sigui, més aviat, doncs, les companyes de militància en el partit, o en el sindicat, o en el barri, o el que fos, i altres, simplement, doncs, el grup amb les que compartíem doncs, això, desitjos, inquietuds, etcètera. I les jornades, de cop, et van obrir la possibilitat de comunicar-te amb moltes i de fer moltes coses. És a dir, allí es va crear la coordinadora feminista en la qual estàvem diverses. És a dir, va ser com trobar les altres. És a dir, tu pensaves que eren quatre i érem quatre ja durant la preparació, ja va ser. De fet, amb la Roser ens vam conèixer durant la preparació de les jornades. Ja era una mica això, anar-te obrint, però després de les jornades, clar, moltíssimes possibilitats, i aleshores va obrir la possibilitat, doncs, per exemple, que es va crear el Bar La Sal, que era un projecte que la Maria Jordà ja tenia d'abans, i quan fèiem reunions d'aquestes sessudes de llegir textos, ella ens deia el que hem de fer és un bar, i aleshores li dèiem, calla, quines tonteries.
0: Va
2: ser importantíssim, sí. Es va obrir la llibreria de les dones, que això també està lligat, és a dir, la possibilitat d'una llibreria on trobaves ja seleccionats tots aquests textos que t'interessaven o que et podien interessar i que si no potser no hauries ni sabut que existien, i les edicions La Sal van néixer una mica després, doncs, també del desig aquest de compartir i de compartir les idees ja no en el petit o gran grup de debat, sinó de poder fer publicacions i que poguessin arribar, doncs, a moltes més. Perquè la idea de parlar, de debatre, era importantíssima.
0: Mireia, què publicàveu, per exemple, a La Sal? Jo dic Simone de Beauvoir, però vau publicar moltes altres.
2: Nosaltres no vam publicar. No, Simone de Beauvoir va publicar edicions 62.
0: Sí, però què vau publicar, doncs, vosaltres?
2: Nosaltres, bueno, coses molt diverses. De fet, vam tenir moltes col·leccions de poesia, vam publicar una mica més endavant, no immediatament després de les jornades, les clàssiques catalanes, que això va ser sumament important, perquè resulta que hi havia una obra que es deia una col·lecció que es deia les millors obres de la literatura catalana, i hi havia, em sembla, dos o tres dones, i nosaltres, doncs, clar, era recuperar una sèrie d'escriptores i, a més, llegides per altres autores d'ara, i totes amb una introducció.
0: És que jo crec que no se n'ha parlat prou de la feina que vau fer.
2: Clar.
0: Perquè és molt important en aquell moment, les dones no estaven al cànon de la literatura.
2: Ja.
0: És així?
3: Doncs, efectivament. Vull dir, a veure, aleshores també hi havia els Cuadernos Inacabados, que eren més textos més teòrics, vull dir, importantíssims, i pel que fa a la literatura, doncs, esclar, vull dir, si parlem d'aquest tema, doncs, esclar, el cànon oficial, vull dir, te'n vas de Shakespeare a Cervantes i aquí...
0: Tots senyors.
3: Exactament. Aleshores, esclar, recuperar lo de les clàssiques catalanes i saber, vull dir, jo què sé...
0: Víctor Català.
3: Home, Víctor Català, primera i principal, però, vull dir, ara mateix, Clementina Arderiu, per exemple, no? I, bueno, o per exemple, altres tipus de llibres, com la primera cosa que es va publicar van ser les cartes d'Estefania de Requesens. Importantíssim. O sigui, perquè, esclar, vull dir, una cosa és la literatura de creació i l'altra cosa també és la documentació.
0: L'assaig, documentació.
3: Exactament, l'assaig, etcètera. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, això que us deia, no? Vull dir que havíem de tornar
0: a estudiar
3: una altra vegada la literatura catalana des d'un altre punt de vista.
0: Escolteu, ens queden 3 minuts ja. Jo us volia fer la pregunta de si creieu que el món havia canviat molt, com veieu el feminisme d'avui, i m'esteu dient ja que munteu unes jornades, quin mes? El mes de juny?
1: Ara, el juny, 12, 13 i 14.
0: Des de la Fabra Coats, justament, estareu fent unes jornades 50 anys després, les tornem a celebrar, i jo espero que podem anar a fer el programa des d'allà, que m'encantaria.
1: Estaria molt bé.
0: I que ens ho expliquéssiu en directe. Però, què veureu allà o què fareu allà?
1: Penseu una cosa, de les maneres que no s'han deixat de fer jornades, se n'han fet moltíssimes, no són les segones. El que passa, aquestes són les dels 50 anys, se n'han fet moltíssimes. Allà es tornarà a debatre de tot, em sembla a mi, no? Si tenim un munt... Seran unes jornades molt obertes, no? Així és com les altres estàvem totes juntes en un lloc i discutíem totes a la vegada el mateix. Aquí hi haurà molts temes, però en diferents llocs i en diferents àmbits, no? No serà allò, totes avui ara toca això, no. Tu pots triar, buscar això...
3: Sí, perquè això serà avantatges i inconvenients de la simultaneïtat. O sigui, tenim tanta riquesa i tanta oferta que aleshores jo avui també m'estava mirant el programa i estava desesperada, per dir que si a les 10 he d'estar aquí i a les 10 i mitja ja vull estar en una altra banda... No, vull dir, a veure, de jornades se'n van fer sobretot unes altres importants en l'any 96, que en l'any 96 va ser també, ja feia 20 anys de les primeres i aleshores també ja va ser una mica un abans i un després. Després érem tan optimistes que en l'any 2006 vam dir, les dones sabem fer i fem saber, pensant que ja ho teníem tot fet. Ve la crisi i aleshores ja les del 2016 es van convertir en unes jornades radicalment feministes, perquè una cosa era les arrels i l'altra ja era la projecció cap a la ment feminista. I ara avui estem en feminismes en revolta, perquè tenint en compte com se'ns estan apropant allò, mals temps amb aquestes qüestions, vull dir, doncs els feixismes com avancen i tota aquesta sèrie de reaccions...
0: Està clar, doncs, que heu d'estar, que teniu molta feina.
3: Exactament.
0: Moltíssimes gràcies a les tres, a la Mireia Bofill, a la Roser Rius, a la Mercè Otero. Crec que heu de venir 3 programes més, o 15 o 25, perquè només hem explicat 4 coses, però us dono molt les gràcies, sobretot a la que fa l'aniversari.
3: Gràcies.
0: M'agrada molt que hagis vingut avui. I nosaltres, moltes gràcies. Ho deixem aquí, aquest programa que hem fet també una colla de dones i algun home. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà anirem a entrevistar la poetessa Dolors Miquel, que acaba de publicar el llibre El pit adormit, un llibre que també és preciós, que jo diria que no és un llibre, que és una catedral, que explica a través del pit de les dones tota la història d'amor i també de vida i de poesia d'aquesta gran poeta. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, i Roser Parera Moragues, que m'està mirant com dient, m'acaba ja, que hem d'anar a dormir. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atleti de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026. Marta Viana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, fins quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps, va.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí, aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà
0: també fins Nadal.
1: Tenim una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: És Are You Gonna Go Away, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way. Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes. 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: però
2: l'afrontarem amb optimisme i alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un home amb l'any de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Estic Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre de Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre l'intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de les joies de Zapatero.
2: Què et semblen?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges... Bé, no està malament, no?
2: Tu anàlisi. Vols venir a l'Àgora, amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes en fora.
2: Poses un collaret i d'aquí problema.
0: Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2:15 del matí, Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació al públic, i sens dubte contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'un i do, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Estossega.
5: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
0: Ara torno a estar l'altre.
5: No està enganxadet, eh? A veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat, i darrere d'això em dedico que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I, clar,
0: a més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Donald Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No saben on fotre els diners. Com pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Clara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món... complicat que tenim amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no?
0: A mi em fa un...
5: Oh, a mi m'encanta aquella cosa.
0: Jo aquest el posava al càmping i feia una mica
5: sí.
0: de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de
7: sí.
0: càmping.
7: I s'acaba de fent tot, també us ho dic.
5: Sí, sí. però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? És com
0: olor?
5: Un olor com mig de sauna, mig de tòxic. M'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estrany sí, no aquests. A vegades tens uns cops amagats que jo...
5: Sí.
0: O sigui, amb mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira...
0: Bé.
5: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabéis, eso ya lo sabéis, eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home, i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: al món
0: de Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Jo...
5: Ara no, però ara un temps.
0: No,
5: jo,
0: home, no.
7: Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit
5: no
0: i tot...
5: Però no ho sé.
0: Llepat.
5: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, l'altre. Bé dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També, el cor també batega a Batgirl.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és en el moment en què Batgirl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la. I, de fet, ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs, seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia. I ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu, aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Batgirl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Batgirl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Batgirl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Oh. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny on fa 10 concerts.
10: 10 concerts, una residència.
7: Ja veuràs, les casites ja en hòsties... Ja.
10: Allà anava a dir, el famoseo de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però allà ja et dic jo que serà los es juegos del hambre. Los juegos del hambre para estar la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: i la música de Depeche Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria el 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com Turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música, fins que doncs va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk, i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si Depeche Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament, i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
3: Sí, juleu-vos.
1: Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
3: Sí, això està bé.
1: I per això hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que, tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio, i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol treure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles serà

0: que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
2: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
1: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
2: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha dues persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
1: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
2: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
3: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
2: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig, amb 34,8 graus.
1: Idò.
2: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: Es nota, eh?
2: I tant.
1: Es noten aquestes nits. I encara ens queda.
2: Sí.
1: La ciència.
2: Acabem de començar.
1: Gràcies.
2: Fins ara.
1: 3:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
5: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
4: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada, on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
5: El papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per a acompanyar el text Lleó XIV adverteix sobre la intel·ligència artificial.
4: I un últim apunt per acabar, encara El Periódico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
1: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
5: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
4: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
5: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i als seus aliats.
4: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
5: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
4: El Mundo destaca que estem davant d'un papa amb vocació d'influir.
5: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica. No refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos dels que la controlen.
4: L'ABC subratlla que el papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
5: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
4: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
5: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerç comerços que deixen locals buits.
4: El periòdico posa el focus

0: Us en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
1: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
2: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa, repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
3: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem-ho que hi diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
2: S'ha d'explicar.
3: Exacte, s'ha d'explicar.
2: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
3: Exacte.
2: I me'ls han donat.
3: Exacte. Els ingresses i...
2: I ja està.
3: I això d'on ve.
2: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
3: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística de la Complutació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'ara.
2: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
3: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha aconseguit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
2: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
3: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
2: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
0: Demà s'estiu i tot. Podríem arribar.
2: No. Aquí no ens, tenim la Marta, Diana i a mi no...
0: De les setmanes més càlides.
2: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
0: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
2: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què ens sorprens avui, Marta?
4: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
2: Nostàlgica que estàs.
4: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
2: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
4: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: Molt, molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs, aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I, si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglaó, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fent camí ja cap a 6:45 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també... Avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las cuergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda por nosotros y...
4: ¿Y las cuergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las cuergas se quedan para nosotros y ya eso no nos lo va a quitar nadie, eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten los bailados.
5: Que nos quiten los bailados, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Conseguimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época del Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Lo que creamos música y pasárnoslo muy bien y ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins.
7: Maquina atento que del buon vino bisogna bere solo un bicchierino.
6: Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti... Són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt. I és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
8: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
8: No, s'ha d'escopir.
0: No, ja
8: ho sabem.
0: No, escolta'm, anar fent, amb moderació...
8: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després amb Xavi Sala i Martín comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després una mica d'humor i ja ho haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada major. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
8: Mariol. Avui és molt fàcil.
0: Sí,
8: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
8: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canàlies, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Vas,
0: noies,
1: més,
0: vinga, va.
1: Més.
0: Vinga, més, que som un país d'abundància.
8: 100.000, no. 120...
1: 69.000.
8: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
8: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs diuen.
8: Anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
8: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració de Nagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, que menys.
0: Molt bé. Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
1: Com som, els catalans?
0: La pela, tu. Treballes a un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
8: Home, hauria de ser normal que si tu cobres... Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
8: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó.
8: Home, farien els camps rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Giel fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
9: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
10: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
1: Ja ho sé.
10: Que és,
1: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
18: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
19: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
18: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
9: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
21: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
22: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
23: Com volguem dir si volia aprendre algo.
22: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
24: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
25: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí.
25: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
1: Molt bé!
25: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però Lara Garcia, creia que deia si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
25: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic a molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica mica, com sempre, a poc, arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
26: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot, m'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a la... A les dones primes de forma extrema.
27: Una mica artificial, fins i tot,
26: absolutament.
27: No?
26: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
27: Persones
26: que tiré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
27: Sí, sí.
26: A mi això m'interessa.
27: La Carulla fins l'últim dia.
26: Ai, la Carulla.
27: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
26: Mira, se m'ha posat la pell, és que clavés la meva primera àvia.
27: A mi em van dir a Madrid que em posés botox, perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
26: No.
27: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un teoria no tindria ni per què... No sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio a col·lapse amb Jordi González a través de 3Cat. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
28: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también que es la cultura, que es Puerto Rico, que es el reggaetón y que es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal, una vegada més, que és que cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta, m'encanten les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa, Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
29: Hola, bon dia.
0: Digue'm,
29: bon dia,
0: matiners. Bon dia, matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants, tot això ja està...
29: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
29: Doncs a 2:15 de la matinada.
0: Mare de Déu, santíssima. Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar a aquesta hora?
29: Bueno, com que he viscut bastant a la vora, em llevo a les 2. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
29: I tant, total.
0: Clar, perquè...
29: Dormim 6 hores al dia.
0: Clar, si te'n vas a... Si et lleves aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
29: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
0: Encara dorm... Però sense migdiada ni rep al mig?
29: Sí, no, sí, sí, la migdiada sempre cau.
0: Perquè...
1: És inevitable.
29: Sí, no, no,
0: I no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
29: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo hasta dreta. Vull dir que pots dormir a 9 i mitja, despertar-me a les 6 i a les 7 m'arriben a dormir.
0: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
29: De dimarts a diumenge.
0: Uf, Déu-n'hi-do, també.
29: Déu-n'hi-do. El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
0: Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
29: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres, un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
29: Correcte.
0: Molt bé.
29: El dilluns és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
29: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
0: Home, molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé.
29: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
29: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
25: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
25: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
25: Bastant bé, sense el gall.
1: Home, clar.
25: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
1: Què dius? Que agressiu.
25: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, una cosa,
25: ja
0: és a dir...
25: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
25: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí?
25: Hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
0: Sí?
25: I una altra així mig.
0: Pobres, de veritat.
1: Però pelades, les tres que tenies.
25: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà on el gall enganxa les potes,
0: marcava
25: les
1: urtes, clar,
25: per enganxar-se, doncs allà és on quedaven pelades.
0: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
25: No, crec que ponen els mateixos ous, però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
0: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
25: La que no pillava.
0: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella, clar.
1: En silenci.
0: La vida és això, és que les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
1: Fins demà.
0: Gràcies.
25: Adéu, Marta. Adéu,
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
25: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
25: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 a les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
25: Adéu-siau, fins ara.
0: Bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons. S'engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilat ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
1: Són joies que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora i amb, també amb una gemòloga, que parlem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat i també amb el periodista Ernesto Ekaifer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situen Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades. Ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
2: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'àgora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment...
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
1: I a Brussel·les?
2: En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president. De mitjana, diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal. Bàsicament, facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
3: Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien aparèixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Isidre Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
6: L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda a tràfic d'influències pertinents a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Venezuela. Àlex Giral Robert.
8: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat, no desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, ni tampoc els dels seus aliats del govern, sumar que no passen per avançar eleccions.
9: Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha reformat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
10: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
9: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
1: I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
6: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Ernestino Corbacho, que va ser ministre de Treball en Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
9: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
11: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
9: En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
1: En temps d'àgora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
6: La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó a la Fiscalia, però vol l'arxivament del cas.
1: I cinquena reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
9: Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
12: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua. Avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
6: Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
13: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven la aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
1: De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
6: En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
14: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
6: Segons ha filtrat, l'acord de pau inclouria, a més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
1: I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra el capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
9: Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà Marco Rubio per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. La diplomàcia russa. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
1: I el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
6: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
6: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria i a la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Ola, que és cofundador d'Antropic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
9: Des del Vaticà, Ola va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
16: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
17: It is an unsolved problem.
9: Anthropic, fundada per Olag i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
18: Bon dia.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
19: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
20: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
19: Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
21: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
1: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
17: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
1: I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
19: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, on un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
18: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
19: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
1: I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
21: Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
1: I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
17: En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
1: I comoció al Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
19: Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
1: Anem cap a Londres, Quim Olivares.
22: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
23: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
22: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim una última hora que afecta Girona.
19: Sí, una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra amb epicentre en aquesta demarcació. Sembla una operació dedicada a explicar a la policia el cultiu de marihuana, també a la distribució de substàncies estupefaents. També es relaciona amb la tinença d'armes i amb el blanqueig de capitals. Hi ha pel cap baix 600 efectius dels Mossos treballant ara mateix.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Milagro.
1: Mishima apareix per sorpresa a la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar, mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip, entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
2: I la segona.

0: la colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
1: I la tercera.

0: I Joan Manuel Serrat rebrà avui el Premi d'Honor a l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. La gala se celebra aquesta nit a Madrid.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
2: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsí, Eric García, Lamine Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi, Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador al Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
1: I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
2: A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes, i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
1: I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
2: A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
3: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
2: Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats de la ciutat.
4: Connection that this club... Pues Aldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
2: Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i als quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barcelona, Igualada, Voltregà i Calafell, Reus.
5: Amb els vols directes de Voloté a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana, i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo, perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista, des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
1: I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
2: On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen d'alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54.

0: En punt 2:15. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
1: El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquia de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
2: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
2: Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
0: De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
1: Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem amb el mateix Arroyo, amb la gemòloga Eva Gómez, i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
2: Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. El gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen

0: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
1: problem. I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
2: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Jackson atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
3: El canvi climático sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
1: El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
4: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
1: En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'Emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
2: Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
5: Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava en petroli i or de Venezuela, i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, una de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa. El Periódico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text. Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara El Periódico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
1: Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran els 30 graus. I a l'interior encara s'arribarà entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol que es repetirà també demà dimecres i dijous.
1: I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
2: era. La flor que siempre quise en mi jardín. I amb què et despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
8: Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Coses Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de l'Erele a Madrid.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
8: Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
9: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant
8: Tossega,
9: que...
8: Tossega.
9: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet, eh?
8: Ara a veure... torno a estar una altra.
9: Torno a estar enganxadet, eh? A veure quan duro.
10: Ai, tornarà a perdre la veu.

0: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
1: Sí, clar.
2: Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so.
0: Sort que ho dius, guapo.
3: Sí, i avui són festes on?
1: Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador, votat de Golmés. A les 10 del matí.
3: Allò dels Pubilles i els Hereus.
1: Sí, i tant. I saps que, a més, van acompanyats per la Copla Montgrins.
3: Ah, ho sabia.
1: I la xaranga, com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
3: Sardanes, també?
1: Sí, serà un quart de dues, en aquest cas, amb la Copla Montgrins. Uah. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, un concert i ball amb...
3: l'Orquestra Montgrins.
1: Sí, senyor.
3: Molt bé. Plat rodó, avui, doncs.
1: Perfecte.
3: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
0: Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Alícia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
6: Això escurçaria la distància de gent o que no es troba bé o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó, i si surt de l'hospital i vol agafar l'autobús per anar a la part alta del barri, a Mare Déu de Montserrat, doncs encara més. Del CAP a l'hospital no tenim una connexió directa, hem d'anar a peu.
5: L'Ajuntament ha convocat una reunió el 15 de juny amb l'entitat veïnal i també amb TMB per abordar la demanda. Els veïns esperen que la trobada sigui efectiva.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95, amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
9: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
8: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Jo.
10: És que fots cada segon de tallo, de veritat.
11: Estàs entrevistes lletges que t'he vist. Avui estic...
9: Perdona, que puc fer això, però... És que no tinc una resposta.
10: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
9: No.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
14: Aneu massa de listos.
15: I els valencians?
14: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
13: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
16: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
17: Has sentit el que acaba de dir?
18: Que a Mallorca no feu l'amor.
4: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
17: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
15: Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més de 600 efectius policials.
17: I pel que fa al cas Rodríguez Zapatero, el sumari el situa com el líder d'una estructura de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
15: Diu que l'empresa de les filles era clau en el cobrament dels suposats suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat també revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan va començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. També, a més, un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'Eurolínia, pels delictes d'acció indeguda, tràfic d'influències, pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
17: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari.
15: Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, amic i suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius, repartit per llocs de la casa, com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Koldo García, després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
17: I la part més vistosa, en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més d'agendes i discos durs.
15: En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
17: Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
15: De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
18: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
15: Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
17: El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
15: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
20: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
15: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
17: Aquí, govern i sindicats a l'educació es tornen a reunir per cinquena vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
15: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
17: I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
15: S'hi han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
21: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
17: Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
15: La investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdre les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
17: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
15: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'Ix i l'IDIBELL conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
17: Cèlia Forment.
1: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la neumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
2: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
1: La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat.

0: Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
1: La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: Ara parlem de teatre perquè I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
1: De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
1: Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
2: És algo inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: I atenció si sou fans dels videojocs.
3: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt de mala venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
1: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una 80ena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
4: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: I els esports, Robert Prat.
5: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona Mitchell diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
6: El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, una 10 a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
8: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re de Riaga.
7: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
8: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
9: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
10: Filla, quan era el teu aniversari?
11: Un altre cop, papa.
12: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
13: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
14: No m'agrada aquesta sintonia.
15: És que està molt bé. Pam,
13: pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
15: M'ho faries tu, Elisenda?
14: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
15: Mar Marvà, bona tarda.
16: Bona tarda.
15: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
16: Pam, pam, pam, pam.
14: Molt bé.
15: Com ho faries, Òscar?
17: No, jo no ho faria.
15: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
12: De dilluns a divendres de 4 a 7...
13: La millor hora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: Pam, pam, pam, pam.
18: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
19: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
20: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
19: Per darrere espera i pam, pam, pam.
12: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: de Catalunya Ràdio.
1: A dos quarts de nou obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
2: A partir de les 9, analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i textadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
1: A partir de les 10, amb el professor Xavier Sala i Martín, abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
2: A les 11, entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
5: And we have to see in front and the past...
6: Què vol dir, tu, sí?
5: Past is... Well...
6: Hem de mirar endavant, vol dir.
4: Ah. Past is...
6: Sí, el passat, passat...
4: Past is well. Past...
6: Sí.
7: No pot parlar en català o què?
5: Ah, i tant que sí, el mi. Per vostè, que faci falta. Ah. Això, Manchester, I feel that... I feel empty myself, and now I need to feel because I'm empty.
6: Yes.
5: I was full in the beginning in here, yes.
6: Què?
5: But slowly, the match on...
8: S'emociona.
5: Match on Sunday, match
6: què
5: on...
6: Què és el que t'ha buidat?
5: Match on Sunday, Wednesday, match on Sunday,
6: Molts partits, Wednesday,
5: no? Dimecres,
6: Wednesday. Wednesday
5: and
6: Sunday,
5: sometimes...
6: Però és que són molts Sundays i Wednesdays.
5: So at the end, I empty, you know.
6: Sí.
5: Work. Players, the fans, the tactics, they take the pop as the balls, they take the pop as the ball.
6: Sí.
5: It's so much pressure. I need to stop. And a famous poet in my country is Michael Martin and Paul.
8: Sembla un grup de country.
4: A partir de 11:15, més temes pendents.
3: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
9: Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a les 11:45 del matí. Va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere, amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig atensar, li vaig donar un missatge polític, em va premer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per la il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
10: Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso, a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest, és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps? Camps!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un altre dia amb temperatures de ple estiu i amb previsió que continuïn pujant de cara als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segurament a l'interior cada dia que passi la temperatura pujarà un grau més i aquesta escalada es mantindrà fins divendres. El que passa és que avui sí que notarem una pujada més marcada de la temperatura a la costa, on podrien arribar els 29 o 30 graus amb facilitat. Tot plegat amb un dia de sol a tot arreu.
0: I tenim en marxa ara mateix un ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona. Es tracta d'una banda dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana i al blanqueig també de capitals. Última hora, Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos de diferents unitats operatives, en les que també hi ha gossos ensinistrats i mitjans aeris. Estan fent l'entrada i registren diversos immobles. A més de la droga, també es relaciona aquesta banda amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: Gràcies, Fèlix Martín. De seguida ampliarem aquesta última hora que ens arriba des de Girona. L'actualitat, per això, continua marcada per les joies de Zapatero.
3: Són joies que proceden de herències tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: Ell és Luis Arroyo, és el portaveu de l'expresident, explicava així a la SER l'origen de les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui parlarem amb ell, en temps d'àgora, i també amb una gemmòloga i també taxadora, i amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix en la idea que situa Zapatero com a líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles, diu, les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus en demanar eleccions anticipades al govern socialista, ara també dins del mateix partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: En temps d'agora en parlarem, sentirem més reflexions de Corbacho, que per cert admet que no sap a dia d'avui si en unes eleccions votaria Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington asseguren que ha estat en defensa pròpia i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques que està tenint aquest conflicte, ja són extremes, amb el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. I en esports, Anglaterra, comiat amb accent català i amb sorpreses aquesta nit per Pep Guardiola al City.
6: Mishima!
0: I és que Mishima s'ha colat en l'homenatge. I també un dels esportistes més grans de la història.
7: Hey Pep, this is Michael Jordan.
0: Michael Jordan ha felicitat a Pep Guardiola per una carrera, diu, increïble. Tot això avui que Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6:23 del matí i a Pardines, al Ripollès, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Vicent Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà a partir de 9:15. Però abans, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: S'estreny el cercle.
10: Les 4.000 pàgines de sumari del cas Plus Ultra afiança la tesi del jutge de situar José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Les decisions es prenien des del despatx, però les més sensibles es tractaven directament des del domicili de Zapatero. La policia, de fet, va demanar al jutge un ordre per escorcollar casa seva, però no la va obtenir.
11: El magistrat també és una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amagats.
9: La policia va trobar 286.000 euros en efectiu a casa de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Estaven repartits entre radiadors, un necessari al lavabo, una bossa de golf o sobres en inscripcions en xinès.
10: El jutge també destaca el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero, que emetia factures per encobrir pagaments.
0: Àlex Giral Robert.
12: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Coldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions anticipades.
11: Per ara el PP no fa el pas cap a una moció de censura, però sí que convida els socis de Sánchez a passar de les paraules als fets. Borja Semper.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
9: Felipe González s'ha sumat als qui consideren que la situació és insostenible. També el ministre en l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que veuria raonable convocar les eleccions generals aquest any 2026 i admet no tenir clar el seu vot. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Què votaré? No sé, encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: Amb el papa.
10: Pedro Sánchez comença avui un viatge oficial a Roma que el portarà demà al Vaticà. Es reunirà amb el pontífex quan queden menys de dues setmanes perquè visiti Espanya.
11: Després d'aquesta trobada, Sánchez té convocada una roda de premsa. Serà el primer cop que se li podrà preguntar al president espanyol pel cas Zapatero. Fins ara només n'ha parlat en sessió de control al Congrés, on va tancar files amb l'expresident.
0: És un perill.
9: El papa Lleó XIV precisament demana desarmar la intel·ligència artificial, assegurant que no és moralment neutra i que recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
10: En la seva primera encíclica també ha advertit que cal establir normes de control públic per contrarrestar la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial, que pot generar més desigualtats i manipulació.
14: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: Per cert que precisament el Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei pel bon ús de la intel·ligència artificial. Es preveuen multes de fins a 35 milions d'euros per qui la faci servir de forma perversa.
0: Cinquè intent.
9: Nova reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació, només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
10: La consellera arribarà a la reunió d'avui després que el govern aprovi la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
15: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això, mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de Secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria
10: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desfilen.
11: Amb el suport d'Esquerra i els Comuns sota el braç, avui els consellers comencen a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Els primers a fer-ho aquesta tarda, Albert Dalmau i Núria Parlon.
9: Per cert, que Junqueras parla avui d'aquest acord amb el PSC en una entrevista. El Nació assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
16: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: Atacs defensius.
10: Els Estats Units han reprès aquesta nit l'ofensiva contra objectius militars al sud de l'Iran. Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. No hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
11: La treva, de fet, continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades, tot i que l'acord no sembla imminent. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
17: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Reunions de veïns telemàtiques.
9: El Congrés debat avui si accepta tramitar una proposta de reforma de la llei de propietat horitzontal que permetria celebrar aquestes reunions de veïns online. El text proposat pel Partit Popular també contempla que es puguin fer notificacions relacionades amb la comunitat per correu electrònic.
0: Nou positiu.
10: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius.
11: El pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes, se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament. En els últims dies, com els altres 13 que segueixen donant negatiu, havia començat a rebre visites, però el Ministeri assegura que tot s'ha fet seguint els protocols i mesures de seguiment requerits.
0: S'estén.
9: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control.
10: Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. També Itàlia. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà.
11: Tràgic. És com es qualifica el Servei Català de Trànsit el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accidents de trànsit. 3 són motoristes. En Ramon Amiel.
18: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: En marxa.
9: La campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany s'ha avançat arran de la pressió dels pescadors. Es calcula que es podrien arribar a pescar més de 4.000 tones. És una dada superior a la de l'any passat. Pere Vicent Valfagó és copresident de la companyia líder del sector, la Brenca Vallfagó.
19: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
0: Assaltada.
10: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art només 10 dies després que l'home que l'assetja des del 2019 quedés en llibertat. Portava en presó des del juliol, just després d'haver assaltat també el taller de l'artista. Ho ha denunciat la mateixa Bonet en un escrit a les xarxes.
0: Gira i temporada.
11: I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trona de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve. De moment han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona.
9: Fa 10 anys que el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
20: Algú inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè si sigui puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: Premi d'honor.
21: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
10: Joan Manuel Serrat rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
0: I adeu a una llegenda.
11: Ha mort als 95 anys el saxofonista i compositor Sonny Rollins. Va guanyar 3 Grammys, va formar part de l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, potència mundial.
1: Catalunya aporta 9 jugadors a la selecció espanyola de cara al Mundial de Futbol. Destaca la presència del blaugrana Gavi.
2: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi. La versatilidad que también te das.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: Si vols ser la compra bé,
23: a cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
22: Si vols ser la compra bé,
24: somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Catalunya Ràdio. Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut en Pep amb 3 quilos 940 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i en Luca, quan passaven 5 minuts de la mitjanit a casa seva, a Figueres. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Centelles, 14 a Martorell i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
26: Sense incidències destacades a les carreteres, això sí, força retencions, les habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
25: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, al Baix Llobregat s'han adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. A la línia R2 de Rodalies es tracta de doblar la via actual.
27: És una de les actuacions més destacades previstes al Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud.
28: Els estudis adjudicats per 1,2 milions han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants.
25: Atenció, veïns de la ciutat de Barcelona.
27: Les biblioteques comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en un punt mort.
25: Barcelona, Montse Pujol.
29: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. L'Hospital de Bellvitge crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar.
28: Una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard, l'estudi també conclou que millora el pronòstic dels pacients.
25: Cèlia Forment.
28: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
30: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
28: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: El Maresme, al port d'Arenys de Mar, tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera d'en Bareu, una de les principals artèries del municipi.
27: Les obres començaran després de l'estiu i tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
25: I al Bages, l'Ajuntament de Manresa respon la CGT que compleix la normativa de reciclatge de cartró.
28: Segons explica el Regió 7, el sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del centre històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca.
25: I cultura avui al Palau de la Música. Sons de la Terra, homenatge a Antoni Gaudí amb Daniel Blanc al piano. A les 7 de la tarda, entrades fins als 52 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Són les 7 i 20 minuts, ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, un dia més, amb Zero com a tema principal. La Vanguardia assenyala que el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama. Un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico. I, segons l'Ara, la UDE fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i el País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb una gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, en foto inclosa, és la principal del periòdico, que va acompanyada del text Lleó 14, adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: El 3 de desembre del 1934.
4: I el número de la sort, el...
5: 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Sèrie 22, un nou estudi confirma la desaparició de les dones de més edat al cinema. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'ha destacat diverses vegades el poc interès de Hollywood, especialment de Hollywood, vaja, en els papers femenins d'una certa edat. Sempre es diu que de Meryl Streep només n'hi ha una. Però ara ha aparegut un informe de l'entitat Age Without Limits, Edat Sense Límits, que fa justament campanya contra l'anomenat edatisme.
7: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven. Esto es la sustancia.
6: Aquest estudi el que ha agafat és mirar les 100 pel·lícules més taquilleres estrenades al Regne Unit els últims 3 anys. Primera conclusió, una pel·lícula taquillera té 4 vegades més de probabilitats de tenir com a protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys.
12: Los serpientes llevan sin poner un pienso o trópolis toda la vida.
13: Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica.
6: Insistim, eh? 4 vegades més de probabilitats de tenir de protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys. De les 100 pel·lícules, 5 estaven protagonitzades per una dona d'aquestes edats, 20 presentaven criatures que xerren. Aquesta és una de les conclusions. La segona, entre les 100 pel·lícules més taquilleres dels últims anys, n'hi ha més protagonitzades per un actor que es diu Chris que no pas per una dona de més de 60 anys.
14: Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
15: Te seguiremos.
6: Tot això és aquest estudi que ve avalat per altres informes que s'han fet recentment. Per exemple, n'hi ha un del Centre d'Estudis de les Dones a la Televisió, que té seu a San Diego, als Estats Units, que diu que les dones de més de 60 anys representen un 2% dels papers protagonistes. Els homes d'aquesta edat són el 8%.
0: I Europa?
6: Sí, fa no fa, la veritat. Hi ha un estudi belga molt interessant que ha analitzat pel·lícules entre el 45 i el 2022, pràcticament 100 anys de pel·lícules. Diu que la conclusió principal és molt evident. Les dones desapareixen abans que els homes i, si reapareixen, són àvies o estereotips, mentre que els homes, si surten homes grans, homes de més de 60, doncs, home, tenen més varietat de papers. Insistim, que no és una gran novetat, el que passa és que el context actual ho fa una miqueta diferent.
16: Yo estaba esperando ese sitio.
17: Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
16: Soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
6: Ja vam dir que l'assistència als cinemes està per sota dels nivells previs a la pandèmia, però és que al Regne Unit, un de cada 5 assistents al cine té 55 anys o més. Aquí, a Catalunya, una de cada 3 persones d'aquesta edat ha anat al cine en els últims 3 mesos, és menys que en altres franges d'edat, però és un sector que ha dit diverses vegades que un dels motius pels quals va poc al cinema és perquè troba a faltar històries seves. En un altre sondeig, un de cada 6 enquestats diu que aniria més al cine si tingués una protagonista femenina d'una certa edat.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: I dilluns l'Enigmàrius feia la mena d'òpera que apaga espelmes i la resposta era bufa.
2: L'òpera bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols i qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. Avui dimarts, un Animarius d'estrena. S'estrena repartint bombones de 6 lletres. S'estrena repartint bombones 6 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les declaracions del futbolista Marcos Llorente i també del càncer de pell.
9: La setmana passada el futbolista Marcos Llorente va negar a l'Hormiguero que prendre el sol estiguera associat amb el càncer de pell. Ahir l'Associació Espanyola de Comunicació Científica va demanar una rectificació al programa per lo perillós que és donar opinions personals sobre temes tan complexos carregant la evidència científica. Es de veres que Pablo Motos li va replicar prou, però també deberes que el problema pot ser es donar-li la possibilitat de dir la seua en estos casos a tipus com Llorente.
0: I a la recomanació del dia avui que l'actriu Helena Bonham Carter fa 60 anys, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de la Lluita.
11: Tot un clàssic de David Fincher que molts espectadors de la generació millennial no només ens va posar al mapa Bonham Carter, la pell d'una antiheroïna grunge, caòtica i magnètica, sinó que ens va fer enamorar encara més de Brad Pitt i Edward Norton, que després de grans títols com Seven o American History X, aquí es posaven al capdavant d'un club de baralles clandestí per canalitzar un malestar existencial i la destrucció de les convencions socials. El Club de la Lluita, una obra de culte que podeu veure gratuïtament a Rakuten i amb subscripcions a Netflix i a Disney+.
18: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
19: Tuya.
18: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
19: Sí, tu prima.
20: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
21: Bon dia, Guardiola.
22: Thank you so much.
23: Siga, Saga, Siga, Saga! Sigui!
22: Always I will have the rest of my life something on my heart.
23: Saga!
21: L'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, és protagonista del dia després del multitudinari comiat que va rebre ahir als carrers de Manchester perquè se'n va del City després de 10 anys.
24: Yes, 10 years it is said very quickly.
0: Sí, ho diu molt ràpid. Sí, sí, Pep Guardiola, bon dia.
24: Good morning, 10 years goes quickly, but it's not like this. No, Ricardo, it's not 10 years and no, it's done, it's done, finished, no. It's 1 year, then the second year, the three, and the four, and
0: pots
24: the five.
0: Pots parlar en català, que estem a Catalunya Ràdio.
24: And like this until you know it's 10.
21: Catalunya Ràdio, Pep.
24: Of course, yeah, sorry. Són tants anys que a vegades ja no sé... No sé, bé, no, i el que deia, que 10 anys es diu molt de pressa. Però no ho és.
21: Sí, no, si ho hem entès, Pep, gràcies per l'aclariment. Wow. Et va agradar l'homenatge d'ahir per part del City, de la seva afició?
24: It was very emotional. In my country, in Catalonia, we have an expression, no, a refrain.
21: Sí, l'anglès, Pep.
24: Is of ungrateful people, the hell is full.
0: De desagraïts, l'infern és ple, no?
24: Sí. Yes.
21: The hell... Estàs dient que al teu país tens un refrany, que som d'aquí, Pep.
24: The hell is full. M'he deixat el pronom.
21: Nis full, molt bé. Però escolta'm una cosa, però a partir d'ara què, Pep?
24: No, a partir d'ara no sé jo. Ja, si vols que t'ho diguis, m'he buidat, I feel that me sento que m'he buidat un altre cop.
21: Sí.
24: I have to full myself. Molt bé. Veurem què passa.
0: Michael Jordan et va desitjar sort als camps de golf.
24: Oh, yeah?
21: Potser va Michael, per aquí la cosa.
24: My friend Michael. Yeah, it's a possibility that I will dedicate to plugging holes.
21: Em dedicaràs, eh?
24: Tapar forats.
21: Ah, tapar forats.
0: I tornar a entrenar, no?
21: Ahir una emissora de Madrid et proposaven com a possible seleccionador espanyol.
24: No. By the moment, because never is you know. Mm. You know? Never is you know. So you have to think about that and plug in holes.
21: Sí, no.
24: Michael,
21: no.
24: Why
21: seria,
24: you love,
21: molta
0: sort, Pep.
21: Segur
0: que el que faràs segur que anirà bé.
24: Why you love me so much?
0: Sort, Pep.
24: Gràcies. No tornaré a veure.
26: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Són 8:15. I a Girona, aquesta hora, continuem pendents de la macrooperació dels Mossos contra un grup criminal dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. Actualitzem la situació des de Girona. Fèlix Martí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, estan fent l'entrada i registren diversos immobles d'una dotzena de poblacions, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva, en concret a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pólvora. Però més, hi ha registres a Cassà, Llagostera, Quart, Celrà, Sal i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes, i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala, han confirmat al Matí de Catalunya Ràdio. El primer objectiu és desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi estan treballant 600 agents als Mossos d'Esquadra amb unitats operatives de gossos ensinistrats i mitjans aeris.
0: El cas Zapatero, que planarà també avui en la primera reunió del Consell de Ministres i després també del viatge oficial que el president Pedro Sánchez comença avui a Roma i que demà el portarà a veure's amb el Papa. L'aixecament del secret del sumari ha confirmat la tesi del jutge, que Zapatero era el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. També hem sabut que la policia ha trobat gairebé 300.000 euros en efectiu a casa del suposat seu testaferro, Julio Martínez, i també un centenar de joies a la caixa forta del despatx de l'expresident.
5: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: El que sentim és a la cadena SER, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo. Avui el sentirem també ell en aquest programa, perquè parlarà avui amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio en temps d'àgora. I a casa nostra, després d'un cap de setmana llarg, els consellers començaran aquesta tarda a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Això mentre Educació es tornarà a reunir amb els sindicats per buscar un acord que acabi amb les mobilitzacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
1: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit, i Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem amb aquest episodi de calor avançada. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui la massa d'aire que tenim és uns 4 graus més càlida del que és normal en aquesta època de l'any, i de cara a divendres, que continuarà pujant la temperatura, la massa d'aire serà uns 8 graus més càlida del que és normal en aquesta època. Per tant, continuarà pujant el termòmetre. Avui, on més es notarà aquesta pujada, serà sobretot a la costa, poden arribar ja als 29 o 30 graus, i a l'interior encara tindrem temperatures molt semblants a les d'ahir. De cara a dimecres, dijous, divendres...

0: En aquesta línia, els retards poden arribar als 40 minuts. Mentrestant, a l'R12, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3 quarts d'hora de retard.
1: I a les carreteres, sense incidències destacades, això sí, hi ha ara mateix força retencions. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí, direcció Barcelona. Hi ha retencions en punts com la C58 de Terrassa-Sabadell, la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol i la C32 des de Viladecans. També trànsit molt dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sanz i Sara González Aragrau i Pere Rossinyol. Seran aquí a una hora, però abans... Connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en aquests editorials dels diaris.
4: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre que l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
5: Comencem pel Papa. La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica, Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i dels seus magnats.
4: Diu el diari del Grup Godó que el Pontífex referma la seva posició a l'escena política enfrontat a Trump i als seus aliats.
5: El País titula Lleó 14 contra els tecnooligarques. Destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que no tensionen la política mundial.
4: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de la ultradreta.
5: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
4: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos de qui la controla.
5: I l'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
4: El diari de Vocento afegeix que cal que els governs estableixin marcs reguladors capaços de protegir drets fonamentals davant els perills de la intel·ligència artificial.
5: I canviant de tema, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge.
4: Exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a la manca d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
5: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder comprar un pis o una casa. Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
4: I lamenta que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Augmenten els nens que necessiten una pantalla per anar al bany o per menjar. Així titula La Vanguardia un article en què pediatres i psicòlegs expliquen els perills d'aquesta dependència que ja té nom, xumet digital. Si el nen menja veient dibuixos, no aprendrà a alimentar-se. I si va al bany amb el dispositiu estarà més temps del que toca. I això té riscos físics i higiènics fins i tot, perquè els bacteris poden arribar a impregnar el mòbil. Ells no fan més que imitar el seu entorn adult. I si no, que aixequi la mà qui no agafa el mòbil per tal d'esperar o evitar l'avorriment.
7: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
9: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
10: Sou molt bona gent!
11: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
13: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ensenyen les escoles oficials d'idiomes d'Andalusia?
5: Doncs ni català ni euskera ni gallec. Cap dels candidats a les eleccions andaluses ho incorpora.

0: Grava tampoc els seus programes. Es dona el cas que un irlandès sí que pot aprendre'l a l'Institut Cervantes a Dublín, però un sevillà Andalusia no. Argumenten que és per falta de demanda. De fet, hi ha 7 comunitats que encara no han introduït les llengües cooficials a l'oferta de les escoles d'idiomes. Ho llegim al periòdico.
1: La gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
2: Es tracta de Cora Noguer, de la secció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior, amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Ara.
1: I aquí han perdonat 1 milió d'euros?
0: A un matrimoni de jubilats del Segrià que tenia un deute amb Vicenta per aquest import. Un jutjat els ha concedit el perdó a través de la llei de segona oportunitat. Ho explica el Segre, que detalla que els casos de persones que s'acullen a aquesta mesura s'ha disparat un 70% en un any.
1: I què no s'entén?
2: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el diari, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
1: La notícia que afecta els que esquien a Vallter.
0: Que Setcases ha avalat per unanimitat el projecte Vallter 365 i això vol dir que dona llum verda definitiva a un telecabina que enllaçarà Setcases i l'estació d'esquí. Argumenten que així s'impulsa un model turístic sostenible. Ara serà el torn dels informes urbanístics. Si no hi ha entrebancs, podria començar la temporada 2027-2028. Ho veiem al diari de la Neu.
1: I el misteri d'una empresa que compra llibres vells.
2: Una companyia del Canadà ha irromput en llibreries de tot el món comprant milers d'exemplars de llibres que ja no tenen recorregut comercial. Els llibreters denuncien que el seu objectiu és entrenar la intel·ligència artificial. Ha comprat llibres a la Fènix de Badalona i a la segona comanda el seu propietari va començar a sospitar. Es van endur exemplars en català que porten anys al magatzems, tots de no ficció. Una història que explica el diari japonès.
1: Ara entenc perquè hi ha molts llibres aquí a la ràdio que
0: desapareixen.
1: Que desapareixen, saps on van a parar?
0: Doncs mira.
1: I ara els destacats en Internacional Economia amb Frederic Pincer i Lara García.
3: El New York Times publica un reportatge sobre les reunions de Donald Trump amb el seu govern, amb el seu gabinet. El diari ha analitzat hores i hores de gravacions de trobades i hi ha una principal conclusió, que és que els membres del govern dediquen una part important del seu temps a fer la pilota, a ensabonar el president. De mitjana, una de cada 6 frases, diu el New York Times, és per afalagar Donald Trump. Molts diaris avui, evidentment, destaquen també l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial, incloent-hi per descomptat l'Observatori Romano, el diari oficial del Vaticà, que posa en portada un primer pla del pontífex firmant el document. També ho ressalten els diaris de tendència més aviat conservadora, com el francès Le Figaro, que en el seu editorial diu que el crit d'alerta del Papa s'entén davant de la feblesa dels dirigents d'abandonar la regulació en nom de la prosperitat. I justament sobre les noves tecnologies, el Times cita un avís de l'Acadèmia Mèdica del Regne Unit que avisa: les xarxes socials són el nou tabac, en el sentit de les addiccions. Pressionen així el govern perquè avanci en el projecte per prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
4: I en plan econòmica, l'Economista titula que Espanya perd el tren europeu del treball d'alt valor afegit per la precarietat de mestres i docents. Diu que són dos sectors dèbils per la seva dependència de l'administració pública, on els contractes concentren una elevada de taxa de temporalitat. Encara en àmbit laboral, l'Expansió publica que més d'1,6 milions de persones treballen només 21 hores setmanals, tot i voler una jornada completa. Assegura que és un fenomen que afecta especialment dones i joves del sector dels serveis. L'Hora Economia es fa ressò d'un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el sector farmacèutic. Conclou que si a Espanya s'impulsés l'ús de fàrmacs genèrics fins a arribar als nivells europeus, s'aconseguiria un estalvi anual de 1.800 milions d'euros. L'organisme proposa flexibilitzar la regulació sobre la propietat de les oficines de farmàcia, l'accés a l'activitat i el seu exercici.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
5: Selecció espanyola o selecció catalana? De la Fuente convoca 9 jugadors catalans per jugar amb Espanya al Mundial.

L'Esportiu parla de potència mundial. Per La Vanguardia és una llista amb missatge. 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, amb Gavi com a 8è passatger. A un jugador del rècord, Clemente va convocar 9 culers el 1994. Per Joan Josep Pallàs és una derrota colossal del Madrid. El periòdico remarca que per primer cop a la història Espanya no comptarà amb jugadors del Madrid en un Mundial.

0: Pel Diari Esport és una golejada 8-0 del Barça i pel Mundo Deportivo, senzillament, una selecció culer.
1: També interessant avui l'article de Santi Nolla, que parla del culpable, diguéssim, del descens del Girona i assenyala Pere Guardiola com un dels responsables. Seria interessant també sentir Pere Guardiola, que és un president del Consell d'Administració del Girona, sí. i que també, doncs, a veure com ha viscut aquest fracàs del Girona. En fi, perquè us ho llegiu. I a la premsa del cor, Frank Cuesta, Elisenda Pineda.
2: Frank Cuesta es casa amb Paloma Ramon en una cerimònia budista a Tailàndia. La relació va començar el 2021 quan ella va contactar amb ell com a admiradora. Després va viatjar al seu santuari a Tailàndia i allà va néixer l'amor. La núvia ha compartit les imatges del casament on veiem a Frank Cuesta vestit amb unes bermudes roses fetes de ras inflamable. Fins aquí fa esgarrifar. Però és que també porta la seva inseparable gorra, amb més capes d'ADN que la moqueta d'un crim, les sabatilles crocs i uns mitjons color de gos com fuig que farien vomitar una cabra. Esperem que la parella tingui una bona vida conjugal i que Frank Cuesta aprengui que una aigüeta no fa cap mal.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter.
1: 62.
3: Mira, 60 clavats. Mm. També fa anys el cantant Lenny Kravitz.
1: 70!
3: 62, Ricard!
1: Sí.
3: El cineasta Fernando León de Aranoa.
1: 60.
3: 58. I acabem amb el cantant Raimundito Amador.
1: 75.
3: 67. Avui una mica...
1: Santoral.
3: Una mica fred, això. Avui a Sant Zacaries va ser un sacerdot jueu, marit d'Elisabet, cosina de Maria, la mare de Jesús i pare de Sant Joan Baptista. En l'Evangeli, segons Lluc, l'arcàngel Gabriel se li va aparèixer i li va anunciar que tindria un fill, Joan. Zacaries va dubtar de la paraula del missatger diví perquè Elisabet era una dona gran i estèril. Com a càstig per la seva incredulitat, Zacaries va perdre la capacitat de parlar i alerta només la va recuperar en el moment en què Sant Joan va ser circumcidat. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Zacarias.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 26 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 26 de maig de 2006, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC, adverteix públicament al president Pasqual Maragall que no doni per fet que ell tornarà a ser el candidat socialista. Diu que això no és una decisió personal, sinó de partit. A Maragall també li toca el rebre les jornades del Cercle d'Economia. El seu president, José Manuel Lara, li demana que no se li acudeixi a repetir un govern tripartit. I ara fa 20 anys s'estenia a Catalunya la preocupació per l'onada de robatoris silenciosos de nit i en domicilis particulars. Una banda de romanesos eren detinguts al Baix Camp acusats d'assaltar més de 100 cases. Es demanava més policia i un enduriment de les lleis. Acabo amb una entrevista de La Vanguardia al sociòleg Zygmunt Bauman, amb un titular que val pel 2006 i encara més pel 2026. Vivim amb la por d'una amenaça constant, sense saber ben bé de què.
1: Avui és 26 de maig del 2026, és el dia 146 del calendari. Falten 26 dies per l'estiu, 29 per Sant Joan i 2 setmanes exactes per la visita del Papa a Catalunya. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al submarí no hi apareix cap conversa seva.
7: Debería haberlas, o sea, debería haberlas ese año.
8: En aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals.
9: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Es un éxito, por tanto, a continuar.
10: El cambio climático sigue avanzando y no da tregua.
11: Es tracta d'una aposta clara per enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
12: Nuclear disarmament. El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Transhumanisme.
13: Corrent de pensament que defensa la millora de la condició humana a través de la ciència i la tecnologia, mitjançant l'eliminació de l'envelliment i l'augment de les capacitats físiques i mentals de l'ésser humà. El Papa qüestiona el transhumanisme en la seva encíclica sobre la intel·ligència artificial.
1: Sinistralitat.
13: Tot i que ho puguem associar com a sinònim d'accidents de trànsit, la sinistralitat ve de sinistre, greu dany o pèrdua produïts per un incendi o un naufragi, especialment tractant-se d'assegurances, una definició gairebé burocràtica per una sinistralitat que pot ser dramàtica, com els 5 morts que hi ha hagut a la carretera aquest cap de setmana llarg.
1: Desarrelament.
13: Acció de desarrelar o desarrelar-se. L'efecte, establir-se, fixar-se en un lloc, especialment adquirint-hi béns arrels, és el que vol dir arrelar-se. La política de fitxatges del Madrid l'ha desarrelat d'Espanya, fins al punt que per primer cop en gairebé 100 anys cap jugador del Madrid representarà el país al Mundial.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 1.800.
14: El govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents al curs vinent al Gran Gruix per l'escola inclusiva. També avui hi ha la cinquena reunió entre l'executiu i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
1: 4.045.
14: Són les tones de tonyina vermella que els pescadors preveuen capturar al Mediterrani. Avui comença la campanya de pesca. Enguany s'ha avançat després de la pressió dels pescadors. Les previsions són superiors a les de l'any passat gràcies al clima i també a aquest avançament de dates.
1: 3.5.
14: Són els anys de presó a què la justícia d'Indonèsia ha condemnat el capità del vaixell turístic enfonsat on van morir 4 membres d'una família valenciana el desembre passat al Parc Nacional de Komodo. El jutge el condemna per negligència perquè en el moment de l'accident el capità no controlava el timó.
1: I ara el veig, tres imatges pel foradada. A la primera imatge hi veig diverses fotografies, una al costat de l'altra, i apareixen collars, braçalets, veig arracades. Són majoritàriament platejats, força ostentosos i amb pedres d'un color vermellós. Cada peça apareix amb un número identificatiu i el segell també de la Policia Nacional.
15: És part del que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero, un botí d'un centenar de joies, inclosos també rellotges de luxe, que molts van córrer relacionar amb els suposats cobraments irregulars que investiga el jutge, però un portaveu de l'expresident espanyol ha assegurat que majoritàriament formen part d'una herència de la dona de Zapatero i que en conjunt estarien valorats entre 30.000 i 50.000 euros.
1: A la segona veig el Papa Lleó 14, que mira un quadre emmarcat, un quadre on hi ha una pintura. Qui conegui bé la zona de Balmes Diagonal de Barcelona i podrà reconèixer l'edifici del Círculo Equestre. I al costat explicant-hi què hi diu, en una inscripció, hi ha el president de l'entitat, Enric Lacalle.
15: El pontífex va concedir ahir una audiència privada a la junta d'aquesta selecta institució amb motiu del seu 170è aniversari. Lacalle va explicar després que va poder compartir amb el papa la trajectòria del Círculo, la seva vocació, diu, de servei a Barcelona i la voluntat de continuar sent espai de diàleg, de convivència i de reflexió.
1: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, des de Girona. Es tracta d'un adhesiu rodó de color taronja, amb un no en vermell ben gran, i en blanc hi ha un dibuix d'un tren, si llegeix el lema "No pagarem per un servei indigne". On el trobem, aquest adhesiu, Núria Paraire?
16: Doncs el trobem als vagons dels trens de la línia de Rodalies R11, la línia que va entre Portbou, Girona i Barcelona. Els usuaris han començat una campanya per enganxar els adhesius als seients. Demanen que el servei torni a ser gratuït perquè encara no funciona correctament. Diuen que hi ha retards constants. Ho promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que està recollint signatures.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells els governin, reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, Santiago Abascal, ho diu en exclusiva en una entrevista al mitjà de comunicació BKN+. De fet, és habitual que Abascal utilitzi mitjans poc coneguts per introduir els seus temes de debat. En aquesta entrevista, el líder de Vox diu que Espanya s'està fent gran i que el sistema de pensions no és sostenible tal i com està configurat actualment. Sobre els viatges de l'Imserso, diu Abascal que el país no pot sostenir una xarxa de viatges quasi gratuïts. Proposa estudiar fórmules perquè les persones grans tornin a cotitzar d'alguna manera. El periodista que ha fet aquesta entrevista, Abascal, recorda que Vox va ser l'únic partit a tot el Congrés que va votar en contra de la revalorització de les pensions el passat mes de febrer.
1: I això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso, és una notícia falsa. Ni Abascal ha fet mai aquestes declaracions ni tampoc ha donat cap entrevista exclusiva a un suposat mitjà de comunicació que es diu BHN Plus. De fet, aquest mitjà de comunicació tampoc existeix.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
19: Vés-te a entendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És carn d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
20: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. En marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal en 12 municipis de la demarcació de Girona.
21: L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicat al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El desplegament policial el formen més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra.
1: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
22: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
23: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
22: De moment, Pedro Sánchez no preveu avançar eleccions, com li reclama Felipe González o l'exministre socialista i exregidor de Ciutadans, Celestino Corbacho.
1: I aquí, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
21: Serà abans d'una nova aturada a tots els centres demà. Mentrestant, el govern aprova avui incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per l'escola inclusiva.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
22: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en defensa pròpia unes hores abans. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en negociacions.
1: Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
21: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
24: En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort.
1: I s'activen les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
22: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: El director general de l'OMS viatja avui al Congo pel brot d'Ebola,
21: que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
25: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb temperatures molt semblants a les d'ahir a l'interior de Catalunya, per tant quedaran entre els 30 i 34 graus i en canvi sí que pujaran notablement a la costa, on es podria arribar als 29 o 30. Demà, dijous i divendres continuarà fent sol i encara pujarà més la temperatura, tot i que a partir de divendres es preu que es formin algunes tempestes de tarda al nord del país.
25: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, aturades en diversos punts de direcció a Barcelona. Clàudia Serra?
27: Sí, molt complicada aquesta hora la circulació cap a la capital. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb Barcelona, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, a la Roca i Santa Perpètua, sentit sud, a la C58 de Terrassa-Sabadell i a la C59 a Caldes, també sentit sud.
1: I ara que falten 14 dies exactes per la visita del Papa, inaugurem un nou espai al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia us explicarem detalls d'aquesta visita amb l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
28: Bon dia. Abans de ser papa, entre 2001 i 2013, Robert Prevost va ser prior general dels Agustins. És per això que en aquella època va visitar els seus companys d'ordre religiós a la parròquia de Sant Roc de Badalona. El 10 de juny, Lleó XIV acudirà a la parròquia de Sant Agustí, ubicada al Raval de Barcelona. Es retrobarà amb el pare Faustin, amb qui havien coincidit a Tanzània el 2003. És el rector de la parròquia i fa un any a TV3 recordava així el pontífex.
29: És una persona muy simple. Siempre se baja a las personas muy pequeñas, a las personas simples. Vive con todos.
28: Actualment a Catalunya hi viuen 4 agustins, 2 d'origen tanzà i 2 filipins.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui, Canalies, bon dia.
0: Bon dia de nou. Què tal, Ricard? Com estàs?
1: Marcarem el telèfon del Julià.
0: Del Julià, sí.
1: Julià.
0: Que fa anys. No sabem quants en fa, però l'intentarem preguntar.
1: A veure si respon.
0: És el mateix que en faci 18 que 80.
1: No.
0: 18 pot ser que encara dormi.
1: Sí. I amb 80 també.
0: I amb 80 també, sí. Tens sí, tota la raó. Sí.
1: Fa 40 ja és diferent, però...
0: És allà aquella època.
1: Avui el Julià 80... no agafa el telèfon.
2: Se ha redirigit.
1: Sí, doncs res. El trucaran de part dels seus pares, no?
0: Sí, d'en Marcel, i també perquè, evidentment, li volen desitjar per molts anys i li volien dedicar aquesta meravellosa cançó que interpreta Manu Guix de Beatles, que es diu Hey Jude. Hey Jude.

0: Meravella, aquesta cançó. Sí. Julià, doncs ja ho saps, a part dels teus pares i d'en Marcel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. També recordar-vos que si voleu que en Manu us dediqui una cançó o...
1: de cara ja, de cara al curs vinent.
0: Sí, perquè anem planíssim.
1: Aquest curs ja està la cosa plena.
0: El 636-36-06-09, 636-36-06-09. Deixeu el vostre missatge o ens envieu un WhatsApp i en Manu Guix us cantarà una fantàstica cançó en directe al matí de Catalunya Ràdio.
1: Estarà un fantàstic.
0: Fantàstic.
1: Una fantàstica cançó.
0: Una fantàstica cançó.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir el jutge del conegut cas UltrPlusUltra va entregar el sumari a les parts. Són un total de 8 volums, prop de 4.000 pàgines, i situen l'expresident del govern espanyol Zapatero al centre de la diana. El jutge l'acusa de liderar una trama organitzada per obtenir beneficis il·lícits. L'acusa d'intercedir davant d'instàncies públiques a favor de l'aerolínia PlusUltra i també d'altres empreses vinculades a Venezuela i la Xina. El sumari presenta una imatge molt tèrbola de Zapatero, un entrebat de missatges i d'empresaris molt ben connectats i de societats també fantasma i favors polítics a l'ombra. Fins i tot l'ús de l'empresa de les seves filles per suposadament encobrir cobraments. Segons el jutge, una maquinària dissenyada per aprofitar els fils de l'expresident als ministeris. Són fets que, en cas que es confirmin, tindrien una gran gravetat. Cal esperar que la justícia faci la seva feina, però d'entrada calen moltes explicacions i aclariments per part dels protagonistes. Enmig de les 4.000 pàgines, l'element que ha acaparat titulars aquestes últimes hores ha estat la troballa molt visual de 100 joies i rellotges que la policia va trobar en una caixa forta al seu despatx. Aquest és un fet que s'haurà d'aclarir, per molt que l'entorn de Zapatero s'hagi afanyat ja a parlar de regals i també d'herències. Però compte, encara no sabem quin valor econòmic tenen aquestes joies i ni tan sols si tenen cap rellevància en aquesta investigació concreta. Posar-hi massa atenció en aquest moment és apartar-se del més important. El moll de l'os és el conjunt d'evidències que recull aquest sumari judicial. Són indicis prou sòlids perquè la justícia hagi de seguir el seu camí fins al final. I, sobretot, fan absolutament necessari que qui hagi de donar explicacions les doni. Perquè més enllà del codi penal, parlem de la dignitat del càrrec més alt de la política espanyola. Aquest escàndol obre la porta a revisar a fons també el que és l'estatut de la figura de l'expresident. Cal deixar clar que és el que es pot fer, diguéssim, i que és el que no. Fins on arriba aquesta feina privada? On comença també la temptació d'aprofitar-se'n? Perquè en política, l'òptica i les aparences també són fonamentals. A Espanya, els expresidents tenen dret a una pensió vitalícia que paguem tots. Un mecanisme pensat, precisament, per garantir la seva independència econòmica un cop estan fora del poder. Les imatges de la setmana passada ataquen tota dignitat institucional. Veure el despatx d'un expresident escorcollat per la policia provoca una vergonya democràtica. És fonamental, per tant, que la ciutadania pugui confiar-hi. Les explicacions han de ser públiques, han de ser clares i transparents, sobretot per esvair sospites que, ara per ara, i amb el sumari a la mà, tenen fonament.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 26 de maig, ens despertem amb unes temperatures encara prou fresques, malgrat que avui serà un dia de sol i de molta calor. A Bagà, al Berguedà, tenen 9 graus, 10 a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, que contrasten amb els 21 graus que ja hi ha a la ciutat de Barcelona. Precisament a la costa, avui serà on més es notarà la pujada de la temperatura, poden arribar als 29 o 30 graus a molts llocs del litoral, i a l'interior encara seran molt semblants a les d'ahir, entre els 30 i 34 graus les més altes. Demà dimecres encara pujarà una mica més la temperatura, dijous continuarà pujant, divendres també, entre dijous i divendres a les zones més càlides arribarem als 37 o 38 graus a Ponent, i sí que divendres formarà ja alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'historiador Ian Gibson, un dels referents en la recerca de la Guerra Civil. Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'Orca, crònica de un olvido. Es tracta d'un retrat dels 4 mesos que va durar la recerca oficial de la localització de les restes de García Lorca. I parlarem a partir de les 11 del matí. Com dèiem ara, el tema central continua sent la investigació de Rodríguez Zapatero. El cas PlusUltra planarà sobre el viatge que avui comença Pedro Sánchez a Roma. El president espanyol té prevista per demà una roda de premsa després de reunir-se amb el papa, i allà se li podrà preguntar per aquesta imputació. De moment, Sánchez s'ha limitat a dir als periodistes que està tranquil. I també ha apuntat això.
3: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: A continuar. Deia Pedro Sánchez, parlant dels resultats econòmics espanyols. Uns resultats que, per cert, molta gent no nota la seva butxaca. En tot cas, el cas Plus Ultra continua movent-se també entre les parts estrictament judicial i també la política, i a la judicial el sumari mostra que l'UDEF situa la casa de Zapatero com el nucli de gestions sensibles, mentre que qualifica el despatx de l'expresident de centre de direcció d'operatius. Allà han trobat, com dèiem, un centenar de joies. Són les joies de Zapatero. Àngels Lafuente.
4: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així explicava la presència d'aquestes joies al mateix Arroyo aquesta nit a la SER. I parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. També ho comentarem amb la gemòloga i taxadora Eva Gómez. I en tot cas, les joies constitueixen un dels punts més destacats d'aquestes 4.000 pàgines de sumari. 4.000 pàgines on l'UDEF apunta que l'empresa de les filles de Zapatero haurien ocultat suborns amb factures falses. Àlex Giral Robert.
5: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real, apunta, i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Koldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el que hem sabut del sumari, el comentari de la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera.
6: El que fins ara s'ha realitzat en el sumari que involucra el president Zapatero són el que s'anomenen diligències prèvies. En aquest cas, inclouen els informes policials aconeguts, les actes del registre acordat pel jutge i la citació del president en qualitat d'investigat per al dia 2 de juny. Al llarg del temps, abans i després d'aquella data, s'aniran acumulant altres actuacions, potser algunes estan encara sota secret sumarial, i sols al final de tota aquesta instrucció podrà dictar-se eventualment l'auto de processament contra l'expresident. Queda, per tant, encara molt per saber, molt per fer, i ja s'hauria de demanar molta prudència.
0: Però a més del sumari hi ha, com dèiem, la part política. Aquí, la pressió a Pedro Sánchez perquè avanci eleccions es va intensificant.
7: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
0: I ell es va pronunciar d'aquesta manera Felipe González, que no és el primer cop que es desmarca de Pedro Sánchez. En aquest cas, però, no és l'únic. Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball amb Zapatero, també reclama eleccions anticipades. Ho ha dit en declaracions en aquest programa.
8: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que, al cap i a la fi, el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
0: Celestino Corbacho, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, diu que ni tan sols garanteix si votaria el PSOE en les properes eleccions generals. El sentirem d'aquí a mitja hora en detall en aquesta conversa que hem tingut amb ell. A la seva última etapa a la política va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls. I al marge, però, de les figures històriques del socialisme, un dels punts clau també en la pressió per convocar eleccions és què fan els socis de la investidura de Pedro Sánchez.
9: A l'aire, se n'ha donat gauza bada oso crítico akizatea Sánchez.
0: El portador del PNV al Parlament Basc deia que criticar Pedro Sánchez no vol dir que donin suport a Feijó. Sumar també manté de moment el suport al govern espanyol. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el PNV ja reclama eleccions anticipades. El canvi de to agrada al PP, que pressiona perquè facin el pas definitiu de sumar-se a una moció de censura. Borja Sémper.
11: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
10: Però el PNV no està en aquest escenari i els populars mantenen que fer ara una moció de censura per perdre-la seria un regal a Sánchez. Per tant, tot i que la situació s'ha endimoniat pel cas Zapatero, el PSOE manté l'estabilitat per governar, també gràcies al soci a la Moncloa, Lara Hernández de Sumar.
12: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
10: Una situació alerta en Sumar i d'altres socis que es pot capgirar com un mitjó si en algun moment el PSOE surt empastifat en aquest nou cas de corrupció.
0: I dues coses més. La primera, avui també sentirem Aznar. L'expresident té un acte a Mèxic amb el Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica. I la segona és que Pedro Sánchez agafa una mica d'aire amb el cas de la seva dona. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Sí, la Guàrdia Civil ha conclòs que la càtedra que Begoña Gómez va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid complia la normativa legal. Diu que no ha trobat pagaments opacs ni tampoc indicis que la dona del president espanyol s'enriquís de manera il·lícita. Ara bé, sí que obre la porta a possibles irregularitats amb dues empreses que van desenvolupar un programari creat per aquests estudis.
0: Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre tema del dia és l'encíclica del Papa, un document que es considera un dels ensenyaments més significatius del pontífex. Lleó XIV l'ha centrat, la seva primera encíclica, alertada als riscos de la intel·ligència artificial. Avisa que s'ha de desarmar perquè corre el risc de ser una nova Torre de Babel.
1: Sí, és una carta que té més de 42.000 paraules. Recorda que la intel·ligència artificial no és humana i alerta que pot carregar-se, en canvi, els drets dels treballadors, diu específicament aquesta qüestió. De fet, el text del Papa diu que els resultats de la intel·ligència artificial s'han de valorar en relació amb moltes coses, per exemple, la dignitat dels treballadors i el dret a una remuneració suficient. Textual. Per això diu, cal regulació i cal control públic.
2: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: Lleó XIV avisa també que el control de la intel·ligència artificial per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i més manipulació. És molt destacat també que el text es fa ressò explícitament d'estudis psicològics. Diu que ha quedat demostrat que si els més joves abusen no només de la intel·ligència artificial, sinó de les xarxes, això genera problemes de son, d'atenció o de control de les emocions.
0: Aquestes són les línies generals de l'encíclica del Papa, però això té una altra cara. Mentre el Papa diu això, el Vaticà inverteix en intel·ligència artificial.
1: Sí, el Banc del Vaticà gestiona actius per valor de pràcticament 6.000 milions d'euros, un 10% d'aquest pressupost va a obres caritatives, però bona part de la resta s'inverteix. No sabem exactament on, però sí que sabem els valors que, segons l'opinió de l'Església, són aptes per invertir, bàsicament perquè es van publicar dos índexs, un europeu i un altre dels Estats Units, amb aquestes empreses, les empreses que l'Església considera bones per invertir-hi. Què hi trobem aquí? Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, és a dir, Google, o Nvidia, el principal fabricant de xips de tot el món per intel·ligència artificial.
0: D'això en parlarem també a l'Àgora, en aquest cas amb el filòsof, teòleg i assagista Francesc Torralba, que dirigeix la càtedra EDROS a la Universitat de Ramon Llull. De moment, per això, comentari de Jordi Selles.
3: Amb Magnifica Humanitas, el Vaticà es posiciona i orienta el pensament de milions de persones sobre la intel·ligència artificial. És bo que el focus se situï en els valors, la dignitat humana i els riscos de la tecnologia militar automatitzada. Fins aquí, tothom d'acord. Allà on no tothom estarà d'acord és en com s'aborda el transhumanisme. Històricament, l'Església i la ciència no sempre s'han entès bé quan una tecnologia ha redefinit els límits humans. Recomano llegir, a més de l'encíclica, el discurs del CEO d'Antròpic durant l'acte de presentació. Entre tots dos textos s'intueix un futur molt més desconegut i inquietant que qualsevol de totes aquelles intrigues vaticanes de final inesperat que hagueu vist fins ara.
0: Doncs sobre això que diu el Jordi, què és Antròpic, Frederic?
1: Antròpic és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial i volen ser els bons. Com a mínim van d'aquesta història, de dir nosaltres som els que volem fer les coses bé, són els que demanen més regulació i més control. I posen dos exemples. Un, Antròpic va arribar a un contracte de 200 milions de dòlars amb el Pentàgon, però en un moment determinat se'n va desmarcar i ara té un conflicte obert amb l'administració de Donald Trump perquè no estava d'acord amb determinats usos de la intel·ligència artificial en conflictes, per exemple, per espiar americans. I dos, ara fa uns dies Antròpic va treure un nou programari que és capaç de detectar forats en sistemes informàtics que no s'havien trobat mai en els últims 30 o 40 anys, i Antròpic diu que és tan perillós que no el farà públic. De moment només l'ha donat a algunes empreses com la banca JP Morgan precisament perquè s'hi preparin.
0: Per cert, que justament avui el Consell de Ministres té previst també aprovar un projecte de llei per bon ús de la intel·ligència artificial que posa multes de fins a 35 milions d'euros als que utilitzin aquestes tecnologies de manera perversa. Aquests són els principals temes del matí. Passem ara als bàsics del matí.
4: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Perdoni. Podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
9: Admin! Admin!
8: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solàs, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Marc Corral, Lara García i Anna Algèsica. Bon dia.
10: Bon dia.
0: És notícia d'ara mateix. Protecció Civil activa el pla Seccat per una possible fuita de clor a Manresa. Diversos operatius s'han traslladat fins a la presa Aqualim, situada al polígon Bufalvent. Protecció Civil demana no acostar-se al polígon i que tothom que hi sigui a prop es confini. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si voleu explicar-nos la situació, si l'esteu vivint en directe, línies obertes per explicar-nos aquesta afectació de diversos operatius que estan treballant ara mateix a l'empresa Aqualim. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. I també d'aquesta mateix matí continua aquest macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a Girona. Hi ha fins a 600 Mossos desplegats. Última hora, Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, ens hem desplaçat fins un dels punts on en principi estaríem fent aquests escorcolls. Som al barri de la Font de la Pólvora, a la mateixa ciutat de Girona. Estem voltant per aquest barri, però de moment no hi hem sabut veure cap moviment policial on estaríem fent aquests registres. Per tant, normalitat aquí en aquesta zona. A més, d'aquí al barri de Girona de la Font de la Pólvora, recordem que també s'estan fent registres a poblacions com Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Celrà, Salt i Bescanó. També a Sils i Caldes i Riudarenes. A banda de l'operació policial, aquests agents estan treballant també amb un grup de gossos ensinistrats i el que es busca seria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona dedicada a la distribució de marihuana, la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: I l'altra novetat de la nit és que els Estats Units han atacat objectius militars al sud de l'Iran. Això enmig de les negociacions per acabar amb la guerra.
12: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines a l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i de legítima defensa.
0: Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
12: No, de fet, les dues bandes diuen que les negociacions de pau avancen. Una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on, de fet, hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals.
0: I també aquesta nit, Israel ha ordenat intensificar els atacs contra Hezbollah.
12: Així ho ha demanat Benjamin Netanyahu després que membres d'extrema dreta del seu govern li han exigit tècnicament i en vigor un alto el foc, però a la pràctica no han parat mai els enfrontaments.
0: Són les 8 i 18. I avui es reprenen les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació. És només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. Maria Costa.
13: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això, mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les últimes hores hem conegut un informe que alerta de la factura que es podria pagar si s'apliquen d'alguna de les mesures que demanen els docents.
14: Per exemple, la baixada de ràtios beneficiarà sobretot les escoles amb alumnes més rics de la pública i la concertada. L'informe a la FETESAD calcula que reduir el nombre màxim d'estudiants a primària i l'ESO costarà 28 milions d'euros en 10 anys.
0: I avui tenim protesta dels alumnes.
14: Sí, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han convocat per avui dimarts una jornada de vaga secundària i també les universitats de Catalunya i el País Valencià. Volen mostrar així el suport a les reivindicacions de mestres i professors. Hi ha convocades manifestacions a Barcelona i València.
0: I des d'avui tenim també vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona. Montse Pujol.
15: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi, i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I I amb el pont de la segona Pasqua acabat, trànsit alerta de l'augment dels accidents mortals. 5 persones han mort aquest cap de setmana llarg.
10: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes.
0: I un altre avís. Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus.
10: Sí, com França, el Regne Unit i Portugal. El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament, a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments a alerta taronja i 17 més a l'alerta groga. A Barcelona, al Raval, la nit de diumenge la temperatura no va baixar dels 20 graus i mig.
0: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
13: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a Madrid arran del brot del creuer. Segons el Ministeri, el pacient no té símptomes i és un contacte estret.
0: I un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
13: La investigació, liderada per ISG Global i publicada avui a The Lancet, avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma progressiva durant més de mig any, en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només per darrere de la cardiopatia isquèmica.
0: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar, departament per departament, la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els Comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol. Albert Prat.
16: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la d'Interior, Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa.
0: I avui també sentim Oriol Junqueras sobre aquest acord.
17: El líder d'Esquerra en parla avui en una entrevista al Nació. Assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
18: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya, que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: I també avui el ple del Congrés vota si tramita la llei per canviar les reunions de veïns.
17: La idea és que es puguin fer de manera telemàtica i que el llibre d'actes es pugui també fer amb suport electrònic. El text és una proposta del Partit Popular que ja va passar pel Senat, on va superar per unanimitat un dels primers filtres.
0: I comoció del Partit Nacional Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe. Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon. Quim Olivares.
19: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
20: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
19: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra investigació. La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art.
17: En un missatge publicat a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i, de fet, n'hauria robat una peça. I això coincideix, recorda Bonet, amb el fet que fa 10 dies quedés en llibertat provisional l'home que l'assetjava des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat, després que el juny hagués assaltat el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental.
0: 8:25 i parlem també de teatre perquè el I Say Potato, la comèdia escrita per Joan Iago, amb Anna Moliner i Joan Negrier, i que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada vinent.
13: Sí, de moment, però han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona. Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
21: Algú inèdit en el teatre català i que s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: You say tomato, and I say potato. I avui hem de parlar d'ell, de Joan Manuel Serrat. Ara que

0: perquè el cantautor català rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
1: Cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar.
2: Són les 8:26.
3: I en expirar, deixar manar tot allò que ens pesa?
4: Les notes del nen, les obres a casa...
3: El manteniment del cotxe...
4: Ah, no, això no és cap càrrega.
5: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
6: Peugeot. Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
7: Van descobrir que era un superdotat.
8: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
9: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
8: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
10: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.

0: Pel que fa als esports, presència massiva de jugadors catalans a la convocatòria de la selecció espanyola, Robert Prats.
1: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Ferran Torres i Gavi completen la convocatòria, que té nou jugadors culers.
2: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descuidar a Gavi. La versatilidad que también te das.
1: No hi ha cap jugador del Madrid. És el primer cop que passa en tota la història. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
0: Missatge de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
1: Sí, ha aparegut a través d'una una pantalla gegant al final de la rua que ha fet el Manchester City pels carrers de la ciutat per acomiadar el tècnic.
3: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
1: Jordan, que el felicita per la seva carrera, li desitja sort al golf. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Un Guardiola eufòric que va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats i amb la ciutat.
4: Connection that this club with Donald Mubarak and all the people and with all the city fans that connected with word from the first minute. So...
0: I el tècnic del Girona, Mitchell, llança un missatge en què diu que el club és immortal.
1: Sí, no es pronuncia obertament a través sobre el seu futur, a través de les xarxes socials. Admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes. Afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'elit perquè diu que és immortal. Ramon Terrats, que deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió, i als quarts de la Lliga Hoquei Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada, Voltregà i Calafell-Reus.
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... El macrooperatiu policial contra el cultiu i la distribució de marihuana a 12 municipis de Girona. Hi participen 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Anem cap a Girona, Fèlix Martí, bon dia.
5: Hola, bon dia. Un operatiu que fa poca estona s'ha enllestit ja en algunes de les localitats on s'ha fet des de primera hora del matí. Aquest és el cas del barri de la Font de la Pólvora, on estem en aquests moments. S'han fet registres en 2 habitatges. També han fet registres en diverses poblacions de les comarques, sobretot el Gironès i la Selva, a Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Salrà, Salt i Bescanó. També a Sils, Caldes i Riudarenes. Hi estan treballant, i han treballat des de primera hora, més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra. Alguns hi han acabat aquest operatiu, com hem explicat. El que es buscava seria desmantellar una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicada a la distribució de marihuana i al blanqueig de capitals. Fins aquí una estona no faran balanç d'aquest operatiu.
0: I pendents també d'una possible fuita de clor a Manresa. Redacció, Marc Jurado.
6: Sí, Protecció Civil ha activat el Plasecat, afecta l'empresa Aqualim del polígon Bufalvent, que fabrica productes químics, com per exemple productes per piscines. De fet, tot apunta que l'incident s'ha produït a un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Emergències demana a les persones que estan a prop d'aquest centre que es confinin.
0: I ho acabem de saber. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a les plataformes d'apostes Polymarket i Calci. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Són plataformes que fan prediccions d'esdeveniments futurs, per exemple, eleccions, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot fenòmens meteorològics. A diferència d'apostes tradicionals, els usuaris aquí operen entre si. Segons el Ministeri, aquestes dues plataformes no tenen llicència per operar a Espanya i per això, i mentre resol l'expedient, els ha bloquejat les seves webs.
0: I el govern ha endarrerit fins a 6:15 de la tarda la nova taula de negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats. Dia també de moviment al Parlament, on a primera hora de la tarda arrenquen les compareixences dels consellers per explicar els pressupostos. Anem cap al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
8: Hola, bon dia. Desfilada de tots els consellers aquesta setmana al Parlament per presentar detalladament els pressupostos dels seus respectius departaments. Les compareixences arrencaran aquesta tarda amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. La tramitació dels pressupostos continuarà la setmana que ve, quan es farà el debat i la votació de les esmenes de rebuig, que previsiblement presentaran tots els partits de l'oposició, excepte Esquerra i els Comuns, els dos socis d'investidura que permetran l'aprovació definitiva dels comptes a principis de juliol.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha molts retards a l'R2 Nord i a l'R11 a causa d'un problema a la senyalització entre Granollers Centre i Cardedeu, derivat, segons Adif, d'un robatori de cable. La informació oficial de Renfe és que els retards superen els 30 minuts, però diversos usuaris ens expliquen que el seu tren ha sortit més d'una hora més tard del previst. L'R11, a més, també està afectada per un altre problema a la infraestructura entre Figueres i Llançà. I, per exemple, el Regional Express, que va de Barcelona a Sants a Portbou, circula més d'una hora més tard.
0: I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia.
0: Punts vermells?
10: Doncs en tenim diversos, eh? Ens quedem amb la Ronda de Dalt en tots dos sentits i la Litoral, sobretot sentit Llobregat i

0: també Celestino Corbacho, exministre de Treball amb el govern de Zapatero. A l'Àgora, amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau i Pere Rossinyol.
1: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Puja doncs la temperatura,
2: seguim. Sí, seguim amb aquestes temperatures disparadíssimes a tota la meitat oest d'Europa, no només aquí. Avui ja amb màximes de 30-34 graus a tot l'interior, aquestes seran molt semblants a les d'ahir, però en canvi sí que pujaran més a la costa i ja podríem arribar als 29 o 30 graus amb facilitat. I la idea és que anirà pujant cada dia una miqueta més, cada dia un o dos graus més, dimecres, dijous, divendres, segurament divendres tocaran sostre, i en alguns llocs de Ponent divendres podria arribar als 37 o 38 graus.
0: O sigui, vau posar el focus a dijous, es desplaça més cap a divendres ara mateix.
2: Entre dijous i
0: dijous i divendres.
2: Al final hi haurà un grau de diferència i, a més, es mantindrà alta durant tot el cap de setmana. El que passa que sí que a partir de divendres hi haurà les tempestes de tarda, com a mínim al Pirineu i en alguns llocs del nord, i alguns llocs podria començar a refrescar una mica, però no pas a tot arreu.
1: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir, la mena d'òpera que paga espelmes era l'òpera Bufa. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenar repartint bombones de 6 lletres. S'estrenar repartint bombones 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
6: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: Catalunya Ràdio.
8: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Que bo.
8: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, tots podem venir.
8: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
11: Les notes del nen, les obres a casa...
10: El manteniment del cotxe...
11: Ah, no, això no és cap càrrega.
12: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
13: Peugeot.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
2: I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs és el primer cop que la Sara ve després del seu flamant viatge per Califòrnia amb el president Salvador Illa i entre històries d'aquell viatge, horaris, reunions més o menys conegudes i coses que, si vol, la Sara explicarà al públic.
14: Oh, ha estat un viatge intens i, sí, i divertit, i cada dia ens llevàvem, sí, a les 5 del matí.
0: Clar, perquè ella la diferència horària és de 9 hores.
14: 9 hores, i ja sabeu que al president li agrada matinar. A més, el trànsit allà a San Francisco, Los Angeles, és el que és, i per tant, sí, ens ho hem passat bé, hem treballat molt i hem matinat molt, també.
15: Molt bé, doncs...
16: Un viatge absurd. Home, no, no, han estat en Disney i no han entrat en Disney.
14: Això és veritat.
16: Aquest empasto a Califòrnia.
0: Però val la pena anar a Orlando? Sí.
16: Clar que val. Sí.
14: Bueno, era Disney Company, eh? Eren les oficines de Disney.
16: Jo he estat a Orlando. Donem passes per anar al bate.
17: Jo he estat a Orlando i espero que quan em mori no em toqui tornar-hi en forma d'anar a l'infern.
0: Sí, però no vas suportar-ho. No
17: va... Oh, és horrorós, allò. Fer 3 dies de cua per pujar en una atracció 40 segons.
16: Els pobres els passa això.
17: Sí.
16: I li explica per què. Perquè avui en dia en Disney traus una coseta que una ja vas una volta en la vida, sí, ja, pues ara anar-hi, això és igual que anar a un gran restaurant de luxe, sí, una volta
0: però
16: en la vida...
0: Però pagues 100 i pico d'euros al dia, no?
17: Tu
0: abans dels 400 euros d'entrada...
16: No, pues sí.

0: però per dia, tampoc no cal estar allà dos mesos,
1: ja.
0: Però pagués un premi, un d'això.
2: Tot el que em pagaves
3: a l'avui, això deixa de tenir sentit.
0: No, no paga tothom, perquè ells van més que tu. I tu només vas una volta en la vida.
3: Clar, clar, clar.
1: Va, doncs, estava treballant, vull dir que tampoc podria haver-se
3: tirat. No, vam disposar de poc temps lliure, però bé,
0: o sigui, que
3: interessant.
0: Mickey Mouse s'ha trobat a fer.
3: Sí. O jo, ell.
0: Sí.
1: Bé, comencem, Laura, avui parlant d'intel·ligència artificial. Ho ha fet el Papa Lleó XIV en la seva primera encíclica.
4: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
1: El Papa Lleó XIV, que fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial, dedica aquesta seva primera encíclica a denunciar la concentració de poder que genera en diferents empreses d'intel·ligència artificial, en grans empreses, i a reclamar també que aquesta tecnologia estigui al servei de la humanitat. Saludem a aquesta hora Francesc Torralba, filòsof, teòleg i director de la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada a la Universitat de Ramon Llull. Senyor Torralba, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
1: D'entrada, li ha sorprès aquesta primera encíclica del Papa Lleó XIV, que fos dedicada a un dels grans perills que tenim ara mateix com la intel·ligència artificial?
5: No m'ha sorprès, perquè de fet ja estava anticipat aquest tema. És el tema del nostre temps, és una tecnologia disruptiva i genera molts interrogants. Hem de recordar que aquest papa és matemàtic i, per tant, aquests temes els coneix des de dins, i ja va anunciar que certament aquest tema ocuparia la primera encíclica, que és aquesta, que té com nom Magnifica Humanitas.
1: Mm. Ens consta que vostè l'ha ajudat, l'ha assessorat.
5: Sí, no només jo, aquí hi ha un conjunt de persones, des de teòlegs, de filòsofs, a matemàtics, a enginyers, que assessoren doncs el papa quan ha d'elaborar un document, i finalment ell naturalment el signa i l'elabora, però certament hi ha moltes persones darrere que l'ajuden a discernir i evitar de caure en els extrems, perquè és veritat que critica el mal ús de la intel·ligència artificial i com pot ser, vaja, un instrument inclús per destruir la democràcia, però l'altra vegada també mostra tots els beneficis que comporta un bon ús d'aquesta tecnologia.
1: Mm. Vostè a quin accent hi posaria en aquest text? És una encíclica dura també contra aquests perills que vostè deia, de com s'està desenvolupant la intel·ligència artificial, però també en posar en valor la condició humana, no? Que és potser la cosa més apreciada d'aquest text, que sí. La tecnologia no ens pot reemplaçar allò que és humà.
5: Exacte. És un text molt lúcid i molt moderat, perquè en el fons digui que la intel·ligència humana no pot ser reemplaçada, que la intel·ligència artificial ens capacita per unes habilitats extraordinàries, velocitat de càlcul, velocitat d'emmagatzement de dades, però que nosaltres som irreemplaçables, que hi ha un tipus d'experiència humana i un tipus d'evidència que són irreemplaçables. Això no vol dir que no les hàgim d'utilitzar i que no s'hagi de llegir aquest text com a tecnofòbic. Eh? Aquest és un text que ens ajuda a discernir quin bon ús hem de fer. I per això es refereix al principi del text quins han de ser els criteris de discerniment, des de la dignitat, a l'equitat, a la solidaritat. I, esclar, moltes d'aquestes intel·ligències estan en mans de grups privats i, certament, la tecnologia no és neutral. Eh? Allò que en diem és neutral, depèn de l'ús que en fem. Home, molt sovint el que porta ja és introduït una sèrie de valors, eficàcia, eficiència, velocitat, i això pot ser molt excloent.
1: Vostè diria que la intel·ligència artificial podria arribar a predir o demostrar l'existència de Déu en algun moment?
5: No, jo crec que no. Jo crec que ens pot ajudar en moltes funcions, per exemple, en l'àmbit de la ciència, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'economia, però demostrar que Déu existeix o que no existeix, això ultrapassa els límits de la tecnologia.
1: Li preguntava perquè
5: el Papa critica el paradigma tecnocràtic,
1: sí.
5: Vol dir creure en el poder omnipotent de la tecnologia. La tecnologia té límits, i en situacions humanes hi ha la vulnerabilitat, hi ha la fragilitat, que l'hem d'assumir com a una característica pròpia de l'ésser humà. Uh-huh. Jo crec que no. Jo crec que no té aquesta capacitat de demostrar ni que Déu existeix ni que Déu no existeix.
1: Ja. No li preguntar, perquè segur que recordarà Dalí, no?, quan va predir en la seva etapa més mística que els xips i l'ADN eren la demostració final de la creació i de l'entrada a l'eternitat, no?, d'alguna forma. No sé si també va cap aquí.
5: Perquè l'etapa que tu deies mística, que ens deixa obres extraordinàries com el Christus Hipercúbicos, entre altres, per exemple, el Crist de Port Lligat també, és que l'home elabora el seu mètode paranoico-crític i intueix això o comprèn això. Però vaja, cap filòsof de la tecnologia ni teòleg considera que la tècnica finalment podrà descartar aquest interrogant, ja sigui per afirmar que Déu és o per negar que sigui.
1: És una encíclica, Frederic Vincent, què tal, bon dia.
2: Bon dia.
1: Que el papa la va presentar amb el cofundador d'Antròpic, que és una de les grans empreses d'intel·ligència artificial. Anem a explicar una mica què és això d'Antròpic.
2: Antròpic es presenten com els bons de la pel·lícula. Nosaltres som els bons de la intel·ligència artificial, nosaltres som partidaris de la regulació, nosaltres som partidaris que se'ns controli, i sí que és veritat que hi ha dues coses que han passat últimament amb Antròpic que avalen una mica aquesta tesi. Primer, tenen un conflicte obert amb el Pentàgon. Antròpic va firmar un contracte amb el Pentàgon de 200 milions de dòlars, però en els seus termes de servei el que posa és que la tecnologia d'Antròpic no es pot fer servir, per exemple, per construir armes autònomes o per fer segons què. Arran de la detenció de Nicolás Maduro, que va transcendir que s'havia utilitzat el software d'Antròpic, Antròpic va dir, ep, que això no és el que vam quedar, que això és, no, en principi no podeu fer servir la nostra tecnologia per això. I llavors va sortir el secretari de defensa de Donald Trump per dir això.
6: Department of War AI will not be woke. It will work for us.
2: Va dir que el Departament d'Intel·ligència Artificial dins del Departament de la Guerra, el Departament de Defensa, com es deia abans, no serà woke. El Pentàgon va dir, si no ens deixeu fer servir el vostre software pel que volem, us posarem una etiqueta que és risc per la cadena de subministrament. Això es fa habitualment als Estats Units amb empreses estrangeres, que es considera que és arriscat que tinguin accés a segons què. Això vol dir que no poden treballar mai més pel govern. Això ara mateix està als tribunals. Ara mateix això està empantanegat als tribunals. Però hi ha una segona cosa interessant d'aquesta empresa que es diu Antròpic.
7: Anthropic has decided not to release its latest AI model called Claude Mythos.
2: Va anunciar que no posaria a disposició del públic el seu últim model d'intel·ligència artificial, que es diu Mythos, perquè és capaç de trobar forats a tots els sistemes informàtics amb els que s'ha trobat. Clar, això van dir, això, si acaba a mans equivocades, pot ser terrible, perquè algun ciberdelinqüent pot tenir accés a qualsevol cosa. I és per això que Antròpic diu, fem una cosa, només el donarem a un grapat d'empreses, a Apple, a Google o a Goldman Sachs, i els hi donarem perquè s'hi preparin, perquè mirin exactament com va això. De fet, només l'han donat a empreses americanes i del Regne Unit, i això el Banc Central Europeu va dir, home, deixeu-nos-ho.
1: Hola.
2: Exacte, i de fet avui mateix el Financial Times va dir que el Banc Central Europeu té prevista una reunió amb els bancs europeus per dir, mirem-ho, perquè els riscos de la ciberseguretat amb això de l'intel·ligència artificial ja són descomunals.
1: Per tant, Francesc, també aquesta encíclica, presentar-la al costat del cofundador d'Antròpic, amb aquesta història que està explicant el Frederic, doncs també té un missatge polític.
5: Sí, té un missatge polític que és necessària una regulació ètica, una regulació legal, que no s'hi val tot, perquè estem davant d'una tecnologia que pren decisions. Aquesta és la novetat. És a dir, un cotxe dirigit per intel·ligència artificial pren decisions. Hi ha programes que prenen decisions respecte a qui ha d'entrar en una empresa, qui no, qui ha de tenir un permís. I, clar, aquestes decisions no són mai neutres. S'hi han introduït uns algoritmes i en aquests algoritmes hi ha uns criteris introduïts. I, per tant, en efecte, és bàsic, és clau la transparència i la responsabilitat en l'ús d'aquesta intel·ligència. I això és el que el papa Lleó XIV expressa en aquesta encíclica, per l'altra banda, que és molt clara, molt endreçada.
1: Francesc Torralba, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
1: Home, significatiu que el papa parli d'un tema tan important com la intel·ligència artificial. Pere.
8: Sí, sí, òbviament és el gran tema de la nostra època. A mi em xoca, de totes maneres, aquest exemple que heu donat, no?, d'Antròpic, no? Antròpic, ho ha explicat el Frederic, que òbviament és una mica diferent, però una mica diferent, eh? O sigui, estem parlant d'una empresa, és com si diguessis, no, McDonald's i Burger King. Burger King és molt més salvatge. McDonald's a vegades et dona alguna amanida. I anem a fer una presentació, una encíclica contra el fast food amb McDonald's. Ostres, cap dels requisits que el papa havia...
1: Seria en Viena. una cosa en fi, més
8: no ho sé,
1: cuidada.
8: Però cap dels requisits que el papa diu ho compleix Antròpic, perquè és una empresa privada, amb ànim de lucre, això que ha fet amb Mythos, amb el tema de la ciberseguretat, hi ha molta gent que hi veu una estratègia comercial darrere, etc. Per tant, ostres, quedo quedo bastant estupefacte.
1: Que
8: ha, no?
1: Més que això, que també, Pere, el que sí que hi ha és que mentre el papa diu això, el Vaticà inverteix, sí, crec que són gairebé 6.000 milions d'euros, 6.000 milions d'euros, que és un 10% del pressupost que va a obres caritatives, en aquest cas, invertint intel·ligència artificial. Per tant, bueno...
8: No, i després hi ha una altra cosa. Òbvia, vull començar...
1: Quan dic inverteix, vull dir que inverteix, sí, sí, en Meta, en Microsoft, en Amazon, en Nvidia...
8: Sí, sí, sí. No, i voldria, que abans no ho he dit, o sigui, em sembla superbé que ho faci, i a més, vull dir que hi hagi una autoritat global que posi l'accent en aquesta cosa que és tan important, això em sembla molt bé, eh? Però alhora, a part del tema d'Antròpic, i això que has comentat, que també em sembla molt rellevant, també m'agradaria dir que el Vaticà no ha sigut mai un gran entusiasta, diguem, un gran defensor de la democràcia. Per començar, és una teocràcia ella mateixa, les dones no hi tenen paper, el 50% de la humanitat s'hauria de dedicar, si els escoltéssim, a servir a l'altre 50%. En fi, que tot em sembla molt bé, però que no diria, diguem, que la democràcia estaria millor guardada en mans del Vaticà.
3: Sí, jo comparteixo part d'aquest anàlisi, sobretot aquesta afirmació final, no? Al final, és veritat que el papa s'ha convertit en una mena d'antagonista, una nèmesi a escala mundial de les polítiques de Donald Trump, però no hem d'oblidar que al final l'objectiu del papa no és tant posicionar-se políticament en contra de Donald Trump, sinó sobretot preservar la religió i la fe catòlica de, em sembla que són 1.400 milions de creients que hi ha arreu del món, no? I que, per tant, el seu discurs va orientat a això, i que no podem obviar que també la religió ha tingut una vocació històrica de controlar el pensament social. I això que el Pere apuntava, doncs és una realitat que comparteixo. Per altra banda, sí que és veritat que sorprèn, perquè aquesta encíclica, que al final una encíclica el que busca és fixar doctrina, orientar la fe, no? d'aquests 1.400 milions de catòlics, sembla que tingui molt més a veure amb la política que no pas amb la religió. I sí que em sembla rellevant que el papa sigui capaç d'assenyalar ja no tant la intel·ligència artificial, sinó les empreses que hi han darrere d'aquesta intel·ligència artificial i el seu projecte de poder, que busca directament a través de l'algoritme hackejar serveis, ai, cervells, per condicionar l'opinió pública i moldejar en funció dels seus interessos el vot de la ciutadania. Estem davant d'això. És veritat que no som plenament conscients. Mira, en aquest viatge justament a Califòrnia vam anar fins a Silicon Valley, vam parlar amb catalans que treballen en empreses com Google, Meta, Facebook. Ells mateixos comparaven l'impacte que pot tenir la intel·ligència artificial a la nostra societat a nivell de canvis a l'època de la revolució industrial. Ells mateixos, que estan contribuint a crear aquesta intel·ligència artificial, ens deien que patien per les conseqüències que això pugui tenir sobre els seus propis fills, és a dir, que els propis creadors són conscients també dels riscos d'allò que estan contribuint a crear, i hi havia un debat molt viu sobre la necessitat de la regulació, perquè per una banda hi havia el discurs aquest de és necessari regular, és necessari posar límits a la gran capacitat que té aquesta intel·ligència artificial de transformar la nostra societat, però a la vegada deien, ha de ser una regulació que no vagi en detriment de la innovació. I aquest és un equilibri altament complex. I, de fet, allà un dels objectius de les reunions que va tenir el govern a la seva agenda era també treballar per com generar una intel·ligència artificial que no depengui d'empreses ni xineses ni americanes, com crear una intel·ligència artificial europea amb responsabilitat social, i es van signar convenis amb el Barcelona Supercomputing Center justament per això, no? Però clar, estem a les beceroles. Realment la innovació d'intel·ligència artificial que hi ha a Estats Units o hi ha a la Xina està a anys llum del que estem ara en aquests moments a l'hora d'abordar la creació d'una intel·ligència artificial responsable, no? Perquè realment la qüestió és que canvia no cada any, sinó cada setmana. Estem veient noves aplicacions d'aquesta intel·ligència artificial i que, per cert, allà ja s'estava traduint en moltes pèrdues de llocs de treball, començant pels taxistes, els taxis, no? Aquests taxis que circulen sense conductor, o repartidors, perquè veiem fins i tot pel carrer robots repartint la compra dels supermercats, al centre de San Francisco, que ens explicaven, doncs, persones que viuen allà, que s'està buidant, s'estan tancant els comerços perquè la gent ja no va a comprar físicament a les botigues, sinó que tot li porten a casa, i per tant vèiem una mica, va ser un viatge al futur, no? Que potser això és el que ens vindrà si no hi ha una regulació i una protecció que pensi realment en la protecció del sistema democràtic i en els drets de la ciutadania.
0: Pensant, és que això és més vell que anar a peu. I quan se va inventar l'impremta ja s'estava discutint això, i si heu vist Oppenheimer, quan es comença a treballar la bomba atòmica, Einstein ja se tirava les mans al cap. Si és que això és bellíssim. El que passa és que tu pots mirar, i per això m'agrada aquesta encíclica, perquè jo crec que el papa s'ho mira és un papa modern aquest, el XIV és un papa modern, no s'ho mira des d'una manera catastròfica i postapocalíptica, que és com s'ho ha mirat el cine fins ara. Tots els futurs, totes les utopies futures són distopies, totes, absolutament totes, preveuen un món horrible, i tampoc s'ho mira dient, bueno, la bondat humana ens salvarà, sinó atenció, atenció i atenció, i això crec que està molt bé. És a dir, al final és buscar equilibri. Qualsevol innovació tècnica que s'ha generat en la història de la humanitat sempre ha generat llocs de treball.
9: Moviments, sí, sí.
0: Moviments que s'han perdut.
3: Sí, sí.
0: Quan s'inventa l'impremta, Gutenberg ja sabia que moltíssima gent es quedaria a l'atur. Que vivien als convents. Però alhora també sabia que hi hauria gent que treballaria en aquelles impremtes. I quan s'inventa la màquina de vapor, ja se sap que moltíssima gent que vivia d'oficis antics quedaria... O tota la indústria tèxtil que era manufacturera se'n va anar tota en orris. Tota, absolutament tota. Per tant, això, i les lluites ludites, etc. Això ha passat sempre. Sempre. I ara la història és que, per ara, l'impacte és tan bèstia que només que tenim la tendència a mirar les coses negatives i no mirem el que se podria derivar d'això si això anara mínimament bé. I, per tant, tot el que signifique reflexions a l'entorn d'això, que no diria debats, perquè Catalunya és el país dels mil debats, tot el dia obrint i tancant debats, però reflexions a l'entorn d'això, benvingut sigui. El Vaticà té una funció específica, que és la que has dit tu, i una altra, que és finançar-se també. I per tant, ha d'invertir en empreses, moltes vegades venen a veure on i en el món actual ves a saber on inverteixes.
9: Hi ha de vendre immobles.
0: Clar. I després una altra, que este papa i l'anterior sí que han fet molt bé, papa Francesc, sí. Sí que han fet molt bé, que és conservar equilibris. Equilibris al sentit comú, perquè en moments així és molt fàcil perdre'ls. I quan ve el primer impacte d'una cosa com l'hem viscut, la por sempre hi és.
9: Ara.
10: Jo recomano complementar la lectura de l'encíclica del papa amb unes novel·les molt interessants.
0: Isaac Asimov,
10: Jo Robot, El meu germà robot, El meu cosí robot, etc.
0: Un cunyat robot.
10: A veure, unes novel·les que es van publicar als anys 70, si no recordo malament, i que anticipaven un món, bueno, robòtic, amb robots interactuant amb els humans, vivint a casa i tal. I una i altra vegada hi havia una constant, que és que els humans tenien por dels robots, de que els robots dominessin el món, i finalment els robots eren més bona gent que els humans. O sigui, a veure, jo crec que el repte de la intel·ligència artificial... O sigui, el repte és en quin moment deixem de parlar d'intel·ligència artificial per parlar de consciència artificial. En quin moment, diguem-ne, és allò de veure autoconscient i és capaç de prendre el control de les nostres vides. Però, diguem-ne, de moment és una eina que, evidentment, com bé diu el papa, millor que no caiguin males mans, perquè que el problema són les mans, no és l'eina. I si en un moment donat l'eina tingués l'opció realment de prendre decisions que nosaltres no poguéssim controlar, jo no descarto que prengués decisions més sensates, menys corruptes, perquè la intel·ligència artificial no hi guanya res, diguem-ne. No. La intel·ligència artificial no hi guanya
9: res. Sí.
10: Traficant influències, blanquejant capitals... La intel·ligència artificial no es presenta a les eleccions, no necessita guanyar eleccions, no necessita comprar vots, necessita comprar primàries... O sigui, no té mala llet la intel·ligència artificial. Llavors jo dic que, aterrem el tema, evidentment modificarà el nostre món, com ja ho he explicat.
9: Una aixada tampoc té mala llet, diguéssim.
10: Exacte, depèn de qui la fa servir. Llavors, home, jo crec que el papa aquí, tornant a l'enfrontament, a la topada papa-Trump, no oblidem que abans que s'inventés el PSOE, a l'Església Catòlica era el partit polític més professional de la història, perquè la religió és la prepolítica, el que organitzava la vida. I abans, diguem-ne, com que el rei ho eren per dret diví, més els hi valia que el papa no els desautoritzés. Ah, no és ben bé així, però el papa pot fer molt de mal amb determinat electorat de Donald Trump, i bé, ja veurem com acaba això.
9: Haig d'anar a publicitat, de seguida parlarem de Zapatero, que a les eleccions s'hi presentés la intel·ligència humana, ja et tindríem prou. Ara tornem.
11: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat. MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
13: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
14: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
15: Dimecres, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
16: Sargento Tomás Morado Muñiz.
17: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
16: Què dius?
17: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
16: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
15: Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9. Avança bon ritme la construcció de la rotonda de l'N260 Montferrer. Els treballs actuals inclouen la restitució dels serveis bàsics, que inclouen al seu torn la renovació del clavegram i el soterrament del clavegit elèctric de la zona. El subdelegat José Crespín i la cap de carreteres de l'Estat de Lleida, Carlota Vilanova, han avançat que hi haurà pas alternatiu en algunes hores quan es comenci a treballar al centre de l'actual Cruïlla. La Seu d'Urgell es retroba amb el seu passat a la 19a Fira Medieval Llegendària. El mercat dedicat a l'edat mitjana reapareix i es fusiona amb l'esdeveniment literari. Aquest cap de setmana vinent, al centre històric s'hi podrà trobar parades artesanes, oficis tradicionals, gastronomia, batalles teatralitzades i contes per a totes les edats. I també s'ha inclòs en aquesta fira medieval un acte institucional per impulsar la candidatura del Coprincipat d'Andorra Patrimoni Mundial de la UNESCO. La trobada aquest divendres a l'Església de Sant Miquel vol reunir representants institucionals, experts en patrimoni cultural i ciutadania per reforçar el suport territorial a aquest projecte transfronterer que pot permetre que la catedral esdevingui patrimoni de la humanitat. El Consorci d'Atenció a les Persones i Serveis de Salut impulsen la Placeta, un nou espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social. Estarà obert a tothom i funcionarà els dimecres de les 11 a les 12 del migdia sense inscripció prèvia. La primera trobada es farà, però, el dimarts dia 10 de juny en format de sessió inaugural. L'historiador pallarès Cisco Farràs, impulsor de les botigues Museu de Sales de Pallars, reivindica el personatge del Netol com a mascota. Una mostra i un llibre repassen la història del majordom amb rostre grotesc i galtut que es va fer molt popular a Espanya durant el segle XX. L'exposició es pot veure a Sales. Comença la rehabilitació del ferm a la carretera 230 a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Els treballs es fan entre els quilòmetres 124 i 174 als municipis del Pont de Suert, Vilaller, Viella, Esbordes i Vilamòs. En aquest tram hi haurà pas alternatiu entre setmana fins a mitjan juny. I els esports, ja estan definits els grups del Campionat de Catalunya Benjamí d'Hockey Patins, que es disputarà aquest cap de setmana vinent a la Seu, a la zona esportiva. Comptarà amb la participació de 16 equips d'arreu del país, que inclouen clubs amb presència a l'Hockey Lliga. No a terme, Jana Galbert i Martina Trenedo s'han classificat pel Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic. Les patinadores de la PHD han aconseguit respectivament la 7a i la 8a posició sènior i la 5a de júniors a la preselecció de la Federació Catalana per participar al circuit World Skate Artístic. També hi ha competit Jana Vilana, que ha fet un 19è lloc. I repassem com s'acaba la temporada per l'Atlètic La Seu Estiu 3000, que ha aconseguit la salvació a primera catalana femenina, i per l'Atlètic Urban Sport, que com l'Estiu 3000 ha quedat novè del seu grup. Tercer catalana masculina també, el Pere Mol ha estat 13. I el temps que continua marcat per la calor, un dia més amb temperatures que poden arribar al voltant dels 30 graus al migdia.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de La Seu.
1: Les obres de construcció de la reivindicada rotonda de Montferrer, el punt quilomètric 230 de la carretera 260, continuen a bon ritme i ara ja es treballa en la restitució i reposició dels serveis bàsics preexistents a la zona sense interrompre dument la circulació viària. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, i la cap de carreteres de l'estat de Lleida, Carlota Vilanova, han visitat aquest dilluns els treballs per fer seguiment d'aquest projecte licitat pel Ministeri de Transports i amb un pressupost de 730.000 euros. Les obres van començar el 7 d'abril passat i des de llavors s'han estat treballant en la retirada de la senyalització existent i la seva substitució per la senyalització d'obres, a més de tasques de desbrossament de la zona on és previst el pas giratori. Tal com ha explicat el subdelegat, els tècnics del Ministeri han procedit també a l'obertura de rases per facilitar la localització de les conduccions dels serveis bàsics, com aigua de boca, aigües residuals, línies elèctriques o enllumenat, i ja s'ha finalitzat la col·locació d'un col·lector d'aigües pluvials. Crespín ha volgut destacar el vessant urbanístic que té també a la construcció d'aquesta rotonda per endreçar tot aquell entorn i, per exemple, també s'aprofitarà per soterrar el cablejat elèctric.
3: Anar a fer seguiment amb la cap de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Lleida, Carlota Vilanova, de l'execució del projecte de construcció de la Glorieta de Montferrer. Us vull recordar que fa gairebé 2 mesos que vam iniciar els treballs inicials de construcció d'aquesta tan desitjada Glorieta pel territori. Durant aquestes setmanes, doncs, segurament és poc visible totes les tasques que s'han portat a terme, perquè el que s'ha fet és una reordenació de tots els serveis, allò que hi ha per sota de la Glorieta, com són les canalitzacions d'aigua, les canalitzacions de llum i altres serveis. I que aquesta reordenació també permetrà una millora substancial a la zona per 2 qüestions, no? Canalitzacions d'aigua que patien fuites o que tenien algun tipus d'inconvenient, al estar renovades, pues ja no tindran aquests inconvenients, i després l'impacte que generen els cables que ara mateix estan col·locats a la part de forma aèria, pues d'aquí un temps passaran a estar per sota d'aquestes canalitzacions, no? Per tant, és un treball bastant invisible, però molt important, no?
1: Crespin valora positivament que, de moment, les obres van segons els terminis previstos. Ha recordat que van començar el 7 d'abril passat i que fins ara s'ha fet una feina poc visible, però que ara s'han començat a veure els resultats.
3: I que genera aquesta sensació a la ciutadania de Montferrer de que alguna cosa està passant, però encara no veiem aquesta glorieta. Bueno, doncs ara aquestes setmanes ja comença a prendre 30 metres de diàmetre, on podeu veure aquí a la nostra esquena, que ja el terreny ja va adquirint una forma, perquè la glorieta està una mica desplaçada respecte a l'eix de la carretera, per d'aquesta manera donar cabuda i absorbir tot el trànsit que suporta aquesta carretera en aquest punt, que, com us deia, l'última vegada que ens vam veure tenim una intensitat mitjana diària de més de 15.000 vehicles al dia, no? Per tant, estem en una part ara molt intensa d'aquestes obres. Anem amb un termini d'execució adequat als 5-6 mesos que vam dictaminar en el seu moment.
1: Crespin recorda que aquesta és una millora que els veïns de la zona reclamaven des de feia molts anys i que, finalment, tal com es va comprometre el Ministeri, es poden tirar endavant. Ja fa més de 3 dècades que tant els habitants com els conductors reclamaven la transformació d'aquesta cruïlla, tenint en compte la seva perillositat i el fet que havia esdevingut ja un punt negre de l'Eix Pirinenc, tant per l'absència de passos de vianants com per la dificultat per entrar o sortir a través de les illetes internes. A més, la cruïlla és molt utilitzada per accedir als nuclis de Montferrer, Castellbó, Arabell i Bellestar, també el balcó del Pirineu, i ha coincidit aquests darrers anys amb un augment de l'activitat a l'aeroport d'Andorra-La Seu.
3: I bueno, continuem treballant per fer realitat aquesta infraestructura tan desitjada i tan reclamada durant tant de temps pel territori, que serà clau no només per reordenar els fluxos i la seguretat vial dels camions i dels vehicles que fan servir la Nacional 260 al seu pas per aquest punt, sinó que també permetrà la connectivitat a 2 elements importants. 1, l'aeroport de la Seu a Andorra, generant un punt de creuament que serà molt més segur, i 2, evidentment, tot el trànsit de gent en aquelles 2 parts del poble, entre el centre urbà de Montferrer i els nuclis que hi ha a l'altre costat, entre els que, com sabeu, s'hi troba també una escola. Vale? Per tant, bon ritme de les obres, vale? Hem fet la part menys visible però més important en el procés de construcció, i ara comencem ja a dibuixar i a veure, doncs, aquesta forma circular d'aquesta futura glorieta, que, com sabeu, el Ministeri està fent realitat després d'acumular uns anys de diversos contratemps, el més important del qual va ser que va quedar deserta la licitació de l'any 2022, fet que ens va obligar a iniciar una nova licitació i incrementar els preus per a la construcció d'aquesta rotonda, si no recordo malament, un increment de preus de gairebé el 40% i que situa l'adjudicació definitiva, doncs, a 760.000 euros.
1: Veus, per Carlota Vilanova ha recordat que quan s'hagi d'intervenir d'aquí pocs dies ja la part central de l'actual Cruïlla caldrà fer pas alternatiu en determinades hores del dia. Tot i això, procurant que tingui l'afectació mínima.
4: Sí, bueno, els divendres a la una es deixarà de treballar això sempre, o sigui, no hi haurà cap afecció a partir dels divendres a la una del migdia fins el dilluns a les 8, no es treballarà. I el trànsit, al final, en moments puntuals es farà algun pas alternatiu, passo alterno, però en principi construirem de fora cap a dintre, llavors els cotxes passaran amb desviaments mínims, o sigui, no hi haurà talls totals ni res. Si l'afecció hem decidit que sigui, hem vist que sigui la mínima pels usuaris. Igual que ara estem treballant amb els sentits oberts i així seguirem.
5: Pas alternatiu, per això no serà necessari?
4: En alguns moments, si hem de fer algun creuament, hem de fer alguna cosa, igual puntualment es farà algú, però per general no.
1: Vilanova ha donat més detalls de l'evolució dels treballs.
4: És que entre tu i aquí, quan la rotonda tu la fas així, comencem de fora a dintre, tu quan ja has fet lo de fora, ja els cotxes poden passar pels dos costats, que és el que hem decidit fer. Al final estava previst per fer-ho en quatre parts i hi havia uns desviaments pels pobles i tot, i al final això ho hem canviat i serà fer-la sencera al perímetre de fora i ja que ens permeti treballar a dintre. I el tràfic podrà passar com si estigués la glorieta construïda. Tot, o sigui, a totes les jornades no. O sigui, serà en moments concrets. Però perquè és el que dic, si tu fas lo de fora, ja els cotxes poden fer la glorieta, encara que tu estiguis treballant a dintre.
1: José Crespiño ha afegit que se cercarà que en aquesta part central dels treballs hi hagi l'afectació mínima en el trànsit.
3: Passa que per un carril no i per l'altre sí. Llavors hauràs de regular com passaran els cotxes. Però això serà moments molt puntuals, no? Administrar, en lloc de dos carrils hi haurà un, perquè en un d'ells treballaràs. Intentarem desenvolupar tots els treballs amb la mínima afectació pels vehicles. Com us deia, és una via molt transitada, i llavors els equips d'enginyeria del Ministeri i l'empresa adjudicatària han pogut determinar la fórmula perquè amb el menor nombre possible de possibles talls que pugui haver en algun moment determinat per acabar de passar una tuberia, un cable o una màquina, però intentar conviure al màxim entre el fluid de trànsit i les obres en si mateixes, especialment en uns mesos com els que venen per endavant, en el que la intensitat del trànsit s'incrementa considerablement. El mes d'agost és un dels punts de més trànsit d'aquesta via.
1: Actualment en aquest punt hi passen de mitjana uns 15.600 vehicles diaris, un 92% són cotxes i el 7% camions, i s'arriba a puntes de més de 20.000 en alguns dies, especialment a l'agost. Ara començarà l'estiu, el projecte de construcció ja acumulava força retards dels anys anteriors perquè els successius governs espanyols l'havien deixat en un calaix, però els darrers anys, quan es va prendre la decisió ja d'actuar-hi, el Ministeri de Transports es va trobar primer amb la pandèmia de la Covid i després amb l'increment de preus per l'inici de la invasió russa a Ucraïna. Finalment es va poder adjudicar els treballs aquesta tardor passada i ja s'han començat. La Seu d'Urgell recupera el seu mercat medieval ara amb la nova denominació de Fira Medieval Llegendària. Aquest dissabte i diumenge vinents, 30 i 31 de maig, el Centre Històric viurà un viatge al passat per celebrar la 19a edició del certamen, creat ara fa 25 anys, i en aquesta nova etapa es fusiona amb el Llegendària, esdeveniment literari estrenat l'any 2021 en el marc de la Diada de Sant Jordi, però que en les darreres edicions ja havia adquirit entitat pròpia per posar l'accent en les llegendes i el món fantàstic vinculat als llibres i contes, pensant especialment en el públic familiar però obert a totes les edats. La cita torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes i transformant el centre en un espai vibrant de cultura, artesania i gastronomia. L'inici oficial de la fira serà dissabte al matí a la Portalada de Medieval davant la catedral, on l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, la regidora de Festes i Mercat Gemma Toi i la regidora de Festes, Cristina Moreno, acompanyaran el pregoner Ivan Caro per fer la lectura del pregó. Després començarà una cercavila amb el grup de música tradicional Quatre Gats. L'esdeveniment proposa un recorregut circular que neix a la plaça dels Soms i recorre l'històric carrer dels Canonges, la biblioteca, que està ubicada a l'antiga església del convent de Sant Agustí, el parc del Cadí i el pati Palau. Joan Barré explica que la promoció presenta tant activitats fixes com d'altres que tindran lloc en moments puntuals i que es vol posar en valor així el centre històric.
6: Aquesta programació, doncs, ara us explicaran, serà, com sabeu, el 30-31 de maig, dissabte i diumenge, i, bueno, en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi municipi, que aquesta recuperació doncs posi en valor també el carrer Canonges, que posi en valor el nostre passat medieval també, el nostre passat històric i la nostra pròpia identitat com a ciutat.
1: De la seva part, Cristina Moreno explica que per a l'ocasió es transformarà alguns dels interessos més emblemàtics del centre històric amb denominacions provisionals per al cap de setmana.
7: Una proposta molt diversa i una ambientació molt estreta doncs, amb aquesta proposta medieval que creiem que no deixarà indiferent a ningú. Per tant, convidem a que el dissabte i el diumenge també, tot i que el diumenge doncs, amb hi haurà diferents propostes en aquest pati de les llegendes, però que hi vagin, que ho visquin i que puguin formar part d'aquesta història.
1: Concretament, el carrer dels Canonges es transformarà el cap de setmana en el carrer dels oficis vius. S'hi podrà veure demostracions en directe de forja hoteler, parades de productes fets a mà i una mostra del pessebre vivent de la ciutat. A la plaça dels Oms hi haurà la plaça de les Menges i Falcons, amb gastronomia sobre rodes al costat de les sessions de tir amb arc i exhibicions de setreria. Aquestes es podran veure a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. Al Parc del Cadí, al costat, hi haurà el Camp de les Batalles, amb accions teatralitzades per part d'Esto Show, els dissabtes i diumenges en 3 torns, a les 12, a les 5 i a les 7, i per completar el recorregut, al Pati Palau es devindrà el Pati de les Llegendes. Serà l'espai dedicat més específicament al llegendari. Gemma Tó.
8: Al carrer Canonges, el de la Sort i Lluís de Sabater, trobarem aquestes parades que us he explicat d'artesania i de mostres d'ofici. I durant la fira, el que diguéssim tot el nucli no, de la fira medieval canviarà de noms. Durant 2 dies, el carrer Canonges no es dirà carrer Canonges. Canvia el nom de carrer dels oficis vius. I la plaça dels Oms, on podrem trobar aquestes 12 food trucks que us he explicat, canviarà el seu nom per a la plaça de les Menges i els Falcons.
1: Pel que fa estrictament a la fira, Gemma Tó explica que hi haurà prop d'un centenar de parades.
8: Tenim quasi un centenar de parades, en concret són 92 parades, de les quals 12 seran food trucks, 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, ja us podeu imaginar tot el que això comporta, 29 de tot allò d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta. També podrem trobar demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
1: I, finalment, pel que fa a aquesta mostra medieval, a Cristina Moreno parla de les activitats fixes i puntuals que s'ha previst, algunes d'elles amb inscripció prèvia.
7: Una sèrie d'activitats que seran fixes i que podrem anar veient i visitant. Però després també tenim aquestes activitats puntuals que aprofito ara per comentar que hi ha algunes que doncs, totes s'haurà de mirar en quina hora es produeixen, però algunes són gratuïtes i altres requereixen d'una inscripció prèvia o d'un pagament. Per tant, doncs, que puguin mirar aquesta programació prèviament per a que puguin organitzar-se aquest cap de setmana de la millor manera possible, no? Totes les persones que visitin la fira.
1: Els més petits tindran el seu propi espai circular al carrer dels Jocs i de Rialles, entre el Camp de les Batalles i el Pati de les Llegendes, on gaudiran de jocs de fusta tradicionals de l'Udi Espai i del Refugi a Canalla. I, paral·lelament, la part de més rigor històric de la Fira Medieval arriba de la mà de la conferència sobre les troballes dels darrers anys al jaciment de les monges, a càrrec d'Òscar Auger i Carla Garrido. Això és demà dimecres al vespre a les 7 de l'Espai Armengol i està inclòs el cicle Parlem d'Història. I a tot plegat hi afegim també que, tot coincidint amb aquesta fira, l'església de Sant Miquel de la serà escenari divendres a les 7 del vespre d'un acte institucional per promocionar la candidatura de Patrimoni Mundial de la UNESCO dels testimonis materials de la construcció del Coprincipat d'Andorra. La jornada estarà presidida pel bisbe d'Orcilla i Copríncep d'Andorra. També intervindran l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, i la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lledós, i el coordinador de la candidatura, Joan Reguant, que parlarà dels principals continguts del projecte que han preparat i de la seva presentació davant la UNESCO. I l'historiador Carles Gascon, ho faré a la conferència titulada Últimes notícies de la catedral dels orígens visigots a la candidatura a UNESCO, per aprofundir en el valor històric especialment del conjunt catedralici. Juntament amb la catedral, en aquesta candidatura també entren el castell de Foix, Casa de la Vall i 7 esglésies i 2 jaciments d'Andorra, amb una trajectòria històrica única al món i vinculada al fenomen també únic que és la figura del coprincipat, que ha marcat la història d'Andorra al llarg de més de 7 segles. Les 9 i 20, el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, conjuntament amb els serveis de salut, posa en marxa el 10 de juny vinent la placeta. Vol ser un nou espai comunitari per oferir trobades setmanals obertes a tothom a la planta baixa del centre cívic al passeig. La iniciativa vol fomentar el benestar emocional, les relacions socials i la participació ciutadana. És impulsar conjuntament per serveis socials i salut a partir de la col·laboració entre el CAPAU, la Fundació Sant Hospital i l'equip d'atenció primària de la Seu, i s'ha concebut com un lloc de trobada informal, accessible i gratuït, obert a persones de totes les edats i situacions. La voluntat del nou servei és, afirmen, crear vincles, prevenir situacions de soledat no desitjada i reforçar la cohesió social. Funcionarà els dimecres de les 11 a les 12 del migdia, tot i que la inauguració oficial es farà el dimarts dia 10 de juny. Una de les particulars de la placeta és que comptarà amb la participació activa de professionals de l'àmbit social i sanitari, concretament treballadores socials i una psicòloga de benestar emocional.
0: Pirineu.
1: L'exposició i el llibre Netó, la icona més brillant, que ha publicat l'historiador parellader Cisco Farras, recupera la història del Netó, una de les mascotes més emblemàtiques de la publicitat comercial a Espanya al segle XX. La mostra es pot veure ara al Saló de les Botigues Museu de Salàs de Pallars i explica l'evolució d'aquest personatge, caracteritzat per un rostre grotesc i galtut i que va néixer als anys 20 de la mà d'un il·lustrador anònim, però que quan va adquirir més popularitat va ser després de la Guerra Civil. L'èxit de Netó va ser sobretot a través dels empresaris catalans José Fresneda i Alfonso Loran i va ser possible gràcies a una estratègia publicitària innovadora per l'època. Cisco Ferrassa vol reivindicar-lo com una de les mascotes comercials més emblemàtiques que hi ha hagut.
9: Netol és una de les mascotes més importants de la publicitat comercial espanyola. I era una pena que no hi hagués cap llibre que expliqués la seva història. Una mascota en realitat què és? Un personatge més o menys humanitzat que representa una marca. Si hi ha una mascota que representa d'alguna manera la història de la publicitat comercial espanyola, seria aquesta cara grotesca i galtuda de Netol. I com no hi havia cap estudi sobre el tema, doncs ens hem dedicat a explicar una mica la història d'aquest personatge.
1: Ferres recorda que, tot i que la gent jove ja no l'ha viscut tant, va ser aquest personatge una icona, sobretot de la postguerra.
9: Però per la gent que va néixer durant el franquisme, és una icona extraordinària, és un referent visual de les seves vides. La clau de l'èxit de Netol va ser que, després de la guerra, van utilitzar una estratègia publicitària que fins aleshores no l'havia utilitzat cap empresa, que són els termòmetres esmaltats. Aquests termòmetres esmaltats es col·locaven a l'exterior dels establiments comercials i, degut a l'estam, a la tècnica de l'esmaltat, doncs feia que fossin molt duraders, a diferència del cartellisme de paper, que era un material perible que desapareixia, i efímer, que desapareixia ràpidament. Per tant, la gent recorda el personatge a través dels termòmetres Netol.
1: Amb el temps, la popularitat del Netol va fer que ja entrés en l'imaginari popular i l'autor del llibre concreta, per exemple, com algunes anècdotes que el personatge públic que més periodistes i escriptors van identificar amb el rostre de Netol és un personatge que ara torna a estar de plena actualitat, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, i també en el seu moment la revista satírica El Jueves va dedicar a Martínez El Facha, un personatge de còmic creat pel dibuixant Quim, una portada on se'l pot veure caracteritzat de Netol. El llibre, que va tenir força ressò, es titulava Martínez El Facha limpia Espanya.
9: Encara que Netol sigui una marca que les generacions molt joves desconeixen, ha deixat una petjada en l'imaginari popular. Per exemple, tens la cara de Netol. Quan la gent surt del dentista i té les galtes inflades, encara hi ha vegades es diu aquesta frase. O alguns personatges mediàtics, públics, etc. Per exemple, durant molt temps l'expresident espanyol Zapatero, i a vegades per caricaturitzar-lo, li deien que tenia la cara de Netol. A Nixon també, per exemple, etc. No?
1: Finalment, Ferràs també ha esmentat el vessant cultural que ha adquirit el personatge, apareixent, per exemple, el poema Fregall d'Espart de Maria Mercè Marçal l'any 1977.
9: És apareix amb obres de teatre. Després apareix bastant amb la literatura. La Maria Mercè Marçal, al llibre Cau de Llunes, té una poesia molt bonica on cita tota una sèrie d'eines per netejar i entre ells utilitza el netol.
1: Amb els anys fins i tot no va fer una parella femenina que es deia Lotte, Netol a l'inrevés. Tot i això, a partir dels anys 80, aquest producte, molt popular durant el franquisme, va començar a perdre popularitat. Després va ser adquirida per algunes multinacionals fins que va desaparèixer totalment al començament del segle XXI. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat aquest dilluns les obres de rehabilitació del ferm a la carretera 930 entre els punts quilomètrics 124 i 174, un tram de 50 quilòmetres que abasta els termes municipals del Pont de Suert, Vilaller, Viella, Es Bòrdes i Vilamós. Aquests treballs al tram nord de la 930, a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, formen part de les accions per la conservació i manteniment del ferm pel període 2024-2027 per part de la demarcació de carreteres de l'Estat de Catalunya, que la seva zona 2 inclou les demarcacions de Lleida i Tarragona. El pressupost de les obres en aquesta zona és de 15 milions d'euros. Les previsions del Ministeri són que els treballs iniciats ara finalitzin a mitjan juny. De dilluns a dijous al llarg del dia, de 8 del matí a 6 de la tarda, i els divendres al matí, de les 8 a la 1, hi ha pas alternatiu amb el tall d'un dels dos carrils de circulació en aquells punts on es vagi procedint a rehabilitar el ferm. N'ha parlat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que, com dèiem, ahir estava a Montferrer, i va dir que la voluntat del Ministeri en aquest cas és que el desenvolupament d'aquestes millores puguin conviure amb el trànsit rodat.
10: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: En primer de titulars amb els que trobem a la premsa, a Segre destaca algunes d'aquestes notícies que hem explicat, com per exemple l'evolució dels treballs de la rotonda de Montferrer, i també parla de la commoció a la Universitat de Lleida per la mort en accident de trànsit d'un estudiant de 19 anys. El sinistre es va produir quan la víctima tornava a casa després d'haver fet un examen. El periòdic destaca que la crisi de l'habitatge a Andorra impulsa ara l'augment de preus a la Seu, tot i el topall als lloguers, i a també d'altres municipis de l'Alt Urgell. Un propietari apunta que han notat que hi ha més gent que opta per baixar a viure a la Seu i que això està tensionant el mercat. El dia d'Andorra explica que els bancs coincideixen a reforçar la ciberseguretat per l'avenç de la intel·ligència artificial. Les entitats del país asseguren que la IA ja forma part dels sistemes de detecció, anàlisi i resolució de problemes. La Mañana destaca que els Mossos d'Esquadra investiguen si l'home trobat mort en un cotxe a Àger és l'exalcalde de Durro, que va desaparèixer a l'abril. Tant el cotxe com la documentació i la roba que portava el cadàver, de fet, corresponen a Enric Plaza, exalcalde de Durro, que va desaparèixer de fa un mes. El cotxe s'ha trobat en un barranc totalment destrossat. I, regidor, d'explicar, el Consell Comarcal de la Sardenya vol reforçar les àrees d'emergència del servei porta a porta de recollida d'escombraries a Llívia, on hi ha hagut força queixes per la implantació d'aquest sistema. Veïns i Ajuntament havien reclamat a l'ENS que gestionen el servei que les àrees que hi havia fins ara al municipi resultaven insuficients per assumir la demanda d'escombraries, especialment els caps de setmana.

A l'agenda recordem que ja es pot visitar l'exposició Petit Mallol 2026 al vestíbul del Centre Cultural Les Monges. Està obert de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 9 del vespre. Explicació del projecte Nascuts per Llegir. Això és aquest dimecres a les 11 del matí a la Biblioteca Sant Agustí, adreçat a les famílies. Com deia abans, avui, aquesta setmana, xerrada titulada El que amaga el pati de les monges, 6 anys d'intervencions arqueològiques, amb Carla Garrido i Òscar Auger. Recte final del cicle, parlem d'història. Aquest dimecres, a les 7 del vespre, a l'Espai Armengol. El Bisbat d'Urgell commemora la festa de Sant Just d'Urgell aquest dijous a les 11 del matí a la catedral. Grup de conversa en francès a l'Ateneu d'Urgell, els dimecres, a les 7 del vespre. Club de lectura, llegir teatre a la Biblioteca Sant Agustí aquest dijous a les 7 del vespre amb Marc Artigau i amb la col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya. Es parlarà de l'obra Una festa a Roma. Festa major de Sant Joan Fumat. Aquest divendres, sopar de poble, duet actuació del duet La Sèrie de matinada, sessions de DJ Nilox i DJ Xema. I dissabte, sopar de joves, nova actuació del duet Láser, i després ja de matinada DJ Julio Iber. També hi haurà Moscatell i el Ball del Fanalet. I diumenge, al migdia, missa cantada i després vermut musical amb l'acordió de Josep. Aquest cap de setmana també arriba la festa de les Tramuntanyaires a Tuixén i a d'altres poblacions de la Vall de la Vansa al llarg de divendres, dissabte i diumenge. Quarta caminada solidària organitzada conjuntament per l'ABP Alto Urgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. Aquest any s'anirà fins a Montferrer a través de les ermites de la zona i la sortida serà, i l'arribada serà novament a l'alberg davant de l'alberg Xanescat, on al migdia s'hi farà un dinar de germanor. Al web radiosau.cat/agenda podeu consultar el programa complet de la Fira Medieval Llegendària, de la qual hem parlat ja a les notícies. Dissabte també hi ha la novena edició del Festival Art Pinyó, amb un recorregut en bicicleta per diferents punts de la ciutat. Es començarà a les 5 de l'Ateneu, des de l'Ateneu al Torrocell, a 4:45 poesia a la plaça del Camp del Codina amb Maria Callís, a les 6 dansa amb Carla Sisteré al claustre del Racionero, a les 7 del vespre impro musical Puputlapa al Parc de la Boixadera, a 7:45 arts plàstiques amb un atrepat al Parc del Valera i en aquest lloc el concert de cloenda que serà càrrec del cantautor Pol Fuster. Història teatralitzada Pere Mola en el marc dels actes del mil·lenari de Pere Mola aquest dissabte per diferents indrets del poble. També dissabte, 17a trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà. A les 6, audició de sardanes a la plaça Major amb la Cobla Moreneta. A les 6 de la tarda, a 8:45 al vespre, sopa de germanor. I a les 10 del nit, concert a l'església de Santa Maria. Espectacle So de Saó amb Xiomara Abelló, la sala de teatre L'Única, dissabte a les 7 del vespre. I diumenge al matí, cursa de muntanya a Ruixambol a Organyà, a nova prova del Cadí Circuit. Fer inscripcions encara obertes. I també diumenge, novena trobada de motos clàssiques a Castellciutat, al llarg de tot el dia, a la plaça de l'Arbre. Arribada a les 9 del matí per als participants, a 2:15 del matí esmorzar, de 10 a 1 a tothom qui vulgui podrà participar a la votació popular, i a les 2 hi haurà un dinar també obert a tothom. El preu és de 20 euros. Per acabar, a partir dels 5:45 de la tarda, sessió de jam de ball amb Wishing Pirineu. Setmana amb força activitats, les teniu totes, com diem, al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Tres representants del patinatge artístic Cadí de la Seu d'Urgell participaran en el Campionat de Catalunya després que cap de setmana passat han aconseguit la classificació en el marc de les proves de preselecció de la Federació Catalana de Patinatge per accedir al circuit o l'esquate artístic, que es disputarà del 30 de maig al 7 de juny a Cesena, Itàlia. El selectiu s'ha celebrat al poliesportiu municipal de la Seu i en categoria sènior Noah Termens va aconseguir el millor resultat d'Urgellenc, setena posició, just per davant de la seva companya d'equip Jana Galabert, que va finalitzar vuitena. Pel que fa a juniors, Martina Trenado va obtenir el millor resultat.

del sorteig de la fase final del Campionat de Catalunya Benjamí 2026 d'hoquei patins, que també es farà a la Seu. Serà aquest cap de setmana vinent, del 29 al 30 de maig, al Poliesportiu Municipal i amb el suport del Club Hoquei Cadí com a organitzador. La competició reunirà els 16 millors equips del país en aquesta categoria, en una cita que promet emoció, intensitat i el millor hoquei patins base català, tal com han avançat des de la federació. Els equips participants han quedat distribuïts en 4 grups. El grup el conformaran els equips del Club Esportiu Arenys de Munt, l'hoquei Casal l'Espluga, el Sant Cugat i el Sant Just. Al grup B hi haurà l'hoquei a Tàrrega, l'Igualada, el Farners i el Girona. Al grup C hi seran el Voltregà, el Breda, el Calafell i l'Alpicat. I finalment, a la lligueta del grup D hi jugaran el Caldes, el Reus Deportiu, l'Amposta i el GEC. La gran majoria d'ells hi participen amb els seus equips A, i entre els classificats destaca la presència de clubs amb equip a l'hoquei Lliga, com és el cas de l'Igualada, el Reus Deportiu, el Voltregà i el Caldes. Al llarg dels 3 dies de competició, la zona esportiva de la Seu serà escenari d'aquesta fase final dels Campionats de Catalunya Benjamí. Aquesta setmana mateix es coneixerà els horaris oficials dels partits i tota la informació complementària del campionat a través dels canals oficials de la Federació Catalana de Patinatge. Aquest és el segon any consecutiu que la capital urgellenca organitza aquest torneig amb el suport de l'Ajuntament i en el marc del conveni de col·laboració existent amb l'FCP per acollir competicions d'àmbit nacional. I avui els esports recordem com s'ha acabat ja la temporada de futbol sala. En el cas de l'Atlètic, la Seu Estiu 3000 ha confirmat que continuarà per segona temporada al grup 3 de primera catalana femenina. Tot i perdre l'últim partit a la pista del Reus per 3-1, les urgellenques han confirmat la permanència en el seu any de debut en aquesta categoria. L'equip blau-cel ha finalitzat la Lliga en novena posició, ha sumat 26 punts en els 22 partits disputats i ha quedat empatat amb el Borges i amb un marge de 7 punts sobre el Nopal Energia Pardinyes, desè, amb 19, que també se salva. En quedat en places de descens, en canvi, el Reus, 11, amb només 14 punts, i l'Ibarscue, amb 9. A l'altre extrem, el Cal Sargueira i el Macelles ha estat el campió indiscutible del grup. Ha arribat a sumar 66 punts, 15 més que el segon, l'Anglesola, i aconsegueix així l'ascens de categoria. El partit a Reus corresponia a la jornada 16, que havia quedat suspès al febrer i ara s'ha recuperat. L'Atlètic Estiu 3000 va obrir el marcador mitjançant Nuredu de Boalal al minut 8, però tot seguit, a l'11, es va fer un autogol a l'equip i abans del descans, el 19 va arribar el 2-1 i ja al minut 37 del 3-1. Del seu per l'Atlètic, la Seu Urban Esport també acaba la temporada i ho ha fet igualment en novena posició del seu grup, en aquest cas a tercera catalana masculina grup 20. Ha sumat 34 punts en els 26 partits que ha jugat. Al mateix grup, el Pere Mola ha confirmat l'última posició, 13, amb 3 punts. El campió ha estat el Fonollosa, que amb 67 punts aconsegueix la sense segona. A l'última jornada, l'Urban Esport ha perdut per la mínima 4-5 amb el Cervià, que ja tenia confirmada la segona posició final i ha acabat amb 62 punts. Els garriguencs van prendre la iniciativa al minut 8, guanyaven per 0-2, però els sorsillencs van mantenir l'emoció fins al final, replicant a cada moment els gols visitants mitjançant Joan Casal al minut 16, José Eduardo amb el 2-3 abans del descans i un altre cop Casal amb el 3-4 al minut 39. Pep Capdevila aconseguia l'empat a 4 minuts del final, però tot seguit Eduard Guasch sentenciava i aquest jugador visitant va acabar fent pòquer de gols, 4 en total. Dels part del Pere Mola ha caigut per 1-5 contra el Vinaixa. El gol de l'honor el va fer Daniel Adán abans del descans, al minut 24, quan els peremolins ja perdien, això sí, per 0-4. I pel que fa a la divisió d'honor catalana, recordem que l'Atlètic Club La Seu ha acabat finalment com a campió i amb un marge de 5 punts sobre el Solsona Guixers Fibra, després que dijous en partit avançat van acabar la temporada guanyant el Macelles per 1-4, i aquest cap de setmana el Solsona, que ja sabia que no podia ser campió, no podia atrapar l'Atlètic, va perdre amb el Maristes Montserrat a Lleida per 4-8. Sí, com sigui, tant l'Atlètic com el Solsona han aconseguit l'ascens a tercera nacional. Els sorsillencs amb 61 punts i els solsonins amb 56.

I els esports també comentem que el Futbol Club Andorra comença ja a fer balanç de la temporada, amb balanç finalment positiu, amb alts i baixos, però des del director esportiu Marc Domènech considera el curs com un èxit i demana fer un pas endavant de qualitat de cara a la temporada vinent. Aquest diumenge passat l'Andorra va perdre a casa en l'últim partit com a local contra el Ceuta per 0-2, però ja fa setmanes que tenia assegurada la permanència. Està en desena posició de segona divisió i, per tant, doncs, seguirà a la categoria de plata del futbol espanyol, on aquesta temporada que ve, recordem, s'hi trobarà amb el Girona, que ha perdut la categoria aquest cap de

0: Portem ja 5 dies amb temperatures arribant als 30 graus o superant-les una mica, i avui no serà l'excepció segons la previsió del Meteocat. S'espera arribar al migdia a 30 graus a l'Observatori de Bellestar, ben a prop de la seu. Les mínimes s'han tornat a moure aquesta nit passada entre els 9 i els 11 graus en general, i avui també es pot arribar als 30 graus al Pont de Suert i a Tremp, assolirant els 33, mentre que es quedaran per sota dels 30 a Sort, Vielha i Puigcerdà. Aquesta tarda poden créixer nuvolades a tot el Pirineu, però sense pluja a la vista, i una situació molt semblant per demà. Mínimes, novament, entre els 9 i els 11 graus, màximes al voltant dels 30, nuvolades a la tarda i sense pluja en perspectiva. I la mateixa situació calcada de cara a dijous, que quan entre dijous i divendres podrien pujar encara un palet més les temperatures, però a partir d'allà baixaran una mica, es moderaran una mica ja de cara al cap de setmana. A aquesta hora al matí ja tenim 19 graus a la seu, també a Organyà, 22 arriben a aquesta hora a Oliana, 16 a Alinyà, n'hi ha 17 a Puigcerdà, 20 a Sort, 19 a Tremp, 15 al Pont de Suert i 20 graus a Vielha. I alta muntanya, també han anat pujant les temperatures. Tenim aquesta al matí 11 graus al Pic de Salòria, 10 a la Tosa d'Alp, 15 al Refugi de Prat d'Aguiló, 12 i mig a Port del Comte, 11 a Cert d'Escan, 12 a la Bonaigua, 10 a Espot i la més baixa 9 i mig a 8 a Ull. La farmàcia de guàrdia d'aquests dies a la seu és la Perxet, carrer Joaquim Viola, la Fuerza 16. I a les 9:42 és moment de tancar aquest informatiu. Tornem amb les notícies en xarxa a les 10 i a les 11 coneixerem més detalls de la previsió del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com. Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que s'assumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, La Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran...

quotidià el crepuscle, cada cop renovant el sentiment sobre la terra nostra i estimada del cor naixent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. Les obres de construcció de la reivindicada rotonda de Montferrer, el punt quilomètric 230 de la carretera 260, continuen a bon ritme. Ara ja es treballa en la restitució i reposició dels serveis bàsics preexistents a la zona sense interrompre la circulació viària. D'aument, el subdelegat de l'Estat de Lleida, José Crespín, ha visitat aquest dilluns els treballs per fer seguiment d'aquest projecte, que té un pressupost de 730.000 euros. Les obres van començar el 7 d'abril passat. Des de llavors s'està treballant per la retirada de la senyalització existent i la instal·lació de la senyalització provisional d'obres, a més del desbrossament de la zona, i és que, a més de construir la rotonda, també s'aprofitarà per endreçar a nivell urbanístic tot l'entorn. S'inclou, per exemple, facilitar la localització de les conduccions de serveis bàsics en aigües residuals, línies elèctriques i enllumenat, i s'aprofitarà justament per soterrar les línies elèctriques que passen per aquell punt. Es manté el termini previst d'entre 5 i 6 mesos per acabar les obres, sempre en funció de la climatologia, i això sí, quan s'hagi d'intervenir la part central de l'actual Cruïlla, que serà d'aquí poc, caldrà fer pas alternatiu en determinades hores del dia. Així ho ha anunciat la cap de carreteres de l'Estat de Lleida, Carlota Vilanova. Tot i això, es procurarà que les afectacions siguin mínimes, especialment pensant en el mes d'agost, que és quan es registren les puntes màximes de trànsit en aquest tram. La Seu d'Urgell recupera el seu mercat medieval amb la nova denominació de Fira Medieval Llegendària. Aquest dissabte i diumenge, 30 i 31 de maig, el centre històric viurà un viatge al passat per celebrar la 19a edició del certamen, creat ara fa 25 anys. I és que en aquesta nova etapa es fusiona amb el Llegendària, esdeveniment literari creat l'any 2021 en el marc de la Dia de Sant Jordi, però que en les darreres edicions ja havia adquirit entitat pròpia per posar l'accent en les llegendes i el món fantàstic vinculat als llibres i contes, pensant especialment en el públic familiar, però obert a tothom. La cita torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes, transformant el centre històric en un espai de cultura, artesania i gastronomia. S'obrirà dissabte al matí amb un pregó que oferirà a Ivan Caro, acompanyat del grup de música tradicional Quatre Gats, i des d'allà començarà un recorregut circular que es podrà fer qualsevol hora dels dos dies i que neix a la plaça dels Oms, continua pel carrer dels Canonges, a la Biblioteca Sant Agustí, que està ubicada justament a l'antiga església del Convent de Sant Agustí, el Parc del Cadí i el Pati Palau. Des de l'Ajuntament, l'alcalde Joan Barreda destaca aquesta recuperació, posarà en valor el carrer Canonges, la cultura, el passat medieval i la identitat com a ciutat. Per això, a part dels actes més lúdics, també se n'hi ha inclòs de més culturals, com per exemple l'última xerrada del cicle Parlem d'Història, en què es parla dels darrers troballes dels darrers anys al jaciment de les monges, amb Òscar Auger i Carla Garrido. Això serà aquest dimecres a les 7 del vespre, i divendres a l'església de Sant Miquel, l'acte per presentar l'actual candidatura davant la UNESCO, amb la intervenció del seu coordinador Joan Reguant i de l'historiador Carles Gascon. Recordem que al mercat medieval també hi haurà prop d'un centenar de parades.

El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, conjuntament amb Serveis de Salut, posa en marxa la setmana d'aquí pocs dies, el 10 de juny. La Placeta és un nou espai comunitari que oferirà trobades setmanals obertes a tothom en la planta baixa del centre cívic al Passeig de la Seu. Té com a objectiu fomentar el benestar emocional, les relacions socials i la participació ciutadana per a evitar l'aïllament, especialment entre la gent gran i no tan gran, i funciona els dimecres de les 11 del matí a les 12 del migdia. Es vol així crear vincles per prevenir situacions de soledat no desitjada i reforçar la cohesió social a la ciutat. I als esports, la Federació Catalana de Patinatge ja ha celebrat el sorteig de la final del Campionat de Catalunya Benjamí 2026 d'hoquei patins, que tindrà lloc aquest cap de setmana vinent, del 29 al 31 de maig, a la Seu, amb el suport del Club Hoquei Cadí com a organitzador. La competició reunirà els 16 millors equips del país en aquesta categoria, en una cita que promet emoció, intensitat i el millor hoquei patins base català. S'ha anunciat que el grup A conformaran els equips de l'Arenys de Munt, hoquei Casal d'Espluga, Sant Cugat i Sant Just. El grup B hi haurà l'hoquei Tàrrega, l'Igualada, el Farners i el Girona, el grup 6 seran el Voltregà, el Breda, el Calafell i el Picat, i finalment al grup D hi haurà el Club Hoquei Caldes, el Reus Deportiu, l'Amposta i el GEC. La gran majoria d'ells hi participen amb els seus equips A i destaca la presència de clubs amb presència a l'Hoquei Lliga, concretament l'Igualada, el Reus Deportiu, el Voltregà i el Caldes.

0: Tot i que ja som a final de maig, es confirma que les temperatures d'aquests dies estan per sobre de la mitjana, una calor que ha arribat de cop i volta i amb molta força, i així ho reflecteixen els valors d'aquesta nit passada, en què per cinquè dia la mínima no ha baixat dels 10 graus a la Seu, així ho informa Meteoseu, i també les dades a aquesta hora, passades tot just les 11 del matí, ja s'arriba a 20 graus a aquesta hora a la Seu, també s'ha superat els 20 a Organyà, on estan a 22, i especialment a Oliana, on arriben ja aquesta hora a 25, la més alta ara mateix al Pirineu. Hi ha 19 graus, en canvi, a Alinyà. Més dades, 20 graus a Puigcerdà, 23 a Sort, 21 a Tremp, 20 al Pont de Suert i 24 a aquesta hora a Viella. També han anat pujant els valors alta muntanya, amb 12 graus al Pic de Saloria, recordem, a gairebé 2.500 metres, 10 graus a la Tosa d'Alpa, una altitud semblant, a 15 graus als refugis de Prat de Guiló i Malniu, 13 a Port del Comte, 12 a Cert Escan, a 11 a Espot, 10 a Boitaull i 13 a la Bonaigua. Totes aquestes situacions la comenta un dia més el nostre meteoròleg Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Un dia més tornem a parlar de calor intensa a tota la comarca i per extensió també a tot el país. Unes temperatures desbocades pràcticament de finals del mes de juny o d'estiu, amb unes màximes que a tota la comarca tornarem a passar avui la xifra dels 30 graus màximes, al voltant dels 30-31 graus aquí a la Seu i al voltant dels 33 graus a Oliana. Tot això amb un ampli domini del sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia, potser amb algun núvol sobre els cims de les muntanyes a partir del migdia o primera hora de la tarda, en principi sense deixar cap mena de precipitació. I si de calor sembla que ja en tenim molta, preparem-nos perquè encara se n'espera més. El pic de calor pot arribar entre dijous i divendres amb unes temperatures totalment desbocades per aquestes dates, màximes que cap al Pla de Lleida poden arribar als 38 graus, cap a Oliana als 35-36 graus, i aquí a la Seu, màximes de 33-34 graus. De manera que calor molt intensa, sobretot durant les darreres jornades d'aquest maig, a partir, com dèiem, a partir ja de dijous. Dijous, divendres i possiblement dissabte. A partir d'aleshores, tendirà a fluixar, però no ha de desaparèixer. Continuarem amb temperatures totalment fora de lloc, pràcticament fins al dia 5 o 6 del mes de juny.

0: i la farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Perutxet del carrer Joaquim Viola 16. Les 11 i 12, fins aquí les notícies. Tornem amb més informació. Les 12 també l'Ona, l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Avancem també que avui dins de la promoció tenim el programa El Picot a partir de les 12 i avui amb la, com a convidades Aida Clotet i Carla Fernández.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ocupats encara, vaig de camí, vaig de camí. S'ho fet una pluma tensa a Sant Magí, vaig de camí. S'ho fet una pluma tensa.

A cada amor que en tenia, quan les trobi, quan les trobi, els hi va una creueta de Sant Magí, quan les trobi.

Avui hi ha molt més davant i mans. Això no cal per discutir. Però jo el que dic és una cosa. Has vist qui més feliç a llavors, ara? Llavors, menjar i si un dia ballaves o això, estaves content. Ja no està content ningú. Què vol més? Ser feliç i no tenir res, ho tenir molt i no ser feliç. Què vol més? Què vol més?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CM ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 12 i 3. Bon dia, butlletí a Ràdio Seu. En titulars, les notícies que ampliem a la una. Avui explicarem que la Seu d'Urgell es retrobarà aquest cap de setmana vinent al seu passat en la 19a Fira Medieval Llegendàries, que el mercat dedicat a l'edat mitjana reapareix després que va deixar de fer-se el 2019 i ara es fusiona amb l'esdeveniment literari. Aquest cap de setmana vinent al centre històric s'hi podrà trobar parades d'artesania, oficis tradicionals, gastronomia, batalles teatralitzades i contes per a totes les edats. Avança bon ritme la construcció de la rotonda de l'N260 a Montferrer. Els treballs actuals inclouen la restitució dels serveis bàsics, el clavegram, el soterrament del cablejat elèctric de la zona i d'altres actuacions. Es vol endreçar també a nivell urbanístic tot aquest entorn. El subdelegat José Crespín i la cap de carreteres de l'Estat de Lleida, Carlota Vilanova, han avançat que hi haurà pas alternatiu en algunes hores quan es comenci a treballar al centre de l'actual Cruïlla. El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell i els serveis de salut impulsen la Placeta. És un nou espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social que funciona els dimecres de les 11 del matí a les 2 del migdia i no caldrà inscripció prèvia per participar-hi. La primera trobada es farà el 10 de juny en format de sessió inaugural. El Departament d'Educació ha fet un reconeixement a docents i personal educatiu de l'Alt Pirineu i Aran que jubilen aquest curs. L'acte en presència de professionals d'Alt Urgell i organitzat pels serveis territorials s'ha fet a sort i ha inclòs una conferència de la mestra, pedagoga i escriptora Lola Bello. I en l'àmbit educatiu també expliquem que se celebra una nova edició de la trobada de glosa escolar de l'Alt Urgell, que arriba a l'11a edició. Serà aquest dijous al pavelló municipal de la Seu, amb nyacres, garrotins i d'altres melodies que sonaran amb l'acompanyament musical de Pep Lisandra, el Leonard Rivera i professorat dels centres participants. El bisbe d'Urgell ja ha completat les inscripcions per participar a la vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV i és que s'han exhaurit les 300 places de què disposava la diòcesi per a l'activitat de pregària prevista pel 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. S'organitza un autocar per desplaçar-s'hi amb places limitades. En Pirineu avui destacarem que l'historiador pallarès Cisco Farràs reivindica el personatge del Netol com a mascota. Una mostra i un llibre repassen la història del majordom amb rostre grotesc i del tot, que es va fer molt popular a Espanya durant el segle XX. L'exposició es pot veure al Saló de les Botigues Museu de Sales de Pallars. Ha començat la rehabilitació del ferm a la carretera N230, a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Els treballs es fan entre els quilòmetres 124 i 174 als municipis del Pont de Suert, Vilaller, Vielles, Bordes i Vilamós. En aquest tram hi haurà pas alternatiu entre setmana fins a mitjan juny. Avui també destacarem que els castellers de Vilafranca han actuat per primer cop a l'Alt Pirineu i Aran. Aquest darrer cap de setmana, la coneguda colla als Set Castells davant l'emblemàtica església romànica de Sant Climent de Taüll. També han fet exhibicions a Vilamós i a Viella en el marc de l'inici de la temporada. I repassem el balanç final del Festival Ull Nu, en què a nivell local el més destacat ha estat que l'andorrana Ingrid Mirelles ha guanyat el Premi de Memòria Històrica. El curtmetratge Fúria, de Fran Moreno i Santi Pujol, ha estat triat com el millor curtmetratge de la 13a edició de l'esdeveniment cinematogràfic. I als esports avui destaquem que ja han quedat definits els grups del Campionat de Catalunya Benjamí d'Hockey Patins, que es disputarà aquest cap de setmana vinent a la Seu d'Urgell. A la zona esportiva comptarà amb la participació de 16 equips d'arreu del país, entre ells alguns clubs amb presència a l'Hockey Lliga. I també repassem els resultats del selectiu de patinatge artístic que s'ha fet aquest darrer cap de setmana també al poliesportiu de la Seu, en què Noa Termen, Jana Galbert i Martina Trenado del patinatge artístic Cadí han aconseguit la classificació pel campionat de Catalunya amb respectivament la 7a i la 8a posició sènior i la 5a de júnior. També hi ha competit Jana Vilana, que ha quedat 19a. I avui els esports també recorden que l'Atlètic la Seu Estiu 3000 ha aconseguit mantenir-se primera catalana femenina, tot i acabar la Lliga perdent a Reus per 3-1. Les urgellenques han segellat la 9a posició final en el debut de la categoria. A tercera masculina, l'Atlètic Urban Sport també ha acabat 9è i el Peramola 13.

0: I el temps amb una calor que no afluixa, sinó tot el contrari. Aquest dijous i divendres tocarà sostre. A partir d'allà pot ser que baixi una mica, amb uns valors de final de maig que estan sent ja per sobre dels normals per aquestes dates. Tot això i més a la una, a l'informatiu migdia. D'aquí un menys deixem amb el programa El Picot, que avui té com a convidada Saïda Clotet i Carla Fernández. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar al batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

nova temporada del programa del Club Social El Picot. Els membres del Picot fan ràdio un dimarts al mes i et descobreixen la gent més propera amb entrevistes a personatges de la seu i comarca. Recorda, cada quart dimarts de mes, a un quart d'una del migdia, escolta El Picot al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: Hola, bon dia. Som el Club Social El Picot i us recordem que el club és un espai d'oci on treballem per cuidar la nostra salut mental i participar de l'entorn comunitari i combatre l'estigma. Avui estem amb la Carla i l'Aida, membres de la ONG Pirineu amb el Sàhara. Les dues són nascudes a la Seu d'Urgell i van marxar fora per estudiar i amb el temps han tornat a viure i treballar aquí. Fan aproximadament 5 anys que participen en el projecte d'acollida d'infants saharauis. La Carla acull l'Ahmed i l'Aida en Jalet, que actualment tenen 12 anys. Aquesta experiència els ha permès crear un vincle molt especial amb ells i conèixer de prop la realitat del poble saharaui. Quan es va crear aquesta associació?
1: Doncs aquesta associació es va crear el 2004 amb la voluntat d'ajudar el poble saharaui i sobretot els infants que viuen als camps de refugiats. Va començar gràcies a persones de la comarca que van conèixer la situació que hi havia al Sàhara i van decidir implicar-se per donar suport a través de projectes solidaris i el programa d'acollida d'estiu.
2: Noies, una pregunta. Com va sorgir la idea de col·laborar amb el Sàhara?
3: En el meu cas, la idea va sorgir després de conèixer millor la realitat del poble saharaui i vaig anar en un projecte que feien des de Lleida quan estava estudiant i, bueno, quan te n'adones de les condicions en les que viuen moltes famílies d'allà, dels campaments de refugiats, veus que cada ajuda és bona i encara que sigui petita, pues fa un gran impacte. I a partir d'aquí vaig començar a col·laborar amb activitats solidàries i amb el projecte d'acollida.
0: Quins són els objectius de l'associació?
1: Sobretot el que volem és sensibilitzar les persones sobre la situació d'abandonament que viu el poble saharaui des de fa més de 50 anys i dins del projecte de Vacances en Pau volem millorar la qualitat de vida dels infants saharauis i donar-los l'oportunitat de que puguin passar els mesos més calorosos aquí a la Seu, ja que allà passen de 50 graus, estan al desert i també que puguin rebre les revisions mèdiques. A més, també intentem crear vincles humans i culturals bonics entre les famílies d'aquí i les famílies del Sàhara.
2: Quines són els requisits per poder fer acolliment?
3: El més important és tenir ganes i compromís. No cal ser una família perfecta ni tenir grans recursos. Cal poder oferir afecte, estabilitat i temps per compartir amb l'infant. I des de l'associació acompanyem les famílies durant tot el procés i intentem que se sentin segures i recolzades.
0: Quin consell donaríeu a una família que dubta de si fer l'acolliment o no?
1: Aviam, els diríem que al principi és normal tenir dubtes, perquè és una experiència que és molt intensa, però també els diríem que és una experiència que transforma molt, que aprens moltíssim, tant de l'infant com de la seva cultura, de la seva manera de veure la vida, i al final sempre reps molt més del que dones.
2: Quines són les edats dels nens?
3: Normalment són nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, i venen durant els mesos d'estiu, quan als campaments de refugiats les temperatures poden ser molt elevades.
0: Quines activitats es fan amb ells durant els mesos que són aquí?
1: Doncs des de que arriben intentem que gaudeixin de l'estiu com qualsevol altre nen. Anem a la piscina, fem excursions, activitats esportives, trobades amb famílies, van al casal, anem a festes populars o simplement també passar moments com amb família. I també, com hem dit abans, aprofiten per fer les revisions mèdiques i els controls de salut.
2: Quantes vegades poden venir els nens? Sempre van amb les mateixes famílies d'acolliment?
3: Molts infants repeteixen diversos estius i sempre que és possible intentem que puguin tornar amb la mateixa família, perquè això ajuda molt i es creen vincles molt forts.
0: Com es finança aquest projecte?
1: Principalment gràcies a l'Ajuntament de la Seu, que aporta diners per pagar els vols dels infants i els casals de quan estan aquí a l'estiu, i també amb activitats solidàries que des de l'associació promovem i nosaltres mateixes oferim. I aquest estiu, per exemple, el dia 16 de juliol farem una passejada a la Seu, que començarà a plaça Joan Sansa, i són d'uns 3,5 quilòmetres que, bueno, és apta per tothom. I també hi ha molta feina voluntària darrere del projecte.
2: Teniu algun tipus d'ajuda per part del govern?
3: Com hem dit abans, només per part de l'Ajuntament de la Seu.
0: Aquestes associacions estan a tota Catalunya i a la resta de l'Estat?
1: Sí, hi ha moltes associacions de suport al poble saharaui repartides per Catalunya. De fet, quan anem a buscar els infants a l'aeroport ens trobem allà i també durant l'any fem algunes trobades i també a diferents comunitats de l'Estat. I entre totes intentem treballar en xarxa i donar continuïtat al projecte.
2: Quants nens han participat durant tot aquest temps?
3: N'han participat molts al llarg dels anys, aproximadament uns 150, i cada estiu intentem que vinguin més infants per donar, bueno, aquesta oportunitat. I també és cert que l'any de la pandèmia es va haver de parar i ara cada any hi ha alguna família que s'anima. Fa anys venien uns 20 nens a la seu.
0: Quines aficions teniu?
1: Doncs a mi m'agrada molt passar temps amb la família i els amics. També m'agrada molt gaudir del menjar, descobrir llocs nous per menjar i compartir aquests moments amb la gent que estimo.
3: I a mi m'agrada molt passejar amb el meu gos i també passar temps amb els amics i la família.
2: Quin racó de la comarca us agrada més?
3: Bueno, hi ha molts llocs especials, però m'agrada especialment qualsevol racó de la natura del Pirineu. Crec que tenim la sort de viure en un entorn molt bonic i tranquil.
1: I a mi m'agraden molt les valls d'Aguilar i he passat moltes estones i guardo molts bons records.
0: Acabem sempre l'entrevista demanant als nostres convidats que ens recomanin una cançó. Quina heu triat i per què?
3: Bueno, hi hem estat pensant molt i volem recomanar la cançó de Hayu, de la Meriem Hassan, que és una artista molt representativa del poble saharaui, i també la seva música, que transmet cultura, la lluita i l'esperança del poble.
2: Moltes gràcies per col·laborar amb el nostre programa de ràdio i continuar fent la teva tasca. I et convidem que passis una tarda del Picot i a prendre un cafè.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sí, vindrem aviat.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Ràdio Seu fa 40 anys.
2: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
1: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
2: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
1: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
2: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: La 1:02, bon dia. La Seu d'Urgell es retroba amb el seu passat a la 19a Fira Medieval Llegendari. El mercat dedicat a l'edat mitjana reapareix i es fusiona amb l'esdeveniment literari. Aquest cap de setmana vinent al centre històric s'hi podrà trobar parades artesanes, oficis tradicionals, gastronomia, batalles teatralitzades i contes per totes les edats.
0: Titulars.
1: En coneixem més detalls avui a l'informatiu, juntament amb aquests altres temes. El Consorci d'Atenció a les Persones i Serveis de Salut impulsen la Placeta, un nou espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social. Es farà cada dimecres de les 11 a les 12 del migdia i no caldrà inscripció prèvia. La primera trobada serà el dia 10 de juny. I organitzen un curs gratuït per aprendre a protegir-se en el món digital, adreçat especialment a la gent gran. La resposta formativa es farà al Casal Cívic i Comunitari de la Seu del 3 al 17 de juny per tractar les compres segures per internet, la identificació de missatges falsos i consells per navegar. El Departament d'Educació ha fet un reconeixement a docents i personal educatiu de l'Alt Pirineu i Aran que jubilen aquest curs. L'acte amb la presència de professionals de l'Alt Urgell i organitzat pels serveis territorials s'ha fet a sort i ha inclòs una conferència de Lola Abelló. I a punt una nova edició de la trobada de glosa escolar de l'Alt Urgell, que arriba a l'11a edició, es farà aquest dijous al pavelló poliesportiu de la Seu. Nyacres, garrotins i d'altres melodies sonaran amb l'acompanyament musical de Pep Lisandra, Llona Rivera i professorat dels centres participants. El bisbat d'Urgell ha completat les inscripcions per participar a la vetlla de pregària amb el papa Lleu XIV. S'han exhaurit les 300 places de què disposava la diòcesi per l'activitat de pregària, que es farà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. S'organitza també un autocar amb places limitades. En Pirineu, avui destaquem que el Pallars ja s'ha reclamat una compensació econòmica per assumir els residus de comarques veïnes. La nova llei europea els obliga a reduir dràsticament el tractament de deixalles municipals i això en complica encara més la gestió. L'abocador de Fígols rep restes tant de la comarca com del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran i es queixen cada vegada molts camions i arriben sense cap tria prèvia. Comença la rehabilitació del ferm a la carretera 230 a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Els treballs es fan entre els quilòmetres 124 i 174 dels municipis del Pont de Suert, Vilaller, Viella, Es Bòrdes i Vilamòs. En aquest tram hi haurà pas alternatiu entre setmana fins a mitjan juny. També en trànsit, aquest dilluns hi ha hagut dos accidents al Pallars. L'historiador pallarès Cisco Ferràs reivindica el personatge del Netol com a mascota. La mostra i un llibre repassen la història del majordom amb rostre grotesc i galtut que va esdevenir un emblema a Espanya a la segona meitat del segle XX. L'exposició es pot veure al Saló de les Botigues Museu de Sales de Pallars. Els castellers de Vilafranca han actuat per primer cop a l'Alt Pirineu i Aran. Aquest darrer cap de setmana la colla alçà castells davant l'emblemàtica església romànica de Sant Climent de Taüll i també han actuat a Vilamòs i a Viella. I repassem el balanç final del festival Ull Nu, en què l'andorrana Ingrid Mirelles ha guanyat el Premi de Memòria Històrica. Fúria, de Fran Moreno i Santi Pujol, està triat com a millor curtmetratge d'aquesta 13a edició de l'esdeveniment cinematogràfic. I la Generalitat tramita una llei que preveu multes per amenaces o agressions a personal de centres públics i privats de sanitat. Les sancions poden ser a partir de 300 euros, però en els casos més greus poden arribar als 600.000. I als esports explicarem que han quedat definits els grups del Campionat de Catalunya Benjamí d'Hockey Patins, que es podrà veure aquest cap de setmana vinent a la zona esportiva de la Seu. Hi participen 16 equips d'arreu del país i s'hi inclou clubs amb presència a l'Hockey Lliga. I repassem els resultats d'una altra competició del màxim nivell que s'ha fet aquest darrer cap de setmana al pavelló poliesportiu de la Seu, el selectiu pel circuit o l'esquite artístic, en què Noa Terme, Jana Galabert i Martín, entrenador del patinatge artístic, s'han classificat pel Campionat de Catalunya. També hi ha competit Jana Vilana. I el temps que continua en la línia d'aquests darrers dies amb força calor i avui a aquest migdia es preveu arribar novament als 30 graus.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: La Seu d'Urgell recupera el seu mercat medieval amb la nova denominació de Fira Medieval Llegendària. Aquest dissabte i diumenge vinents, 30 i 31 de maig, el Centre Històric viurà un viatge al passat per celebrar la 19a edició del certamen. Creat ara fa 25 anys i en aquesta nova etapa es fusiona amb el llegendari esdeveniment literari estrenat el 2021 al marc de la Diada de Sant Jordi. La cita torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes. L'alcalde de la Seu, Joan Barreda, destaca que es vol posar en valor així el nucli històric.
3: Aquesta programació, doncs, ara us explicaran, serà, com sabeu, el 30-31 de maig, dissabte i diumenge, i, bueno, en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que aquesta recuperació, doncs, posi en valor també el carrer Canonges, que posi en valor el nostre passat medieval també, el nostre passat històric i la nostra pròpia identitat com a ciutat.
1: L'obertura oficial serà dissabte a 11:15 del matí. A més, l'alcaldessa seran la regidora de festes, Cristina Moreno, i la regidora de Fires i Mercats, Gemma Tó. Moreno ha parlat de l'ambientació que han preparat per aquesta proposta, en què alguns dels espais més emblemàtics del centre històric es transformen.
4: Una proposta molt diversa i una ambientació molt estreta, doncs, amb aquesta proposta medieval, que creiem que no deixarà indiferent a ningú. Per tant, convidem a que el dissabte i el diumenge també, tot i que el diumenge hi haurà diferents propostes en aquest pati de les llegendes, però que hi vagin, que ho visquin i que puguin formar part d'aquesta història.
1: I Gemma Tó ha parlat d'una de les característiques d'aquesta nova etapa, i és que per un cap de setmana alguns d'aquests indrets canviaran de nom. Per exemple, hi haurà diferents espais, com el carrer dels Canjos, que es transforma en el carrer dels Oficis Vius, amb demostracions en directe de Forja Teler, parades de productes fets a mà i una mostra del pessebre vivent de la ciutat. A la plaça del Som serà la plaça dels Menges i Falcons, amb gastronomia de food trucks i sessions de tir d'arc i exhibicions de setreria. A les 12 del migdia, a les 6 de la tarda, al Parc del Cadí al costat hi haurà el Camp de les Batalles, amb exhibicions d'Esto Show, tant dissabte com diumenge, a les 12 del migdia, a les 5 de la tarda i a les 7 del vespre, i per completar el recorregut, el Pati Palau esdevindrà el denominat Pati de les Llegendes, que és on hi haurà primerament l'activitat de llegendària. Gemma Tó.
4: El carrer Canonges, el de la Sort i Lluís de Sabater, trobarem aquestes parades que us he explicat, d'artesania i de mostres d'ofici. I durant la fira, el que diguéssim tot el nucli, no, de la fira medieval canviarà de noms. Durant dos dies el carrer Canonges no es dirà carrer Canonges, canvia el nom de carrer dels Oficis Vius. I la plaça dels Onts, on podrem trobar aquestes 12 food trucks que us he explicat, canviarà el seu nom per a la plaça de les Menges i els Falcons.
1: Gemma Tó també avança que en total hi haurà prop d'un centenar de parades.
4: Tenim quasi un centenar de parades, en concret són 92 parades, de les quals 12 seran food trucks, 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, ja us podeu imaginar tot el que això comporta, 29 de tot allò d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta. També podrem trobar demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
1: Els carrers comptaran amb animació constant gràcies a la Cirquestra Medieval, a accions teatrals com el Perfumer Otili, el Sotam de Medieval i les tradicionals cercaviles a finals de cada jornada. Amb Scrun i el Seguici de la Mort, els més petits tindran el seu propi espai circular, al carrer dels Jocs i les Rialles, i també hi haurà jocs de fusta tradicionals, el Refugi Canalla i tallers. Cristina Moreno.
4: Una sèrie d'activitats que seran fixes i que podrem anar veient i visitant. Però després també tenim aquestes activitats activitats puntuals que aprofito ara per comentar que hi ha algunes que doncs, bueno, totes s'haurà de mirar en quina hora es produeixen, però algunes són gratuïtes i altres requereixen d'una inscripció prèvia o d'un pagament. Per tant, doncs, que puguin mirar aquesta programació prèviament per a que puguin organitzar-se aquest cap de setmana de la millor manera possible, no? Totes les persones que visitin la fira.
1: La Fira Medieval Llegendària també comptarà la part de més rigor històric i s'hi ha inclòs, per exemple, una conferència sobre les trobades dels darrers anys al jaciment de les monges a càrrec d'Òscar Auger i Carla Garrido. Això serà demà dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol en una xerrada que forma part del cicle Parlem d'Història. I per començar el cap de setmana, divendres a les 7 del vespre, com ja avançàvem ahir, a l'Església de Sant Miquel tindrà lloc un acte institucional per presentar l'actual candidatura davant la UNESCO sobre els edificis que testimonien el naixement del Principat d'Andorra com a país, entre els quals hi ha la Catedral de Santa Maria d'Urgell. Aquest acte inclourà les explicacions del coordinador de la candidatura Patrimoni de la Humanitat, Joan Reguant, i una conferència de l'historiador Carles Gascón sobre l'evolució històrica del conjunt catedralici urgellenc. A més, al llarg del cap de setmana hi haurà visites guiades a la catedral.
0: Les notícies de la Seu.
1: El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, el CAPAU, conjuntament amb serveis de salut, posa en marxa la Placeta, un nou espai comunitari que oferirà trobades setmanals obertes a tothom per fomentar el benestar emocional, les relacions socials i la participació ciutadana. El projecte compta també amb la implicació de l'equip d'atenció primària de la Seu i consistirà en una trobada informal, accessible, gratuïta i per la qual no cal inscripció prèvia, tot plegat amb l'objectiu de crear vincles, prevenir situacions de soledat no desitjada de la ciutat i reforçar la cohesió social. Les sessions es faran cada dimecres de les 11 a les 12 del migdia i la primera tindrà lloc el dia 10 de juny. Una dels particularitats del Placet expliquen és que comptarà amb la participació també de treballadores socials i una psicòloga de benestar emocional. I d'altra banda s'ha obert el període d'inscripcions pel curs gratuït titulat Ens protegim en el món digital. És una formació presencial especialment adreçada a gent gran que vulguin adquirir més autonomia i seguretat en l'ús del mòbil i d'altres dispositius digitals. La proposta es farà al Casal Cívic i Comunitari de la Seu, al carrer Garriguer Massó. El curs de caràcter pràctic té una durada de 15 hores i forma part del programa Més Digitals de la Generalitat. L'objectiu, ajudar els participants a guanyar confiança en l'ús quotidià de les eines tecnològiques i aprendre a detectar i prevenir possibles riscos, fraus o estafes a internet. En les sessions es treballaran diferents continguts, entre aquests destaquen les compres segures per internet, mètodes de pagament digitals, identificació de missatges falsos, rumors i fake news, la seguretat del telèfon mòbil o bones pràctiques digitals i consells per navegar i comunicar-se de manera segura. El curs es farà del 3 al 17 de juny, de les 10 del matí a l'1 del migdia, i es planteja de manera amena i adaptada al nivell i les necessitats dels participants. Per seguir les sessions caldrà portar el telèfon mòbil o la tauleta digital. Les persones interessades poden confirmar l'assistència a través del telèfon 973-36-15-45. Repetim, 973-36-15-45. El termini per apuntar-se s'acaba el 29 de maig. Un quart de dues, un grup de docents i personal de centres educatius de l'Alt Pirineu i Aran, entre ells alguns professionals de l'Alt Urgell, han rebut un reconeixement públic amb motiu de la seva jubilació. En un acte que s'ha fet aquesta setmana passada a l'Institut Roger Tercer de Sort i organitzat pels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. La jornada l'encapçalava la delegada territorial de la Conselleria del Pirineu, Carlota Valls, i va incloure la conferència Fem Memòria Històrica per part de la mestra, pedagoga i escriptora de Tremp, Lola Belló. També hi van participar els alumnes del Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa dels Pallars, que van amenitzar l'acte amb dues peces musicals. Els docents i personal pas que jubilen aquest curs els lliuren un detall per recordar aquest dia tan especial, una fotografia de grup, un poema i una peça d'artesania local que ha realitzat Sara Parcerisses. Per acabar l'acte, l'escola de l'Institut Roger Tercer va oferir als assistents un aperitiu amb productes de proximitat. També l'àmbit educatiu, l'alumnat del Urgell es trobarà aquest dijous a la 11a edició de la trobada de glosa escolar. Es farà a partir de les 10 del matí al pavelló poliesportiu municipal de la Seu, amb nyacres, garrotins i d'altres melodies que sonaran amb l'acompanyament musical de Pep Lisandra, Allona Rivera i professorat dels centres participants. Durant el curs, els professors de música han preparat la trobada en el marc d'una activitat del pla de formació de zona del Centre de Recursos Pedagògics. Als centres educatius s'ha treballat la improvisació, l'elaboració de quartetes, les rimes i les melodies. I per les corrandes, ara l'alumnat haurà de superar tres proves d'improvisació a partir d'objectes, paraules o quartetes inacabades. Hi participen les escoles Pau Clarís i Albert Vives de la Seu, l'Institut d'Escola d'Oliana, l'Institut La Valira, la Gerna Arieda, formada per l'Escola Sant Miquel de Peramola, Sant Climent de Coll de Nargó i Miret i Sants d'Organyà, i la Ger Orgellet, amb les escoles Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, Castell Ciutat, Tuixent i Sant Esteve de les.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: El bisbat d'Urgell ja tanca les inscripcions per participar a la vella de pregària amb el Sant Pare Lleó XIV, que se celebrarà dimecres 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, i és que ja s'han esgotat les 300 places de què disposava la diòcesi urgellenca, facilitades per l'Arxidiòcesi de Barcelona, i que han estat assignades a fidels provinents de diverses parròquies i realitats pastorals de la zona. La institució ha celebrat la resposta àmpliament positiva que hi ha hagut aquesta crida a participar d'una vella que, recorden, serà l'únic acte obert a la participació de laics provinents d'altres diòcesis fora de la de Barcelona. I és que la missa que hi ha programada pel dia següent, el 10 de juny, a la Basílica de la Sagrada Família, tindrà una cabuda molt reduïda i destinada bàsicament a dirigents religiosos i polítics, amb la presència d'una representació reduïda de preveres i diaques de les esglésies amb seu a Catalunya. L'església d'Urgell organitza un autocar per facilitar el desplaçament dels participants a la vetlla de pregària del 9 de juny. Segons la previsió de l'organització, els assistents hauran d'arribar a l'estadi a les 5 de la tarda, perquè els actes començaran a les 6 i la vetlla serà a les 8 del vespre. Així doncs, l'autocar sortirà a la 1 del migdia del mateix dia 9 des d'Andorra la Vella a la plaça de les Arcades, i després farà parades a la Seu a 2:15 a l'estació d'autobusos, a Ponts a les 2:20 davant el restaurant Bon Compte, i a Guissona a les 2:40 a la zona de Bonària, per des d'allà avançar fins a Barcelona. Les places són limitades a 56 i s'assignaran per rigorós ordre de reserva. El termini per apuntar-se finalitza dimecres vinent 3 de juny i no s'efectuaran parades per dinar ni sopar, per això recomana portar menjar pel sopar a l'estadi. A les reserves es poden formalitzar a la Secretaria General del Bisbat, el telèfon és el 973-350054, o bé per correu electrònic a través de Pilar Martell. El correu és despatx@bisbatdurgell.org. I comentem també avui que els sindicats d'agents rurals han desconvocat la vaga que havien anunciat per aquesta setmana i que havia de començar avui mateix. Segons han explicat en un comunicat, la direcció del cos ha acceptat algunes de les demandes dels representants dels treballadors, per la qual cosa han decidit obrir una nova negociació. Els sindicats detallen que Interior ha donat llum verd a una proposta de complements retribuïts amb els mateixos imports que reben els Mossos d'Esquadra per festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. També s'ha acordat el pla de carrera horitzontal per afavorir la progressió laboral de la plantilla, entre d'altres. Tot i això, l'agenda de trobades amb l'administració es manté. No es descarta tornar a convocar mobilitzacions si no hi ha avenços. A banda de les principals reivindicacions, Interior també haurà acceptat d'altres mesures proposades pels sindicats, com la convocatòria anual de 120 places d'agents, la convocatòria imminent per aquest estiu de 40 places de sotsinspector o la publicació anual de promocions internes. L'acord també preveu alliberar 16 agents rurals diàriament a partir d'ara, que han estat designats a la gestió de la pesta porcina africana perquè tornin a fer d'altres tasques. La vaga s'havia previst per avui, demà i dijous.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha demanat rebre una contraprestació econòmica pel fet d'acollir l'abocador supracomarcal que gestiona les deixalles tant d'aquesta comarca com del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. I és que el fet d'assumir els residus de tota aquesta zona occidental de l'Alt Pirineu ha fet que ara ja li quedi una vida útil de només 2 anys i, a més, ara necessita abordar un procés d'adaptació per complir amb la llei 7/2022, una normativa europea que torna a imposar als ens locals objectius més estrictes per la gestió de residus. Per aconseguir aquesta fita, la Generalitat destinarà més de 13 milions d'euros per la implantació del futur Centre de Tractament de Residus Municipals, a TREM, que integrarà la gestió del Pallars Jussà, el Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Actualment, l'abocador de Fígols en rep prop del 60% dels residus municipals del Jussà, una xifra que ara l'actualització de normes europees els obligarà a reduir dràsticament fins a quedar-se en només un 10%. Per tot plegat, el director de l'abocador, Germán Palacín, veu raonable que hi hagi una compensació econòmica pel Pallars Jussà pel fet de tenir aquest abocador supracomarcal.
4: És evident que nosaltres, a l'agència, hem reivindicat, reivindiquem
3: que ha d'haver-hi una contraprestació pel fet de que la comarca i el municipi de Tremp, concretament, doncs tinguin una instal·lació d'aquest estil i, per tant, demanem a l'agència algun tipus de, diguéssim, de contrapartida al fet de tenir una instal·lació d'aquest tipus. A dia d'avui aquesta contrapartida és molt petita, no existeix, però sí que l'hem reivindicat i la seguim reivindicant des del Consell Comarcal, doncs per això, doncs pel fet de que estem, entre cometes, patint doncs, el fet de tenir aquesta instal·lació aquí.
0: Paladín també ha volgut advertir en tot cas que per moltes desinstal·lacions i reformes que es facin, si la ciutadania no separa correctament el cartró, els envasos o la matèria orgànica abans de llançar-los, cap planta no serà prou gran ni eficient mai per gestionar-ho tot. En aquest sentit, recorda que ja han impulsat determinades mesures, com per exemple cobrar més a les comarques o municipis que reciclen pitjor abans de portar les deixalles a l'abocador.
3: Actualment aquest abocador és un abocador del Consell Comarcal i, com bé ha dit vostè, s'hi porten els residus d'altres comarques, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. És evident que cada comarca paga per les tonelades que aporta en aquest abocador. Què vull dir amb això? Que si una comarca, com el Sobirà, que té implantat des de fa anys el porta a porta i que, per tant, té uns índexs de reciclatge molt alts, doncs, evidentment, paga menys, perquè té menys tonelades són les que arriben aquí. Altres comarques que no fan aquest tractament arriben més tonelades aquí i, per tant, paguen un cost més alt. Per tant, a dia d'avui no paga tothom el mateix, paga en funció de les tonelades que porta.
0: El nou centre integrat de Tremp, amb un projecte elaborat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'ACR, l'Agència de Residus, ha de permetre el tractament mecànic i biològic de 13.000 tones l'any de fracció resta i l'ampliació i millora de la planta de compostatge amb capacitat per 2.500 tones l'any de fracció orgànica. La planta de pretractament, que costarà entre 12 i 14 milions d'euros i que estarà al mateix recinte de Fígols, permetrà fer una darrera tria manual i semiautomàtica abans del seu abocament final, garantint d'aquesta manera que només una mínima part de la fracció acabi dipositada al bas. Germán Palacín, sigui com sigui, adverteix que és necessari que cada comarca millori la seva gestió interna abans d'arribar a l'abocador.
3: Al final, la decisió de que una comarca pugui venir aquí o no pugui venir aquí és una decisió que es pren a nivell global de tot Catalunya i que l'agència contempla en el seu pla d'infraestructures. Però certament, si les comarques, és a dir, actualment, si les comarques han de seguir abocant aquí, doncs hauran d'anar també fent els seus treballs interns, de millorar la seva gestió interna per tal de que aquí arribi la menor quantitat de residus possibles. Perquè, si no, evidentment, com li deia, el cànon dels 100 euros, etc., doncs serà molt gravós per a aquesta gent.
0: El president del Consell Comarcal del Pallars, Josep Ramon Jordana, coincideix amb la gravetat del repte que expressa el director de l'abocador i ha dit que gestionar els residus de quatre comarques els dificulta enormement el treball previ. Jordana sentencia que no poden continuar descarregant camions en els que prèviament no s'ha reciclat res i per això veu raonable que la comarca rebi una compensació.
4: Gestionar els residus jo crec que és un dels grans reptes que té el Consell Comarcal, sobretot perquè hem de gestionar els residus de quatre comarques i això dificulta moltíssim el treball de l'abocador. Les obres que s'han de fer és el que ens marquen des d'Europa. Aquí hi ha d'entrar la mínima brossa possible. No pot ser que estem descarregant camions, que no s'ha reciclat absolutament res i que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
0: L'abocador de Fígols de Tremp ja ha assumit en només 12 anys uns 35 metres d'alçada en residus, tot i que es disposa de làmines d'impermeabilització. El seu impacte ambiental a llarg termini és una preocupació constant. Per això, des del Consell Comarcal es continua reivindicant davant l'Agència de Residus una contraprestació econòmica per acollir una instal·lació com aquesta, argumentant que el territori que gestiona els residus d'altres comarques pateix una càrrega ambiental addicional i això s'ha de compensar.
2: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat les obres de rehabilitació del ferm a la carretera 230 entre els punts quilomètrics 124 i 174, un total de 50 quilòmetres que abasten els termes municipals del Pont de Suert, Vilalla, Viella, Es Bordes i Vilamós. Aquests treballs al tram nord de la 230, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, formen part de les accions per la conservació i manteniment del ferm pel període 2024-2027 i per part de la demarcació de carreteres de l'Estat a Catalunya, que la seva zona inclou les demarcacions de Lleida i Tarragona. Els pressupostos de les obres en aquesta zona 2 és de 15 milions d'euros. Les previsions del Ministeri són que aquestes obres iniciades ara finalitzin a mitjan juny, de dilluns a dijous al llarg del dia de les 6 del matí, de les 8 del matí a les 6 de la tarda i els divendres al matí hi haurà pas alternatiu. Un motorista ha resultat ferit aquest dilluns arran d'un accident amb un vehicle quan viatjava per la carretera Cedreja i va topar amb una furgoneta al terme municipal de Talarn. Els fets van succeir cap a 2:15 del matí al quilòmetre 84 en direcció a Trema. El SEM va acudir al lloc en helicòpter medicalitzat i va atendre la víctima que havia caigut a terra i es trobava, tot i això, conscient. Ahir també va haver un accident a la Torre de Capdella. En aquest cas, a la pista que va despull es pot, un motorista va caure i va fer-se una ferida a l'esquena. Els serveis d'emergents van activar un helicòpter medicalitzat i també van acudir al lloc per terra. L'exposició i el llibre Netol, la icona més brillant, publicat per l'historiador Pallares Cisco Ferràs, recupera la història del Netol, una de les mascotes més emblemàtiques de la publicitat comercial a Espanya durant el segle XX. Ara es pot veure al Saló de les Botigues Museu de Salàs de Pallars i explica l'evolució del personatge caracteritzat per ostre, grotesc i galtut, que va néixer a la dècada de 1920 de la mà d'un il·lustrador anònim i va anar evolucionant fins a convertir-se en un majordom icònic. La seva màxima popularitat va arribar a través de l'estratègia publicitària innovadora en el seu moment dels empresaris catalans José Fresneda i Alfonso Lorán, que va tenir com a principal emblema la distribució de termòmetres esmaltats que van ser presents a milers d'establiments comercials. Cisco Ferràs reivindica aquest personatge com una mascota comercial.
5: Netol és una de les mascotes més importants de la publicitat comercial espanyola. I era una pena que no hi hagués cap llibre que expliqués la seva història. Una mascota, en realitat, què és? Un personatge més o menys humanitzat que representa una marca. Si hi ha una mascota que representa d'alguna manera la història de la publicitat comercial espanyola, seria aquesta cara grotesca i galtuda de Netol. I com no hi havia cap estudi sobre el tema, doncs ens hem dedicat a explicar una mica la història d'aquest personatge.
0: La màxima popularitat del personatge va arribar després de la Guerra Civil i es va convertir en una icona, especialment a la segona meitat del segle XX.
5: Però per la gent que va néixer durant el franquisme és una icona extraordinària, és un referent visual de les seves vides. La clau de l'èxit de Netol va ser que després de la guerra van utilitzar una estratègia publicitària que fins aleshores no l'havia utilitzat cap empresa, que són els termòmetres esmaltats. Aquests termòmetres esmaltats es col·locaven a l'exterior dels establiments comercials i, degut a l'estam, a la tècnica de l'esmaltat, doncs feia que fossin molt duraders, a diferència del cartellisme de paper, que era un material perible que desapareixia i efímer, que desapareixia ràpidament. Per tant, la gent recorda el personatge a través dels termòmetres Netol.
0: A l'exposició de Salàs de Pallars s'hi pot veure tots els productes que es van fer amb aquesta marca, com van anar evolucionant, i també recorda com va deixar empremta en el llenguatge popular i en la memòria col·lectiva. Per exemple, amb la frase «Tens cara de Netol», en referència al galtut majordom, i també d'altres personatges polítics que s'hi han comparat, com per exemple a un personatge que torna a estar de plena actualitat, com l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Encara que Netol sigui una marca que les generacions molt joves desconeixen, ha deixat una petjada en l'imaginari popular. Per exemple, tens la cara de Netol. quan la gent surt del dentista i té les galtes inflades, encara hi ha vegades es diu aquesta frase. O alguns personatges mediàtics, públics, etc. Per exemple, durant molt temps l'expresident espanyol Zapatero, a vegades per caricaturitzar-lo, li deien que tenia la cara de Netol. A Nixon també, per exemple, etc. No?
0: Aquest personatge també va aparèixer en el món cultural, com per exemple a la revista satírica El Jueves, que va dedicar un llibre del personatge de Martínez Alfacha, creat pel dibuixant Kim, en què apareixia caracteritzat de Netol, i també en creacions com el poema Fregall d'Espart de Maria Mercè Marçal.
5: És apareix amb obres de teatre, després apareix bastant amb la literatura. La Maria Mercè Marçal, el llibre Cau de Llunes, té una poesia molt bonica de, on cita tota una sèrie d'eines per netejar i entre ells utilitza el Netol.
0: La marca Netol va gaudir d'una gran popularitat fins als anys 80. A partir d'allà va iniciar el seu declivi, va ser adquirida per algunes multinacionals i progressivament substituïda per competidors estrangers fins a la seva desaparició total al començament del segle XXI. El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest diumenge passat el lliurament de premis del concurs de curtmetratges de la 13a edició del Festival Ullnum, que es tancava el certamen d'enguany. Prop de 500 obres s'havien presentat i un jurat compost per experts està l'encarregat de seleccionar els guanyadors. Durant els dies del festival s'ha pogut veure 25 curtmetratges, 20 d'ells entraven a concurs, i el jurat estava format per les actrius Betsy Túrnez, Ivana Miño i Claudia Riera. També hi havia el jurat del Premi Carnet Jove, format per Eric Escavies, Noara Pérez i Roger Sánchez. El documental Merceria Lídia, creat per l'autora andorrana Ingrid Miralles, s'ha endut el Premi Memòria Històrica, que atorga l'Arxiu Nacional d'Andorra, un treball que està centrat en la merceria de la seva àvia, un espai que la creadora defineix com la seva segona casa i que és també un reflex de comerços històrics d'Andorra. El Premi al millor curtmetratge, el més ben dotat amb 1.500 euros aportats pel govern d'Andorra, ha estat aquest any pels barcelonins Fran Moreno i Santi Pujol per l'obra Fúria, una història de família que Betsy Túrnez ha qualificat com d'aquelles que se't queden a dins i que genera moltes preguntes. El guardó al millor guió, que atorga el Consell General, ha recaigut en el curt El príncipe nigeriano, de Marcel Esplugues. El premi del públic també està per Marcel Esplugues, l'ha recollit de Joaquim Miró, el conseller de Finances del Comú d'Andorra la Vella. I el curtmetratge Geografia bàsica de muntanya de Montse Anell, una peça de videoart d'Antoni Granyana, ha guanyat el Premi al millor muntatge. Pel que fa a la resta de guardons, el de millor direcció, patrocinat pel Fòrum de la Joventut, se l'ha endut Ningú Borda, de Julia Colwell, el de millor curtmetratge amb temàtica de salut per La Pegaso, de Maria Martos, i el de jurat carnet jove per Tiago Almansa, per Una dansa non sancta. En relació amb el laboratori de guió en català de l'Ull Nu, amb el suport de la delegació del Govern de la Generalitat d'Andorra, aquest diumenge també es coneixen els millors guions que hi han pres part, i els premets han estat una taula vora el riu, de Miquel Àngel Ferreiro i Josep Cabo, i sota els fils de Caiden Pigem. Des de l'organització també hem valorat l'alta afluència a l'Ull Nu al llarg dels 5 dies d'activitat, que també han inclòs art al carrer i concerts. Héctor Mas i Marc Camardons, codirectors del festival, han volgut posar un cop més en valor el paper de la producció andorrana i pirinenca per extensió dins el festival. Completament aquest bloc de Pirineu explicant que la Generalitat prepara una llei que permetrà sancionar administrativament les agressions verbals i físiques contra personal sanitari. Sancions que podran anar a partir dels 300 euros, però que en els casos més greus arribaran fins als 600.000 euros. S'aplicaran tant a centres públics com privats, i es vol protegir així.

0: Els esports d'aquí.
1: La Federació Catalana de Patinatge ha celebrat ja el sorteig de la fase final del Campionat de Catalunya Benjamí 2026 d'hoquei patins, que recordem serà aquest cap de setmana vinent, del 29 al 31 de maig, a la zona esportiva de la Seu, amb el suport del Club Hoquei Cadí en l'organització. La competició reunirà els 16 millors equips del país en aquesta categoria, en una cita que promet emoció, intensitat i el millor hoquei base, segons s'han avançat des de la federació. El grup el conformaran els equips del Club Esportiu Arenys de Munt, l'hoquei Casal d'Espluga, el Sant Cugat i el Sant Just. El grup B hi haurà l'hoquei Tàrrega, l'Igualada, el Farners i el Girona. El grup C seran el Voltregà, el Breda, el Calafell i l'Alpicat. I el grup D, el Caldes, el Reus Deportiu, l'Amposta i el GEC de Girona. La gran majoria d'ells hi participen amb els seus equips A. Entre els classificats destaca la presència de clubs amb equip a l'hoquei Lliga, com són l'Igualada, el Reus Deportiu, el Voltregà i el Caldes. Al llarg dels tres dies de competició, la zona esportiva de la Seu serà escenari d'aquesta fase final, doncs, dels campionats de Catalunya Benjamí. Aquest és el segon any consecutiu que la capital urgellenca organitza aquest torneig en el marc de l'acord entre l'Ajuntament i la Federació Catalana. Un campionat que arribarà just després que el poliesportiu urgellenc també hagi acollit el selectiu català per participar al circuit wall skate artístic, que també servia per classificar-se pel campionat de Catalunya de patinatge artístic, i per part dels anfitrions, el patinatge artístic Cadí, no a terme, s'ha aconseguit el millor resultat urgellenc amb una setena posició, just per davant de la seva companya d'equip, Jana Galabert, que va acabar vuitena. En juniors, Martina Trenado va obtenir el millor resultat local del cap de setmana amb un cinquè lloc, que també li permet accedir al campionat català, i finalment també hi va participar Jana Vilana, que va quedar 19a en aquesta mateixa franja.

En aquest informatiu hem repassat algunes de les cites d'agenda d'aquests dies, ara n'hi afegim d'altres, com per exemple l'explicació del projecte Nascuts per Llegir a la Biblioteca Sant Agustí, adreçat a les famílies, aquest dimecres, demà a les 11 del matí. Club de lectura, llegir, teatre, també a la Biblioteca Sant Agustí. Això serà dijous a les 7 del vespre, amb Marc Artigau. Festa Major de Sant Joan Fumat, aquest divendres a la nit, sopar de poble, després actuació del duet Láser i de DJ Nil, Oxi, DJ Xema, i dissabte, sopar de joves, nova actuació del duet Láser i sessió de DJ Juli Bert. A diumenge, al migdia, missa cantada i vermú musical. Tornem a la Biblioteca Sant Agustí perquè organitza també aquests dies un taller de remeis, elaboració d'un ungüent a càrrec de Montse Giró, a divendres a les 6 de la tarda. El cap de setmana arriba la festa de les Tramantinaires a Tuixent i a d'altres pobles de la Vall de l'Avança al llarg de divendres, dissabte i diumenge amb diverses activitats. Les teniu al web radiosau.cat/agenda. Quarta caminada solidària conjunta de l'ABP al Turgell dels Mossos d'Esquadra i l'Associació contra el Càncer. Dissabte a les 9 del matí se sortirà des de l'Alberg Xenescat en direcció Montferrer. I al migdia, novament a l'Alberg Xenescat, hi haurà un dinar de germanor. Novena edició del Festival d'Artapinyó, dissabte a la tarda en diversos indrets de la seu, sortint de l'Ateneu al Turgell i acabant al Parc dels Enamorats. Història teatralitzada per a Mola en el marc del mil·lenari del municipi, dissabte a diferents punts del poble. Trobada amics de la sardana de l'Alt Urgell a Organyà, dissabte a partir de les 6 de la tarda. Espectaculació de Saó amb Xiomara Abello, dissabte a les 7 del vespre a la sala de teatre L'Única. Cursa de muntanya a Ruixambol a Organyà, diumenge al matí, inclòs el Cadí Circuit Fe. I també diumenge, trobada de motos clàssiques a Castellciutat. Arribat a les 9 del matí, esmorzar popular. De les 10 del matí a la 1 del migdia, votació popular. I a les 2, un dinar obert a tothom. S'acabarà la tarda amb una jam de ball a Moixó en Pirineu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, un apunt més d'agenda per comentar que a Peu s'ha previst un tall de llum per manteniment. Aquest dijous, els termes municipals de Montellà i Martinet i de Lles de Cerdanya, inclourà els pobles de Martinet i Montellà, també Villec, Ruillec, Estana, Bastanist o Sant Martí dels Castells, a més del municipi de Lles. Serà al matí de les 6 a 2:15.

0: 8 i també la tarda d'un quart de 5 a les 5. Ara sí, previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Un dia més tornem a parlar de calor intensa a tota la comarca i per extensió també a tot el país. Unes temperatures desfocades pràcticament de finals del mes de juny o d'estiu amb unes màximes que a tota la comarca tornarem a passar avui la xifra dels 30 graus. Màximes al voltant dels 30-31 graus aquí a la Seu i al voltant dels 33 graus a Oliana. Tot això amb un ampli domini del sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Potser amb algun núvol sobre els cims de les muntanyes a partir del migdia o primera hora de la tarda, en principi sense deixar cap mena de precipitació. I si de calor sembla que ja en tenim molta, preparem-nos perquè encara se n'espera més. El pic de calor pot arribar entre dijous i divendres amb unes temperatures totalment desbocades per aquestes dates, màximes que cap al Pla de Lleida poden arribar als 38 graus, cap a Oliana als 35-36 graus i aquí a la Seu màximes de 33-34 graus, de manera que calor molt intensa, sobretot durant les darreres jornades d'aquest maig, a partir, com dèiem, a partir ja de dijous, divendres i possiblement dissabte. A partir d'aleshores tendirà a fluixar, però no a desaparèixer. Continuarem amb temperatures totalment fora de lloc, pràcticament fins al dia 5 o 6 del mes de juny.
0: Aquest matí a la Seu la temperatura ha tornat a ser, la mínima ha tornat a situar-se en els 10 graus ja, i aquest migdia tenim 29 graus a la Seu, també a Organyà, 30 graus ja tenen a aquesta hora a Oliana i 24 a Alinyà, 25 a Puigcerdà i a Alta Muntanya, 14 graus al Pic de Soleria, 12 a la Tosa d'Alp. La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Perutxet, carrer Joaquim Vila 16. A punt d'arribar a 2:15 del migdia. Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ho hem sabut fa tot just uns minuts. El jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol i n'ajorna 15 dies la seva declaració, Joan Bota.
1: El cita, com deies, els dies 17 i 18 de juny perquè els advocats de Zapatero puguin estudiar amb garanties els més de 1.000 fulls del sumari que es va filtrar ahir. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, admet preocupació per la possibilitat que l'expresident del govern espanyol acabi a la presó tenint en compte alguns precedents.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Mentrestant, el govern espanyol continua tancant files amb Zapatero. Les últimes hores, a xarxes socials, José María Aznar ha reivindicat, però, la seva idea de qui pugui fer alguna cosa contra l'actual govern espanyol, que la faci. Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
3: El govern de Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre, defensa la innocència de Zapatero i no pensa en anticipar les eleccions com reclamen alguns socis. La Moncloa diu que el sumari no aporta dades que demostrin la culpabilitat de Zapatero ni el seu rol a la trama, i els ministres Elma Saiz i Óscar López, que acaben de parlar, confien que la justícia demostrarà que és innocent.
4: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Díaz Zapatero.
5: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
6: Mentrestant, Aznar creu que té més sentit que mai, diu, tornar a fer bandera d'una frase que va usar el 2023 per intentar mobilitzar tothom i evitar la investidura de Sánchez. Suma forces així amb Feijóo per intentar que els socis deixin caure el govern de Sánchez, però de moment ningú es mou.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Mentrestant, al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa.
1: Ho fa després de ser detingut la setmana passada per la mort del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic.
0: I també ens fixarem en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra han fet avui a les comarques gironines. Hi ha 26 detinguts i 600 agents mobilitzats, Laia Claret.
8: Sí, ha estat un dispositiu amb epicentre a la ciutat de Girona i s'han fet 27 escorcolls a una dotzena de municipis del Gironès, la Selva i la l'Empordà. S'han intervingut armes de foc, curtes i llargues, que la policia científica està analitzant, i desmantellat 11 plantacions de marihuana, i s'han intervingut grans quantitats de diners en efectiu, segons els Mossos d'Esquadra textualment.
0: Tot plegat el dia en què el govern ha aprovat 200 milions d'euros per la segona convocatòria del Pla de Barris. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
9: Sí, bon dia. Nova convocatòria d'aquestes subvencions per millorar les condicions de vida en barris vulnerables del país a través d'actuacions urbanístiques, ambientals i socials. El govern preveu arribar a una vintena de municipis com en la primera convocatòria, amb aquests 200 milions d'euros que confia poder ampliar fins a 300.
0: I aquesta tarda el govern i els sindicats de l'educació es tornaran a reunir per intentar desencallar el conflicte que hi ha al sector. Demà hi ha convocada una nova vaga general a tot Catalunya.
1: Mentrestant, a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals.
0: Més detalls, Òscar Callau.
10: La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració d'unes 200 o 300 persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si la situació no es desencalla, la pròxima data important al calendari és el 5 de juny, quan ja ha convocada una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Pendents del futur d'Alexia Putellas.
11: Avui s'espera que la capitana del Barça anunciï la decisió que ha pres i que tot apunta que serà deixar el Barça aquest estiu, després de 14 temporades al club. Demà juguen l'últim partit de la temporada al Johan i seria una bona oportunitat per fer-li un gran homenatge. En bàsquet s'han reunit avui el president electe Joan Laporta amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo que segueixi sent l'entrenador del bàsquet l'any que ve. L'Ernest Macià ens donarà els detalls de com ha anat aquesta reunió i també del futur de Juan Carlos Navarro. I el nou director general l'esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha confirmat la continuïtat de Manolo com a tècnic per la temporada que ve.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora hi ha dos punts amb trànsit dens a la P7 a Subirat, sentit Tarragona, per unes obres, i a Mollet, sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. A Barcelona, circulació densa a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
0: Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
14: Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a ahir en alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen, i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajornar la seva declaració dues setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
3: Què tal, molt dia? Bon dia. Si les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió, asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero i els ministres Elma Saiz i Óscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
15: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
4: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
15: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
4: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
3: Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
0: En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
16: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos, aquí estamos.
0: I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de "el que pugui fer, que faci". Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Se suma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
17: Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase "del que pugui fer, que faci". Ho ha fet amb un vídeo penjat a les xarxes.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de "que el que pueda hacer que haga", cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
17: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo, el líder del PP, posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
18: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
17: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el si del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions. S'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
19: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
17: El president Manxet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
0: I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli, Veneçuela o la Xina, Pilar García.
20: Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli. També la possible participació en decisions del govern de Veneçuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
0: L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
20: I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
21: Ha mediado en causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, y a lo con ETA, ni más ni menos, que dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
20: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
21: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
20: I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la Caixa Forta que Zapatero tenia al seu despatx. Arroyo ha detallat que la Caixa Forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Encara la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià, Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
22: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
23: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial que es la prioridad nacional.
22: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
2: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
22: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
5: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
22: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
13: Catalunya migdia. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
24: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
25: Sou molt bona gent!
26: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
28: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
29: Tuya.
28: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
29: Sí, tu prima.
30: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
0: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia, Mireia Sala.
31: El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
32: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut porta armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
0: Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
1: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
3: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
1: L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran a executar en els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la part baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyete.
31: Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar a posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només a resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
31: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
0: I parlant de vagues...
4: I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Jaume i s'han manifestat pel centre de la ciutat, Òscar Callau.
7: El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de CGT, al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: Bueno, avui hem arribat com a un punt límit, comencem una vaga indefinida i reivindicam el que fa temps que ja venim reivindicant, que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
7: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
10: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant la biblioteca, com que sóc soci, pues... però jo us entenc, que facin això, perquè clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan farts.
7: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. 30 segons de publicitat i la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
5: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
11: Catalunya migdia.
0: Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, 2 d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Wiegenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pesant nivell que estava tancat. Wiegenhout, Bruno Fortea.
12: Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim, això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
14: That crossing over there is not...
15: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
14: The safety could be better.
12: El cert és que aquest poble, Wiegenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
0: Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto el foc i que reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
16: Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
17: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula o una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
16: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelià ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
0: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa. Ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
18: El portaveu de Putin avui només ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica
17: explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
6: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
17: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. És que a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev. El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
0: Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa. Els resultats d'unes eleccions, d'una guerra o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes.
8: Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informe i, segons els experts, és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
11: A no ser que tingui un control parental, des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
8: De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa un altre VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
0: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
13: Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb la Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Saco de Mirà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
19: Però bueno, yo creo que tampoco hay que, subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
13: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
0: Això. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
20: El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3CAT Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
21: Catalunya, en el año 2026, recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
20: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
22: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada acumulada, que com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
1: Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
0: Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
23: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: Ei, ¿qué sembla que soc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
25: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
26: Fixa't com sona Edició Clàssics.
24: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
27: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
25: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
24: Oh, Fixa't com sona...
0: Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
28: Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
29: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y el hispano dice, bueno, sabemos.
28: Gibson creu que en el moment que governin Espanya, el PP i Vox

0: i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
1: Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
2: A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
3: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
2: Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Despertaferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor al juliol de l'any 2020.
4: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb protagonisme per Alexia Putellas.
5: Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur.

0: Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents d'aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
1: El vestidor del Barça té en clar que Alexia mereix un gran homenatge. Ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Valla i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha oferit una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continuar al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
2: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada.

0: també de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet, perquè avui hi ha hagut reunió important. S'han reunit Laporta i Xavi Pasqual amb la continuïtat del tècnic sobre la taula. Ernest Macià, la reunió s'ha acabat. Què passarà amb Pasqual?
1: Doncs, si no s'ho repensa, Xavi Pasqual no seguirà. Ha sigut una reunió cordial, prop del Palau, però no dins de les instal·lacions, perquè Laporta encara oficialment no ha pres possessió com a president, i, per tant, aquesta reunió era per decidir, per temptejar la situació. Laporta tenia encara una mínima esperança, però Pasqual ja té la decisió presa, i si no hi ha cap canvi, perquè han passat coses en aquesta reunió que t'explicaré ara, doncs, en principi, Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte L'Orient Mitjà. Mm-hmm. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. No, l'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro, i la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de mig milió d'euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins el club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que per tant entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà, i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros, avui l'ha publicat, és Željko Obradović, el tècnic amb més Eurolligues a la història. N'ha guanyat 9, actualment està sense club. S'ha de pensar si vol tornar a entrenar o no aquest mes de juny. Té 67 anys i, en tot cas, doncs, això es decidirà aquests propers dies, però el que sembla clar, després d'aquesta reunió avui entre Laporta i Pasqual, és que Navarro això segur no seguirà, i Pasqual és molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
0: Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pasqual, i també al voltant d'aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim amb bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular, i qui té partit avui és la sisena Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
1: Sí, avui s'ha sabut, aquest mes de setembre, el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant és molt probable que la penya guanyi. L'Averaix també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries que l'Unicaja, i per tant, doncs, serà el penúltim partit de la penya a la fase regular. Té algunes opcions de ser cinquè, remotament quart, el més probable, però, és que acabi sisè aquesta fase regular.
0: Doncs això al voltant de la penya. Podem sentir un dels
1: protagonistes. Adam Hanga, si et sembla bé.
2: Nos queda, bueno, un partido medio, ¿no? Este partido medio de contra Málaga, y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo, hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: I el Força Lleida, que passarà a dir-se, i l'Erna Lleida, a partir de l'1 de juliol, és un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades la balear Juana Camilio, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornant a parlar de futbol, l'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
3: Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
4: Manolo és la persona en la que vamos a depositar toda la confianza confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
3: Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte de l'Ampeis intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat clar que, malgrat que hi haurà inversió, poc o molt, per ell els diners no són prioritaris.
4: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
3: Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz, de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Ampeis enmig d'una gran expectació amb l'auditori Segura Palomares ple a vessar.
0: Girona comencen a assimilar la situació i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
5: El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta si el tècnic Mitchell que acaba contracte renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: "És un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem", ho diu parlant en primera persona, "perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit". De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
0: I hem començat el repàs a l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid. És la penúltima jornada de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chesena.
6: Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició. El Real Madrid vol cesallar avui mateix aquest subcampionat que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
7: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
6: És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
8: Catalunya migdia. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
0: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
0: Uf.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
11: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
12: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
13: Base imposable, retencions, percentatges...
14: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
16: Dimecres, Cuenta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
17: Sargento Tomás Morado Muñiz.
18: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
17: Què dius?
18: I el besavi Tomàs, que van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
17: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
16: Cuenta Guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: A l'NBA, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
22: Els Knicks han guanyat per 93-130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA, com ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson, encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
23: Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats, sense ells, res d'això és possible.
22: Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
0: Decidiran les semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Ja hi ha un equip classificat al Liceu i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten 6 equips catalans, Montserrat.
24: Sens dubte que l'eliminatòria amb un ambient més escalfat serà la que juguen Calafell i Reus. Els del Baix Camp van guanyar el primer partit 1-8, però el van donar per perdut 10-0 per alineació indeguda arran d'una reclamació presentada pel Calafell. El segon partit el Reus va guanyar 2-0 i per poder ser a semifinals hauran de guanyar un tercer partit avui a la pista del Calafell. Així ho afronta el porter del Reus, Càndid Ballar.
25: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà totes perquè és una final, és tot o res.
24: Qui guanyi avui Reus o Calafell s'enfrontaran semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Arés, tècnic del Barça.
26: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
24: I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'hoquei lliga masculina començaran aquest divendres.
0: I la L'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'Europeu de tir amb arc d'Antàlia, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'Europeu d'ara fa dos anys.
1: Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per equips mixta, formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
2: La veritat que les expectatives doncs, han sigut les que són, i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que òbviament m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és, i al final jo no puc controlar el resultat, i sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar, i després per mixtes, doncs molt contenta també, vam guanyar la final del bronze.
1: El dia Canales afronta ara la temporada de la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple als Jocs Mediterranis al mes d'agost.
0: I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius. I couldn't tell you how I did it. A veure, Marta García, què és Jamie Vardy Untold?
3: Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la família èxit, però aquí no aconsegueixen canviar. Vardy d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc, a més de mostrar també aspectes personals importants d'este documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de dos descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Vardy ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest desè aniversari del títol de la Premier League del Leicester, ja el teniu disponible en Netflix.
0: I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
3: Sí, perquè el campió de MotoGP, Marc Márquez, vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la setena cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
0: Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. Ser una del dòlar dintre la ment fucking money, man.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.

0: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: No et perdis ni un detall del que passa a casa nostra.
2: Subscriu-te al nostre canal de Telegram i accedeix a la informació més propera a través de notícies, galeries fotogràfiques, vídeos i enllaços als podcasts de la nostra programació.
1: Estigues informat amb notícies d'última hora, esdeveniments locals i tot allò que t'interessa. Troba els podcasts més interessants de Ràdio Seu, amb continguts diversos fets pels nostres col·laboradors.
2: Com t'has de subscriure al Telegram de Ràdio Seu?
1: Obre l'aplicació de Telegram al teu dispositiu. Busca el nostre canal Ràdio Seu. Fes clic a unir-m'hi.
2: Així ja estaràs a punt per rebre tota la informació i contingut radiofònic de proximitat que tenim per tu.
1: No et quedis enrere. Uneix-te a la comunitat de Telegram de Ràdio Seu. Una altra manera d'estar connectat amb el que passa més a prop teu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt aquesta temàtica, la nit.

és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i, doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa, amb Els Gossos i La Nit S'Acaba. Des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007, Gossos. Gossos.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Búhos. La nit està que crema, un tema recent, doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te, d'alçar-te i d'anar a prendre alguna cosa amb els amics, amb els familiars, fins i tot també passar-ho bé en una festa major. Això és el que ens pot portar la música de Búhos, per exemple. Seguim amb més canya. En aquest cas, anem cap a les guitarres elèctriques amb els Scorpions. Des del seu mític treball Love at First Sting, Big City Nights, Scorpions.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament el 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també ha parlat de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

interessantíssima la música que feien els Police aquells finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts de la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any al qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes i, de fet, només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i, a més, ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie, que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

torns, i com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau, anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004, es deia Crítica de la raó pura, i allà hi apareix aquest bonic Quan la nit dorm. Quan...

Quan la nit dorm, un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del David. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de Nitara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari. Com a banda, des del seu Les Claus de Sa.

llarga durada, molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest, tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

12 van arribar la fada bona i Ventafocs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: l'altra franja.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè a les 5 saben que s'ha de fer bé. Ja. No, 5 per les 6, que és ara.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. D'aquí mitja hora, el Departament d'Educació i el sindicat reprenen les negociacions per desencallar el conflicte i ho fan hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull continua sent els sous de professors i de mestres. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
4: Bona tarda. El govern ha intentat convèncer els sindicats en dues ocasions. Primer, accelerant el cobrament de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. De moment, cap proposta ha servit de res. Els sindicats ho veuen insuficient i esperen que avui una nova proposta econòmica sobre la taula del departament pugui capgirar la situació. Mentrestant, i per tenir la negociació més de cara, el govern ha aprovat avui una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve, ho ha explicat Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
5: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
4: A diferència de les passades reunions, aquesta vegada sí que hi assistirà el sindicat Professors de Secundària. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
3: Més notícies, Cèlia Forment.
6: Els docents no hauran d'acreditar el coneixement del català a les Illes Balears en algunes places i tampoc l'hauran d'aprendre els alumnes que acreditin que hi estan de pas. És un acord del PP i Vox que ha incorporat en la llei Òmnibus i de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta, Magda Proens, d'agenollar-se davant Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Sentim Lluís Apestegui, de Més Mallorca, i la resposta de Proens.
7: El català necessita protecció, impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que tenim línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
8: Vostè té un problema, sí, i és que vostè, a sa llengua, domera la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
3: L'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet internacional després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés des de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i d'Israel el passat 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig d'internet global més llarg de la història en tot un país.
6: Investigadors catalans descobreixen que moltes ampolles de plàstic no es poden reciclar totalment per culpa de la seva estructura molecular. Segons els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, ni tan sols els enzims més avançats els poden desfer. Es tracta del PET, un dels plàstics més fabricats del món, que és present a milions de tones de residus que acaben en abocadors de l'oceà. L'estudi s'ha publicat a la revista The Journal of Physical Chemistry Letters.
3: Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. Venien aquest programari a d'altres delinqüents a que facilitaven eines i també credencials bancàries robades com el nom d'usuari i la contrasenya de les víctimes perquè executessin el frau. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i Sitges. Eren homes joves amb estudis d'enginyeria i informàtica. Així ho ha explicat aquesta emissora l'inspector de la Policia Nacional encarregat d'aquesta investigació conjunta amb l'Europol, la policia de Hannover i les autoritats franceses.
9: Eren persones formades aquí en Europa, tenien un perfil técnico de alta capacitación. Estaban viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final era un ritmo de vida por encima de la media.
3: Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. Infoesports. Sònia Olear, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Alexia Putellas podria anunciar en les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan. El tècnic del Barça, Pere Romeu, admet que si Alexia Putellas marxa, haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà la Lliga F, l'Espanyol visita el camp del Deportivo. Avui a les 7 juga el Badalona Woman, que rep el Madrid a Palamós. Monchi ha estat presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol, que ha confirmat la seva confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai després de la reunió d'avui amb Joan Laporta, el president del Barça electe. La sortida del director esportiu, Juan Carlos Navarro, serà una de les decisions que prendrà la directiva, que també comença a buscar un nou entrenador. L'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilion a l'ACB. A les 8 es juguen els 20 minuts que queden pendents del Penya Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Barça-Noia, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà.
2: Fins aquí les notícies.
10: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
11: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
12: Bona tarda, són les 5 i 6. El tram inicial del carrer Regència d'Urgell entre l'avinguda Pau Claris i el carrer Llorenç Tomàs i Costa ja està tallat al trànsit des d'aquesta setmana per l'inici de les obres de reforma, reurbanització i pacificació en el que és un dels vials més cèntrics de la Seu. La posada en marxa dels treballs s'havia anunciat inicialment al començament de maig, però finalment s'ha programat pel final d'aquest mes. Les obres tenen un pressupost de 869.000 euros, havia inclòs, i el termini previst d'execució és de 7 mesos. Aquesta intervenció té com a objectiu principal transformar aquest tram per passar de la tradicional calçada segregada a un major espai públic pels vianants, tot garantint l'accessibilitat universal i modernitzant de forma integral les infraestructures de serveis i el mobiliari humà urbà, segons han afirmat des de l'Ajuntament. D'aquesta manera volen crear un eix connectat amb les trames de Llevant i Ponent al sud de l'Eixample. La reurbanització planteja un disseny de plataforma única amb secció asimètrica i un criteri que han batejat com de prioritat invertida, en què el vehicle privat passa un segon terme en favor del que qualifiquen com a mobilitat sostenible. Un dels canvis més visibles en la nova imatge d'aquest tram de carrer serà que la vorera del costat nord serà força més ampla, arribant fins als 2,5 metres. En aquesta part també s'ubicarà els contenidors d'escombraries i els espais d'aparcament rotatori de càrrega i descàrrega per distingir l'espai per a vianants, que ara ja no tindrà grau de separació. S'instal·larà una filera de pilones per garantir l'accessibilitat total i l'eliminació de barreres, però hi haurà una altra part del carrer lliure d'obstacles. Un altre dels objectius és que hi hagi més vegetació i ombres. S'hi plantarà 23 exemplars d'arbres caducifolis i a la zona d'aparcament hi haurà llambordes prefabricades. A la zona també hi haurà 8 bancs per seure, ergonòmics, de fusta i ferro, paperes basculants amb cabuda per 70 litres i es renovarà la xarxa de clavegram i l'enllumenat. La Seu d'Urgell recupera el seu mercat medieval amb la nova denominació de Fira Medieval Llegendària. Aquest dissabte i diumenge vinents, el centre històric viurà un viatge al passat per celebrar la 19a edició del certamen, creat ara fa 25 anys, i en aquesta nova etapa es fusiona amb el Llegendari, esdeveniment literari estrenat el 2021 en el marc de la Dia de Sant Jordi i que en les darreres edicions ja havia adquirit entitat pròpia. La cita torna amb una proposta que combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes. Es començarà dissabte al matí amb un recorregut pel centre de la ciutat amb el pregó llegit per Ivan Caró i música tradicional amb el conjunt Quatre Gats. Hi haurà un recorregut circular que es podrà fer al llarg del cap de setmana i que uneix la plaça dels Soms, el carrer dels Canonges, la biblioteca, el parc del Cadí i el pati Palau. El Consorci d'Atenció a les Persones d'Alt Urgell, conjuntament amb serveis de salut, posa en marxa el 10 de juny vinent la Placeta. És un nou espai comunitari que oferirà trobades setmanals obertes a tothom en la planta baixa del centre cívic al Passeig. El projecte impulsa conjuntament amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital i l'equip d'atenció primària. Es concep com un lloc de trobada informal, accessible i gratuït, obert a persones de totes les edats i situacions personals per tal de crear vincles, prevenir situacions de soledat no desitjada i reforçar la cohesió social. Es presentarà el 10 de juny.

0: I als esports, la Federació Catalana de Patinatge ja ha celebrat el sorteig de la fase final del Campionat de Catalunya Benjamí d'hoquei patins, que tindrà lloc aquest cap de setmana vinent a la zona esportiva de la Seu, i que comptarà amb 16 equips dividits en 4 grups. A la fase inicial, el grup el conformaran el Club Esportiu Arenys de Munt, l'hoquei Casal l'Espluga, el Sant Cugat i el Sant Just. El grup B hi haurà l'hoquei Tàrrega, l'Igualada, el Farners i el Girona. El grup C hi seran el Voltregà, el Breda, el Calafell i l'Alpicat. I finalment, a la lligueta del grup D hi jugaran el Caldes, el Reus Deportiu, l'Amposta i el GEC. La gran majoria d'ells hi vindran amb els seus equips A, i destaca la presència de clubs amb equip a l'hoquei Lliga, com ara l'Igualada, el Reus Deportiu, el Voltregà i el Caldes. I en esports hi afegim que el Cedis Bàsquet ha anunciat avui la renovació de Nani Are, una de les jugadores més determinants d'aquesta darrera temporada i que ha ajudat a mantenir la categoria a la Lliga Femenina. S'afegeix a d'altres renovacions ja confirmades, entre elles la de l'Eur Urgellenca Anna Palma, capitana de l'equip. És tot moment. Aquests i més temes els ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Ràdio Seu, 40 anys fent comunitat.
2: Ja en són 40. I seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia. A Ràdio Seu celebrem el 40è aniversari compartint històries, veus i emocions gràcies a centenars de col·laboradors i a la teva confiança.
1: Som la teva ràdio de proximitat i et fem arribar el batec del dia a dia de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb informació, entreteniment i una programació plural i oberta a tothom.
2: Ens pots trobar al 107.2 FM, però també som multiplataforma. Notícies i ràdio en directe a radioseu.cat i a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. També tenim un servei de ràdio a la carta actualitzat constantment perquè tu decideixis quan i on escoltar-nos.
1: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.

0: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. 107.5.

Situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. El tram inicial del carrer Regència d'Urgell entre l'avinguda Pau Claris i el carrer Llorenç Tomàs i Costa ja està tallat al trànsit des d'aquesta setmana per l'inici de les obres de reforma, reurbanització i pacificació en un dels vials més cèntrics de la Seu. La posada en marxa dels treballs s'havia anunciat inicialment pel començament de maig, però finalment s'ha programat per al final d'aquest mes. Té un pressupost de 869.000 euros, si bé inclòs, i el termini previst d'execució és de 7 mesos. Aquesta intervenció té com a objectiu principal transformar aquest tram per passar de la tradicional calçada segregada a un major espai públic per vianants, tot garantint l'accessibilitat universal i modernitzant de forma integral les infraestructures de serveis i el mobiliari urbà, segons s'han afirmat des de l'Ajuntament. D'aquesta manera volen crear un eix connectat amb les trames a llevant i ponent del sud de l'Eixample, i la urbanització planteja un disseny que s'ha definit com de plataforma única amb secció asimètrica i en què, assenyalen des de l'Ajuntament, el vehicle privat passa un segon terme en favor dels vianants. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, avança que hi haurà algunes molèsties durant el temps d'obres, però que es procurarà minimitzar-les.
3: I, evidentment, doncs, vam explicar els talls, vam explicar les afectacions a comerços, es garanteix que els veïns puguin sortir al matí, puguin entrar a la tarda amb els vehicles, perquè n'hi ha bastants de pàrquings, i també durant tota l'obra es garantirà que els comerços hi puguin entrar la gent. A partir d'aquí, doncs, insisteixo, com qualsevol obra, doncs, hi haurà molèsties, però intentarem minimitzar-les.
2: La reorganització planteja, doncs, aquest nou model. Un dels canvis més visibles serà que la vorera del costat nord serà força més ampla, arribarà fins als 2,5 metres. En aquesta part també s'ubicarà els contenidors d'escombraries i els espais d'aparcament rotatori de càrrega i descàrrega. Per distingir l'espai per a vianants, que ara ja no tindrà grau de separació, s'instal·la una filera de pilones, però per garantir l'accessibilitat total i l'eliminació de barreres, hi haurà una altra part del carrer lliure d'obstacles, amb una amplada contínua d'almenys 1,80 m i amb un paviment tàctil de formigó. Un altre dels objectius és que hi hagi més vegetació i ombra, per això s'hi plantarà 23 exemplars d'arbres caducifolis. A la zona de pàrquing hi haurà llambordes prefabricades i també s'instal·laran 8 bancs ergonòmics de fusta i ferro per seure, cadires i unes papereres basculants amb cabuda cadascuna per uns 70 litres. Barrer de parlar de la primera fase de les obres.
3: És un carrer que té molta activitat econòmica, que té molta activitat també de vida de persones que hi passen, i per tant aquesta serà la primera fase. Seguirem també per Sant Ermengol, el mateix tram, i després com a plat fort, que això ja entra a Pla de Barris, és Avinguda Pau Claris, carrer Sanot, que és la part estrella, que és aquesta presentació de l'Eixample cap al centre històric, amb tota la inversió que també es farà al centre històric de Pla de Barris.
2: Tal com sentíem, la intenció és continuar aquesta renovació després amb un altre element central d'aquest eix de la Seu, l'avinguda Pau Claris, plaça Catalunya i carrer Sanot. Pel que fa al carrer Regència d'Urgell, en aquest tram inicial s'aprofitarà per renovar la xarxa de clavegueram amb un sistema completament nou i separat, calculat per un període de retorn de pluges de 10 anys, i s'instal·larà canonades de polilité de 630 mil·límetres de diàmetre per la recollida de pluvials i un col·lector de 400 mil·límetres de diàmetre per aigües residuals. Les noves zones d'aparcament ocasional es pavimentaran amb llambordes drenant sobre capes de grava granular que actuaran com a filtre absorbent. També es canviarà la xarxa d'enllumenat amb una distribució unilateral moderna a la vorera sud, i per això s'instal·laran bàculs de 5 metres d'alçària equipats amb dobles lluminàries LED, i en la mateixa actuació se soterraran i reordenaran les línies elèctriques de mitja i baixa tensió, renovaran les xarxes d'aigua potable i es construirà un nou prisma de telecomunicacions. El gruix principal del pressupost, 814.000 euros, és pròpiament la reforma, però també n'hi ha 30.000 que es pagaran a Elèctrica Peusa per l'execució càrrec de tercers de la part elèctrica, i també hi ha les 6.400 que corresponen a la compra directa de bancs i cadires per seure, i 17.000 a l'arbrat. En el transcurs dels treballs, el trànsit de vehicles en aquest punt del carrer Regència d'Urgell romandrà completament tancat i hi haurà accés puntual i controlat pels veïns. La Seu d'Urgell recupera el seu mercat medieval amb la nova denominació de Fira Medieval Llegendària. Aquest dissabte i diumenge vinents, el centre històric viurà un viatge al passat per celebrar la 19a edició del certamen, creat ara fa 25 anys, i en aquesta nova etapa es fusiona amb el Llegendari, esdeveniment literari estrenat el 2021 al març de la Diada de Sant Jordi, però que les darreres edicions ja ha adquirit entitat pròpia. S'hi combina el rigor històric amb la màgia de les llegendes i l'obertura serà dissabte a 10:45 del matí amb una cercavila amb Ivan Caro com a pregoner i la música del conjunt tradicional Quatre Gats. Cristina Moreno, regidora d'Infància i Joventut i Festes, parla de la proposta i de l'ambientació que s'ha preparat.
4: Una proposta molt diversa i una ambientació molt estreta, doncs, amb aquesta proposta medieval que creiem que no deixarà indiferent a ningú. Per tant, convidem a que el dissabte i el diumenge també, tot i que el diumenge hi haurà diferents propostes en aquest pati de les llegendes, però que hi vagin, que ho visquin i que i bé, doncs que puguin formar part d'aquesta història.
2: I la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, avança que hi haurà prop d'un centenar de parades.
5: Tenim quasi un centenar de parades, en concret són 92 parades, de les quals 12 seran food trucks, 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, ja us podeu imaginar tot el que això comporta, 29 de tot allò d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta. També podrem trobar demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
2: Un altre element distintiu de la nova etapa és que durant el cap de setmana alguns indrets del centre històric canviaran de nom i, per exemple, hi haurà a la plaça dels Oms la plaça de les Menges i Falcons, el parc del Cadí, el camp de les Batalles, o el pati Palau, el pati de les Llegendes.
5: Al carrer Canonges, el de la Sort i Lluís de Sabater, trobarem aquestes parades que us he explicat d'artesania i de mostres d'ofici. I durant la fira, el que diguéssim tot el nucli, no, de la fira medieval canviarà de noms. Durant dos dies, el carrer Canonges no es dirà carrer Canonges. Canvia el nom de carrer dels Oficis Vius. I la plaça dels Oms, on podrem trobar aquestes 12 food trucks que us he explicat, canviarà el seu nom per a la plaça de les Menges i els Falcons.
2: També hi haurà activitats com ara accions teatrals amb el perfumer i Atili el soldat medieval, les cercaviles finals de cada jornada, el refugi canalla i jocs de fusta tradicionals, a més de tallers i rutes amb poni, algunes activitats amb inscripció prèvia. Cristina Moreno.
4: Una sèrie d'activitats que seran fixes i que podrem anar veient i visitant. Però després també tenim aquestes activitats puntuals que aprofito ara per comentar que hi ha algunes que, doncs, totes s'haurà de mirar en quina hora es produeixen, però algunes són gratuïtes i altres requereixen d'una inscripció prèvia o d'un pagament. Per tant, doncs, que puguin mirar aquesta programació prèviament per a que puguin organitzar-se aquest cap de setmana de la millor manera possible, no? Totes les persones que visitin la fira.
2: Una fira que també tindrà una part amb més rigor històric i que comença demà amb una conferència sobre les troballes dels darrers anys al jaciment de les Monges, amb Òscar Auger i Carla Garrido. Això serà demà a les 7 del vespre a l'espai Ermengol, i està inclòs el cicle Parlem d'Història. I divendres, també a les 7 del vespre, a l'església de Sant Miquel, hi haurà l'acte institucional per presentar l'actual candidatura davant la UNESCO, vinculada al naixement del Principat d'Andorra com a país i que pot permetre que la catedral esdevingui patrimoni de la humanitat. El coordinador de la candidatura, Joan Reguan, explicarà com està ara mateix el projecte, i Carles Gascon oferirà una conferència sobre l'evolució històrica del conjunt catedralici. Al cap de setmana també hi haurà visites guiades a la catedral. El Casal Cívic i Comunitari de la Seu obre inscripcions pel curs gratuït Ens protegim amb el món digital, adreçat especialment a gent gran que vulguin adquirir més autonomia i seguretat en l'ús del mòbil i dispositius digitals. És de caràcter pràctic i té una durada de 15 hores i forma part del programa Més Digitals de la Generalitat per ajudar els participants a guanyar confiança en l'ús quotidià de les eines tecnològiques. Durant les sessions s'ajudarà a prevenir riscos, fraus o estafes a internet. S'explica de diferents continguts, com ara les compres segures per internet, mètodes de pagament digitals, la identificació de missatges falsos, rumors o fake news, la seguretat dins el telèfon mòbil i bones pràctiques digitals. Es farà del 3 al 17 de juny, de les 10 del matí a l'1 del migdia, i es planteja de manera amena i adaptada al nivell i les necessitats dels inscrits. Caldrà aportar-hi el telèfon mòbil o la tauleta digital. Se'n pot demanar més informació al casal cívic i comunitari. Un grup de docents i personal de centres educatius del Pirineu i Aran, entre ells alguns professionals d'Alt Urgell, han rebut un reconeixement públic amb motiu de la seva jubilació en un acte que s'ha fet aquesta setmana passada a l'Institut Roger Tercer de Sort, que organitzava els serveis territorials del Departament d'Educació, encapçalats per la delegada Carlota Valls. A l'acte també hi va haver la conferència Fer memòria històrica amb la mestra pedagoga i escriptora de Tremp, Lola Belló, i una actuació del Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa dels Pallars. Els docents i personal pas els va obsequiar amb un detall per recordar aquest dia, una fotografia de grup, un poema i una peça d'artesania local realitzada per Sara Parcerises, i per acabar, a l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Roger Tercer va oferir un aperitiu amb productes de proximitat. I encara en l'àmbit educatiu, l'alumnat de l'Alt Urgell es trobarà aquest dijous a la 11a edició de la trobada de glosa escolar. L'acte es farà a partir de les 10 del matí al Poliesportiu Municipal de la Seu i s'hi cantarà nyacres, garrotins o d'altres melodies amb l'acompanyament de Pep Lisandra, Llona Rivera i professorat dels centres participants. Els professors han preparat la trobada en el marc del pla de formació de zona del Centre de Recursos Pedagògics i els alumnes s'hauran de passar tres proves d'improvisació a partir d'objectes, paraules o quartetes inacabades. Hi participen les escoles Pau Clarís i Albert Vives de la Seu, l'Institut d'Escola d'Oliana, l'Institut La Valira de la Seu, la Serna Arieda, amb les escoles Sant Miquel de Peramola, Sant Climent de Coll de Nargó i Miret i Sants d'Organyà, i la Ser Urgellet, que inclou l'escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, Castell Ciutat, Tuixent i l'escola Sant Esteve de l'As. El bisbat d'Urgell ja tanca les inscripcions per participar a la vetllada pregària amb el Sant Pare Lleu 14, que se celebrarà dimecres 9 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I és que ja s'han esgotat les 300 places de què disposava la diòcesi urgellenca, facilitades per l'Arxidiòcesi de Barcelona i que han estat assignades a fidels provinents de diferents parròquies. La institució ha celebrat la resposta àmpliament positiva que hi ha hagut aquesta crida a participar d'una vella que, recorden, serà l'únic acte obert a la participació de laics provinents d'altres diòcesis fora de la de Barcelona. I és que la missa que hi ha programada pel dia següent, el 10 de juny, a la Basílica de la Sagrada Família, tindrà una cabuda molt reduïda i destinada bàsicament a dirigents religiosos i polítics. L'Església d'Urgell organitzarà un autocar per facilitar el desplaçament dels participants a la vetlla del 9 de juny i, segons la previsió de l'organització, hauran d'arribar a l'estadi cap a les 5 de la tarda perquè els actes previs començaran a les 6 i la vetlla pròpiament serà a les 8 del vespre. Per això s'organitza un autocar que sortirà a la 1 del migdia des d'Andorra a la Vella, després farà parades a la Seu a 2:15 a l'estació d'autobusos, a Punts, davant el restaurant Bon Compte, i a Guissona, a la zona de Bonària. Les places són limitades a 56. Per inscriure's cal adreçar-se al Bisbat o bé a través del correu electrònic despatx@bisbatdurgell.org, també el telèfon 973 35 0054. I a nivell local, demà ampliarem més notícies, com per exemple que Damià Obeac ha estat escollit nou president de l'Associació d'Empresaris de l'Alt Urgell. L'empresari d'Organyà rellevarà Laia Blasi, que ara exercirà de vicepresidenta. S'ha presentat la nova junta, ho podeu consultar ja al web radioseu.cat, juntament també amb l'obertura de preinscripcions pels cicles formatius d'activitats eqüestres i d'aprofitament i conservació del medi natural a l'Escola Agrària del Pirineu. El període s'acabarà el dia 1 de juny. El Consell Comarcal del Pallars Jussà demana rebre una compensació econòmica pel fet d'acollir l'abocador supracomarcal que gestiona les deixalles no només d'aquesta comarca, sinó també del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. I és que el fet d'assumir els residus de tota aquesta zona occidental de l'Alt Pirineu ha fet que ara li quedi una vida útil de només 2 anys i, a més, ara s'ha d'adaptar a una normativa europea molt més restrictiva pel que fa a la gestió de residus. Per aconseguir aquesta fita, la Generalitat destinarà més de 13 milions d'euros per la implantació del futur centre de tractament de residus municipals, al municipi de Tremp, al mateix recinte del nucli de Fígols, però tot i això des de l'abocador creuen que no és suficient i que cal compensar la comarca pel fet de tenir un abocador, que d'aquesta manera s'estalvien de tenir a les comarques veïnes.
6: És evident que nosaltres, en l'agència, hem reivindicat, reivindiquem que ha d'haver-hi una contraprestació pel fet de que la comarca i el municipi de Tremp, concretament, doncs, tinguin una instal·lació d'aquest estil i, per tant, demanem a l'agència algun tipus de, diguéssim, de contrapartida al fet de tenir una instal·lació d'aquest tipus. A dia d'avui aquesta contrapartida és molt petita, no existeix, però sí que l'hem reivindicat i la seguim reivindicant des del Consell Comarcal, doncs per això, doncs pel fet de que estem, entre cometes, patint, doncs, el fet de tenir aquesta instal·lació aquí.
2: Ho explica Germán Palacín, director d'aquest abocador, que explica que, tot i això, si no hi ha més conscienciació tant per part de la ciutadania com dels mateixos ens locals, no hi haurà abocador que serveixi per cobrir tanta demanda d'escombraries. Per això ja n'aplica mesures com, per exemple, cobrar més els ens locals que reciclen pitjor.
6: I actualment aquest abocador és un abocador del Consell Comarcal i, com bé ha dit vostè, s'hi porten els residus d'altres comarques, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. És evident que cada comarca paga per les tonelades que aporta en aquest abocador. Què vull dir amb això? Que si una comarca, com el Sobirà, que té implantat des de fa anys el porta a porta i que, per tant, té uns índexs de reciclatge molt alts, doncs, evidentment, paga menys, perquè té menys tonelades són les que arriben aquí. Altres comarques que no fan aquest tractament arriben més tonelades aquí i, per tant, paguen un cost més alt. Per tant, a dia d'avui no paga tothom el mateix, paga en funció de les tonelades que porta.
2: Per això Palacín incideix en que, més enllà d'aquesta necessitat de més infraestructures i recursos, cal també que cada comarca millori la seva gestió interna.
6: I al final, la decisió de que una comarca pugui venir aquí o no pugui venir aquí és una decisió que es pren a nivell global de tot Catalunya i que l'agència contempla en el seu pla d'infraestructures. Però certament, si les comarques, és a dir, actualment, si les comarques han de seguir abocant aquí, doncs hauran d'anar també fent els seus treballs interns de millorar la seva gestió interna per tal de que aquí arribi la menor quantitat de residus possibles, perquè si no, evidentment, com li deia, el cànon dels 100 euros, etc., doncs serà molt gravós per a aquesta gent.
2: En aquesta diagnosi coincideix el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, que considera que el repte és greu i urgent i que gestionar els residus de quatre comarques dificulta enormement el treball, per la qual cosa cal que se'ls compensi.
7: Gestionar els residus, jo crec que és un dels grans reptes que té el Consell Comarcal, sobretot perquè hem de gestionar els residus de quatre comarques i això dificulta moltíssim el treball de l'abocador. Les obres que s'han de fer és el que ens marquen des d'Europa. Aquí hi ha d'entrar la mínima brossa possible. No pot ser que estem descarregant camions, que no s'ha reciclat absolutament res i que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
2: I en primer, avui també destaquem, ja en plena cultural, que els castellers de Vilafranca, una de les colles més reconegudes del món casteller, han ofert aquest darrer cap de setmana una actuació insòlita al Pirineu, en els set castells davant l'església de Sant Climent de Taüll, la més emblemàtica del conjunt romànic de la Vall d'Avui, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. De fet, aquesta ha estat la primera vegada en 77 anys que l'entitat vilafranquina actua a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, tot i que anteriorment ja han estat presents en més d'una ocasió d'altres poblacions pirinenques, com Andorra, la Vella o Berga, convidades per les respectives colles d'aquestes dues ciutats. Ernest Gallart ha explicat que abans d'aquesta actuació a la Vall d'Avui, dissabte, ja van ser també a Vilaller i a Viella, a la Vall d'Aran, i que volen atensar així els castells a aquesta part del Pirineu.
8: Bueno, doncs vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada doncs, amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs, per portar els castells a una zona on normalment doncs, no s'hi veuen, no? I també doncs, aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat, que és una oportunitat molt gran.
2: En el cas de la Vall d'Avui, l'alcaldessa Sònia Burguera ha confirmat que és, de fet, el primer cop que veuen castells a la història en aquesta vall i ha valorat l'experiència com a fantàstica. Àngel Grau, cap de la colla dels castellers de Vilafranca, explica que han decidit fer aquesta estada al Pirineu per preparar millor a l'inici de temporada i enfortir vincles?
9: Bueno, al final, com que són sortides així molt més socials, que hi ha molta gent, el que intentem és que tothom tingui oportunitats de pujar, que ens fem actuacions, si normalment són actuacions a tres castells, aquí aprofitem per fer-ne quatre o cinc a cada actuació i que tothom pugui pujar i pugui gaudir també una miqueta de gent que no tindrà tantes oportunitats a la temporada, doncs que les pugui tenir aquí, no? Doncs fem castells de set bàsics i després sí que hem fet un parell de 4-8 i un 3-8 i avui la intenció també és tornar-hi i poder-lo fer just aquí en un lloc tan espectacular. Aquí, clar, venim una part molt, molt social. Normalment les actuacions no venen famílies o venen les famílies, però aquí venen amb nosaltres, compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o no, famílies que diuen hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen hòstia, clar, és que per fer aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no? I aquí ens permet, doncs això, jugar molt, compartir, sobretot, i que al final la família dels castellers de Vilafranca, doncs, sigui una mica més gran.
2: I en Pirineu, avui també destaquem que ha començat la tasca de rehabilitació del ferm a la carretera 930 a l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Es fa entre els quilòmetres 124 i 174, 50 quilòmetres en total, als municipis del Pont de Suert, Vilaller, Viella, Esbordes i Vilamós, i en aquest tram hi haurà pas alternatiu entre setmana fins a mitjan juny. I l'andorrana Ingrid Miralles ha guanyat el Premi de Memòria Històrica del Festival Ull Nu. El curtmetratge Fúria, de Fran Moreno i Santi Pujol, ha estat triat com a millor curt de la 13a edició de l'esdeveniment cinematogràfic Andorra la Vella. I també destaquem que els agents rurals han desconvocat la vaga que havien anunciat per avui, demà i demà passat. Interior ha acceptat algunes de les demandes principals dels sindicats, com ara millors complements per a festius i caps de setmana o favorir les promocions internes i fer més convocatòries de noves places. I avui als esports destaquem que el Cedis Bàsquet ha comunicat avui la continuïtat al Cadí la Seu de Nani Aré, una de les jugadores més determinants per haver aconseguit la permanència aquesta temporada. Ha contribuït a assolir la continuïtat a la Lliga Femenina i la direcció esportiva ha valorat que la pivot francesa de 24 anys seguirà portant solidesa i presència interior i consolidant-se com a peça clau per mantenir la competitivitat i el projecte de l'equip. Els darrers dies també s'ha anunciat la continuïtat de la capitana, l'orgellenca Ana Palma, i de Marina Mata, en aquest cas en el joc interior. En canvi, no continuaran dues de les peces clau d'aquesta darrera temporada. Ainhoa Gervasini, de qui ja s'ha anunciat que fitxa pel CAP Estepona, torna a Andalusia, i Regina Aguilar, que espero que en els pròxims dies anunciï el seu nou destí. Podeu trobar ja més informació a l'apartat d'esports del nostre web radioseu.cat. Abans d'acabar a punt pel temps, i és que continua la calor i, de fet, pot tocar sostre aquest dijous o divendres. Néstor Gómez.
10: I a més, tornem a parlar de calor intensa a tota la comarca i, per extensió, també a tot el país. Unes temperatures desbocades pràcticament de finals del mes de juny o d'estiu, amb unes màximes que a tota la comarca tornarem a passar avui la xifra dels 30 graus màximes, al voltant dels 30-31 graus aquí a la Seu i al voltant dels 33 graus a Ullà. Tot això amb un ampli domini del sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia, potser amb algun núvol sobre els cims de les muntanyes a partir del migdia o primera hora de la tarda, en principi sense deixar cap mena de precipitació. I si de calor sembla que ja en tenim molta, preparem-nos perquè encara se n'espera més. El pic de calor pot arribar entre dijous i divendres amb unes temperatures totalment desbocades per aquestes dates, màximes que cap al Pla de Lleida poden arribar als 38 graus, cap a Oliana als 35-36 graus i aquí a la Seu màximes de 33-34 graus. De manera que calor molt intensa, sobretot durant les darreres jornades d'aquest maig, a partir, com dèiem, a partir ja de dijous, divendres i possiblement dissabte. A partir d'aleshores tendirà a fluixar, però no a desaparèixer. Continuarem amb temperatures totalment fora de lloc, pràcticament fins al dia 5 o 6 del mes de juny.
2: I abans d'acabar, un apunt d'última hora, i és que l'Associació d'Empresaris del Tursell ha anunciat la renovació de la seva junta directiva i que el nou president serà l'empresari d'Organyà, Damià Obac, que rellevarà Laia Blasi. Tot i això, Blasi es continua a la junta i, de fet, exercint com a vicepresidenta. La nova junta també compta amb Jordi Porta, Ana Puigcercós, Emma Sant Vicenç, Manel Guirado, Jaume Rey, Jordi Vilanova, Andreu Grau i Pau Fierro. Ho podeu consultar també al nostre web radioseu.cat. Ara sí, tanquem l'informatiu i us deixem ara amb el programa Perspectives amb Amadeu Gallart. Bon vespre, gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
4: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Informa't a la web fif.udl.cat.

Perspectives a Ràdio Seu. Debat sobre temes d'interès per a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Perspectives, un programa mensual moderat per Amadeu Gallard. Escolta'l el quart dimarts de mes, després de l'informatiu vespre, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: Bona tarda, amigues i amics que ens aneu escoltant. Estem ja al programa 38 i anem de cara gairebé a les vacances d'estiu, encara que en farem un altre, el mes de juny, que no temeu de que parem massa aviat. Bé, amb aquest programa d'avui, de perspectives, tenim també una convidada que penso que pot ser de molt interès el contingut de tot el que ens digui. La convidada és la Susi Boniquet Torrent, que és metgessa, bueno, o es pot dir, si metgessa en serà fins al...
1: Els
0: darrers dies de la seva vida. Sí. Fins fa molt, d'aquí molts anys. Susi, et sap greu que et diguin Susi o no?
1: No.
0: Tothom et diu Susi, no?
1: Tothom em diu Susi, i ja sé que quan et fas gran i ja tens una edat avançada, això de dir-te Susi és una mica ridícul, però és que si em diguéssiu Assumpció no contestaria.
0: O Assumpta, no, o Maria no, de l'Assumpció...
1: No.
0: Molt bé. Llavors tu ets de la Seu, tu ets una família molt coneguda, hem de dir del carrer Major.
1: Sí, no? Carrer Major, sí, de
0: Cal,
1: sempre.
0: De Cal Boniquet.
1: Sí.
0: Ara hi estan fent obres, no
1: sí,
0: sé si ho has
1: ho he vist.
0: Sí,
1: ho he vist, sí, i estic molt contenta de que per fi es feguin obres en aquella casa.
0: Sí, sí. A mi, a bueno, la teva botiga, per dir-ho així, a Cal Boniquet, queda més, perquè com després ja va tenir d'altres seguidors,
1: sí,
0: d'altres continuadors,
1: sí,
0: clar, ja no és Cal Boniquet,
1: no,
0: hi haurà d'altres coses. Però a casa meva, que
1: sí,
0: era la vora,
1: la del costat,
0: ara ha quedat despullada, perquè
1: sí,
0: hem tret la cortina metàl·lica i es veu Vins Gallard.
1: Vins Gallard.
0: Vull dir, m'he causat una certa sensació
1: sí,
0: d'enyorança.
1: Sí.
0: No, tu vas néixer a la Seu amb una família de 5 germans, no?
1: 4 germans.
0: Em poso un de més.
1: 4. Ah. En tenien 3, pensàvem per anar allà, però vaig arribar jo de regal.
0: Bueno, vas tenir una polio l'any i mig, no? Una
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: greu,
1: jo,
0: no?
1: Sí.
0: Quan... Te l'haguessin pogut...
1: No, a veure, jo vaig néixer a finals dels 50, i llavors a l'estiu del 61 vaig agafar la polio, hi havia una epidèmia aquí al sud d'Europa i bueno, em va tocar. La primera campanya de vacunació de la polio oral, que era aquella que donaven amb un sucret i que tothom recorda,
0: sí,
1: que la vacuna... Doncs la primera campanya massiva a l'estat espanyol va ser el 63. I jo ja feia 2 anyets, un any i mig, que ja la tenia.
0: Tu quan veus al Facebook que surten persones, a vegades amb bona fe,
1: sí,
0: a vegades amb bona fe, negant el tema de les vacunes.
1: Sí, jo m'esgarrifo.
0: És a dir, tu t'has de sentir...
1: M'esgarrifo, sí. Sí, perquè la gent no sap el tom que s'ha donat a la salut de moltíssimes persones amb l'erradicació de la polio en aquest cas, però qui diu la polio diu el tètanus, diu la rubeola, diu tantes malalties que són importants i que poden deixar seqüeles molt importants i fins i tot arribar a la mort,
0: sí,
1: que m'esgarrifa molt.
0: Sí, tu vas tenir mala sort per una part,
1: sí,
0: i per l'altra vas tenir bona sort, perquè vas néixer en el si d'una família, diguem-ne, avançada,
1: sí,
0: amb possibilitats i amb una visió del que s'havia de fer.
1: Sí.
0: No? Perquè els teus pares van dir, com va haver un moment als teus 6 anys, van dir, això s'ha de...
1: Sí.
0: S'han de prendre mesures, les van prendre, no?
1: Sí, a veure, jo penso que l'esperit aquest comerciant que dèiem de que tenien un negoci al carrer Major, l'esperit comerciant també fa molt a l'hora d'encarar els problemes i les coses, perquè un comerciant sap que sempre ha d'estar a l'aguait de lo nou que hi ha, de les possibilitats que hi ha, dels nous productes...
0: I un comerciant com el teu pare.
1: I llavors, clar, aquesta gent, ho dic per casa o per casa teva, però per qualsevol comerciant penso que és una manera de ser. I llavors vaig tenir la immensa sort de que ells van dir, escolta, tu, per la salut i per l'educació, el que sigui. I, per tant, pues, es van deixar moltíssims diners invertits en la meva salut i en els meus estudis. Sí.
0: Vas demanar-me amb una institució, no?, de Sant Rafael, que és com una Goodman,
1: sí,
0: d'ara, on tu vas viure.
1: Sí.
0: Vas viure tots els dies de l'any.
1: Sí.
0: A part d'un mes, el mes d'agost,
1: sí,
0: és el que em vas dir.
1: Sí, sí.
0: 4 dies de Nadal i algun dia de Pasqua.
1: Sí, exacte. O sigui, als 6 anys van decidir que ja m'havien d'operar i que llavors havia de fer rehabilitació molt intensiva, i aquí a la Seu no hi havia cap centre de rehabilitació. i llavors van dir, bueno, doncs ha d'ingressar. Els nens ingressaven, els nens amb polio ingressaven a Sant Joan de Déu i les nenes a Sant Rafel. Vindria a ser l'equivalent de la Goodman, i la prova de que és l'equivalent és que amb la Marina Geli es va crear, quan ella era consellera, es va crear una unitat, l'única unitat específica per atendre la postpolio, està creada a on? A Goodman. I és on a mi em controlen.
0: Tu saps si després del teu cas n'hi va haver algun altre a la Seu?
1: Aquí la Seu, no, vam ser bastantes persones, 8 vam quedar bastant tocadetes. A mi em va afectar les 4 extremitats i el tronc, Jo vaig estar en pulmó d'acer, perquè ja m'afectava la respiració també. Després la polio, tal com funciona, recula. I amb persones els hi recula del tot, amb altres es moren, i d'altres quedem mig tocats, i a mi em va quedar només una paràlisi amb una cama.
0: A tu van forjar un esperit de ferro, no?
1: Bueno,
0: vull dir, no? Sí. És clar, si tu ets una criatura, i les criatures, normalment, hem estat mimades,
1: sí,
0: no? A casa, bueno, és que t'envien en una institució als 6 anys...
1: Sí,
0: vaja,
1: sí. És dur, el que passa és que la canalla, quan és petita, jo penso que s'adapta a tot. No, la criatura fa el que hi ha i mira de passar-s'ho bé amb les circumstàncies que siguin. I llavors, a casa estaves, que jo no havia fet mai un llit, i vaig arribar allà i em van dir, vine, i em van ensenyar a fer el meu llit, i jo cada dia m'havia de fer el meu llit. Qui diu això, diu tot. O sigui, t'ensenyaven que tu, si podies fer una cosa, havies d'aprendre a fer-la, tardessis més o tardessis menys, però no t'havies de planyar mai. I després, una altra cosa, també havies de saber identificar el que pots i el que no pots fer. I si una cosa no la pots fer, doncs, escolta, no és un dalt a baix, mira quina pots fer. I això et marca de caràcter.
0: I llavors això hi vas estar 6 anys.
1: Sí.
0: A Goodman, no.
1: No, a Sant Rafel. Sí, està al costat de la Vall d'Hebron.
0: Et van trametre, et van retornar a la Seu.
1: Sí.
0: I llavors vas retornar a la Seu, clar, ja podies fer batxillerat, perquè tu els estudis els havies anat fent.
1: Sí, sí, sí.
0: I ets una nena estudiosa.
1: I
0: vas anar a l'institut.
1: Vaig anar a l'institut, sí. Va ser un xoc.
0: Va ser un xoc, no, l'institut?
1: Sí, perquè...
0: Que vas anar aquí a l'institut nou, clar.
1: Sí, sí, sí, aquí al Joan Brudiel. Vaig anar allà i, clar, jo estava acostumada que a classe érem 5-6 persones, perquè Sant Rafel es feia classe, col·legi normal i corrent. Jo no vaig perdre mai cap curs. I llavors, clar, vaig arribar aquí a la Seu i de sobte entro en una classe que eren 28 persones, si no recordo malament. Clar, per mi allò va ser un xoc, i quan veia com explicaven i com es feien i els deures i no sé què, jo a Sant Rafel els deures es feien a classe, no fèiem deures després. I aquí, doncs, la veritat és que em vaig xocar moltíssim. M'ho vaig passar molt bé a l'institut, me'n vaig adaptar els 2 segons.
0: I el tracte va ser bo de seguit. El fet que tu fossis un xic diferent...
1: Sí, no vaig tenir mai cap problema a l'institut, ni amb alumnes, ni amb professors, ni amb ningú, mai.
0: I llavors ja de l'institut es pot dir, que ja va saltar a fer medicina, no?
1: Sí.
0: Per què vas, per el teu cas, vas a medicina?
1: No.
0: O perquè senzillament vas dir que he d'estudiar, m'agrada això, no?
1: Sí,
0: m'agradava
1: molt la biologia.
0: La biologia, exacte.
1: I sobretot la biologia animal. A mi els rocs i les plantes no m'entusiasmaven, però la biologia animal sí, m'agradava molt. Llavors vaig pensar, mira, què? Veterinària, medicina, no sé què, i vaig dir, mira, saps què? Medicina.
0: Veterinària...
1: Per això físicament no ho podia, ho tindria més difícil, i vaig pensar, fes medicina i després ja veurem.
0: I vas anar al clínic?
1: Vaig anar al clínic, sí, ja hi havia números clausos en aquella època. Sí. I vam entrar 3.000 i el primer any vam quedar 1.000, vull dir que ens vam fer una escabetxinada molt, perquè havíem de reduir...
0: Tu forjada
1: sí.
0: Amb una voluntat important, vas dir, d'aquí no em treuen.
1: D'aquí no em treuen. Estava molt contenta d'anar al clínic. I llavors vaig estudiar sempre en allà, i quan vaig acabar, doncs em vaig posar a preparar el MIR.
0: Llavors vas venir a l'Hospital de la Seu, no?
1: Sí.
0: Quin any era? Perquè per anar sentant...
1: Era el 85.
0: Mica, si estem parlant amb la Susi Boniquet, metgessa recentment jubilada, estàs molt satisfeta. No?
1: Molt contenta.
0: Estàs molt relaxada.
1: Molt contenta.
0: I llavors, quin any era, em vas dir?
1: El 85.
0: Dir? O sigui, 85 has fet gairebé 40 anys d'exercici.
1: D'exercici,
0: no?
1: Sí.
0: Llavors, 85, vas arribar al 85 i vas entrar a l'hospital i vaig dir, què faig?
1: Sí, vaig entrar a l'hospital i llavors vaig començar a preparar el MIR i vaig pensar a veure quines possibilitats de tria tinc, perquè, clar, no totes les especialitats físicament jo les podria assumir. Per tant, vaig pensar, mira, primer et prepares, passa l'examen i ja veuràs a veure què passa. I en aquest temps de preparar-te i d'anar treballant, doncs vaig tenir una oferta, una conversa amb el gerent d'aquella època, el Pere Candela, al cap d'un any i pico de treballar a l'hospital, i em va fer una oferta que vaig estudiar detingudament a casa meva amb el meu pare i la meva mare, sentats allà...
0: Si feia una assemblea...
1: Sí, o... fèiem una assemblea i vam decidir... T'entenies
0: bé amb els teus pares,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo molt bé, sí.
0: I sempre que em parles d'ells, sí, us sí. Nota que tenies
1: sí,
0: una
1: sí,
0: relació...
1: Sí, bona, molt bona.
0: Molt bona, sí.
1: Sí. I llavors, pues, el gerent el que em va proposar va ser un canvi de rumb a la meva vida, bueno, que és el que he fet fins ara, fins al final.
0: O sigui, que fessis també de metgessa, però... En el vessant
1: de gestió.
0: De gestió documental.
1: Sí, de gestió casos, de dades. De gestió de dades. O sigui, ell el que em va dir és, mira, Susi, els gerents d'aquest hospital necessitem un perfil professional que no tenim a l'abast. Sí. I aquest perfil és una persona que reculli les dades de l'activitat que es fan a la casa, amb quins resultats, quins recursos s'hi estan esmerçant, etc, etc. I tot això, a nosaltres com a gerents o directius, ens ajudarà a prendre decisions.
0: Sí. Jo, sí.
1: I bueno, vaig començar a fer primer un curs d'AEADA. Vaig fer 2 anys. El primer any el patronat va acordar que em pagava la meitat de la matrícula d'aquell curs.
0: I l'altra meitat?
1: L'altra meitat jo mateixa ho assumia.
0: Jo que també en aquest món on les coses et surten a vegades una cosa bé i l'altra malament, que vas tenir també una altra sort aquí. Que en aquell moment, l'any 85, l'Hospital de la Seu ja començava a iniciar el camí del que és l'hospital d'avui.
1: Sí.
0: Ja jerarquitzat, amb departaments, i tu vas tenir sort, segurament, que vas trobar aquest moment, aquest impuls inicial, i vas trobar bons companys, també. No?
1: Vaig trobar molt bons companys, perquè quan jo baixava a Barcelona a estudiar aquests 2 anys a EADA, que era gerència hospitalària, diguéssim, el curs, doncs llavors els companys d'aquí la Seu, doncs, em facilitaven

0: No.
1: Então pergunto, quina impressió no. inicial la, vas tenir? No?
0: La impressió inicial era que jo venia d'un hospital a Sant Rafel, on hi havia viscut. A mi la vida hospitalària no me l'havien d'explicar, perquè l'havia viscut després en el Clínic, i per tant, clar, no em va semblar res d'estrany. Lo que sí, era un hospital molt deteriorat, arquitectònicament parlant, però amb professionals molt bons. Vull dir, hi havia internistes, sí, recordo que hi havia la Núria Margalef, el Xavi Latorre, l'Enric Duque, vull dir, jo, el Manel Fernández...
1: El Duque era el director mèdic, no?
0: Sí, va ser director mèdic, sí. Uh-huh. I llavors, vull dir, hi havia una colla de gent que eren molt actius, era una gent que tenia moltes ganes de fer coses, no? I llavors era atractiu.
1: I el món de les monges era un món... Però, bueno, eren respectuoses.
0: Eren molt
1: no?
0: respectuoses.
1: A més, hi havia gent com la Madre Joaquina, sí, que potser sí. tenien un paper molt notable.
0: Sí,
1: no?
0: tenien un paper... Bueno, li deien mama, moltes vegades. A la Mare de Joaquima li deien mama. Era una dona que, quan es llevava al dematí, el primer que feia, bueno, suposo després de les seves oracions, que això jo ja no ho sé, però després ens passava a saludar tots els que havien treballat a la nit, que fèiem guàrdia, estàvem a urgències, et venia, com havia anat, qui havia vingut, què havia passat, si tot havia anat bé. O sigui, era una dona que s'interessava absolutament per... Era molt humana.
1: I tenia... a més, una dona que, clar, tenia les seves creences religioses, com és lògic que tingués, no?
0: Sí.
1: Però jo, que hi vaig viure alguns anys amb canvis administratius, institucionals, en aquella casa, la Mare Joaquina era sempre el teu nex amb la comunitat.
0: Amb la comunitat.
1: Perquè era la persona que comprenia, sí. comprenia els canvis, comprenia sí. les dificultats.
0: Sí.
1: A vegades aquí a la Seu, quan es parla d'una persona, una dona que hagi fet coses notables, jo sempre dic la Mare Joaquina,
0: sí.
1: que passa que hi ha sectors que diuen que és una monja.
0: Sí,
1: una
0: no monja, té res a veure.
1: Era una dona...
0: No té res a veure. Jo, personalment, sóc una persona... Jo sóc agnòstica, no... I no he tingut mai cap problema amb ella, m'entens? Vull dir, perquè cadascú pensa el que pensa i té les creences que... I, escolta, tu les respectes, mentre respectin les teves, cap problema.
1: Sí, no, una persona que cal recordar. Llavors, tu, quins els millors records que tens tu d'aquells moments, que és el companyerisme, no?
0: El companyerisme, sí.
1: De la clientela
0: també, perquè
1: tots nosaltres...
0: No, en línies generals. I jo sempre dic que he tingut la sort d'haver tingut encert a l'hora de triar la professió. M'agrada molt la meva professió, la professió de metge m'agrada moltíssim.
1: De fet, l'has exercit poc. Metge,
0: sí,
1: el que entenem nosaltres.
0: Sí, fins al 94.
1: Un metge jo que va anar sí, amb l'estetoscopi
0: sí,
1: i et pregunto...
0: 8 anys.
1: Fa mal,
0: 8 anys.
1: Això ho has fet.
0: Però, amb independència d'això, quan has passat a fer, sobretot, temes de qualitat assistencial, que és a el que m'he dedicat últimament, els últims 20 anys, amb temes de qualitat i de seguretat de pacient, analitzes molt el que s'ha fet en cada acte mèdic i mires a veure amb quins resultats i vas a mirar a veure si allò que s'ha fet es podia haver fet millor, per què no s'havia fet millor, quines són les causes, pots arreglar alguna cosa, i a partir d'aquí fas canviant els companys, fas treballant els companys per mirar si es poden fer canvis amb un procediment, amb un protocol, amb un circuit, i tot això és molt maco. I la gent del carrer te'n parla. No te'n parla amb aquestes paraules, però sí que te'n parla i t'explica, mira, m'ha passat això, Susi, m'ha passat allò, i tu dius, bueno, doncs mira, d'això n'aprenc i ho comuniques. I llavors això és molt maco.
1: Llavors, clar, tu tens una visió, estem a l'any 2026,
0: sí.
1: i tens una visió de tots aquests anys, pràcticament... Sí. de quan inicia el seu camí sí. un hospital, diguem-ne, contemporani.
0: Sí.
1: Llavors, quina etapa tu veus? Tu creus que sempre l'hospital ha anat millorant fins com si fos una línia fins contínua cap amunt?
0: No.
1: O ha fet dalts i baixos?
0: Ha fet dalts i baixos. Els i baixos ha fet...
1: Podries destacar alguna etapa dalt i alguna de baix?
0: A veure, l'etapa de baix és molt dura. Va ser

0: època en el que vam entrar en un pla de viabilitat perquè econòmicament hi havia una situació molt difícil i remuntar això ha costat molts anys. Ens n'hem sortit. Ens n'hem sortit.
1: Et refereixes quan es van fer els quiròfans?
0: Sí, sí, es van fer les, les inversions. Sí, es va haver de repetir. I això, sí, això va ser molt dur. Això va ser dur i...
1: Va ser com una frenada, no?
0: Sí, va ser, sí, sí, va ser una frenada.
1: Els quiròfans nous va ser...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però llavors, pam, va passar això, va quedar...
0: Va quedar molt tocada les arques, no? I llavors, refer-te d'això, amb una activitat que tens que és molt limitada, la teva població és la que és, no pots posar-te a dir, bueno, doncs escolta, jo faré aquest servei, donaré aquest servei i escolta, a partir d'aquí tindrem uns ingressos i podrem invertir, no sé, això no ho pots fer.
1: I és que ara acabes de dir una paraula que dius les arques.
0: Sí.
1: De fet, l'hospital no té arques.
0: No.
1: Són les arques de la Seguretat Social.
0: No, exacte.
1: Del conveni, perquè...
0: Sí, sí, sí, el 98% del teu pressupost surt del conveni amb el CatSalut, sí.
1: Únics, allò que hi va un privat i pagui, no?
0: No, aquí...
1: Quins són els diners que pot entrar que
0: molt
1: no sigui
0: poquets,
1: de l'Insalut? Algun particular que passi i pagui?
0: Algun particular, alguna mútua, mútues d'accidents, però això és molt petita, una part molt petita del pressupost. Bàsicament, el teu pressupost és CatSalut.
1: Sí. Llavors, un moment que tu has dit ara, hi ha un moment que vas veure perillar el projecte,
0: sí.
1: Que passi aquí, si deixarem sense hospital i haurem d'anar ja directament a l'Arnau de Viladrau per un mal de panxa, no?
0: Sí.
1: I el moment més bo que tu has vist, que tu has dit, ara em sento optimista amb aquesta casa, no?
0: N'hi han hagut diferents, però jo penso, anem a l'etapa d'avui dia, penso que el moment actual pot sortir bé, pot sortir bé. Si ho fem bé, pot sortir bé, en el sentit de que treballar amb xarxa amb els altres hospitals, què vol dir això? Vol dir que les malalties, l'assistència de les persones es fa d'una manera coordinada amb altres centres, que no és l'hospital, sinó et coordines amb atenció primària, et coordines amb els teus hospitals de referència com és l'Arnau, pactes i acordes amb ells circuits de derivació de persones o de proves o de... et coordines amb tractaments, aquest procés. I això és molt important, perquè si no et pots trobar que tu et deriven a un centre, t'atenen, i resulta que un cop t'han atès diuen, bueno, vostè ja pot tornar a la seu. Sí, però jo on vaig? Què faig?
1: Sí,
0: no? I la gent es perd. En el món sanitari no és un, és un món que desconeixen i llavors ens es perden.
1: Tu has dit una paraula que és la clau, em sembla a mi, que és coordinació.
0: Sí.
1: Però clar, costa molt.
0: Sí.
1: Costa molt. Sí. Perquè, és a dir, coordinar-te, primer t'has de coordinar segurament a la seu amb el CAP.
0: Sí.
1: No sempre ha estat fàcil la coordinació.
0: No ha sigut fàcil, però cada vegada és més fàcil. Amb el temps, és aquelles coses que tots ens anem adaptant i veiem que és millor treballar junts que no fer-ho. I llavors la coordinació amb el CAP cada vegada, de veritat, és molt millor. Hi ha atenció, fixa't, t'ho podrà dir, per exemple, la gent que té atenció a domicili, en PADES. El PADES de la Seu i l'atenció domiciliària del CAP
1: perquè
0: estan...
1: perquè ens entenguin els nostres oïdores i oïdors, és el servei que hi ha per malalties, diguem-ne, de
0: cròniques avançades,
1: etapes.
0: De darreres etapes de vida. No necessàriament oncològiques, eh? Poden ser insuficiències cardíaques avançades o m'entens? Llavors, això sí que és cert que aquesta coordinació és molt bona, però és que ara s'ha treballat molt, jo l'últim any...
1: Perdona.
0: Sí.
1: Ja t'he demanat permís al començament del programa de si podia... perquè ara et donat, ara ja hi ha tot el poder als metges de capçalera, no? Al CAP.
0: Sí, bueno.
1: I llavors això ajuda a la coordinació, amb el... perquè he sentit dir que a vegades...
0: A veure, tots tenim un pare i una mare, és allò, m'entens, no? I dius, tots tenim les nostres coses i de vegades hi ha gent que és més dialogant i entres més bé, i hi ha d'altra gent que és més tancada i bueno, doncs vol que la seva opinió sigui la que preval, no? Però jo penso que estem condemnats a atendre's. Per tant, és millor fer-ho.
1: Hi ha un Consell de Coordinació Sant Hospital, això de Sant sempre m'ha costat de dir-ho, però és el Sant Hospital amb el cap de la seu. Hi ha un Consell de Coordinació?
0: S'està treballant. Si jo l'últim any he assistit a una reunió mensual, que ho fèiem amb els del CatSalut, i els del cap de la Seu i els d'Oliana.
1: Aquí ja tenim una etapa de coordinació, la més local.
0: Sí.
1: Després, una segona etapa de coordinació seria, com tu començaves a indicar, amb Trem, sí, que a més hi compartim la gerència.
0: Sí.
1: La gerent és la Palmira
0: Borràs,
1: que és gerent de l'Hospital de Trem i d'aquí.
0: Sí.
1: O sigui que, evidentment, hi ha d'haver una coordinació.
0: Sí.
1: I Aran queda una mica més lluny perquè hi ha la Vall d'Aran, això, i en Puigcerdà, que encara queda més lluny perquè es dirigeixen a altres àrees sanitàries. Però per què no hi pot ser aquesta coordinació dels quatre? O hi hauria de ser? Més aprofundida.
0: Més aprofundida és complicat per les governances que tenen. La governança de Cerdanya i la de l'Aran són molt particulars. Un és un transfronterer i l'altre té un servei aranès de salut que directament gestiona el seu pressupost, cosa que no fem als altres centres. Vull dir, és una altra història.
1: Bueno, però encara que gestionin el seu pressupost, és un hospital petit?
0: Sí, és un hospital petit, però és molt difícil o estrany que tu li derivis pacients o que ells et derivin pacients a tu. És un flux de pacients gairebé inexistent. En canvi, el flux de pacients que tu tens entre atenció primària i amb els hospitals de referència és un flux natural, és un flux que tu fas una part del procés, l'altre fa una altra part, l'altre, saps? Sí. I llavors aquesta coordinació i compartir protocols de tractaments i de és molt important.
1: Aquí és difícil, segurament, la coordinació amb un hospital de referència més gran, com és l'Arnau de Vilanova, no diguem ja la Vall d'Hebron, que és el mas, l'altre.
0: El tercer, el d'alta tecnologia.
1: El d'alta tecnologia. Però, no sé, no ha de ser tan difícil coordinar-se amb el de Trem, ja dic que ja tenim la gerència compartida, però a vegades pot ser reunió de departaments...
0: Es fan reunions de departaments, amb Trem.
1: Fins i tot fer algun dinar amb Trem, però
0: no
1: amb Puigcerdà. Sí,
0: i després les direccions amb Trem... treballen conjuntament, quan es fa quan s'apliquen programes concrets o quan s'apliquen projectes concrets, es comparteixen i es treballen conjuntament i pues, potser comença Trem i diu pues, ho implantem nosaltres i després ve la Seu i diu pues, ara ho implantarem nosaltres.
1: Veus una mica aquí el tema seria dir, bé, d'acord, és lògic que entrem, ens coordinem més, perquè més tenim la gerent. Però, a veure, això també hauria de ser possible, amb un altre nivell, segurament, fer-ho amb Puigcerdà i fer-ho amb Aran. A més, estem en una àrea sanitària molt concreta, que és el Pirineu i Aran.
0: Sí, hi ha coordinacions que estan amb la regió sanitària. Però amb la regió sanitària tu sí que treballes amb els altres hospitals del Pirineu. Jo, per exemple, que he coordinat des de fa molts anys, des del 92 o 93, el cribatge de mama aquí a la Seu, per exemple, la coordinació es fa a la regió sanitària, o sigui, ens trobem, i de vegades ens trobem a Puigcerdà, de vegades a la Seu, de vegades a l'Aran, i a Viella, i de vegades a Tremp, i ens trobem i mirem a veure com estan en el programa, quins problemes de circuit hi ha, etc. Vull dir que això existeix,
1: Això existeix. Entre 50 temes que hi ha damunt de la taula, ara me'n dius un.
0: Sí, te'n dic un, jo amb els cribatges.
1: Jo diria d'haver 10 o 15 dels 50.
0: Però després també és moltes vegades disponibilitat de professionals que pugui tenir
1: un altre tema,
0: un altre,
1: on hi hauria d'haver la coordinació, perquè a vegades dius, home, un dermatòleg, per exemple, tenint-lo compartit amb Puigcerdà i amb Tremp, no sé, dic jo, és una manera de potser, o amb Andorra, la gran ombra d'Andorra que tenim sempre, no? que és el gran problema.
0: Andorra...
1: El gran problema amb el sentit de relació.
0: Andorra és, com que ara estàs treballant d'una manera, estàs orientant la manera de treballar, perquè no oblidem, no hi ha recursos de metges, direm professionals o humans, però sobretot són metges, hi ha molta falta d'especialistes. Llavors trobes moltes dificultats perquè et vinguin aquí. Què passa? Doncs que a la Seu venen els de l'Arnau, o a Tremp van els de l'Arnau, o Santa Maria. Sí, sí. En canvi, a Puigcerdà els hi van els de Manresa. És diferent. O sigui que moltes vegades no és que no vulguis, és que allò que et deia de la governança del centre dificulta molt.
1: Jo he estat en taules sanitàries, encara que no sigui de l'ofici, però per motius cívics he estat en taules sanitàries, i quan he preguntat per què no es fan reunions en Puigcerdà o l'Aran, la resposta és una cara enigmàtica de dir no ho sabem, o no es fan, senzillament. Vull dir, això és que jo entenc, això que m'expliques és el que està molt clar per a les persones que ens escolten, no? I que hi ha determinades qüestions que hi ha coordinació, però que jo penso que faltaria una empenta una mica que agafós una mica voluntarista, no? Perquè, clar, és aquí molt difícil que aquestes estructures sanitàries tan rígides en aquests moments les puguis trencar amb 10 anys de temps, no? Necessiten 30 o 40.
0: Sí, i després jo crec que és això, és la disponibilitat de personal i on vas a buscar tu aquest personal que no tens. I llavors les possibilitats, vas a buscar a llocs diferents. Ells tiren més, Cerdanya tira més cap a Manresa, sobretot.
1: Bueno, perquè ho tenim muntat així, no?
0: Bueno, per distàncies i per flux dels pacients. Si un pacient es troba malament i l'has de derivar en un centre de major complexitat,
1: està
0: més a prop que no pas Lleida, això és evident.
1: No, això és un tema que està bastant clar. Així com ara hi ha un problema amb la regió d'emergències que fan anar la Cerdanya cap a baix, cap a Manresa, que no té cap sentit, perquè la regió d'emergències pot estar perfectament al Pirineu sense necessitat d'anar ni a Lleida ni a Manresa. Això dels hospitals és un altre tema, molt més complicat, i jo no gosaria bar-me un de Puigcerdà i dir, escolti, ara vostè amb ares de la coordinació del Pirinenc, vagi vostè a l'Arnau de Vilanova en lloc d'anar a Manresa. No gosaria, perquè segurament em fotria un cop de bastó. No, jo ja estic amb això que em dius.
0: Sí.
1: Però clar, aquest esforç de coordinació, jo a les taules sanitàries, per el que em ve, costa de veure que hi hagi aquest...
0: Jo el veig difícil, aquesta coordinació amb Puigcerdà. I això és a nivell personal, Ho veig difícil que acabi sent una realitat. El que sí és una realitat és molta coordinació amb Tremp. Això sí que la fem. Bueno, i compartim especialistes. Això sí que ho fem. I protocols d'actuació,
1: I és un pas endavant. Però també seria, segurament... A veure, aquí ara és una cosa, és una idea pròpia, no t'involucro amb aquesta idea. Segurament, si falta un minut, ens avisa la senyora directora i hem d'acabar, que seria, potser també tenim un gerent només per la Seu, no sé.
0: No
1: I llavors
0: sé,
1: tenir la coordinació amb Tremp, igual.
0: No ho sé, això jo ja...
1: Això ja és de més,
0: això ja són paraules maiores, no?
1: Deixem-ho així. Susi, vols dir alguna cosa més? Perquè,
0: No.
1: Avui la senyora directora està molt rígida, d'altres dies la veig, però avui es veu que va...
0: Ha sigut
1: I és la regidora del programa.
0: No, moltes gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer.
1: Susi Boniquet, moltes gràcies, I bueno, ja en parlarem un altre dia, perquè ja acumularàs molta experiència a través de la teva jubilació.
0: Sí.
1: Gràcies, i bona tarda a totes i a tots.
2: francophone, voici En avant la musique, une nouvelle émission pour écouter et découvrir ensemble plein de musique en français, mais pas toujours. Avec Agnès Oberto et Montse Garriga-Bouchot, nous qui font la musique.

0: Sí. Quin missatge deixem a l'Alexia?
1: Oh, muy bien. Buen trabajo.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions en el conflicte laboral que ha portat els mestres a convocar un calendari de vagues. En la cinquena reunió, que s'ha fet fins fa pocs minuts a la conselleria, s'han plantejat algunes millores salarials per a mestres i professors. Malgrat aquestes millores i la millora també de la sintonia, els sindicats mantenen la jornada de vaga convocada per a demà. Unitat mòbil al Departament, Matilde Seoane i Maria Costa.
4: Bona nit. Les dues parts, govern i sindicats, admeten que avui s'han fet passes endavant, però encara sense acord. La proposta del departament avui ha canviat. En comptes d'oferir complements per pagar més les tutories, ha ofert un complement únic per a tots els docents, que de moment aquest curs vinent seria de 40 euros i no tanquen la porta a augmentar-ho a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
5: Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
4: El sindicat ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i multiplicar-se per dos el 2029. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
6: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
4: Unitat mòbil Matilde Seoane, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
3: Les notícies, Marc Güell.
7: Indra ha nomenat el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb Àngel Simón al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de fabricants d'automòbils i camions.
3: Alejandro Fernández confirma que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del Partit Popular de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder del partit, El País, ha anunciat que fa el pas després que la formació hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
8: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
7: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban per ocupar més territori i evitar els atacs amb drons per part d'Hezbollah. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que ha ordenat un gran desplegament de forces més enllà del territori que ja ocupaven. En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones, segons Beirut. Hezbollah també ha anunciat nous atacs amb drons contra les tropes d'Israel. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els seus últims atacs i anuncia una resposta a les dues parts, però mantenen les negociacions.
3: El Parlament escocès aprova la proposta del nou govern d'Edimburg de demanar a Londres l'autorització d'un segon referèndum d'independència, malgrat el rebuig de l'executiu de la capital britànica. La iniciativa s'ha aprovat amb els vots del Partit Nacional Escocès i els Verds.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut del català. Assegura que queda molta feina a fer, però afegeix que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa ho ha dit aquest vespre en l'acte per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua, en què ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
9: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
7: En aquest acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat, també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
3: Esports, Rut Vilà.
4: Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades al club. La capitana de l'equip blaugrana ha anunciat que marxa amb un vídeo titulat La història perfecta, en què recorre els seus anys al Barça. Demà Alexia participarà al matí en un acte institucional de comiat i a la tarda jugarà el seu últim partit al Johan Cruyff a les 7 contra la Real Societat en el penúltim partit de Lliga. Amb la samarreta blaugrana, Alexia ha guanyat 10 lligues i 4 Champions, entre altres títols. L'Espanyol ha presentat Monchi com a nou director general esportiu. Monchi ha confirmat la seva confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, segueix amb la idea de marxar a Dubai després de reunir-se avui amb Joan Laporta, president electe. El club ha decidit acomiadar el director esportiu, Juan Carlos Navarro. A l'ACB, la penya ha jugat els 20 minuts que li quedaven pendents del partit contra Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. Els badalonins han guanyat de 21-95-74. I en hoquei patins avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarta final de l'hoquei lliga masculina. Ara mateix, a la primera part, Barça 2, Noia 1, Calafell 1, Reus 1 i Igualada 0, Voltregà 0.
2: Fins aquí les notícies.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Estàs confonent correlació amb causalitat.
13: No,
12: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
13: Unió. No, ja ho sé.
12: Que és
13: el mateix
12: que
13: la IA.
12: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
18: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: El pit de totes.

0: Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al pit adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat, parla de pits grossos i petits, i d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pit Adormit, editat per Edició 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithfull, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
1: D'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
0: Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos parar bojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, pits amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el Pit Adormit, però la memòria viva, vivíssima. El Pit Adormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El Pit Adormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
2: Bé, el que passa que jo és que soc molt amant del Sant Crist de Taüll.
0: Tu ets més del romànic que del gòtic. Sí. Jo ja ho sabia.
2: I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, hosti, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat, tota l'energia em devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia me la devia donar al llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
0: Clar, és que jo, llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu, que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre gairebé com de lletania, de resar.
2: Sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu. El que passa és que no trobo religió que d'alguna manera que aculli aquesta idea d'aquest déu, ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui serà... Però d'alguna manera el necessito. No sé si perquè m'han educat amb la idea de déu. Jo crec que no, perquè una vegada quan ja era joveneta i tal vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió, o sigui, tots tenen la idea de Déu, no? O sigui, que és una idea universal, és una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
0: No sé, els haurem de preguntar.
2: És que no se n'entenem la seva llengua.
0: Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys. Potser no va arribar ni un any.
2: No, van ser 3 anys.
0: 3 anys, eh?
2: Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven, diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada 2 per 3 l'ambulància d'urgències està tot el dia a Santa Tecla. Ja. Si me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
0: Però de tota manera hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, sí, a com tracten els pacients, i recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
2: Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si és donat a tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera, doncs, poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
0: Vols dir que no en tenien la mort?
2: No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
1: Dius que jo t'he sentit dir que el Pit ha dormit, aquest llibre va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
2: Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida. No.
1: Era la vida.
2: Era la vida.
1: Perquè no podies moure, pràcticament.
2: No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi, encara em podia moure, era molt cansament. Perquè, clar, jo no sabia que estava tenint... Bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel molotov. No, no tenies, diguem... El que passa és que sí que és veritat que no sé... És que no entenc. O sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo caminant ni podia fer-me res la major part de dies. Jo penso, com va...
1: Algú llegint el cuento deu pensar, tot cuento.
2: Sí, jo mateixa a vegades ho penso.
1: Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només per escriure aquest llibre.
2: Exacte, sí, ma merda, tant de bo no l'hagués escrit de veritat, eh?
1: Escolta, però sí que...
2: Però no, només perquè no hagués passat per això, no per no escriure.
1: Absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
2: Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava, quan ho vaig acabar d'escriure, me'l vaig llegir tot, i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja, a veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades... És que a vegades quan escrius hi ha trossos que són... que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen. I allí tens com una baralla, no? I, bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí, que es pot, no?
1: I tant.
2: Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè, clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com, bueno, de fet, copio el que estava la Maggie Nelson, els Bluets, no? Que ella em va donar la idea, i vaig pensar, hosti, quina bona idea de fer una estructura així, perquè, clar, és tan lliure que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hosti, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això amb la novel·la estic com a, diguem, separada, no?

0: perquè aquest llibre també és un viatge de memòria en una època a finals dels 90 a Barcelona, on hi havia un moment on la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
1: sí,
0: per tot
1: públic,
0: això.
1: Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no? I que me n'alegro molt que el facin, que ho facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no? Entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill del Pau Riba i la Mami Marc, no? Doncs el Llull Riba Marc, no? I aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador. I aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar, tampoc, saps? Vull dir que...
0: Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
1: Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jove, estava a la universitat, que eren punquis, no? Jo em recordo d'una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i vaig pensar, hosti, un imperdible, que és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punquis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
0: O sigui, ja s'ha domesticat tot.
1: Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
0: El capitalisme.
1: Sí,
0: el capitalisme de fer calés amb una cosa que no valia res, que sí, era pura imaginació.
1: Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. No. I la manera de destruir aquella idea, quina és? Que se la posi una pija.
0: Escolta, parles d'aquest món de la poesia,
1: sí.
0: I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
1: Oh, sí.
0: I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet,
1: Pedrals,
0: etc. I tu ets l'única dona, pràcticament, i després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
1: Sí,
0: no?
1: És que ho era.
0: Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie, sí, fans s'ha de tenir els pits petits, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, jo tinc, tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica. Per
0: sí, tu dius que ets alemanya.
1: Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més íberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí dic, jolín, no?
0: Però tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
1: Total.
0: Amb aquestes noies, també, i sí, però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctos santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director, sí, de cine... Agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
1: Clar.
0: Perquè no hi érem, en aquest cànon. No ens heu vist.
1: Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Praix, del Portavella, és que, a veure, se'm van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant. O sigui,
0: només... Diem l'ànima als peus.
1: Exacte. Dic, és que és al·lucinant. Només hi ha una puta tia a tot aquest recital. Mm. A part de la Pissarrodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferrater, i això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé. És com si fos un... No sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé. Hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
0: No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre?
1: No, no, ja me n'adonava aleshores.
0: I et feia ràbia, eh?
1: Bastanta, perquè dius, a veure, aquelles noies estaven totes allí esperant que el poeta, els poetes, en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament.
0: Moltes fans.
1: Buah, era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensava jo, era com... una absurditat, no? Vull dir, o sigui... No
0: es van crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
1: Totalment, sí, sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos en veu alta. Moltes vegades, alguns tipus de, algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no?, i tot això. I sí, sí, i aquelles noies, doncs, estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no? I aleshores, el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, de la de esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
0: Però això ha canviat i no totes som iguals.
1: Això sí que és veritat, que no totes són iguals, però la major part...
0: Hi ha gent amb pits grossos.
1: No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no? Però jo durant la meva època no.

0: El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes... O sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix i que, en canvi, els homes entre ells s'intenten fusionar amb l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sassas potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
1: Totalment, o sigui, jo no ho entenia, perquè jo l'idea de l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia. Aquesta és la història de base, també, o sigui, segurament, si no imitaven amb algú, no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots... hi havia com una... no sé, com si tots estiguessin drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
0: Potser era el que més sobresortia de tota
1: Totalment,
0: aquesta colla.
1: Sí, era...
0: És evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere. Sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí. Tot i així, en el llibre també desconfies de les teves possibilitats.
1: Totalment,
0: com a poeta. Per què creus que passa això?
1: Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui, i tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar un matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
0: aleshores... Amb els suecs.
1: Bueno, amb els suecs després.
0: És que em perdo un tant de mascle.
1: No, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que veia estar amb ell durant tant de temps, no? I ara si m'has dit el suec i ja me n'he anat a Suècia,
0: sí,
1: i a França.
0: Calor, ja t'ha agafat calor.
1: Ja m'ha agafat calor.
0: Canviem de tema.
1: Vale.
0: Tu venies amb el cor trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
1: Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, doncs ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà, no sé qui, sempre homes. Jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè...
0: Però al final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment en què fas una mica d'humor, en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
1: Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
0: Hi ha una mica de cinisme, però sí que...
1: Sí,
0: ja,
1: no,
0: aquesta
1: és
0: idea
1: que
0: ens ha fet
1: molt
0: mal,
1: idea,
0: jo crec.
1: Molt mal, és que és la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero. No,
0: et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
1: Sí, sí, sí.
0: No t'has
1: sí.
0: fet fent la pilota, eh?
1: Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que... També és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig i... Jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, doncs, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del per què del món, del per què de les coses, no? I, bueno, i és veritat que, a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però, clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I, clar, és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
0: El tanto titular... Dolors Miquel.
1: Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.

0: Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, i és una cosa que expliques al llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital, qui ets però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig,
1: sí,
0: que hi ha...
1: Sense alcohol impossible.
0: Exacte, i que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
1: Totalment.
0: És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
1: Bé, en el meu cas no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hòstia, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i clar, i tu et quedes allí i sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa.
0: És a dir, jo, està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet, sí, tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et,
1: sí,
0: pesa,
1: sí,
0: saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
1: Sí.
0: A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
1: Sí, sí, sí, que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits... Clar,
0: ho dic de broma, eh?
1: Sí, ho sé.
0: És una metàfora, per,
1: sí,
0: parlar de nimfes, si vols.
1: No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans, i quan era petita ja, doncs, hosti, anava amb nenes i jo tenia uns pitarros, i estava prima, no?, bastant prima, aleshores, no?, i aleshores, però aquí, aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allí la bandera femenina allí passant, no?
0: Que per què? Perquè ser femenina és un problema?
1: A veure,
0: vegades?
1: És que en segons quin tipus, per exemple, jo amb el meu cos i tal, segons quin ambient, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectual o idea, puta pena.
0: Yeah.
1: Saps?
0: Vull Però llavors dir... et valoraves més per aquesta mirada,
1: no,
0: masculina,
1: sí,
0: que per la teva literatura.
1: Sí. No, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tots homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Això ho expliques, no?, que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare... l'amo, del teu,
1: sí,
0: pare, l'amo i Déu,
1: sí,
0: que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
1: Clar, i jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre perquè se'n llegís i tal, perquè clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem, sent una mica miserable, per dir un plata, perquè clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
0: Què vols dir, les teves coses a homes?
1: En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona. Saps?
0: Sí, que no importava si escrivies bé.
1: Jo penso que no gens.
0: Uau!
1: Jo crec que no gens. Jo això és el que... Jo, això és el
0: I
1: que
0: això vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
1: No, sí, l'Enric i tots ells, sí. O sigui, curiosament, me valoraven. Jo estava molt bé amb ells, no. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava ben bé ells, o sigui, jo... L'Enric me l'estimava, evidentment, el Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte, i em semblaven majos, després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava, o sigui, a veure, això no vol dir que jo es combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, però bé, no, per estimar no cal combregar.
0: I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del pit adormit, en aquest llibre,
1: sí,
0: però també hi ha molta vida.
1: Sí.
0: I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, així, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
1: Me posaven negra. és que m'ha semblat en tontos. Dic,
0: clar, si tot el dia drogats i beguts, eh? Exacte. Una mica fa la sensació.
1: Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar, esmorzar, dinar i sopar com a mínim, clar, no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part, que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odissea, cada dos per tres surt.
0: Clar.
1: Aquest, el puto ventre que diu l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses, és que realment, sense menjar, és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, potser... Ai, menjant a les 12 de l'any, i som una gana que tenia, els hagués matat a tots.
0: És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
1: Sí,
0: la vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma?
1: A veure, sí, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha, sí, molt dolor. Però
0: busques la bellesa, també,
1: clar,
0: el dolor.
1: Clar, estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses, és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tinc...
0: T'està responent,
1: sí, sí.

0: M'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
1: Sí.
0: Explica'm això.
1: És que no m'ho puc...
0: És raríssim.
1: És molt raro.
0: Una estranyesa, després vas caure als inferns, diguéssim, sí. Però al principi t'agafa alegria. Per què?
1: Molta alegria.
0: Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
1: No t'he sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música i supercontenta i super... No sé, era
0: com... Com una eufòria estranya.
1: Una eufòria molt estranya. No sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que, clar, aquest llibre... L'he escrit, diguem, ha estat escrit així com un
0: a
1: diari.
0: Trossos.
1: No, tot seguit, sí. Excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar, allí vaig tenir més feina, perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal de que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't...
0: Creus que tenies la convicció d'escriure em salvarà?
1: No ho sabia. O sigui, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot, o sigui, era la meva vida, o sigui, perquè, clar, quan una persona no pot, a més jo vivia sola, no?, i aleshores, bueno, amb els meus animalets, però ara més un, no?, però, a veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida, no hi ha gent que et porti el dinar, l'esmorzar, el sopar, no?, vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me, o sigui, no podia, jo intentava molestar el mínim possible a tothom, no?, però... No sé, vull dir... Bah, a mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta. No n'hi havia d'altra. O sigui, jo no sabia. O sigui, jo, hi ha moments que creia fermament i el meu entorn tan bé que... A veure, que jo no passaria. O sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, hòstia, doncs no m'he mort. No? O sigui, i...
0: Ara hauré de continuar escrivint.
1: No, és que era molt surrealista tot, perquè, clar, jo parlava per telèfon, no? Això sí, i... Bueno, quan no estava
0: parles dels amics, parles sí, de l'amistat, sí, de la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges, sí, que et deien coses. No?
1: Clar, és que és molt important això, bueno. Sembla que no, però... I després de l'Esther Xargay i la Liz Costa, que estava amb les tres en càncer i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
0: Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
1: Quina?
0: Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
1: A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa, jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui... Era un Robinson Crusoe.
0: Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
1: És que, clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè, clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi me costa. A veure, m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
0: Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
1: El dels sants.
0: Sí,
1: No en té.
0: Per què? Explica'm això, que això és bastant fort, eh? Que
1: sí, però mira, això...
0: Dolors Miquel.
1: No, mira, si tu veus la pel·lícula aquella del cavall de Torí, del Bellatar, t'ho explica perfectament. O sigui, Bellatar explica perfectament aquesta sensació que jo et dic ara i que Thomas Mann també explica a la Muntanya Màgica, de que el món dels malalts i el món dels sants no tenen res a veure. A veure, Thomas Mann no té aquesta sensació que jo tinc, no? Però, de fet, el protagonista, Karstop, no vol tornar a la vida i espera algú. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... no té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí.
0: Per què es barallen?
1: No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
0: Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
1: Sí, però la malaltia, diguem, és que ja... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
0: No passa res, així es veu que és de veritat aquesta entrevista.
1: Doncs,
0: que he vingut a Tarragona per tu, eh? No ho faig per tothom, això, eh?
1: Ai, gràcies. Em pensava que dic, ai, m'ha fet molta il·lusió, a veure. Doncs, no sé, o sigui, jo ho veia molt estrany tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i... o ara... se reunia, no sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que
0: és com
1: no
0: que
1: tenia.
0: Tu mires tot de lluny, podríem dir
1: de lluny i que no té sentit, dius, però per què fan tot això així, deixa
0: però
1: la vida
0: però prefereixes estar sana, oi?
1: Sí, més que res perquè el cos fa patir
2: a tu que més lluny.

0: senyala el camí.
1: Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc d'on tothom vol xuclar, i no només parlo del sexe, estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
2: Tot, és que jo, clar, jo, és que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment, o sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, molt, molt, perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores doncs vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
1: Tothom vol veure pits per tot arreu.
2: Tota la Terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui.

0: tant per la vida.
1: És que jo, clar, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui, era una, i per això jo estava tota l'estona...
0: T'has amorrat també les popes de la història
1: cultural. De la
0: cultural.
1: Història cultural, realment, no. Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava doncs, per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic gairebé, no? O sigui... Traure bellesa d'on només hi havia hagut, doncs, lletjó... Bueno, la lletjó també la podríem discutir, no? Però, doncs, brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia, doncs, fer una altra visió. O sigui, reconstruir aquell pensament, no? I lost my heart under the
2: bridge to that little girl. I si la Dolors Miquel, per exemple, també parla d'aquesta geografia del cos, també hi ha molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu, sí. Els pobles, si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
1: Els països,
2: gran, els països catalans, no sí. Només Barcelona, parles sí. De València...
1: I, no, i això no està fet a posta.
2: Però o sigui, t'ha sortit, eh?
1: Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allà no vam fer gira, no?
2: Sí, sí, però dels camins, de Mallorca...
1: De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí, sí, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
2: No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia, per tots aquests recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
1: Oh, sí, és com els socialistes. S'acaben els recitals.
2: Serà això.
1: Així, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
2: Sí.
1: O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
2: I què?
1: Doncs, no lliga, o sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit per què el Bad Bunny va amb l'Illa. I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que greu més sap de tot és el pobre Gaudí, que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? El Bad Bunny, si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
2: No crec que anessin junts.
1: Vols dir?
2: Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax i jo estic aquí amb el pit adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a per aquí.
1: Però és que la vida és així de sorprenent.
2: Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
1: Sí, és que l'humor és molt sa, respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres...
2: Se t'inflen els pits.
1: Sí, estem... I a part se t'inflen els pits. Els altres coses, doncs... A veure... Ara que estem respirant tots el mateix aire, o sigui, és que l'aire és comunista. L'aire és comunista.
2: Amb aquesta frase jo crec que ja hauríem de deixar aquí perquè... En fi, moltes gràcies per escriure aquest llibre, El pit adormit, edició 62, Dolors Miquel, un gust. He baixat a Tarragona, però amb tu aniria al fi del món perquè...
1: Jo amb tu també.
2: Val la pena. Casem-nos, no esperem més.
1: Casem-nos de seguida.
2: Ara anem a comprar els anells aquí.
1: Exacte.
2: Aquí a la Rambla. Merci.
3: Adiós. Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem.

0: Comencem la setena temporada de Crims.
1: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
2: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
1: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
3: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
2: Per darrere espera i pam, pam, pam.
1: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: la nostra tàctica és fer aquest programa fins a les 10 de la nit. Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda, i tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deepfakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
1: Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deepfake, que, per qui no conegui què és, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
0: És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes de que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real. Sí, però podria
1: ja
0: semblar
1: dubtem.
0: Un deepfake.
1: Ara ja dubtem.
0: Podria ser un deepfake.
1: Podria semblar-ho, sí.
0: I escolta, i això, com ho relacionem amb la violència masclista?
1: Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
0: Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
1: Exacte.
0: Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per
1: fer mal. Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic, i de fet ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles, com imatges de material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions, com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
0: És bèstia.
1: És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
0: Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de
1: Exacte.
0: Les seves companyes, els hi canviaven la cara i també doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
1: Sí, es van fer famosos el cas que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
0: I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més, hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
1: sí,
0: que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
1: Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial.
0: I se li fa xantatge.
1: Per, diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs ens dones diners, o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
0: Déu-n'hi-do. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape. De fet, avui que parlàvem amb la Dolors Miquel de Pits, segur que hi ha mil imatges, allò de canviar els cossos de les dones, fer-ne broma, i fer, com dèiem, amb aquests objectius de convertir-les en mercaderia sexual. Com deies al principi, tot això del deepfake, d'aquestes imatges falses, és una forma de violència masclista.
1: Sí, exacte, és una forma de violència masclista per això, per la falta de consentiment, per la voluntat d'humiliar, denigrar o atacar la dignitat de les dones. I com hem dit...
0: El que passa és que aquí hi ha un buit legal impressionant,
1: m'imagino. Hi ha un buit legal tremendo, sí.
0: Perquè
2: clar, que vas als Mossos d'Esquadra i dius, han agafat una imatge meva...
1: Clar,
2: clar, és...
1: Ara per ara encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial, pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
2: A mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
1: Sí, sí, sí, i fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com, a, no? Com ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una abast enorme. I davant d'això jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una abast tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut, és a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no? Que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
2: Ah, clar. És culpa teva, pràcticament, eh?
1: Exacte.
2: Per això et va encantar un article de la Núria Labau, que es diu... Atenció amb el títol. Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgulloses de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol totes ens vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que tu et va impactar.
1: Sí, sí, sí, sí, a mi em va impactar. Escolta, molt.
2: Saludem-la perquè anem molt, molt... fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
3: Bona nit, un placer estar aquí con vosotras.
2: Tu vas passar bé fent aquest títol?
3: Bueno, es un poco clickbait, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Virginia Spence, y a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
2: Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir? Per qui no hagi llegit l'article, quina és la teva tesi?
3: Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando una polla, ¿no?, a otro compañero. Entonces, ella lo que le decía es, a mí lo que me sorprende es que a día de hoy todavía podamos avergonzar a una chica por una imagen de carácter sexual, ¿no? Que eso sea algo vergonzoso. Imaginaros cuando hablamos de los deepfakes, que ni siquiera eres tú realmente, ¿no? Que es una imagen de síntesis y que de hecho lo que hace es que la veracidad, digamos, pierda, ¿no?, la imagen pierda relación con la verdad. Entonces, todavía más, esos mensajes que estamos produciendo, ¿no?, de que estas imágenes pues producen vergüenza, te dañan, bueno, pues lo estamos equiparando a una violencia. Y es cierto que no hay consentimiento en la difusión o en la generación y, por tanto, es una violencia. Pero es verdad que tenemos que hacer emerger otro tipo de discurso precisamente para cuando a las chicas les pase esto o a las mujeres nos pase esto, pues suframos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra serie de mensajes que igual tendríamos que estar produciendo, ¿no?
1: Sí, de fet, al teu text, Núria, parles de la vergonya com una eina de control social, especialment per les dones, i volíem que si ens ho podies explicar una mica i compartir els efectes que té aquesta vergonya, per una banda, no?, en el dia a dia de les dones, i per l'altra banda, també, com aquesta idea de no avergonyir-se també pot ser difícil d'assumir per moltes persones, no?, i com ho podem treballar, això, socialment.
3: Sí, la vergüenza ya sabemos que siempre ha sido como una herramienta de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que esta sexualidad pues se ha restringido mediante medidas coercitivas, pero también mediante la culpa, ¿no? Haciéndonos sentir culpables o sentir vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aunque hoy todavía somos más libres, ¿no?, los restos de esta moral siguen funcionando a través de estas exposiciones públicas, ¿no?, o de la amenaza de esta exposición pública. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no?, tratando de que la sexualidad también sea un ámbito propio nuestro, un ámbito para nuestra libertad, y bueno, y todavía es verdad que queda mucho por hacer si vemos que cuando una imagen de este tipo se difunde, todavía avergüenza más, digamos, a las mujeres que la sufren que a las personas que la han difundido, ¿no?
2: Clar, quan hauria de ser, quan hauria de ser al revés, no? De fet, ara m'ha fet recordar això, que hi havia un documental que va guanyar un premi, l'últim premi Gaudí, que es diu Diari de la meva sextorsió, d'una noia que va perdre el seu ordinador a una estació de tren de Madrid, a Atocha, i que aquell, durant mesos, li van estar fent xantatge, i al final ella va decidir penjar les fotos que estaven, que, per les quals li estaven fent xantatge, i d'aquesta manera va burlar, podríem dir, el seu assetjador. Així que potser hem de començar a anar per aquí i fer el que ella havia fet en aquest diari d'una sextorsió. És una bona idea.
3: Bueno, es verdad, o sea, yo creo que eso es un ejemplo maravilloso, pero es verdad que cuando se difunden este tipo de imágenes, bueno, no todo el mundo es capaz a veces de confrontar las consecuencias, ¿no? Pues un adolescente en un instituto donde sufre bullying, ¿no? O, sí, sí. O tiene que, ¿no?, atravesar ese pasillo donde todo el mundo la señala.
2: Y una dona adulta, clar, y una dona adulta que potser té una feina de cara al públic o en un...
3: Por ejemplo, hay gente que puede perder su trabajo por algo así, ¿no? Incluso, o sea, es verdad que estas imágenes pueden producir mucho daño y por tanto es cierto que una tarea es estar del lado de estas personas que las sufren, ¿no? Y hacerles sentir acompañadas, y también hay una tarea del feminismo que es intentar que esto no siga pasando. Pero bueno, es verdad que a veces nos olvidamos también de poner el acento en que no deberían dañarnos tanto, ¿no? En que todavía deberíamos empujar un poco esa libertad sexual y esa sensación de que cualquier imagen nuestra, incluso sea de una práctica sexual, no debería avergonzarnos. Debería avergonzar a los que las mueven.
2: Totalment. Ens agrada aquesta imatge. Núria Labau, moltíssimes gràcies. Merci.
3: Gràcies. Bona nit. A vosaltres.
2: Gràcies.
3: Bona nit.
2: Georgina Monge, com sempre ens encanta que vinguis al programa, que ens faci reflexionar. Escolta, avui hem anat una mica estretes, perquè clar, és que la Dolors Miquel copa molt de lloc.
4: Donava per molt, clar.
2: Donava per molt. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Demà ja sabeu que s'acomiada Alexia Putellas del futbol, del Barça, i farem un programa especial parlant de dones, futbol, i ja serem molt atents al que passi. Moltíssimes gràcies, bona nit.

0: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: És l'esportista del Barça que ha guanyat més títols, 3 més que Leo Messi, i aquest vespre ha anunciat que deixa el club. Alexia Putellas marxa del Barça després de 14 temporades i tants èxits que ha situat la secció femenina blaugrana com un exemple a seguir. En parlarem amb un dels seus entrenadors, Lluís Cortés, d'aquí uns minuts.
3: Catalunya nit. El govern i els sindicats de mestres i professors estan més a prop d'un acord després d'una nova proposta del departament amb millores salarials. Tot i així, es mantenen les vagues previstes per demà i les parts s'han emplaçat a una nova reunió demà mateix.
2: Quatre hores després de fer-se públic el sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, el govern fa equilibris per mantenir-li el suport, però amb més prudència que el dia que va saltar la notícia. Avui s'hi ha referit el president Illa en aquests termes.
4: Confío en el presidente Zapatero y, sobre todo, confío en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia. Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país, y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
2: El jutge ha acceptat ajornar 15 dies la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tingui temps de preparar-se la defensa.
3: El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Ens ho explicarà el corresponsal al Regne Unit, Quim Olivares.
2: Jonathan Endic deixa el seu càrrec a Mango per centrar-se en la seva defensa i ho ha comunicat als treballadors en una carta a la primera declaració pública en què denuncia que les acusacions contra ell són injustes i infundades.
3: I a la segona hora del programa, a partir de les 11, sentirem dues veus que no sempre tenim a l'abast. D'una banda, el periodista nord-americà, Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries, Richard Ford.
5: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
3: I també Ian Gibson, que reclama que el govern espanyol s'afanyi a trobar les restes mortals de Lorca.
6: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
3: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Sospitàvem que podia passar i hem tingut la confirmació aquest mateix vespre. Alexia Putellas marxa del Barça. Després de 14 anys ha fet l'anunci a través d'un vídeo a les xarxes, un missatge dirigit als culers.
0: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
8: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
0: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
3: Doncs el cert és que 14 anys després, Potella se'n va del Barça amb la motxilla carregada d'èxits, tant col·lectius com individuals, amb tots els títols possibles del futbol femení i amb dues pilotes d'or en reconeixement al seu gran talent esportiu. Podem saludar a aquesta hora Ruth Vilà, periodista del Departament d'Esports de Catalunya. Ràdio Ruth, bona nit.
9: Hola, bona nit.
3: T'ho ha seguit, Alexia, al llarg de, diríem, tota la seva carrera, pràcticament.
0: Per tot això.
9: Sí, hem seguit i anat explicant, no? I a més, la seva és una història curiosa, perquè quan Alexia fitxa pel Barça, el Barça no té categories inferiors i hi ha un moment que hi ha un ajustament de la reglamentació que fan que Alexia hagi de marxar del Barça, perquè com que no hi ha categories inferiors no pot jugar. I tot i això se'n va jugar a l'Espanyol, jugar al Llevant, i al final per la desgraciada mort del seu pare torna a Catalunya i torna al Barça, i aleshores ja comença la seva història amb aquest club el 2012. És a dir, que és una història també de la lluita de moltes futbolistes que volien ser-ho i que no podien per circumstàncies que no eren pròpies d'elles.
3: Ara et demanaré com la descriuries tu com a jugadora dins aquest Barça, però abans resoldre una incògnita que jo crec que deu tenir molt aficionat culer ara mateix. S'acaba un cicle el femení del Barça amb la sortida de Potelles?
9: A mi sí que m'ho sembla, perquè l'Alexia ha estat una icona dins i fora el camp, i ja preveiem, o ja explicàvem, que hi ha diverses jugadores importants del Barça que marxen, però la culminació d'aquest canvi de cicle és clarament que marxi Alexia, i ella ja ho explica, que una de les... No, ella marxa perquè segurament podrà tenir un bon contracte fora, ara que el Barça les està passant magres i no pot pagar determinats contractes, però també marxa perquè creu que ha de deixar pas a les noves generacions, i per tant també ella entén que està havent-hi aquest canvi, que ja vam veure a la final de la Champions amb la titularitat d'una jugadora de només 18 anys, de Clara Serra Jordi, i que la pròpia Alexia entén que sí, que arriba el moment de deixar pas a les més joves, i per tant ella encapçala aquest canvi de cicle.
3: Sabem ja quin nou destí té, és a dir, quin club jugarà la temporada vinent?
9: Jo no ho tinc confirmat, però sí que en el podcast Fem Futbol que fem aquí a Catalunya Ràdio, la Maria Tiques, que està molt ben informada, ens explicava que gairebé tots els números de la rifa els té London City, que és aquest equip que ha fundat a Londres la magnat Michelle Kang, que és una dona asiàtica que viu als Estats Units i que ha decidit invertir en clubs de competicions femenines, que és propietària també del Lió, que té un club als Estats Units, que és l'equip de Washington, i que va comprar també aquest club a Londres, que és un club que no jugarà Champions la temporada que ve, però que està armant Michelle Kang per arribar també al capdavant de la competició a Anglaterra.
3: És interessant també, doncs, aquest equip i aquesta propietària, no? Seguir-li també les passes. Però escolta, repassem. Algú que no conegui Alexia Potelles, com la descriuries com a jugadora? I quina és la seva vàlua, no?, com a integrant d'aquest Barça guanyador?
9: Doncs com a futbolista ha estat una futbolista que jo crec que ha viscut la bisagra d'un futbol en competicions femenines, podríem dir, antic, perquè tu pensa que Alexia, quan va començar, els entrenadors dels equips de les nenes eren els pares o algú que no volia entrenar els nens i el feien entrenar les nenes. I ella ha viscut el procés de professionalització i ha estat l'estàndard d'aquest procés, exigint-se sempre al màxim, una migcampista una mica total, no? amb molta arribada a l'àrea en determinats moments de la seva carrera, també forta defensivament ara al final de la seva carrera al Barça, és a dir, una migcampista migcampista molt completa, molt vistosa, esquerrana, no? Que els esquerrans sempre tenen aquella cosa, no? que te'ls mires d'una altra manera, amb molt de gol per ser migcampista. Alexi ha fet molts gols tot i ser migcampista, i amb molta essència Barça d'aquest, no? Els grans migcampistes del Barça, doncs Alexi també té aquesta essència Barça, incorporant-hi a més com molta arribada a gol. I després, clar, fora del camp, Alexi és una icona absoluta. Jo crec que és la icona del canvi, del paradigma del canvi de les competicions femenines i de les dones que es dediquen professionalment a jugar a futbol. És veritat que abans que ella hi va haver sobretot jugadors dels Estats Units, com Megan Rapinoe o com Alex Morgan, que ja encapçalaven titulars, premsa, marques, però Alexia crec que és un fenomen més global. Aquestes eren sobretot un tema de seleccions, amb la selecció dels Estats Units. Megan Rapinoe segurament sí, una icona, sobretot pel moviment LGTBI, però jo crec que Alexia es converteix en una icona d'aquest futbol modern, d'aquest futbol que també juguen les dones i que ha fet un pas endavant i que és global. Ara mateix, per exemple, hi ha aquesta campanya de les patates fregides de l'Eix, que protagonitzen Thierry Henry, Messi, Beckham i Alexia Putellas. És que, clar, és brutal això, i això ho ha aconseguit aquesta jugadora fent moltes coses, sobretot dins del camp, també fora, perquè les jugadores d'aquesta generació tenen aquest pes, no? Que quan els hi fan una entrevista no parlen només de futbol, i han de parlar de tota la lluita que han de fer les dones per aconseguir la igualtat, i elles no han tingut cap problema també en encapçalar aquesta lluita.
10: Demà serà un dia que és molt especial per Alexia, perquè jugarà el seu últim partit amb la samarreta blaugrana, per tant, ara sí que ja ho sabem, tancant la Lliga contra la Reial Societat. Sabem com pot anar aquest comiat que li farà l'afició culer i que li ha de fer també la institució, el club.
9: Sí, el de la institució serà al matí. A les 11 han convocat els periodistes per anar al Camp Nou, on Alexia es trobarà amb les seves companyes, amb tots els trofeus que ha aconseguit, i també doncs, amb la directiva del Barça, amb el president electe Joan Laporta, amb el president en funcions també Rafa Juste, i aquí hi haurà un acte més protocolari a l'estadi, tot i que amb l'emoció de també estar acompanyada de les seves companyes i de tots aquests títols. I després de la tarda, jo crec que és el que ja li fa més il·lusió, poder-se acomiadar de la gent que habitualment va al Johan Cruyff. Abans de començar avui el Tot Costa, que sabíem que estava a punt d'esclatar aquest vídeo d'Alexia, que estaven a punt de tirar aquest vídeo d'Alexia, jo he entrat a mirar si hi havia entrades per demà al partit contra la Reial Societat, que és a les 7 al Johan Cruyff, i n'hi havia gairebé a tot arreu del camp. I quan he sortit jo del Tot Costa, que eren eren les 8, perquè no hem coincidit, Agnès, sí. Doncs a les 8, quan he sortit del Tot Costa, ja no quedava ni una entrada per anar a veure... ja no quedava entrades per anar a veure aquest partit del Johan, que jo crec que serà el moment més emotiu per ella, perquè s'acomiadarà d'aquesta afició que l'estima de tant i que ella també ha estimat tant a aquesta afició. Encara queda un partit de Lliga, que serà fora, jugaran a Madrid al cap de setmana, però Alexia en aquest vídeo ja anuncia que aquest de demà serà el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
10: Doncs l'haurem de seguir, ho farem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, segur en totes les diferents franges. Gràcies, Rut Vila, que vagi molt bé. Fins demà.
9: Adéu, bona nit.
2: Un minut i mig per arribar a un quart d'11 de la nit. Estem parlant d'Alexia Putellas, que ha anunciat avui que acaba la seva etapa al club de la seva vida, al Barça. Ja hem dit a la portada que ha aconseguit més títols, fins i tot, que Leo Messi. David Obach, bona nit.
11: Bona nit.
2: Fem una mica el perfil d'Alexia Putellas.
11: Doncs mira, ha anunciat avui que marxa del Barça als 32 anys, nascuda a Mollet del Vallès, i prové d'una família de bàsquet futbolistes, contràriament al que, el que pugui semblar, però ella es va decantar doncs, per la pilota als peus, i als 6 anys ja de ben petita va començar a jugar a futbol. Va passar pel futbol base del Sabadell, del Barça i de l'Espanyol, com ara apuntava la Ruth, amb l'equip blanquiblau. Doncs va debutar ja a l'elit el 2010 i va guanyar una copa, primer títol important d'Alexia doncs, a les files de l'Espanyol. Quan va arrencar el Sabadell, les males llengües diuen que hauria una mica falsejat la seva edat per poder començar a jugar, perquè el tall era a partir dels 8 anys, per a les nenes, i Alexia doncs encara no hi arribava, però vaja, va començar a donar puntades a Sabadell a l'edat una mica més prematura. Després, de l'Espanyol, on s'hi va estar un any, el primer equip va passar pel Llevant el 2011 i ràpidament va fitxar pel Barça ja el 2012 per complir aquests 14 anys amb la samarreta blaugrana, en els quals ha guanyat com a títols més destacats 4 lligues de campions, l'última doncs ben recent, 10 lligues i 10 copes entre la trentena de títols que ha acabat assolint, i sobretot les dues pilotes d'or que va ser capaç de guanyar i que l'acrediten com a millor jugadora del món dels anys 2021 i 2022. I hem recuperat un extracte de la primera d'aquestes que va guanyar en sortir a rebre el guardó.
12: El club, que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
11: Una Alexia que continuava aquest discurs tenint un record pel seu pare, mort doncs de manera prematura. També ha guanyat un Mundial amb la selecció espanyola i que va portar molta i molta cua, i ella es va significar molt aleshores. Recordem aquell petó l'any 2023 no consentit de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Abans, mesos previs d'aquest Mundial, tot l'enrenou amb les jugadores que van renunciar a la selecció espanyola femenina si no hi havia canvis. Alexia també, una de les que portava la veu cantant, prenent protagonisme en aquest sentit, i després ho va fer també quan es va produir aquest petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso.
12: Que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente mi generación también ha tocado ejercer de otros roles, no solo de jugadoras, para conseguir eso. Y creo que un legado que queremos dejar también a las siguientes es que ellas ya no se tengan que preocupar por estas cosas.
2: Aquesta Alexia també reivindicativa, i una Alexia que sap el que és la mel de l'esport, no? Tots aquests títols que ara ens explicaves, però també la part més fosca, la de les lesions greus.
11: Sí, en va tenir, vaja, pràcticament la més greu que pot tenir una futbolista. En el seu cas, el 2022 va patir un trencament dels lligaments del genoll que la va deixar pràcticament un any sense jugar. Es va sobreposar aquest tràngol, tornant a molt bon nivell, com s'ha demostrat. Una Alexia que, ara ho deia la Ruth també, va fer de bisagra en el canvi esportiu del futbol practicat per dones, però també ho ha estat doncs per aquests motius que hem destacat, en els canvis significatius ja en el caire més social del que ha estat el futbol, en el tracte que s'ha rebut per part de les jugadores que s'estan formant i de les professionals, no? En aquesta evolució que estem vivint afortunadament en els últims anys. Un apunt, el que apuntava la Ruth també, segona golejadora històrica del Barça, 232 gols d'Alexia Putellas, per davant només una persona, Leo Messi.
2: Déu-n'hi-do, un gran currículum, gràcies.
11: Deixa'm apuntar ràpidament que demà el Tot Costa s'emetrà en directe des de l'estadi Johan Cruyff per veure doncs com evoluciona el partit, i sobretot allargarà l'emissió més enllà de les 9 del vespre, l'hora habitual de tancament del Tot Costa, per seguir l'homenatge que se li farà a Alexia damunt de la gespa.
2: Perfecte, David, parlem després.
11: Molt bé, fins després.
10: Doncs bé, quan passen 17 minuts de les 10 en punt de la nit i encara recollint la notícia que Alexia Putellas deixa el Barça, podem saludar Lluís Cortés, que va entrenar l'equip femení del Barça entre el 2019 i el 2021, un període en què les jugadores, les culers, van assolir, entre d'altres, per primer cop el títol més preuat del futbol europeu, que és la Lliga de Campions. Lluís Cortés, bona nit.
13: Hola, bona nit.
10: Coneixes bé Alexia, perquè abans de ser l'entrenador principal ja estava a l'equip tècnic, ja estaves a l'equip tècnic. No sé si us havia arribat la possibilitat que Alexia plegués. Ara fa uns dies que es rumorejava, i si tenies la sensació que Alexia posaria aquest any el punt final amb la seva història amb el Barça.
13: Sí, la veritat que malauradament ja era algo que més o menys s'estava comentant, que s'estava collent, i pues, que la gent que estem potser una mica més a prop sí que ens havia arribat la informació, el rumor, amb més força, però bé, per sort va acabar bé, no? Perquè això sí que se sabia ja abans de la final de Champions. Per sort va acabar bé a Oslo i s'ha pogut despedir com és Alexia, que és una guanyadora.
10: Mm-hmm. Ara dèiem, no?, que vas entrenar aquest equip les temporades entre el 2019 i el 2021. Com era Alexia? Què en recordes?
13: Mira, Alexia és una jugadora que és super exigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení pues, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa. O sigui, Alexia, jo la recordo diverses vegades i diversos partits i diversos entrenaments, però sobretot en partits després d'haver guanyat, dir-li a Alexia, però no estàs contenta? I no està bé contenta. No perquè aquella pilota que he perdut no la puc perdre. No perquè no podem concedir un gol en els últims minuts. I un exemple molt clar d'això, recordo quan vam guanyar la Copa de la Reina en el 2021, que vam guanyar la Copa de la Reina, i era, Alexia, estem al pòdium, on ens havien donat la medalla, la Copa. Alexia, que ara és moment de celebrar-ho, que hem d'estar contentes. I deia, no podem celebrar perquè en dues setmanes, o en una setmana o en uns dies, tenim la final de Champions i aquest any no podem perdonar-la. O sigui, aquesta era Alexia, i crec que amb aquests exemples queda molt, molt descrita com era ella com a jugadora, no?, en quant a la seva mentalitat.
10: Sí, una mentalitat exigent, perfeccionista, competitiva també, no? Ara tenim aquí sobre la taula unes dades. Alexia Putellas, que ha jugat 507 partits amb el Barça, en els quals ha marcat 232 gols, pràcticament la meitat dels partits ha marcat un gol i ha repartit fins a 230 assistències. Per tant, ho té una mica tot també com a jugadora, no?
13: Sí, i sense ser davantera. O sigui que això també és algo que és important a destacar. O sigui que no és una jugadora que estigui a prop de l'àrea i l'arribin totes les entrades i només li calgui empenyar la pilota, no? O sigui que és una jugadora que jo sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota. O sigui, era capaç de baixar molt la seva posició per ajudar en la sortida de pilota amb les centrals i poder des d'allà crear la situació d'atac. També et podia portar molt, també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? d'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències des de la seva posició, però també una gran finalitzadora. Una gran finalitzadora, i la gent diu, no, perquè xuto els penals. Ja, de penals també ha fet gols, però n'ha fet molts, i molts, arribant molt bé de segona línia, xutant des de fora de l'àrea. O sigui, que una migcampista faci aquest número de gols i aquest número d'assistències és un número brutal.
10: Demostra la seva excepcionalitat. Ara hem de veure com queda el Barça, la secció femenina de futbol, perquè marxa ella i marxen segurament també algunes altres jugadores i que es confirmarà en els pròxims dies. Quina hauria de ser l'estratègia del club ara per omplir el buit d'Alexia Putellas? Lluís Cortés.
13: Jo crec que el club, l'estratègia és clara. O sigui, és clara. I ha d'apostar per la gent de casa, perquè al final hem vist que la gent de casa pot competir molt bé, que la gent de casa té un nivell, que aquesta és la gràcia o la clau del Barça, que des de fa molts anys s'està treballant molt bé, i no només en el primer equip, sinó també en tota la cantera o tot el futbol base també femení. I crec que la clau és no buscar molt a fora, buscar molt a casa. O sigui, vam veure la final de la Champions, Clara Serra Jordi, el nivell que va oferir contra un Olympique de Lyon amb jugadores que han costat molts diners, que estan cobrant molts diners, i Serra va jugar, va fer un partidàs, va guanyar la final. Llavors, és que potser la solució la tenim a casa, i tenim jugadores a casa de molt nivell que potser no tenen l'experiència d'Alexia, però és que l'experiència es guanya tenint experiència, o sigui, posant-les algun dia, jugant amb elles, com el seu dia vam fer amb Clàudia Pina o amb Jana Fernández o amb altres jugadores joves, que avui són les jugadores que són gràcies a que el seu dia es va apostar per elles.
10: Sembla que és una fórmula que funciona tant en el masculí com en el femení, i que el Barça té la sort de poder explotar. Veurem què és el que passa en les pròximes temporades. Estem parlant amb Lluís Cortés, que va ser entrenador del femení les temporades del 2019 al 2021, i per tant va entrenar Alexia Putellas. Ara, Lluís, estàs entrenant a l'Aràbia Saudita. Com és allà el futbol femení, no? Com es va obrir camí en una societat com la d'aquell país?
13: Doncs mira, ara ja necessitem moltes jugadores com Alexia. O sigui, realment a la selecció nacional totes les jugadores saben de la importància d'Alexia. Avui m'estaven escrivint missatges moltes, no? Dient, coach, que l'Alexia marxa, no? Com és això? No sé què. O sigui, totes per elles és molt important tenir aquests referents al futbol mundial, però sobretot al Barça, als equips que elles també segueixen més, no? Allà el futbol femení està, pues, com podria estar a Espanya potser fa 25-30 anys, quan abans ho explicava la Ruth, no? Que els pares havien d'entrenar, o que inclús potser hi havia famílies que dificultaven que les seves nenes poguessin jugar. Doncs ara s'ho dia això encara passava fa 3 anys, no? Ara està passant menys, per sort cada cop el futbol femení és més popular, més gent juga, tots els partits de la primera divisió són televisats, però insisteixo, és molt important jugadores o referents com Alexia, que també una cosa que m'agrada molt d'Alexia és que s'ha parlat d'ella, però sobretot per coses que ha fet al camp. O sigui, així com altres jugadores sí que s'han hagut de posicionar en determinades causes i han guanyat molta repercussió mediàtica per altres coses, com dèieu abans de Megan Rapinoe, jo crec que Alexia s'ha centrat molt en ser una bona jugadora, en ser una bona futbolista, i que la gent parlés molt d'ella, de com jugava. Sí que és veritat que s'ha mostrat el seu recolzament, no? En el cas de Jenny o en altres situacions concretes, però sobretot s'ha parlat d'ella com a futbolista i crec que això és molt important en una jugadora d'aquest nivell.
10: Estem parlant d'una molt bona jugadora, carismàtica i a la vegada inspiradora. És Alexia Putellas, que després de 14 temporades aquest vespre ha anunciat que deixa les files del Barça. Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
10: Bona nit.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Quatre minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. Aquesta tarda, de nou, hem estat molt pendents de la trobada que hi havia entre el govern i els sindicats en el sector de l'educació i podem dir que s'han acostat les posicions, malgrat que es mantenen les vagues. La clau de la taula d'aquesta tarda ha estat la nova proposta salarial que ha fet el Departament d'Educació, un nou complement salarial per a tots els docents que s'aplicaria aquest any. Les dues parts s'han emplaçat demà a les 3 de la tarda a tornar-ne a parlar perquè el govern demà pugui presentar una proposta per escrit i amb xifres. Maria Costa.
14: El govern i els sindicats han admès avui que han fet passos endavant i el majoritari, l'USTEC, de fet, deia fins i tot això.
15: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
14: I és que avui el Departament s'ha desdit de la proposta que va oferir divendres al sindicat, recordem, de pagar més als docents per les tutories a través dels complements. Avui l'oferta girava entorn d'invertir aquests diners en un complement únic per a tots els docents i que sigui ja consolidable. Seria de gairebé 40 euros, tot i que el govern no tanca la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ho explicava Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
16: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
14: Els sindicats ja avisen, però, que aquest complement hauria de ser aquest any de 60 euros com a mínim i que a partir del 2029 s'hauria de multiplicar per 2. Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no en 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que tot plegat és encara insuficient i que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
15: Demà, si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
14: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis, que es van deixar de cobrar amb les retallades. Recordem que demà hi ha vaga a tot Catalunya amb protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
2: Per tant, demà el que podríem tenir és o bé l'acord definitiu a molt a prop, o bé el trencament i cap a vaga indefinida.
14: Tot és possible, sí.
2: Molt bé, demà ho expliquem, doncs. Gràcies, Maria.
10: El govern espanyol, 24 hores després de conèixer el contingut del sumari de la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero, fa equilibris per mantenir el seu suport a l'expresident del govern espanyol. A mesura que se saben nous detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i que creixen les veus que demanen avançar les eleccions, la prudència es va imposant a poc entre les declaracions públiques dels ministres del govern de Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
17: Hola, bona nit.
10: Quin ha estat el canvi de discurs de les últimes últimes hores, Dani.
17: Doncs el més destacat ha estat el del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que si la setmana passada proclamava sense embuts la innocència de l'expresident Zapatero, avui al Senat s'ha limitat a demanar al PP que no el condemnen abans d'hora.
18: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
17: Però també la ministra portaveu, Elma Saiz, ha evitat mullar-se i només el ministre Òscar López posava la mà al foc per Zapatero.
19: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
20: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
17: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions, com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
21: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
22: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
17: Illa manté també la seva confiança en l'expresident Zapatero i demana respectar la seva presumpció d'innocència.
10: I a la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però encara haurem d'esperar uns dies.
17: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair tots els dubtes. Ara bé, l'espera serà agònica i s'allargarà 3 setmanes més. El jutge José Luis Calama ha acceptat la petició de Zapatero per ajornar la seva declaració i guanyar temps per estudiar l'extens sumari. En lloc de comparèixer dimarts que ve, com estava previst, ara s'ha fixat la seva citació per al 17 i 18 de juny. Mentrestant, Pedro Sánchez no altera la seva agenda i avui ja és a Roma, on demà es reunirà amb el papa Lleó XIV. Allà està previst que el president espanyol responga als mitjans de comunicació sobre el cas Zapatero.
10: Gràcies, Dani. Bona nit.
17: Adéu, bona nit.
2: I enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, l'expresident José María Aznar ha reaparegut en l'escena política i insisteix en aquella frase seva, el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Mentrestant, Alberto Núñez Feijó evita parlar de la moció de censura i pressiona els socis per forçar un canvi. Tant Junts com el PNB diuen que la moció de censura, de moment, no està sobre la taula. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
23: Bona nit. Els populars no afluixen i insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt, l'expresident José María Aznar defensa, ara més que mai, la necessitat de passar de les paraules als fets, amb la seva mítica frase.
24: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga, cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
23: Feijó, però, no acaba de fer el pas per liderar la moció de censura, l'aritmètica parlamentària és tossuda i no suma el suport necessari per fer caure el govern de Sánchez. I un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
25: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
23: Paraules dirigides principalment al PNB dos dies després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026. I en aquesta línia, la portaveu Maribel Vaquero ha insistit que l'executiu de coalició ja fa temps que no té la capacitat per legislar.
26: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
23: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB.
27: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
23: La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, descarta de moment donar suport a una hipotètica moció de censura.
28: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
23: Tot i la insistència dels de Feijó, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb Junts i el PNV.
10: Moltes gràcies, Àngel, sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero i posem ara la mirada de l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
29: José Luis Rodríguez Zapatero. Per una banda, la investigació. Per l'altra, el singular rol que ha jugat durant els darrers anys. Veurem com acaba el seu procés, del que anirem coneixent anècdotes que seran com una gota malaia pels socialistes, però la situació en la qual ens trobem obliga a provar d'entendre qui ha estat Zapatero durant la fase crítica del sanchisme, una fase crítica que ja va començar la legislatura passada. No ha estat un expresident vestit amb l'uniforme institucional. Tampoc han estat poques les seves intervencions públiques, només cal repassar els actes de la campanya andalusa, i encara menys ha intentat dissimular cap mena de neutralitat. Més aviat ha estat tot el contrari. Cara enfora, ha actuat com una mena d'influencer progressista, un líder dedicat a animar unes bases descoratjades que sentien a Sánchez atacat per terra, mar i aire. Als mítings, a les entrevistes, ell més que ningú, ha injectat orgull a milers de persones. I en època d'emocions polítiques, i per contrast amb Felipe González, això era, és un capital enorme. Aquesta autoritat dins del socialisme governamental ha tingut, cara endins, un correlat atípic, una influència paradiplomàtica, de fet validada pel govern. No se sabia molt bé si el seu rol responia al PSOE o a la seva condició d'expresident. No ho feia des d'una fundació, anava a la seva, aparentment a títol personal, com un alfil de l'esquerra global, barrejant ell i o el seu entorn, política i negocis. I aquí tot es feia més ambigu, i aquí, és no el seu cas, en la dimensió política com a mínim, es fa més incomprensible.
7: Catalunya nit.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació d'avui contra el tràfic de marihuana a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Anem cap a Girona. Laia Claret.
0: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
8: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
9: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
8: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
9: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
12: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
30: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
31: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
32: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
31: Per aprofundir en tota mena de temes.
33: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
31: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
34: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
30: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Parlament escocès ha aprovat demanar a Londres l'autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del govern d'Edimburg, que ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i també dels Verds, que han configurat una nova majoria després de les últimes eleccions a Escòcia. Corresponsal a Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Expliquem-ho, què s'ha votat exactament aquesta tarda al Parlament d'Escòcia?
1: Mira, s'ha votat una moció amb 72 vots a favor i 55 en contra perquè el Parlament escocès, com deies tu, demani formalment els poders de l'executiu britànic per convocar un segon referèndum d'independència. Ara per ara, i segons una sentència del 2022 del Tribunal Suprem amb seu a Londres, l'executiu escocès no pot convocar-lo sense tenir un acord amb l'executiu britànic. No pot fer unilateralment. Avui, per tant, ha començat el procés per arribar a pactar un segon referèndum d'independència tal com van fer el 2012 David Cameron i Alex Salmond, fet que va desembocar en la consulta del 2014. John Sweeney, que és l'actual primer ministre escocès, ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és precisament ser independent. I per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar aquest segon referèndum. Sentim Sweeney.
2: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
1: Sweeney ha posat diversos exemples, ha parlat de sanitat pública, d'escola pública, de millorar la... de treure de la pobresa els infants, i també ha posat un exemple, en aquest cas, sobre el tema energètic. Tornem-lo a sentir.
2: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
1: Cal tenir present que les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara. Són 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg.
0: I què ha dit l'oposició?
1: Mira, l'oposició unionista acusa l'executiu d'ignorar qüestions com la sanitat i l'escola pública, etc., i considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament un dia després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha posat el dit a l'anafra.
3: El moment del debat d'avui és còmic. John Sweeney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
1: De fet, al final del debat s'ha centrat en aquesta qüestió i alguns diputats de l'oposició han dit que no es creuen que Sweeney i Nicola Sturgeon, que és exdona de Murrell quan era primera ministra,

0: Laborista no vol la independència ni tampoc un segon referèndum. Escòcia ja en va fer un, ja ho hem dit abans, el 2014, en què els contraris a la secessió es van imposar amb un 55% dels vots. Ara per ara no hi ha un impediment legal per fer aquest segon referèndum, tot i que el que cal, senzillament, és un acord polític entre Londres i Edimburg, que ara sembla llunyà. Ja vam explicar quan vam anar a Escòcia que una de les opcions que té el moviment pro-independència, si Downing Street diu que no a convocar-ne un segon, és que les properes eleccions generals britàniques, les del 2021, siguin com un referèndum de facto, però això en cap moment ha sortit avui en les més de 4 hores de sessió al Parlament d'Edimburg.
1: Doncs ho haurem d'anar seguint. Quim Olivares, gràcies, bona nit.
0: Vinga, a vosaltres, bona nit.
2: I avui hem de tornar a parlar de la situació al sud del Líban perquè Israel ha ampliat la seva ofensiva malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiïta que han augmentat en les últimes setmanes. Vicent Mifsud.
3: Sí, l'exèrcit d'Israel ha ordenat aquesta nit l'evacuació d'una desena de poblacions més per a continuar desplegant les seues tropes i forçar la retirada de Hezbollah. El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha anunciat un gran desplegament de forces per estendre el control més enllà del territori que ja ocupaven un 8% del sud del Líban.
4: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
3: En els atacs de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha matat almenys 16 persones i ha causat més d'una vintena de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza, on també hi ha alto el foc, per acabar amb el nou camp militar de Hamas. Hi ha almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines.
2: Unes operacions, totes aquestes que ens estàs explicant, que coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'atac nord-americà de les últimes hores.
3: Sí, l'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però de moment cap de les dues parts trenca les converses per intentar arribar a un acord de pau. Segons Washington, el seu atac de la passada matinada ha estat una acció defensiva contra rampes de llançaments de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Per cert que, en paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig. Les autoritats iranianes van tallar l'accés després de l'inici de la guerra per part dels Estats Units i Israel el 28 de febrer. Des d'aleshores no tenien internet al país.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Vicent.
1: Tres quarts d'onze de la nit ha estat un dels nostres titulars. Jonathan Endic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. Rafael de Ribot.
4: Sí, el fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Jonathan Endic el va detenir els Mossos, recordem-ho, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Endic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'€1 milió. La carta és la primera declaració pública de Jonathan Endic i denuncia que l'acusació contra seva és injusta i infundada i diu que està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Endic deixa Mango, però conserva la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Precisament, tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família, ha donat suport a Jonathan Endic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió.
2: I afegim-hi, Rafael, un nomenament important avui, el de Josep Maria Recasens com a nou conseller delegat de la companyia Indra.
4: Doncs sí, el fins ara president de Renault Espanya, responsable d'estratègia del grup automobilístic, farà tàndem amb el també català Àngel Simón al capdavant de la tecnològica. La nova etapa Indra busca consolidar-se plaça com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. A l'acció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
1: Gràcies, Rafel. I també a partir d'ara els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. Roger Santaló.
5: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral

0: i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només podien acollir-se a aquesta modalitat els assalariats, i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
1: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
2: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que és el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades, Roger.
0: Sí, la Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans. Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics.
3: Gràcies, Roger. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem per què les biblioteques, algunes d'elles, estan fent vaga.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
8: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
7: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
20: Ja m'entens.
21: Un programa d'un altre gènere.
22: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
23: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
20: Amb David Ávila.
23: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT. Som 3CAT.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
2: A les portes de la selectivitat, les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en un punt mort. Els treballadors s'han concentrat avui a la plaça de Sant Jaume i després s'han manifestat pel centre de la ciutat amb lemes com aquests que estem sentint. El personal de les biblioteques ha protestat juntament amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. Ara podem saludar Montse Serra, és bibliotecària i delegada del Comitè de Consorci de Biblioteques de Barcelona. Montse Serra, bona nit.
25: Bona nit.
2: Quines són les vostres reivindicacions, Montse?
25: Bé, doncs en aquest moment estem en un moment de conflicte amb el Consorci de Biblioteques, que és qui gestiona doncs, la xarxa de 40 biblioteques de la ciutat de Barcelona, i amb l'Ajuntament de Barcelona, perquè estem en plena negociació de l'adhesió al conveni de l'Ajuntament i ara mateix no tenim les millores suficients com per poder arribar a un acord, de manera que el conflicte, que al principi era potser petit, ha anat creixent. En aquests moments està ben viu i el comitè d'empresa ha posat unes 4 o 5 línies vermelles sobre la taula que s'han d'aconseguir en aquesta negociació de conveni, i mentre no es resolguin i no puguem arribar a un acord, hem de fer tot el possible perquè se'ns escolti, perquè arribi a la ciutadania la nostra queixa i el nostre malestar, i puguem finalment arribar a un acord per oferir un bon servei, que és el que volem fer a les biblioteques, oferir un bon servei de qualitat a la ciutadania.
2: Quines són aquestes línies vermelles?
25: Ara mateix tenim 3 fronts oberts amb aquesta negociació. Per una banda, hi ha l'acord, l'adhesió al conveni de l'Ajuntament, que això ho fem cada 4 o 5 anys. Ara s'ha aprovat un conveni que té moltes mancances, però igualment nosaltres hem de fer com un acord d'adhesió. Però per una altra banda, l'empresa ens ha imposat que alhora hi haurà un acord horari, cosa que mai havia passat a biblioteques, un acord horari. Fa 25 anys que existeix el Consorci, mai s'havia firmat un acord horari. Per tant, ha de ser un acord de qualitat, que millori la conciliació, que millori la nostra realitat horària a les biblioteques. I finalment, som un grup, les bibliotecàries, les tècniques mitges en biblioteconomia, que fins ara ens regien per les condicions del conveni de la Diputació. Aquesta vegada ens obliguen, perquè s'ha de dir així, a passar-nos al conveni de l'Ajuntament. Però en aquests moments ens estan oferint unes condicions diferents de la resta de personal de l'Ajuntament. Per tant, aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores, això ho hem repetit moltes vegades. O sigui que hi ha tota una sèrie de millores que en molts casos necessiten ampliació de plantilla per poder-se solucionar. És una de les mancances endèmiques a biblioteques, que necessitem més plantilla, fa molts anys que ho demanem. I així estem, amb aquesta lluita i intentant que se'ns escolti, que la ciutadania ens recolzi i intentant que finalment puguem arribar a un acord.
2: De moment tenim ara aquesta vaga indefinida. Les biblioteques estan obrint o estan obrint amb poc personal? Aquesta quarantena de biblioteques que ens deies, en quina situació estan mentre feu aquesta vaga indefinida?
25: Ja fa uns quants dissabtes que hem estat fent vaga, només en dissabte. Crec que n'hem fet com 3 o... No, com 4 o 5. I hem tancat pràcticament totes... S'han tancat pràcticament totes les biblioteques. O sigui que de les 40, potser en algun dissabte han obert 2 biblioteques o 3 com a molt. I avui, que ha sigut el primer dia de la vaga indefinida, perquè l'acord que estem intentant arribar no és suficient, no està arribant... La vaga ha començat avui, aquest matí només han obert 3 biblioteques i aquesta tarda només n'han obert 2 de 40. O sigui que el seguiment és amplíssim, la plantilla està supera mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa també hi sortirà guanyant finalment, perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això s'ha de cuidar a la plantilla també, evidentment.
2: Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci Biblioteques de Barcelona. T'agraïm molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada.
25: Moltes gràcies. Una abraçada.
0: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Claríssimament ens seguirem torrant.
1: Sí.
0: Això ha quedat clar ja amb la... Sí, amb la primera frase. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, en Sia Piera Fàcil. És aquesta cançó que es diu Sun is Hot, de Cris Rea. Doncs sí, ens continuarem tenint aquesta calor intensa. Demà una miqueta més i encara una miqueta més entre dijous i divendres, que és quan tocarien sostre aquestes temperatures. Temperatures que avui ja s'han enfilat més que no pas ahir. Han arribat aquests 34 graus gairebé a Ponent, interior de l'Ebre, 30 graus a la ciutat de Barcelona, però també 30 cap a comarques interiors, també en alguns punts del Prepirineu, amb un cel clar sense núvols, per tant, aquesta estabilitat i aquestes temperatures altes que també es noten al cel on no hi ha núvols. Demà potser tindrem alguna nuvolada de tarda inofensiva, algun núvol prim que pot anar creuant, però, com dèiem, demà les temperatures encara voldran pujar una mica més. Aquestes temperatures elevades per l'època que, com dèiem, tocarien sostre entre dijous i divendres. Això no vol dir que després baixin molt, eh? Però sí, que no seran valors tan, tan alts.
1: Encara, el cap de setmana...
0: Sí.
1: No fa calor, però...
2: Baixaran
1: però
2: més o menys com avui,
1: manera.
2: Per això.
1: Sí.
2: Doncs seran més, és a dir, pujarem molt dijous, divendres i tornarem, com qui diu, avui.
0: Doncs bé, avui per mi ha estat bé, però això per mi és juliol, agost, gairebé, però bé, en fi.
2: Sí, la veritat és que són temperatures de juliol i no de finals de maig.
0: Està bé, està bé. Doncs gràcies, Gemma, demà més. Bona nit.
1: Bona nit, Gemma.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 26 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora complirem de noms molt destacats d'entrada a Gaudí. Avui és Sant Felip Neri i us explicarem quina vinculació tenia l'arquitecte amb l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. A l'interior, de fet, hi ha dos retrats d'Antoni Gaudí.
1: I escoltarem tres autors rellevants. Per una banda, l'hispanista Ian Gibson, que publica No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat que si no es busca el cos de Federico García Lorca, aviat serà massa tard.
0: També dedicarem espai a un premi Pulitzer que avui ha visitat Barcelona. Richard Ford ha demanat perdó per pronunciar la paraula Trump i ha alertat també de com és de perillós el president del seu país.
1: I conversarem amb una assessora política i de grans personalitats al Regne Unit, Chloe Dalton. Ella sempre estava viatjant, sempre de bòlit i atrafegada, fins que un llebretor li va canviar la vida. El seu llibre figura en moltes llistes dels millors del 2025.
0: I ens acompanya aquí a primera fila de l'estudi del Catalunya Nit el director d'un palau. D'un palau preciós i que, per sort, no és un d'aquells edificis inexpugnables reservats només a l'alta aristocràcia. Estem parlant de Joan Oller, el director del Palau de la Música. El 3 de juny és una data important per a ell i per al palau, i abans d'acabar el dia explicarem per què. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 26 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.

0: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer.
1: És una jugadora que és super exigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés a l'equip femení doncs, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa.
2: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
3: No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
6: Vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero, que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
8: Solicito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
9: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
10: Aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Avui el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que dominen el mercat mundial dels pronòstics. Roger Santaló, bona nit de nou.
2: Bona nit.
1: Abans d'entrar en per què se'ls bloqueja a Espanya, expliquem d'entrada què és un mercat de prediccions.
2: Per fer-ho simple, són mercats d'apostes i de temàtica molt variada. Els usuaris entren a Polymarket i Kalshi per apostar, per exemple, sobre quan hi haurà un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, qui succeirà Trump com a candidat dels republicans nord-americans, o si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans del juliol. Sobre Zapatero, per exemple, a Polymarket, el 70% dels usuaris creuen que, com a mínim, continuarà en llibertat fins al juliol.
1: Parlem de mercat de prediccions. Quina diferència hi ha amb una casa d'apostes?
2: La diferència és que a les cases d'apostes jugues contra la plataforma. En canvi, a Polymarket i Kalshi et jugues els diners amb els altres usuaris. I, per tant, els diners sortiran de la teva butxaca o de la del veí, segons qui hagi encertat la predicció. I hi ha una altra diferència. Les temàtiques les decideixen els mateixos usuaris i el benefici surt de l'interès que generen. Ho explica Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en declaracions al Catalunya Migdia d'aquesta emissora.
3: Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí som on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta.
2: En canvi, a les cases d'apostes són les mateixes cases les que hi decideixen el tema i la quota que es paga.
1: Estem dient que s'han bloquejat a Espanya. Per què les voldria tancar el Ministeri de Consum?
2: Doncs perquè operen al país sense llicència de joc i tenen menys restriccions de protecció al consumidor. Però de moment només s'ha obert l'expedient sancionador i encara hi poden entrar menors o persones que estiguin inhabilitades per apostar. Per Sílvia Pardo també hi ha altres debats de fons, com l'ús de criptomonedes que s'escapen del control econòmic o que les prediccions incideixin en l'opinió dels usuaris i, per tant, que aquests mateixos acabin convertint el pronòstic en una realitat.
3: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
2: I com que qualsevol pot proposar la temàtica per a dir, això obre la porta a les màfies a blanquejar diners, invertint en un resultat concret. O també que persones que disposen d'informació confidencial juguin amb les cartes marcades. Això va passar amb la detenció de Nicolás Maduro, traslladat als Estats Units, quan un soldat que participava en l'operatiu va guanyar molts diners pronosticant què li passaria a l'expresident veneçolà.
1: Doncs així és com funciona Polymarket i Kalshi. Veurem si continuen fent-ho a Espanya. Gràcies, Roger. Bona nit.
2: Bona nit.
4: Avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb dos pesos pesants de la literatura internacional, d'aquells que parlen amb autoritat i coneixement i que no sempre els podem tenir a l'abast d'aquesta manera. Escoltar-los és un plaer i per això avui al Catalunya Nit volem dedicar els pròxims minuts a fer-ho, a escoltar-los sense pressa. Escoltar el que han dit avui. Som, per una banda, l'hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'orca, crònica d'un olvido. Valeria Obereda, bona nit.
5: Bona nit.
4: Gibson ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Sí, ha parlat del llibre, que no fa ni una setmana que ha tret sobre l'orca, un tema que domina. És especialista, sobretot en l'orca, ha escrit una desena de llibres sobre l'autor de Granada i també és especialista en Dalí. Ens ha quedat clar que per ell hauria de ser una prioritat d'estat trobar les restes de Federico García Lorca.
6: Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Y van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional. Y el hispano dice, bueno, sabemos porque está en la fuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza. ¿De dónde están los huesos de Lorca? Hay una lista que dicen que está aquí.
4: De fet, ell, Valeria, ell també té la seva pròpia teoria d'on poden estar les restes de l'orca.
5: Sí, ja ho ha dit en algun llibre anterior. Ell considera que són a prop de la font d'Aina de Mar, en un parc que precisament porta el nom del poeta.
6: Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración. Y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los del orca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
5: I se'n riu de les excuses ridícules que donen per no buscar en aquest lloc que l'enterrador li va assegurar fa 50 anys que hi va dipositar les restes. No poden fer-hi un escàner perquè hi ha aigua, diuen.
6: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
4: El cert és que aquestes paraules de Gibson, que està molt bé sempre escoltar-lo, però, és clar, atenent a la dimensió que sembla que agafarà també la figura de l'orca, encara més de la que ja té per l'èxit de la pel·lícula de Los Javis, La bola negra, que hem vist com ha triomfat a Canes i que ens diuen els que en saben de cinema que comença a haver un rum-rum de escoltar, sí, sí, triomfaran altres festivals i premis, etc. Compte amb el que ha dit Gibson, eh?
5: Jo crec que hem comentat que és una prioritat d'estat.
4: Exacte, ell diu que hauria de ser això, no? D'estar preocupat per aquest fet que no es busquen ara les restes de l'orca.
5: Sí, perquè té clar que un govern de dretes, que pot ser que passi en un futur,
4: sí, tant,
5: això diuen també, no mourà ni un dit per aconseguir-ho.
6: Si viene el PP y con su amigo de, sus amigos de Vox van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Que en cada comunidad, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo.
5: I ho compara amb l'extrema dreta a la Gran Bretanya, amb el populisme de Nigel Farage.
6: ¿Qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tiene estas máquinas. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensajes todo el día, toda la noche, con mensajes. Y va a ser muy, muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
5: Per tant, doncs, tot i que voldria ser optimista, li costa.
6: De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. España me duele, la verdad.
4: Hi ha moltíssimes persones que encara no han trobat els seus familiars, no? Això passa, també passa amb Federico García Lorca i Gibson, que té, doncs, això entre cella i cella, eh? Diu que cal saber sí o sí on són aquestes despulles.
5: Sí, com tu apuntaves, diu que és una aspiració de milions de persones que consideren Lorca un símbol.
6: Queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo. Y Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos.
7: És un símbol, claro.
6: És un símbol.
4: Doncs aquestes són part de les reflexions de Ian Gibson a Catalunya Ràdio, però, Valeria, parlàvem al principi de dos autors. El segon és el nord-americà Richard Ford, Premi Pulitzer i també Premi Princesa d'Astúries, que ha vingut a Barcelona a presentar En Palabras Sencillas.
5: Sí, és una breu reflexió sobre la relació entre la literatura i la política, concretament sobre com la política es filtra en la intimitat de les persones.
4: No ha trigat a sortir, oi, el nom de Donald Trump?
5: Ha sortit de seguida, segons Ford. La literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. Per ell, Donald Trump té por de la vida intel·lectual.
8: Trump, and I'm sorry even to use his name.
9: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
5: Richard Ford reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
9: La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
5: Ford és un dels autors més aclamats de la seva generació i un cronista magistral de la societat i la moral del seu país. Aquest vespre ha fet una xerrada al CCCB sobre el seu univers creatiu.
4: I nosaltres, sí, exacte, efectivament, uns quants nosaltres hem pogut accedir en aquest tastet. Moltíssimes gràcies, Valèria.
5: Vinga,
4: bona nit.
5: Fins la pròxima.
1: Onze i 17 minuts. El 10 de juny d'aquest any farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, d'aquí la visita del Papa a Barcelona. Més o menys tothom ha sentit a parlar de com va morir Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, tot i que la pregunta que plantegem ara és si algú sap on es dirigia abans d'aquest incident. Doncs hi ha una teoria molt extesa que diu que segurament anava a un lloc molt especial per ell, que és l'església on pregava després de la seva jornada a la Sagrada Família. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, amb molta vinculació amb la figura de Gaudí. Aquest any que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, avui, 26 de maig, se celebra també el dia de Sant Felip Neri. Ha sigut aquesta coincidència el que ens ha portat fins a l'església. En concret, s'hi ha acostat el nostre company, el Marc Presseguer.
7: Sempre que pensem en Gaudí, ens ve al cap la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, però poques vegades pensem en la plaça de Sant Felip Neri, que està ubicada a uns metres de la Catedral de Barcelona. És on ens trobem ara mateix i estem amb en Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori, que està en aquesta plaça. Bona nit, Manuel.
10: Bona nit.
7: Quina vinculació pot tenir Gaudí amb un lloc on no hi ha edificat cap edifici?
10: Doncs precisament la vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen doncs, la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia, i per tant era un espai de trobada també amb un entorn molt particular de Barcelona, perquè l'oratori Sant Felip Neri també era un espai on es trobaven molta la gent vinculada al Cercle de Sant Lluc. De Gaudí també sabem que tampoc no era una persona que es donava gaire, no?, al tracte social, i en canvi aquí, doncs, per aquesta presència diària, aquesta dimensió més espiritual, doncs era un dels espais més freqüentats per ell.
7: És veritat que ell es dirigia aquí el dia del seu incident?
10: És a dir, ningú li va preguntar abans de sortir de la Sagrada Família, però era el recorregut que feia cada dia, perquè ell era molt metòdic també, i per tant tot indica que sí, doncs que havia sortit com cada dia, quan acabava la feina a la Sagrada Família, doncs feia aquest passeig que, passant per un lloc, passant per un altre, sempre acabava o passava per l'oratori de Sant Felip Neri.
7: Ho comentaves ara, que no és conegut per ser una persona gaire sociable, i també es diu que no li agradava ser retratat. Tot i així, hi ha dos quadres en aquest oratori on surt ell.
10: Efectivament, i precisament per això encara hi tenen un valor més especial, no?, perquè d'imatges reals directes d'ell n'hi ha molt poques, i aquesta és una representació d'ell, que més sabem del cert que és així.
7: Entrem a veure'ls?
10: Entrem.
7: Som-hi. Ja estem a dins, estem veient els dos quadres. Què representen ben bé aquests quadres?
10: Doncs són dos quadres que la congregació de l'oratori van encarregar al pintor Llimona a principis del segle XX, i són quadres sobre la vida de Sant Felip Neri. Per una banda, doncs, tenim Sant Felip Neri el Genícolo, que és un de les set turons de Roma amb els nens, i per l'altra banda, doncs, és un dels miracles de Sant Felip Neri, doncs, d'una missa de Sant Felip Neri on, doncs, la tradició diu, doncs, que ell va levitar, no? I són dos quadres monumentals d'unes mides immenses i i, doncs, que té una particularitat especial.
7: Llavors, Gaudí fa de Sant Felip Neri?
10: No és ben bé que Gaudí faci de Sant Felip Neri, és Llimona que li demana a Gaudí d'utilitzar el seu rostre com el rostre de Sant Felip Neri, una, perquè Llimona sap que Gaudí és un gran devot d'aquest temple, un gran devot d'aquest sant, i perquè, a més, s'hi semblen. O sigui, físicament, l'aspecte de Gaudí en el moment de dur a terme aquests quadres, doncs s'assembla molt a totes les representacions que tenim del Sant Felip Neri, representacions que tenim del segle XVI, i per tant, hi havia aquesta similitud física, hi havia aquesta complicitat entre tots, es va fer aquesta petició, i pel que ens consta, doncs Gaudí doncs estava molt honorat, no?, que el seu rostre hagués pogut servir per aquesta causa.
7: A part de l'any Gaudí, avui aquí tenim una celebració també important, i és que justament avui, dia 26 de maig, és Sant Felip Neri. Com ho celebreu?
10: Avui se celebra, es fa totes les activitats, amb les seves misses solemnes i tot plegat a Gràcia. Demà es farà a l'Oratori de Barcelona, amb unes portes obertes, a partir de les 4 de la tarda fins a les 7 de la tarda, l'església estarà oberta per tothom que la vulgui visitar, a l'Orga Montserrat Torrent, amb tot un impacte que va tenir important, i per tant demà l'església estarà oberta a tothom que vulgui, i a les 7 hi haurà una missa solemne, on aquells qui vulguin hi podran participar, i a més podran escoltar aquest magnífic orgue que acabem d'inaugurar.
7: Aquest oratori té més de 350 anys.
10: Efectivament, va ser fundat el 1673 i té una particularitat, entre moltes altres, i és que és un dels tres únics complexes eclesiàstics que hi ha a Barcelona que mai han estat cremats. I sí que va quedar acceptat, sobretot a la façana, amb tota la tragèdia, doncs els nens que estaven refugiats aquí, però des d'un punt de vista artístic, el patrimoni artístic de la casa no va patir gaire la Guerra Civil, i per tant és un dels tres únics tres complexes que teníem on hi ha tota la decoració que s'ha anat acumulant durant aquests tres segles i mig d'història, i per tant té unes característiques difícils de trobar.
7: Per què creus que Gaudí va triar aquest com el seu oratori?
10: A mi no m'agrada. Hi ha gent que parla, no?, per la boca de Gaudí. El que sí que sabem és que aquest era un espai molt particular a finals del XIX i principis del segle XX. És un espai on es troba tot un conjunt d'una corrent intel·lectual catalanista i alhora catòlica. És una acumulació de personatges en un mateix espai que tenen una perspectiva molt espiritual alhora i molt arrelada a la història i al fet nacional català, però alhora que estan investigant de cara al futur. Tampoc és estrany que aquí era un lloc per on també havia passat Verdaguer, en els moments on se li comença a complicar la vida, un dels llocs on se l'acull és aquí. Aquí a la sacristia del costat és un lloc de famós trencament definitiu entre Verdaguer i el canonge Collell. Per tant, és un espai de Barcelona, a vegades poc conegut, on en moltes èpoques de la història han passat moltes coses, però que hi ha un moment específic, a finals del segle XIX o principis del segle XX, on hi conflueixen tot un conjunt d'actors molt importants i molt potents de la cultura, de la música i de la història eclesiàstica i també artística del país.
7: Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori Sant Felip Neri, bona nit i moltes gràcies per rebre'ns.
10: Bona nit.
0: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
13: 1885 01885 sèrie 16.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
15: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
14: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
15: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
14: I sabem celebrar els bons moments.
15: Pa-da-pam!
14: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
15: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La tarda dona molt de joc.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
19: Has sentit el que acaba de dir?
20: Que a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Ara conversarem amb una dona a qui li ha canviat la vida un animal salvatge. Ella en tenia una de molt intensa com a assessora política per al Parlament i el govern britànic, viatjant per tot el món, fins que es va trobar amb un animalet indefens a prop de casa seva i va decidir acollir-lo. Els seus malabarismes per cuidar-lo s'han convertit en un llibre que podem dir que és un best-seller internacional i que publica en català Periscopi. Es titula Llebretó. Chloe Dalton, benvinguda al Catalunya Nit.
17: Thank you so much.
20: Moltíssimes gràcies.
1: Tothom durant el confinament té algunes escenes que recorda. La bicicleta estàtica a la cuina de casa. Pensar que tallar-te els cabells tu mateix no era tan difícil i després comprovar davant del mirall que no, que allò és una professió que s'ha d'aprendre. Però podríem dir que el seu confinament, a banda de totes aquestes coses, va tenir una història increïble. Vostè es troba a prop de casa seva un llebretó acabat de néixer. Què és el que passa a continuació?
17: Thank you so much.
20: Moltíssimes gràcies. És cert. És cert, jo vaig fer totes aquestes coses que tothom feia, però a més estava treballant en temes de política exterior, estava també, vaig treballar a Afganistan, evidentment amb el tema talibà, i vaig anar a fugir una mica al camp, estava vivint una mica al mig del nord-res, al nord d'Anglaterra. I un dia, com descric en el llibre, doncs vaig sentir a un home que cridava a un gos que bordava i vaig anar cap allà i vaig veure un llebretó de... potser tenia un dia o dos i vaig pensar, potser ha estat caçat pel gos i ha estat separat de la dona. I aleshores el llibre és el que vaig fer jo en aquelles circumstàncies, és a dir, intentar ajudar aquell animal sense canviar la seva natura salvatge. Intentar que sobrevisqués, però per tornar-lo a la vida salvatge. I que em passés a mi és una cosa inaudita, perquè la meva feina no té res a veure amb els animals, ni mai he tingut un animal doncs domèstic. Jo em dedicava, com deies, a la política exterior, i van passar coses extraordinàries, i al cap de 2 anys vaig decidir doncs fer aquest llibre, i aquí estic.
1: I sort que el vas escriure. Ara ho deies, la teva vida era molt diferent del que va ser amb aquest llebretó, però crec que això és precisament la gràcia d'aquest llibre, el que pot sorprendre. És a dir, si aquest llibre l'hagués escrit un biòleg, podria ser un llibre molt interessant, però molt diferent. I una de les coses que vostè va fer és llegir tot el que hi havia sobre llebres, però clar, no hi ha un manual de cuidar llebres perquè és un animal que no acostuma a estar dintre d'una casa. Aleshores, vostè va aprendre a base d'observació.
17: You're absolutely right.
20: Doncs tens tota la raó.
17: Sometimes it helps in life.
20: Així va ser, de vegades serveix a la vida ser un amateur total. Jo no sabia què feia. Senzillament era una dona normal i corrent, una urbanita, diguem-ho així, sense aquest tipus de coneixement, sense aquest saber fer, i senzillament tenia com una mica un instint respecte al qual no havia pensat mai. Però vaig pensar, mira, això és un animal salvatge, no et pertany, no és un animal domèstic, ni ha estat mai domesticat pels humans. Estem parlant d'una criatura salvatge que he de protegir una mica, però no li he de fer mal ni li he de canviar de les maneres. Per tant, una de les coses que vaig fer, i els meus amics i família van pensar que era raríssim, és que no vaig donar-li un nom. Vaig pensar, si li donc un nom humà, serà com si fos un animal domèstic. I aquestes són algunes de les coses que explico en el llibre. llibre. I també potser per la meva feina en el món de la política vaig intentar documentar-me, descobrir tot allò que podia de les llibres. I vaig veure que en realitat no sabem gran cosa d'aquests animals. D'una banda, doncs no pensem que són gaire especials, però mai no han estat domesticats, tenen un esperit realment salvatge que s'ha resistit a aquesta domesticació. I per tant, els humans sempre veuen els llibres molt com des de la distància. Han estat inspirats, això sí, per les llebres, per estereotips i llegendes, però, de fet, jo llegint aquests llibres vaig descobrir que la realitat de les llebres és molt diferent de la imatge que molts tenim en la nostra ment, perquè, de fet, hi ha moltes associacions negatives amb les llebres, molt més que no pas de positives.
1: Sí, això ho he pres amb el seu llibre, per exemple, clar, fins i tot Shakespeare en parlava més o menys malament, o hi ha moltes frases populars en contra, i diria que aquest, ara sí, a banda de que es llegeix com una novel·la, gairebé podríem dir, però també podria ser el primer llibre sobre com compartir la vida amb un llebretó, i també com un al·legat a favor d'aquest animal.
17: Yes, I mean, one of the things that was very important to me.
20: Sí, una de les coses que per mi era molt important subratllar amb el llibre és que jo no sé si vaig fer el que tocava realment, el que era correcte o no. Les circumstàncies eren molt inusuals. L'animal estava en perill. Però, en realitat, si veus un llebretó en el paisatge, en realitat no l'hauries de tocar, l'hauries de deixar. Ells neixen ja a la terra i el que fa la mare és protegir-lo i deixar-lo amb una certa distància també perquè vagi creixent. Per tant, si trobes amb un llebretó, no feu allò que vaig fer jo, no l'agafeu. I això ho explico d'una manera molt oberta en el llibre. Segueixo sense saber si vaig fer el que realment tocava, però intervenir com ho vaig fer, doncs bé, vaig prendre algunes decisions que eren instintives, però compte també amb coses que vaig fer. Si no hagués tractat la llebre com un animal salvatge, si l'hagués posat en una gàbia, cosa que no vaig fer, doncs segurament no hagués tingut aquesta experiència. I, per tant, jo vaig prendre la decisió de no tocar la llebre massa, respectar la seva llibertat, i això és el que va acabar portant aquesta història extraordinària, i és que la llebre era salvatge, sortia de casa, però va prendre la decisió final de viure entre el món salvatge i casa meva, és a dir, tornava a casa. A dormir, va criar les seves cries a casa meva. I sí, podem parlar de Shakespeare o fins i tot anar més enrere, que la llebre es considerava com una plaga perquè corrien molt amb moltíssima velocitat, i moltes vegades també estava associat a la bruixeria. És a dir, jo fa 200 anys m'haguessin acusat de bruixa, de bruixeria, sens dubte. Per tant, d'alguna manera, precisament perquè vaig tenir aquest privilegi, aquesta oportunitat de conviure amb una llebre salvatge lliure, doncs potser puc ajudar la gent a veure que aquests animals són realment especials, increïbles, preciosos i, a més, molt més inspiradors del que la gent pot pensar. Gent que ja li agraden les llebres.
1: La relació que s'estableix entre la llebre i vostè és extraordinària. No vull explicar gaires coses perquè crec que la gràcia és que la gent ho descobreixi per si mateixos, però perquè no es pensin allò que agafes un animal com que agafaria un gatet i ja està, diré que la Chloe Dalton va fer fins i tot reformes a casa seva. Se'n va anar a dormir una altra habitació si calia per no interferir en aquella que considerava havia de ser l'autonomia d'aquest animal. Per tant, això ho anireu descobrint al llibre, però sí que m'agradaria preguntar-li fins a quin punt li va canviar la vida conèixer aquesta llebre.
17: It has changed my life so profoundly.
20: Ha canviat la meva vida d'una manera molt profunda, com si haguéssim tirat una pedra en un estany i veiéssim totes les ones, no? Ha canviat la meva manera de fer, ha canviat els meus costums, el silenci, la televisió apagada, els llums apagats a la nit. Vaig començar a observar amb deteniment el moviment moment de la llebre, i en el procés també vaig com frenar. Jo estava, era molt addicte a l'adrenalina, doncs treballava en política, una crisi rere l'altra. Jo era la persona que em saltava tots els casaments i totes les festes, perquè sempre estava voltant arreu del món, i la llebre m'ha fet reavaluar la meva vida, frenar una mica, adonar-me'n que tenia una desconnexió de la natura i que patia precisament per això. I crec que molta gent potser que pot compartir, no, aquesta sensació. Per tant, realment la llebre m'ha canviat en molts sentits, i a un nivell més subjectiu i personal també hi ha aquesta realitat de que un animal profundament silenciós m'ha ajudat a trobar la meva veu en la meva carrera. Jo en la meva carrera s'ha dit, diguéssim, les meves paraules a molta gent, i era, però estava sempre entre vestidors, amagada una mica com una llebre, no? Crec que hi ha molta gent que per un motiu o per un altre viu així, no? Entre vestidors i no expressant-se d'una manera clara individual. I aquí estic 4 anys després, he escrit un llibre, estic viatjant pel món, parlant a la gent de les llebres, escoltant l'experiència de moltes persones pel que fa a la natura. He tingut l'oportunitat d'escriure i crec que no hi ha res més bonic i inspirador en aquest sentit, sobretot si em miro el context de la meva vida en el seu conjunt.
1: Ara, mentre parlava de com era la seva feina, sap, llegint el seu llibre, hi ha un moment en què vostè explica que té un viatge al Pròxim Orient i, clar, li sap greu marxar dies perquè no podrà saber què li està passant a la llebre. I jo en aquest punt pensava com de estrany és el nostre món. Tot l'amor que vostè posava per salvar aquest animal i després el que estava passant, les atrocitats que poden cometre els humans, el que estava passant a Gaza fa 4 dies, no?
17: Yeah. No, you're absolutely right, and there is,
20: tens tota la raó, i hi ha un vincle.
17: You know, our world is profoundly out of balance.
20: El nostre món està molt desequilibrat.
17: We don't treat people's lives as being of equal value.
20: No tractem la vida de les persones com si tinguessin el mateix valor. Tenim moltíssimes desigualtats.
17: And inconsistencies in our attitudes.
20: I incoherències en les nostres actituds. Si això es multiplica i es reflecteix a la natura, la nostra relació amb la natura també està molt desequilibrada. Si veus, per exemple, que només el 40% de la biomassa del món és éssers salvatges, el 96% és les persones, el bestiar, els animals de companyia. Per tant, què podem pensar d'un món tan desequilibrat en aquest sentit? Si la llebre ha ampliat la meva percepció del món, doncs crec que és molt important, perquè ho hem d'enllaçar també amb els éssers humans, i me n'adono ara que la nostra relació amb la natura també forma part de tot plegat, i això és quelcom que jo dec a la llebre.
1: Està escrivint un altre llibre, ja tinc entès.
17: Yes, absolutely.
20: Totalment.
17: It's nearly finished.
20: Gairebé el tinc acabat.
17: One of the things I describe in
20: una de les coses que descric en el llibre de Llebretó és que les llebres són criatures d'hàbits. Viatgen moltes distàncies, però cada dia al matí, per dormir, tornen al mateix lloc. I poden estar en aquell lloc dormint, si ningú ho altera, durant mesos o anys. I com a resultat d'això, deixen com unes línies, diguéssim, unes autopistes de les llebres que fan servir els animals i que enllacen cel i terra. I el que fa aquest nou llibre és agafar el fil a partir d'on acaba aquest llibre i analitzo la relació entre els animals de companyia i els animals salvatges. No en diré gaire res més, però es publica el 2027 si tot va bé.
1: Entenc, per tant, que l'altra vida va quedant aparcada, la d'assessora.
17: No, not really. I mean,
20: no, ben bé.
17: I think we might have this in common, but if
20: potser
17: you,
20: això ho tenim una mica en comú.
17: If you work on
20: si treballes amb temes internacionals i estàs implicat d'alguna manera en l'àmbit polític, estem ara realment en un moment molt difícil en el món. Ens diuen que el progrés no és lineal, és a dir, que donàvem moltes coses per fetes i que ens poden robar. Podem parlar de seguretat, dels drets que tenim o les coses que ens poden preocupar a nivell local, global, com per exemple el progrés pel que fa al medi ambient. Per tant, hi ha una part de mi que se sent molt agraïda del fet de poder doncs, treballar com a escriptora, com a autora. Hi ha una part de mi que encara vol intentar ajudar, si puc, amb la mesura que pugui, amb temes que, globals i polítics que són importants. Per tant, si puc, aniré muntant, diguéssim, els dos cavalls alhora, aniré amb un peu a cada lloc.
1: Esperem que sí que ho aconsegueixi. He deixat la pregunta pel final, perquè crec que és una cosa que li passarà a tots els lectors que t'acabes estimant aquesta llebre. Està bé, encara està viva, perquè una de les coses que sabem al descobrir el teu llibre és que són animals també molt fràgils amb una esperança de vida molt curta. Com
17: està? This is a gigantic spoiler.
20: Això és un spoiler majúscul.
1: Ho deixem així?
17: No, not at all.
20: No, pas. Gens, és una broma. El que puc dir és que la història de la llebre continua. Aquest matí, quan m'he despertat al meu hotel aquí a Barcelona, he mirat les càmeres que tinc a casa i he vist que hi ha tres llebretons a casa, que segurament són ja la quarta generació. Per tant, sense dir massa, us puc dir que encara convisc una mica amb aquests animals, que encara els observo, i que aquest crec que és un llibre per qualsevol persona que pensi que mai no llegirà un llibre sobre llebres o sobre animals o sobre literatura. Tu deies que es llegeix com una novel·la i crec, espero, confio de totes que sigui a més que obri la possibilitat de canvi i la possibilitat de coexistència. Obri la possibilitat de...

0: canviar, no va ser la llebre la que va canviar, vaig canviar jo.
1: Doncs moltíssimes gràcies pel llibre, perquè crec que és un exemple molt bonic de vida.
2: Thank you so much. I'm so grateful.
0: Moltíssimes gràcies, de debò estic molt, molt agraïda.
3: Doncs pràcticament a tocar de 11:45 de la nit hem de canviar els llibres, les novel·les, pels diaris, pel paper ben prim dels diaris. Lídia Téllez, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Que t'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
4: Només de l'Ara.
3: Doncs vinga, anem amb la portada de demà de l'Ara.
4: Doncs mira, quan el conflicte educatiu, diu, sindicats de mestres i govern acosten posicions. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la vaga general. Per altra banda, tenim Alexia Putellas, que surt en portada, la foto de portada, i diu, he estat i seré sempre una culer. I li diu que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Per altra banda, tenim el jutge dona 15 dies més de Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure els treballs dels pensionistes.
3: Molt bé.
4: Fins aquí.
3: Fantàstic. Lídia, bona nit.
4: Bona nit, fins demà.
3: Adéu.
1: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell.
5: Mira, hi podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Pedro Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. La foto és per turistes als carrers de Londres, amb pantalons curts i màniga curta. Europa es resigna a la calor extrema, titulant. I també en aquesta portada, els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur. En aquesta portada també ens expliquen que el Cercle d'Economia avisa de les carències en tecnologia i productivitat i protagonisme també per Alexia Putellas. Diu, Alexia se'n va al London City, apunten. El Barça perd a la seva reina. També Alexia Putellas a la portada del País, més en petit. Putellas, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. L'obertura és per al novetats de la investigació del cas Plus Ultra. Diu que la SEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat, i la foto d'aquesta portada és per al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas, i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. I un últim titular, la llei de la intel·ligència artificial prohibirà les deepfakes de contingut sexual.
3: Molt bé, gràcies Marc, això és el que trobarem als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, que podem avançar? Marta Prat,
6: doncs,
3: bona nit.
6: Mira, bona nit, avançarem que hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions a tot el país, a l'escola pública, aturades arreu del país, que arriben demà justament després d'una nova sessió de negociacions que hi ha hagut aquesta tarda i que tornarà a repetir-se demà a la tarda per intentar acordar entre el Departament d'Educació i els sindicats algun marc d'entesa perquè aquestes mobilitzacions puguin desconvocar-se. De moment, el representant de l'USTEC, el sindicat majoritari, ja ha deixat clar que la contraproposta del govern encara és lluny del que ells demanen i, per tant, continuaran amb les protestes i, si cal, diuen, aniran a més.
7: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Una altra cita important demà, la compareixença que farà davant els mitjans de comunicació Pedro Sánchez des de Roma, després de la trobada amb el papa Lleó XIV, més que per la reunió amb el pontífex, aquest cop serà, doncs, pel que pugui dir de tot el que està sortint publicat sobre el sumari d'aquesta suposada implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de corrupció. Un dia més també estarem pendents del que està passant a l'Iran i d'aquest acord que per reobrir l'estret d'Hormuz que s'està cuinant amb els Estats Units. Això mentre Israel continua atacant el Líban, continua atacant la Franja de Gaza i un dia més hem hagut de parlar de morts allà. I parlant dels Estats Units, la NASA ha anunciat fa una estona els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. El procés arrencarà abans que acabi aquest 2026 amb la primera de les missions, que serà gestionada per Blue Origin, que és aquesta empresa del magnat Jeff Bezos, i l'administrador de la NASA explicava això.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
6: I un dels nostres astres, en aquest cas del futbol, Alexia Putellas, que demà dirà adéu també a l'estadi Johan Cruyff, a la seva

0: competició local.
1: Últim seguirem.
0: Crec que encara els en queda un altre a Madrid de partit, però com a local serà l'últim amb la samarreta blaugrana.
1: Segur que serà motiu, ho seguirem aquí també. Gràcies a tots dos, bona
0: Gràcies.
1: Nit.
0: Bona nit.
1: Hora màgica, 12 minuts, i les 12, 12 minuts i la mitjanit se'ns acaba el dia i ho hem d'acabar bé, això.
2: Mira, l'acabarem el dia amb un home d'acció, més d'acció que no pas de reflexió. Per això, a l'hora de triar estudis, es va decantar per Administració i Direcció d'Empreses, una carrera pràctica. Però el món de les idees també la treia i no hi va renunciar. Al matí es formava per administrar i dirigir empreses i a les tardes es dedicava al món del pensament, a la filosofia, dues disciplines antagòniques a les quals s'hi ha de sumar un hobby, la música. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona. El nostre convidat diu que és un malhomen per sobre de totes les coses i d'aquesta coctelera d'ADE, de la filosofia i de la música, n'ha sortit el que és avui el director general d'un gran equipament musical de Barcelona. Avui ens acompanya el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Semblava un camí fet a mida, no? Diríem, hem vist així.
3: Sí, sí, sí. No m'ho pensava, però vaig deixar portar per la vocació i al final gestionar música és el que més em motiva al món.
2: Bé, comencem pel principi, que sempre ho fem amb tots els nostres convidats. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
3: Ui, he après moltes coses. He après el que gestioneu un programa de ràdio per la nit, com gestioneu els temps, les intervencions, això és interessantíssim. Això ho feia fantàstic, amb una tranquil·litat, sense la pressió del directe, així, això ha sigut molt interessant. També és conèixer com funcionen les plataformes de predicció, d'apostes de predicció, això és tot un fenomen, molt contemporani, sí, molt actual, sí. I ostres, m'ha interessat molt. I després, que mai m'hauria imaginat que Gaudí feia de model de Sant Felip Neri. Jo sempre me l'he imaginat com un personatge tímid, introvertit, que la creativitat la mostrava amb altres coses, i que acceptés això, doncs sorprèn. Lluís Millet, el fundador de l'Orfeo, formava part d'aquesta camarilla, també allà a Sant Felip Neri, i hi ha algunes fotos d'ells dos, que eren molt amics, Lluís Millet i Antoni Gaudí.
1: Sí, es veu que Antoni Gaudí es deixava retratar molt poc i per això ens va cridar l'atenció que hi haguessin aquests dos quadres allà. Sí,
2: i la casualitat del dia, no?, d'avui també, justament. Sabem que no et canses d'escoltar Bach. És així, oi?
3: Sí, sí, Bach, és inacabable.
2: Per què ell entre tants compositors?
3: Ostres, Bach, deia Pau Casals, primer està Bach i després tota la resta, no? Bach, hi ha un misteri dintre la seva música que és difícil d'explicar, però, per exemple, per versions, per diferents, per que siguin allunyades del que era origen, sempre se sosté, sempre s'aguanta, sempre impacta profundament, no? Té una resistència a les versions que el fa com més ric des d'aquest punt de vista, no? A les versions que actualment es fan de Bach, probablement Bach li quedarien molt lluny, però en canvi ens segueixen commovent. No, la seva obra és immensa.
2: Per on hauria de començar algú que no hagi escoltat mai Bach?
3: Potser per les variacions Goldberg, potser seria... Sí. Les variacions, bueno, la meva obra preferida, de facto, de tota manera, és la missa en si menor. És una obra que és com una, és un misteri també perquè ell l'escriu al final de la seva vida i no la fa... Ell és luterà, és una missa catòlica, i dius, i per què la fa? I sembla que una de les possibilitats és que la faci per com recopilar tot el seu saber, demostrar tot el que un cor pot fer amb una missa. Una obra magnífica, una obra... sobre que et porta la màxima emoció.
1: Tu vas arribar fa 15 anys a dirigir el Palau de la Música i una de les coses que introdueixes és Palau Vincles.
3: Sí.
1: Que ara farà 15 anys. De què estem parlant?
3: Sí, estem parlant amb la convicció de que els grans equipaments, o els no grans, els equipaments culturals, també tenen un deure social i veure com la seva excel·lència artística, la seva expressió, es pot convertir també en una ajuda a algun dels problemes que té la societat. En aquest cas, amb una cosa que no inventàvem, perquè fa molt de temps, que ja inventà Josep Ercerp Clavé al segle XIX, és el cant coral ens pot fer millors persones. El cant coral ens aporta valors d'autoestima, de responsabilitat, de suport d'un dels altres, i això traslladar-ho avui en dia, doncs portar-ho a nens i nenes en risc d'exclusió. I és així com neix Palau Vincles, amb la voluntat de que a través del cant coral nenes i nens que poden tenir dificultats en un futur tinguin uns valors que els ajudin a tenir una millor expectativa de futur. I per tant, al costat de l'orgull que ens produeix l'excel·lència de la millor música de Bach, amb els millors intèrprets i recolzar el talent dels joves que surten de l'ESMUC o el Conservatori del Liceu, també tenim una vessant social que és això, proveir cant coral a nens i nenes perquè puguin tenir un millor futur.
1: Com acaben arribant al Palau aquests nens i nenes? A través de quines vies?
3: El tema és anar o a centres oberts o a escoles on tenen aquestes característiques. Centres oberts és on van els nens que, perquè no estiguin al carrer, doncs els porten a centres oberts. Llavors nosaltres enriquim la vida d'aquests centres oberts amb aquesta activitat coral. O ho fem també amb escoles on el percentatge, diguem, de nens que necessiten i nenes que necessiten beca menjador és molt alt, no? Jocs on realment els té qualificats el Departament d'Educació, llavors anar a aquests centres i proveir aquesta activitat. Perquè cantar junts realment els hi millora moltes coses. L'autoestima, l'expectativa, el sentit de la responsabilitat, el companyerisme, tots aquests són indicadors que milloren quan un practica de manera regular el fet de cantar junts.
1: Això ho celebrareu el 3 de juny, com? Sí.
3: Celebrant-ho amb un concert, com ha de ser, però amb la idea de... Sempre m'agrada dir que l'important de Palau Vincles no és el concert final que venen i fan al Palau Gens, és la feina cada setmana, cada dia, d'anar com treballant, no? D'introduir bons hàbits.
2: Al Palau també li convenia aquesta vessant, no? Aquesta idea de tornar a connectar amb la societat i de col·laborar i participar en la societat després de tot l'escàndol Millet.
3: Jo crec que va ser un dels elements que volíem diferenciar, però no és només el Palau, és una cosa que des de fa un cert temps considera que els festivals i altres equipaments han de tenir aquesta preocupació social. Doncs el Palau es posava al dia també amb aquest projecte. És important fer-lo amb una cosa que li sigui pròpia, i el propi del Palau és el cant coral. Mm. És una cosa que d'alguna manera forma part del seu ADN.
2: El Palau bat rècords en nombre de concerts i també de públic. No sé com ha evolucionat el Palau en aquests 15 anys que hi ets al capdavant, i quin és l'objectiu així a curt termini que us proposeu i que ens puguis explicar.
3: És veritat que hem crescut molt en nombre de concerts, hem crescut molt en nombre de gent que hi ve, però també hem treballat molt, i ha sigut un dels objectius, i seguim treballant per la nostra origen, que és l'Orfeo Català, que tingui una vida molt rica, que aquesta mostrarà sigui un ambaixador cultural de Catalunya a tot arreu, amb una màxima excel·lència, però l'objectiu m'agradarà reduir-lo a una cosa més, que és que hi hagi molta experiència extraordinària en la gent que ve a sentir un concert, que realment ens agrada dir una experiència transformadora, que cada persona que vingui surti d'allà millor del que ha entrat i li haguem donat doncs una bona estona o d'evasió, o d'esperança, o d'introspecció, qualsevol d'aquests sentiments que pot produir la música, perquè al cap la música és el llenguatge dels sentiments, no? Llavors l'objectiu per mi va molt més a aquestes petites experiències que cada us pugui endur.
1: Avui que tu has vist la cuina del nostre programa, no? Com fem aquí la ràdio, i ara et voldria preguntar una cosa de la vostra cuina també, i és els intèrprets, perquè hi ha molts teatres, hi ha molts auditoris, però els músics quan entren al Palau i diuen tocaré aquí, què diuen de l'edifici?
3: Diuen uau!
1: Perquè impressionant, no?
3: Uau, sí, l'edifici és molt especial, evidentment és l'únic sala de concerts del món que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, però a part és d'una bellesa extraordinària, d'una exuberància, però a més té aquell punt de la història, no? Allà ha passat moltes coses, llavors això genera una màgia especial. En intèrprets que a vegades et diuen, aquí no es pot fer un mal concert, aquí dones el millor de tu mateix, no? Aquí tens les millors condicions, i hi ha intèrprets que són molt exigents a quines sales van, i el Palau afortunadament doncs sempre és una de les sales que volen venir. Sí, això volia Domènec i Montaner, aquesta trobada entre la bellesa de l'arquitectura, però també la bellesa de la música, per tenir una experiència, avui en diríem immersiva, però en aquell moment era una experiència estètica extraordinària, no?
1: Clar. Nosaltres cada dia acabem amb una cançó, no és Bach, perquè són cançons noves, que aquesta que posarem és d'un disc publicat divendres, la d'aquesta setmana fa així. Això gairebé podria ser un òrgan, de moment.

0: Future Islands, que han celebrat 20 anys amb un disc que divendres passat el van publicar, i aquesta era una de les cançons que havien descartat. I ara, de cop i volta, els agrada molt.
1: L'última paraula del dia d'avui la tindrà en Joan Oller. Ell és el director general del Palau de la Música, aquest palau on casen la bellesa de l'arquitectura i de la música, i on, com ens ha explicat, alguns músics diuen que no s'hi pot fer un mal concert. Gràcies per acompanyar-nos, Joan, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Doncs que la gent vagi, aneu a concerts, perquè no, concerts en directe, perquè no hi ha res com la comunicació que es dona en un concert en directe entre els intèrprets i el públic. No hi ha cap altra experiència que ho iguali.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Partit Popular pressiona els socis d'investidura de Pedro Sánchez en ple escàndol pel cas que esquitxa l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i tant Junts com el PNB diuen que aquest escenari de moment no està sobre la taula. En aquest context, l'expresident espanyol José María Aznar del PP ha reaparegut aquest dimarts demanant que facin fora Sánchez de la Moncloa.
2: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
1: Al PNB, la portaveu Maribel Vaquero diu que el govern espanyol no pot esgotar la legislatura.
3: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: Pressió que també ve des de les files socialistes. El president manxeque Emiliano García Page torna a reclamar un avançament electoral.
4: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
1: Així les coses, aquest dimecres Pedro Sánchez parlarà per primer cop del cas Zapatero, 3 setmanes abans que l'expresident comparegui davant del jutge. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: El Congrés dels Diputats fa el primer pas per facilitar que els partits petits puguin tenir grup parlamentari propi. La reforma del reglament, que compta amb el suport del bloc de la investidura de Sánchez, planteja que puguin formar grup les formacions que han aconseguit un mínim de 5 diputats i que o bé han obtingut el 10% del vot en totes les circunscripcions on s'han presentat o bé han assolit el 3% en el conjunt de l'Estat.
1: La Cambra Baixa Espanyola també tramita una proposició de llei amb l'objectiu que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica. També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digitals. La proposta del PP s'ha admès a tràmit amb el suport de gairebé tots els grups, EH, Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts i ha votat en contra.
5: El govern català i els sindicats d'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues per aquest dimecres a tot Catalunya. El departament ha intentat convèncer els representants dels treballadors amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: També hi ha conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona, que estan en vaga indefinida des d'aquest dimarts. Els bibliotecaris protesten perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Segons ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques, Montse Serra, la jornada de protesta ha estat un èxit.
7: El seguiment és amplíssim, la plantilla està mobilitzada i volem aconseguir aquestes millores que al final revertiran en una millora en el servei públic. És el que estem intentant i creiem que l'empresa també hi sortirà guanyant finalment, perquè tothom vol que les biblioteques es treballi bé i per això doncs, s'ha de cuidar a la plantilla també.
1: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna abans que acabi el 2026. L'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades.
5: La primera missió, anomenada Moonbase One, arribarà al Pol Sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I I als esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
1: A l'Espanyol l'han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general de l'esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
5: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
0: Fins aquí les notícies.
9: Senyores i senyors, bon dia.
10: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia de lògica de la Unilla.
12: Ja ho sé,
11: que és,
12: el mateix que la IA.
11: Que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
10: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.

0: Avui, al meu barri, és nit de deixar els mobles al carrer perquè els serveis municipals els recullin. No cal avisar de res, senzillament els deixes a la porta, com sabeu, exterior de l'edifici, i un camió els recull i els porta a la deixalleria. Sovint hi trobes de tot, coses amuntegades que no serveixen per res, i de tant en tant, mobles ben desmuntats que et fan preguntar-te si realment estaven per llançar o bé els propietaris se n'han cansat i n'han comprat un de nou. Avui he vist un llitet de nadó amb les baranes, el somier, les rodes per traslladar-lo i el que m'ha semblat un canviador amb els calaixos també en un costat. I mentre pensava que potser encara algú el podria aprofitar, la mirada s'ha anat a dues noies que venien per la mateixa vorera, però en direcció contrària a la meva. Una d'elles estava clarament embarassada i, és clar, ha pensat el mateix que jo i ha començat a mirar l'estat del llitet en qüestió. De seguida li ha dit a l'altra noia que truqués algú per telèfon i a partir d'aquest moment el que ara diré ja són imaginacions meves. Deu haver trucat algú que vingués amb el seu cotxe per endur-se aquell llitet destinat a morir entre trastos vells i donar-li una nova vida, la que probablement en pocs mesos tindrà entre els seus braços i ara ja també en un llit que li haurà sortit de franc. Però us asseguro que amb una mà de pintura i una persona amb manetes, aquella andròmina podrà tornar a servir durant com a mínim un parell d'anys per la criatura que aquella noia portava a la panxa. És el que espero que hagi passat, perquè evidentment no m'he quedat a escoltar la conversa del telèfon i tampoc he gosat preguntar. Però el nas em diu que aquell llitet ja deu tenir un nou futur propietari. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, José María Campillo, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí una nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant, com sempre, les vostres reflexions, les vostres preguntes, respostes, queixes, felicitacions, denúncies al 93-201-7474 o bé els missatges que també ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui en aquest telèfon, en aquest missatge de WhatsApp, ens hi hem trobat amb un àudio de la Dolors des de Banyoles, que suposo que ens ha fet després d'escoltar l'entrevista que vam fer la nit de diumenge a dilluns a l'infermer que va venir a parlar de Fira Gran.
2: Jo també soc cuidadora del meu home des de fa un temps. Ell fa molts anys que té el Parkinson, però, clar, necessita cura més. Últimament necessita més cura. Llavors jo, en aquest cas, soc la seva cuidadora. I estic contenta de poder-ho ser. Tant de bo no ho hagués de ser perquè no estés malalt, però bé, ja que ho està, doncs, que ho pugui fer i que Déu em doni salut per anar-ho fent, no? Llavors sí que és això que ha dit ell, que és molt important els espais aquests de ventilació, que poden ser senzilles coses. Per exemple, per mi anar a portar els nets al matí a les 9, tot xinojano, a l'escola, doncs és un moment molt agradable. O gimnàs un cop a la setmana, o un petit passeig de 20 minuts, o agafar una estona de lectura cada dia, que, com en el meu cas, m'agrada llegir. Vull dir, coses molt personals, ja us dic ara, però no volia parlar precisament d'això. Jo us volia parlar sobre la importància que té tenir la casa, les cases adaptades. Pot canviar el 100% cuidar un malalt amb la casa adaptada o haver de fer malabarismes per entrar al bany o per entrar o per anar a la cuina o per allà on sigui. Gràcies a Déu, aquest no és el meu cas. Les portes amples, corredores, si pot ser, i que sigui fàcil per anar a les diverses estances de la vivenda, diguem, eh? Clar, no tothom ho pot fer, això. No tothom ho pot tenir, per desgràcia. Però a vegades, a l'hora d'arreglar-te una casa, és clar, no pensem gaire en el nostre futur. Hi ha cases molt mones, amb diversos nivells, però aquesta cosa, aquestes cases, a la millor, llavors, se'ns pot tornar en contra, perquè no sempre serem àgils i potser un dia doncs, necessitem doncs que no hi hagi entrebancs pel mig, no? Jo llenço això a l'aire perquè ella ha parlat sobretot la part emocional, però aquesta part, com a experiència ja dic, trobo que és molt interessant i a veure si algun dia un expert ho pot corroborar.
0: Doncs mira, Dolors, tens tota la raó. Vam bàsicament parlar de tot el tema emocional dels cuidadors no professionals, però no vam parlar... I hi ha una cosa molt important que va dir, suposo que esteu d'acord els que heu escoltat l'entrevista, que aquestes coses s'han de pensar quan encara estàs bé. I dir a les persones del teu entorn familiar, que a priori són més joves que tu i en principi haurien de viure molts més anys que tu, que el dia que tu tinguis un problema i necessitis que algú tingui cura de tu, com vols que sigui aquesta cura? Si la vols a casa, si no la vols a casa, que són coses que a vegades es deixen de parlar perquè fa com por o vergonya i dius no, aquestes coses s'han de parlar perquè si no després es prenen decisions que la persona afectada no vol. Però és veritat que ningú va dir, no vam parlar de com tenir la casa, i que això també s'ha de tenir en compte. Si tens una casa, com diu la Dolors, molt bonica, amb moltes escales amunt i avall, el dia de demà necessites que algú tingui cura de tu, tot allò són impediments. Vull dir que també està bé pensar en un moment determinat de la vida si tens una vivenda que pot estar mínimament adaptada a quan tens algú malalt que s'ha de tenir cura a casa. Per tant, bona reflexió la de la Dolors que ens ha deixat en aquest àudio. Després, l'Aleix, des d'Esparreguera, pregunta quin sentit té creuar els dits per tenir sort. És veritat que ho fa molta gent. Quan una cosa no et surt bé o intentes que allò et surti el millor possible, et creues els dits a veure si tens sort. A veure si algú ens sap explicar d'on ve això. Després, la Magda arranca últimament. Doncs molta gent va donar resposta a una pregunta d'un altre oient que buscava cervellets de xai per poder fer un plat que li feia la seva mare, que són els cervellets de xai, crec que era, arrebossats. La Magda pregunta quins nutrients ens aporta menjar cervells de xai. En Joan Carles, des de Caldes d'Estrac, ens diu: cada dia agafo el tren de la R1 a Barcelona a les 8 del matí. Diu: avui m'he endut una desagradable sorpresa, molts seients estaven molt bruts. Diu: no és habitual, ens diu en Joan Carles, però avui m'ha tocat. I després vam començar la setmana, la nit de diumenge a dilluns, ens va trucar l'Enric, que estava en ruta, i ens feia aquesta consulta sobre el món de la parella i la sexualitat.
3: Tinc la meva parella, que ens estimem molt i és una persona fantàstica i genial, però els dos som força joves, vull dir, també estem com molt actius, però degut a uns bloquejos que té, no practiquem sexe de cap tipus.
0: Degut als bloquejos que té ell, l'altra persona, eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: I això a mi també, a la llarga, ja després de mig any aquesta situació, també em fa plantejar-me al final un pilar important quan comença a ser com superimportant o no, o què, o si és una cosa insostenible o és una cosa de...
0: O si has de tenir paciència, no? Sí.
3: Clar.
0: Molt bé, aquesta és la consulta que feia l'Enric. Jo li vaig demanar l'edat per saber de què estàvem parlant i ens va dir que ell tenia 24 anys i la parella 23. I avui ens hem trobat una resposta que li ha deixat al WhatsApp del programa en Joan Josep, i ell explica... No ens diu els anys que té, per tant no sé de quant temps estem parlant. Però diu: vaig tenir una relació de jove d'uns 3 anys. Diu: mai vam poder tenir relacions sexuals amb penetració. Diu: hi havia un fre de totes les altres formes de relació sexual. Diu: cap problema, però la penetració no. Passats uns anys, després de trencar, perquè diu que va estar amb aquesta persona 3 anys, i ella amb una altra relació i amb fills, diu: ens vam trobar i vaig preguntar què havia passat, perquè era evident que allà sí que havia hagut relació, perquè tenia 3 fills. Diu: la resposta va ser que el primer cop amb l'altra persona va ser perquè portava unes copes de més, ens explica en Joan Josep. Diu: no sé si pot servir en aquest ignorant que demanava aquesta consulta. I en Joan Josep afegeix: gràcies pel vostre servei a una societat cada cop més deprimida, solitària i sense escalf, sense família. Les administracions, que són qui han de xuplugar tothom, també ens deixen abandonats, i ens quedeu vosaltres com única esperança per sobreviure. Carai, Joan Josep, sí que comencem forts avui, però gràcies. I ens diu que una abraçada.
4: Lasciatemi cantare
1: la nit dels ignorants
4: con la chitarra in mano.
1: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
4: Sono un italiano.
5: A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades ja truca a persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo d'una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
0: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
5: Ah, vale, no entenc. Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i porta el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé si és com... És bé, és

0: els ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Un italiano vero.
2: Ciao, bona nit.
3: 12 i pràcticament 20 minuts al 93207474, que avui hem hagut d'anar a comprovar si funcionava, perquè no esteu trucant, no sé què està passant, és molt estrany, però funciona el telèfon, vull dir que ho hem comprovat. Per tant, hem llegit tots els missatges, hem escoltat els àudios de WhatsApp que teníem i que ens heu deixat el telèfon del WhatsApp. Ara hi ha el 93207474 per les vostres preguntes, respostes o pel que us vingui de gust. Mentre aneu pensant què voleu preguntar o què voleu contestar, nosaltres sí que tenim prevista aquelles entrevistes que no t'esperes.
0: L'entrevista que no t'esperes.
3: Aquests dies, si passeu per Verdú, que és a la comarca de l'Urgell, podeu anar fins al Castell del Poble i aprofitar per visitar una exposició que s'hi fa. Es diu així: Sifons de Catalunya, joies de vidre i gas. La mostra s'havia d'haver tancat ja a meitat de maig, però la bona acollida ha fet que s'allargui fins a final de mes. Què hi trobem en aquesta exposició? 500 sifons de tota mena i color. Aquest envàs de vidre, amb un tap característic, amb una palanqueta per fer sortir l'aigua carbonatada de l'interior, el van introduir a Catalunya els indians que tornaven d'Amèrica a començaments del segle passat. A casa nostra hi van arribar a haver unes 600 fàbriques de sifons, cadascuna de les quals tenia un segell propi que el serigrafiava a l'ampolla. Aquest segell permet saber de quina època i de quina zona són. Aquestes 500 peces que s'exposen al Castell de Verdú són propietat d'una persona, d'en Jaume Castells, que és un jubilat de Mollerussa, que va començar a col·leccionar sifons fa uns 50 anys i que n'ha reunit gairebé, no aquests 500 que es poden veure, no, no, un miler. Jaume Castells, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
3: Més de 50 anys col·leccionant sifons. Li puc preguntar d'on li ve aquesta afició?
4: Mira, ve del 1975, quan en juntament amb ma mare portàvem l'hostal de Pinós, aquest que hi ha al centre de Catalunya, que segons el Quim Mas Ferrer no ha estat mai tancat durant 500 anys. Mm-hmm. I allí, bueno, allí el típic era pues, servir molts vermuts, però clar, sobretot que no faltés el sifon. I quan el servia a taula, allò que girava és el protector de plàstic, perquè era obligatori el protector de plàstic, ostres, un escut diferent, ostres, un escut diferent. I un altre i un altre, bueno, els vaig anar separant, fins que un dia ma mare em diu, escolta, diu, cada dia me falta més envasos aquí. Dic, no, dona, no, que estan separats. I des de llavors no he parat. Vull dir, he anat fent, anar buscant, amb mercadillos por ahí, amb amics que m'han emportat, obres que s'han fet a les golfes que han trobat caixes antigues i fins ara.
3: És a dir, que si algú a Catalunya té un sifon que no sap què fer-ne i no li interessa, pot venir a portar-li. Cap a Mollerussa. A portar-li en Jaume Castells.
4: Perquè ah, això mateix,
3: perfecte. A l'exposició n'hi ha 500, però jo crec que en té gairebé un miler, no?
4: Sí, de Catalunya, o sigui, a Verdú, només hi he portat els de Catalunya. De Catalunya en tinc cap allà uns 600, no hi van capiguer tots, i llavors en tinc uns 400, que ara ja fa potser 6 o 7 anys vaig començar a fer del resto de l'Estat, perquè ja no, a Catalunya nosaltres calculem que hi havia cap allà unes 600 fàbriques. Però, clar, dintre de les 600 fàbriques hi ha fàbriques que tenien entre 4 i 5 i hi ha algunes 6 logos diferents.
3: Clar.
4: I llavors, per això, pues, jo calculo que cap allà 700 i pico hi són, eh? Uh-huh. De Catalunya sol.
3: Clar, es va adonar que portaven aquest segell, però sabem què representa exactament? És la fàbrica que els feia? O què representa aquest segell que vostè s'anava adonant que eren diferents?
4: Sí, mira, el segell, cada fàbrica feia el seu escut o el seu... Llavors, dintre de l'escut hi havia el gravat a l'àcid, que és aquell gravat a l'àcid al vidre, el serigrafiat de color, que hi ficaven, pues, no sé, per exemple, aquí a Mollerussa n'hi ha uns que tenim l'escut de Mollerussa. Molts pobles tenen l'escut del poble, però no tots, i si no, pues, l'escut que els hi feia pues, la casa... que els feia, i llavors tenim el gravat amb relleu, el vidre, que són aquests que són quasi els més antics, que ja no se'n fan ara, pràcticament, d'aquests.
3: I n'hi ha que també són de diferents colors, oi?
4: Sí, bueno, n'hi han de blaus, n'hi han de verds, n'hi han de rosa, i ara t'explicaré una mica el que... els colors aquests. Els més cotitzats són uns que porten unes dècimes d'urani, que porten entre 0 i 0,2% d'urani, que aquests es van fabricar entre el 1940 i el 1970, i aquests, quan els hi dones amb una llinterna ultravioleta, doncs són fluorescents. És molt curiós.
3: Ah, són fluorescents.
4: Són fluorescents, sí. Quan li dones una llumeta ultravioleta, pues fan com un fluorescent. En tinc dos, que diries que hi ha una llumeta dintre. I, en canvi, quan apagues la llumeta fluorescent, queda normal i corrent.
3: Clar.
4: I dos és que és una passada del fluorescent que arriba a fer. O sigui, serveix per llum de tauleta de nit, com aquell que diu.
3: Exacte, perquè, clar, està bé això.
4: Sí, el que passa que d'aquests en queda molt poquets, perquè es van destruir molt per fer joies, que estaven molt apreciats, aquest vidre, per fer joies, perquè els donava una brillantor especial.
3: És a dir, aquests d'aquests colors són els que anaven més buscats perquè se'n feien joies, eh?
4: Se'n feien joies i ara, per exemple, de roses pràcticament no se'n troba. El que passa que jo, com que els faig per tots els anagrames de les cases i dels pobles, vull dir, aquests, si en trobo algun, també l'agafo, no? Però jo el que més m'interessa són les marques de les cases comercials.
3: Uh-huh.
4: En tinc un de molt curiós, que hem calculat que és del 1940, que és d'un tal Llobet i Vila de Bellpuig, i aquest senyor, les persones més grans de Bellpuig, diu que l'havien vist que passava amb un tricicle d'aquells a repartir xocolata, begudes, xarops, coses caseres. I aquest, doncs, em va fer, i mira, me n'han portat un.
3: Veus?
4: M'ha fet molta il·lusió.
3: Doncs sí, escolta'm.
4: Perquè també és fluorescent. No és molt fluorescent, però déu-n'hi-do, eh?
3: Clar, si hi havia tantes fàbriques, com deia, que calcula com unes 600 fàbriques de sifons, clar, entenc que hi ha un moment que... era un producte que es consumia moltíssim, era una beguda molt popular. Clar, jo la tinc relacionada, ja m'ho deia abans, no?, per rebaixar el vermut, però no sé si també es bevia sol o...
4: Bueno, sí, també, pues, no sé, pels nens, si es trobaven malament de la panxa, per les persones grans, era com una beguda també una mica farmacèutica. El portar el gas i tot això, vull dir... com eren petits que ens diuen, escolta, un vaset de sifó o un vaset de bitxí o alguna cosa així. Per fer pair, diguéssim.
3: Sí, però no té ben bé el mateix gust que el bitxí, no? Que aquesta...
4: No, és totalment diferent. És totalment diferent. O sigui, inclús ara amb els sifons que han sortit ara, aquests de plàstic, de supermercat, és que no té res que veure.
3: Tampoc. Vull dir,
4: no, per aquí les vores encara tenim dues fàbriques que en fan. O sigui, a casa meva sempre hi ha un sifon disponible.
3: Ah, sí? Em preneu sempre. A casa, eh? I com el
4: sempre.
3: Preneu?
4: Mira,
3: sol?
4: En tinc dos a la nevera. Sí, sol. També sol, o un vermut, o... sí, normalment sol.
3: Clar, perquè aquests sifons que ara vostè exposa, clar, d'això normalment se'n comprava un, no?, que hi havia, i després tornaves als envasos i només havies de pagar el que costava el líquid, oi? Que sí que anava així?
4: Perfecte. Sí. Jo ara, per exemple, ara van amb caixes de 8, i quan tinc la caixa buida, vull dir, vaig a la botiga, que encara tenim una botiga que en reparteix, i bueno, deixo l'envàs allí i me'n donen un de ple, i pago pues, només el líquid.
3: Està bé, això. Hi ha una cosa curiosa que m'han explicat, que és que el sifó es podia recarregar a casa, que a vegades no calia anar a la botiga a comprar l'envàs, sinó que tu podies reomplir. Això sap com es feia abans?
4: Sí, jo en tinc dos d'aquests. És que no m'agrada repetir masses models, no? En tinc un de gran i un de petit. És un de litro i un de mig litro. I aquests porten de dalt al caputxó, porten un cartutxo, que és d'això de gas, i el ficaves, l'omplies d'aigua bona, ficaves el cartutxet a dintre, va com una rosca, fins que l'agulleta de dintre el foradava. I llavors, quan ja ho notaves que havia entrat el gas a dintre, el sacsaves una mica i ja tenies el sifó a casa fet.
3: Imagina't.
4: I no calia anar, només tenies que comprar el que és el gas. I ja està.
3: I ja està. Després sí. També entenc que els taps, aquella palanqueta típica per fer sortir el líquid, això era una part important de l'envàs també, eh?
4: Sí. Primer van ser de plom.
3: Sí.
4: Després de plom es va dir que no era bo. Després hi van ficar com una miqueta de plàstic a dintre, com una mineta d'un bolígraf a dintre, per dir alguna cosa de plàstic, tampoc no va acabar de llonces, i ara tots són de plàstic. O sigui, ara el punt totalment prohibit.
3: Això està clar, sí. Em diuen que en aquesta exposició, que per cert, de tan bé que ha anat l'han allargada, vull dir que déu-n'hi-do, sí. També s'hi pot veure maquinària que també és seva, no? Quin tipus de màquines hi ha aquí?
4: Bueno, tinc una màquina manual, que és una màquina que només s'omplia un a un, i tot ho tenies que fer manual, i només hi anava l'entrada del gas amb un tubet, i llavors en tinc una altra que és de dos, on omplien dos a l'hora, i també és manual, sense rellotges ni res. I aquestes van ficaves el sifó a dintre, tancaves la porta, si no tancaves la porteta no es podia carregar el gas, perquè el sifó està entre 8 i mig i 9 de pressió. I clar, n'explotava molts.
3: Clar,
4: en tant en tant.
3: Clar.
4: Ara no, ara les màquines noves tenen el seu rellotget allí, el fiquen 8 i mig, tots estan a 8 i mig, i pràcticament no n'explota cap si no és que estigui tarat.
3: Clar.
4: Ha canviat molt tot això.
3: No, està clar. I a millor, en aquest aspecte millor, perquè clar, que t'esclati un sifó pot fer molt de mal.
4: Home, a 8 quilos i mig, Déu-n'hi-do, eh?
3: Clar, estàs molt a prop sempre, no? Quan et poses una beguda, tu estàs molt a prop d'allò, no? Clar, em deia que en té...
4: De totes maneres, per això és obligatori encara amb la malla de plàstic a fora. Tots els veuràs amb la malla de plàstic a fora.
3: I això és pel tema per si explotaven, o és una qüestió de disseny?
4: Perquè te'n pot explotar algun amb el viatge, el moure's la taula, algun que tingui el vidre ja una mica tarat, o, bueno, pot explotar. I per això és obligatori que es portin la funda de la malla de... Abans era malla d'això de ferro, que aquests en corren molt pocs, perquè això s'ha fet molt bé de seguida, i ara gairebé tots són de plàstic.
3: Clar.
4: De PVC.
3: Dic que abans em deia els que té que són catalans, els que són de fora, però de fora de tot l'estat, és a dir, en té d'altres països, existeix?
4: No. Jo només feia Espanya.
3: Només fa Espanya. Però té constància
4: només
3: que n'hi hagi en altres països?
4: No, fins ara feia Catalunya. I fins ara feia Catalunya, però fins fa 4 o 5 anys, i ara ja, pues, Catalunya ja em costa molt, però molt, de trobar, perquè ja, a més, no hi ha ningú que tingui cap catàleg fet, vull dir, jo estic intentant de fer un catàleg ara d'això, però bueno, m'està costant molt perquè, clar, no tinc massa informació de tants anys enrere.
3: Clar, deu saber l'any, no? L'any una mica i poca cosa més, i la procedència d'on venia, tot això ho suposo que ho deu tenir apuntat, no?, amb unes fitxes, alguna cosa així.
4: Sí, això ho tinc amb un llistín telefònic, amb un abecedari, i us l'he ficat tots per abecedari. Però, clar, tinc que escriure el nom del fabricant, l'escut de quin color és, el vidre de quina manera és, i, clar, porta molta fenya.
3: Ah, però és la seva principal activitat, ara que està jubilat, o no?
4: Bueno, faig moltes coses.
3: Fa moltes coses. A part de fer exposició...
4: Me falta molt temps.
3: Sí?
4: Me falta molt temps.
3: Però això està bé, vol dir que està entretingut i que no es queda pas a casa, que la casa no li caurà a sobre, que diuen, no?
4: No, sempre me diuen que si cau a casa nostra no m'enganxarà pas a sobre.
3: No l'enganxarà. Quin diria que és el sifó més bonic que té a casa seva? Dels que exposa o dels que s'han quedat a casa? És igual, eh?
4: Bueno, jo... Aquest que explicava de Bellpuig,
3: sí,
4: que porta partícules d'urani, és un sifó diferent, és d'aquests piramidals que se'n diu, que puja de baix i van acabant amb estret a dalt, i és un color entre un verd i un taronja, així és una mica de... no és massa definit, però vull dir, les lletres estan molt bé, es veuen molt bé, i aquest el tinc molt a pressi, dintre d'altres. Llavors també tinc una funda de les cases de benestar, per dir alguna cosa, que no es vegués la marca i que no es vegués la malla, ficaven a dintre de... és com un recipient de... d'això de plata,
3: sí.
4: Ficaven allí dintre i no es veia el sifó, només s'apretaves a dalt i sortien el caputxó i prou.
3: Mm. Està bé. I el més antic que té?
4: No ho sabem.
3: No ho sabem.
4: Però jo estic calculant que tots aquests estan després de la guerra, o sigui, més o menys.
3: Sí.
4: Més o menys després de la guerra... estan entre 1940 i 1970 i ara a partir del 2000 això ja ha donat de molt de baixa.
3: Clar, sí, sí. Dèiem que és una exposició que es pot veure al Castell de Verdú fins a final de mes, però m'ha dit un ocellet que ja té ganes de tornar a tenir tots els seus fills sifons per entendre'ns a casa seva amb vostè, que se li està fent una
4: estic
3: mica llarg això. Sí,
4: estic preparant una exposició a casa, sí.
3: Ah, què vol dir? Que després podrem venir a veure la casa seva?
4: Es podrà vindre a veure a casa, sí.
3: Això. Per tant, és un nou projecte.
4: Sí. Dintre d'aquí m'estan trucant diverses sales d'exposicions perquè hi vagi. Ja els he dit que de moment, 3 o 4 mesos, la vull tindre a casa. Després ja en parlarem.
3: Ah, doncs està bé que la pugui exposar en algun museu, alguna sala d'exposicions, perquè, clar, és una cosa bastant inèdita la que té vostè, la que ha aconseguit fer durant tots aquests anys. Per tant, si encara hi ha algú que ens està escoltant que té un sifó que no sap què fer-ne, doncs mira...
4: Cap a Mollerussa,
3: que és en Jaume, que li donarà una altra vida, vaja. Perquè
4: una
3: això sí que és que...
4: I ho podrà veure tothom, clar. Vull dir, estarà oberta... i serà gratuïta, com la tenim a Verdú, com l'hem tingut al Castell del Remei, i, bueno, estic en projectes d'anar al Monestir de les Avellanes, que ja veurem si anarem, o veure què, i, bueno, m'estan trucant vària gent. Vull dir, és sorprenent, el ressò que ha tingut.
3: Doncs és meravellós. És meravellós que passin aquestes coses amb algú que hi dedica tot el seu temps lliure, el que té i el que no té també. Jaume Castells, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta col·lecció de sifons que encara podem visitar al Castell de Verdú, i si no, ja vindrem a casa seva. Així que moltíssimes gràcies.
4: Pues moltíssimes gràcies, i també dono moltes gràcies també al Castell del Remei i després a l'associació Cercavins, que són els que realment s'han interessat perquè la fiqués allí.
3: Perfecte. Doncs, molta sort i que n'hi portin uns quants més, si pot ser. Jaume Castells, bona nit. Adéu-siau.
4: Molt bé.

0: de Martorell.
1: Ja té gràcia que fins i tot el sabor de gràcia tinguin una cançó que es digui Sipons, que és la que ha trobat l'Oriol per il·lustrar després d'aquesta conversa. Va, que ens truca el 932017474, d'entrada la Carmeta, des del barri de Sants a Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta, eh? Què tal?
1: Molt bé.
2: Per tothom. La meva pregunta no és una crítica, és per al xicot aquell que dona el temps a Comarques, com acaba Comarques,
1: sí,
2: que li posen aquella musiqueta...
1: Per sota?
2: Sí,
1: mentre parla.
2: El temps,
1: sí.
2: I a TV3 li posen aquella musiqueta,
1: uh-huh,
2: que no deixa sentir bé el que diu. La posen forcetes, però a vegades la posen alta, i a aquella hora pues, m'agrada sentir el temps, i aquest xicot ho fa molt bé, i no puc sentir bé aquella musiqueta.
1: Això al migdia, no? Suposo que em diu?
2: Al migdia, a Comarques.
1: Al TN Comarques, sí.
2: Sí, sí, al migdia, perquè em sembla que no ho fa, si ho fa aquella noia, o fa Molina. No posen això. Escolta. I més que una crítica és, a veure, per què posen aquesta musiqueta així que no deixen concentrar i sentim aquell xicot? Ho fa tan
1: bé. Molt bé, molt bé. Doncs a veure què
2: ens agrada. Moltes gràcies i bona nit a tothom, eh?
1: Gràcies, bona nit. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: A veure, una dècada, de ser dels Sifons.
1: Sí.
3: A casa de Vic, al restaurant, fèiem banquets a domicili. El que ara en diuen càterings.
1: Sí.
3: Parlo dels anys 50. Jo era molt petit. Aleshores, van anar a una casa pairal a fer un casament o el que fos, i com no fos que no hi havia neveres per refredar tanta beguda, doncs van fer un cubells i amb barres de gel trencades i ven l'aigua, els refrescos, els vins blancs, els sifons i tot. Penseu que en aquell temps els primers quadres, o sigui, no anaven amb protecció.
1: Total. Amb la malla aquella de plàstic, no la portaven.
3: Mm. Total, l'home treu el sifon i li explota a menys d'un pam de la cara.
1: Ai!
3: Truquen, el van emportar a l'Aliança Vic, truquen a casa estava treballant, i si posa la mare, diu, el senyor Diners, diu, s'ha engassat a l'Aliança, diu, ràpidament porten un pijama i topar. Diu, però com? Diu, si està fent un banquet. Diu, no, diu, s'està, bueno, el susto va ser majúscul. Va tenir que venir un oftalmòleg de Barcelona, que li va cosir la còrnea, i tot va anar bé, gràcies a Déu.
1: Mare meva.
3: No va perdre la visió, d'aquí que li va entrar una afició a anar a veure sempre Santa Llúcia com venia aquí a Barcelona.
1: Clar.
3: Allà davant de la casa de la diaca i no va dir això.
1: Mare meva, és que la podia haver perdut la vista realment, eh?
3: Oh, i tant, i tant.
1: Sí, sí, ja ens deia que per això la malla aquesta, l'objectiu era,
3: sí, sí,
1: era això, que s'hi explotaven, perquè després, a vegades passava...
3: Jo,
1: sí, sí.
3: Quan jo em vaig jubilar de l'hotel, em van regalar un sifon, però despejem-nos un sifon normal, convencional.
1: Mm.
3: Són com dos boles, la de dalt més grossa i la de baix una mica més petites, forrades d'arpilla, d'això de cadira.
1: Sí.
3: Molt maco, que això ho feien en restaurants de luxe en aquell temps, per exemple, l'Oro del Rin i tot plegat. A baix, en la bossa, en la bola de baix, hi posaven aigua gasada, que hi havia una aixeta i pujava el gas cap amunt i gasava l'aigua que hi havia dalt, que era ni més ni menys que l'aigua de cels. Val?
1: Sí.
3: Per això no tens que ara amb el sifon normal.
1: Mm-hmm. No, no. Però és el mecanisme. Normal. Molt bé. Molt bé, Joan.
3: I doncs una altra cosa.
1: Digues.
3: Ahir nosaltres vam tornar de Londres, que vam anar a veure el net i la filla petita, i jo voldria, des d'aquí, fer un petit homenatge a tots els aeroports, perquè n'hi ha totes les assistències per persones amb disminució, com és el cas meu. Nosaltres, jo només arribar al Prat o arribar a Heathrow o a Luton o el que sigui, i ja et presentes a... I això tens que solicitar-ho abans, eh?
1: Clar.
3: Et presentes a assistència, t'agafen i teniu que pensar que és que no et deixen ni un minut sol. T'acompanyen de tot arreu. T'ho fan tots ells. Et trobes sentat a l'avió sense donar-te en compte.
1: Que bé.
3: Vull dir que és...
1: Una cosa que funciona, Joan, expliquem-la, sí senyor.
3: És una meravella, tant que sigui a França com a París, com a Londres, com a Barcelona, com a Madrid. És algú, mira, estic emocionat perquè creieu-me que val la pena.
1: Val la pena, i tant que sí. Doncs espero

0: pressió.
1: Pitjor, segons la pressió atmosfèrica.
0: Ah, això mateix. Si això és important o no, vull dir, sí, pot ser que tingui molta influència aquesta cosa, vaja, no sé.
1: Molt bé.
0: És una pregunta.
1: Perfecte, molt bé. Doncs,
0: molt bé.
1: Gràcies, Montserrat.
0: Vinga,
1: adéu, bona nit.
0: Bona nit.
1: L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
2: Bona nit, Marta, bona nit, totes ignorants. Jo volia comentar-te això del sifon, sí. Perquè a casa meva tota la vida havíem gastat els sifons, però ara jo no en trobo de sifons.
1: Doncs mira que aquest senyor bé que ens ha dit que n'hi ha, eh? Jo perquè no en compro, però, no, però sí que es veu que n'hi ha.
2: Doncs al supermercat jo no veig sifons ara. Veig gracioses, veig totes aquestes coses, però no veig sifons. I tota la vida m'hi he gastat, perquè nosaltres bevíem amb porró, a casa meva,
1: sí.
2: I posàvem imitat vi i imitat sifon. I era una beguda estupenda. Però ara no hi ha sifons. No en veig, vaja, no en veig. Voldria saber si és que em distribueixi el supermercat.
1: A veure on te'n podia trobar, no?
2: Exacte, això mateix.
1: Mira, podia tornar a aprendre, em faria il·lusió de tornar a anys enrere.
2: En tinc un de record, eh?
1: A veus?
2: Sí, el tinc posat bé a sobre de la cuida com una exposició.
1: Clar, per fer bonic. Doncs a veure, Anna, si algú li diu on te pot trobar sifons, ara mateix. Perfecte.
2: Molt bé.
1: Gràcies, bona nit. Adéu. En Narcís, que està en ruta, bona nit.
3: Sí, hola, bona nit.
1: Què tal, Narcís? Oi, Narcís, que et perdem, que s'entretalla. No sé si... Per on pares, en ruta?
3: Estic a punt d'arribar a Martinet, de Cerdanya.
1: Ah, amigo, a punt d'arribar... Oh, que bé.
3: En principi hauria de... No sé si...
1: Se'n va una mica. A veure, prova-ho, si no ens haurem d'esperar que paris, potser.
3: A veure, si m'aturo ara. És que saps que hi ha unes obres aquí i ens fan passar per la carretera vella que fa una enclotada.
1: Ah, amigo, deu ser això.
3: Potser ara surt.
1: Ara et sentim millor, eh?
3: Oh. Doncs, sí, no, una reflexió sobre... Heu tingut una frase al començament del programa que, sobre la brutícia, algun lloc estava brut o...
1: No, el tema dels mobles que es deixen al carrer perquè se'ls enduguin era, sí.
3: Va. No, era seguint aquest fil. No dels mobles, però de la brutícia,
1: de la
3: brossa.
1: Sí.
3: Que aquest cap de setmana, que ha estat un cap de setmana llarg, hem anat a... amb la família, l'Albert d'aquí de Cabrera de Mar, uh-huh. Maresme.
1: Sí.
3: El lloc fantàstic, o sigui, és de la xarxa Genescat, però preciós. A més, el Maresme, totes les comarques tenen el seu encant, però evidentment que el Maresme, aquest, de la platja i aquest interior que es té de la serralada litoral, és meravellós. Llavors hem anat en bicicleta a vora del mar. Llavors, és que està tot molt brut, molt, però una cosa escandalosa, eh? Fins i tot l'aigua del mar, que aquests dies hi havia una mar tranquil·la amb una aigua transparent, però venien doncs, com unes llengües de brossa plena de plàstics i si el problema dels plàstics no és el plàstic que es veu, és el quin està ja tan esmicolat i esclivellat que gairebé no es veu, que és el que suposo que se'n passen
1: els peixos,
3: peixos, les algues...
1: I de retruc nosaltres, sí.
3: Sí. I això... Bé, això és general, però ho parlo així amb aquest èmfasi, perquè jo no sé però que no ens en donem compte d'això.
1: Però això som nosaltres, vull dir, m'incloc, sí. Tot i que m'incloc perquè m'hi haig d'incloure, però vull dir que hi ha gent molt marrana que tira les coses, que dius què feu tirant això aquí, llançant això aquí?
3: Però és que el mar és un abocador terrible. O sigui, tenim un mar fantàstic, perquè ara jo estava comentant aquesta experiència aquest cap de setmana al Maresme, que és un lloc meravellós, però l'embrutícia fa que l'experiència que puguis tenir que quedi reduïda.
1: Clar,
3: però dràsticament.
1: Sí, sí.
3: I llavors, que, per exemple, tinc un conflicte amb la meva parella, mm-hmm. perquè...

0: sóc d'aquells que m'aturaria a recollir, a netejar.
1: Sí.
0: I la meva parella diu, però no, home, tirem, que si no farem el d'allò. Però és que, aviam, jo m'estimo més parar-me a netejar que anar fent quilòmetres plens de merda per tot arreu.
1: Ja.
0: Ai, perdona, eh? Perdona, merda, merda, vull dir, plàstics... plàstics de tota mena, eh?
1: Sí,
0: de
1: sí.
0: Bosses, etiquetes de roba, amb penjadors... Bueno, és,
1: llaunes, bosses de patates... Sí, sí, no acabaríem mai.
0: És horrorós. I ho volia denunciar i d'alguna manera també a veure si els propers oients, els propers que es manifestin, si són d'aquestes persones que diuen no, és que jo m'aturo a recollir-ho.
1: A recollir les coses, sí.
0: Que també és una bogeria, perquè no te'l series mai de terra.
1: No, està clar, està clar. Bona reflexió, Narcís. Moltes gràcies per fer-la a la nit dels ignorants.
0: Entesos.
1: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu,
1: bona nit. En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
2: Hola, Marta, què tal? Bona nit.
1: Com
2: Mira,
1: estàs?
2: No m'agrada a mi contribuir masses vegades a la setmana, però bueno, ja com estic aquí en contacte amb vosaltres. Tinc una veïna meva que fa pintades i coses així, és molt manualista, coses que fa manualitats.
1: Mm.
2: I això dels sifons... Sé que ella en té molts de sifons diferents.
1: Ep.
2: I els pinta i els transforma. I en el bar on anem sempre demana sifons i tal. Jo me'n recordo dels sifons, ja tinc 63 anys, els sifons aquests amb la reixa metàl·lica.
1: Sí.
2: I ara amb la reixa de plàstica. I també fa bastant de temps que el sifon clàssic, fa molt de temps que no en veig cap. No en toco cap. Perquè
1: sí.
2: També ara demanen soda i et donen la botella de plàstic o la botella de vidre amb soda, que és soda,
1: sí.
2: És el sifon. El sifon clàssic. Sabeu què li diu el sifon al cambrer? Li diu, no m'apretis molt que m'escorro. Escolta una altra cosa. Deixa'm aprofitar que estic amb antena. Tu, Marta, en confiança que em deixes dir de tu, m'agradaria que fessis un...
1: Només faltaria que m'haguessis de dir de vostè, mare meva.
2: Una entrevista d'aquestes especials. Mira, jo sóc invident i vaig sol amb el meu bastó.
1: Sí.
2: Hi ha molts puestos, moltíssims, cada vegada n'hi ha menys, s'ha de reconèixer també, que estan bastant fent mal, que les terrasses... mira, aquí al costat de casa meva hi ha un xino que té una parada d'aquestes, de quita i pon, això és el principal, quita i pon. No té permís per posar la parada allà fora. I ell li posa entrebanques allà, patabam, tu. I moltes terrasses també. Que t'entrebanques allà perquè no veus la cadira,
1: sí, sí.
2: Perquè no veus les taules i tal. Els problemes, i ho sé que és un problema, ser invident, no veiem les terrasses i tal.
1: No, però cada vegada les terrasses posen més taules a fora i tu, si vols... Mira, avui m'ha passat que tirava les escombraries i la feina que he tingut per passar per un carrer, perquè hi havia les taules gairebé tocant a la paret, i dic, sí, pronta. Si hi ha gent, van posant taules, tens raó, vull dir que sí.
2: A mi m'agradaria que hi ha... Això de la parada aquesta de la fruiteria, hi he fet moltes fotos, jo i tots els veïns que ens coneixem per aquí, més o menys, i deu tenir algun contacte a l'Ajuntament o on sigui, que passen de tot, ni denúncies ni res, aquesta parada segueix en el mateix lloc. I no tenen permís, tots ho sabem, que no tenen permís per posar la taula. Jo no vull arruïnar la fruiteria, ni molt menys, a mi m'agrada que se guanyin la vida. Però aquesta parada no hi ha de ser ja, perquè un dia va començar amb una tauleta, i ara aquesta parada almenys fa, què vols que digui jo, 5 metres de llargada,
1: ja,
2: segur.
1: Sí, sí.
2: Perquè ens la sabem, i la veiem i tal, però a mi el que em fastidia és que hi ha persones que no tenen el permís de posar allò damunt de la cera i ho posen.
1: I ho posen i no passa res.
2: I no els hi diu res.
1: Sí, sí. Haurem d'investigar a veure qui dona els permisos i fins a on es pot anar. En fi.
2: Escolta'm.
1: Gràcies, Pep.
2: Gràcies per la teva atenció.
1: A tu, una abraçada. Bona nit. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
3: Bé. Avui desperta, no? I altres dies dormo, que avui desperta. No em podré dormir tota la nit, ja veuràs.
1: No.
3: Escolta, sí, és que jo faig servir de sifons.
1: En fa servir? Sí.
3: Sí.
1: Ah.
3: Perquè fins i tot per quan fas un arrebossat o així, va molt bé posar-hi sifon també.
1: Perdona? Aquesta no la sabia. Com ho dius, això, a veure?
3: Sí, poses una cosa carbònica, en lloc d'aigua poses amb farina i així, que sí. Fas un d'allò com se'n diu ara, un arrebossat, sí, amb farina, sí. I així, que et quedi, i si poses sifon, et queda més bé.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí.
1: Ah, no havia sentit jo això, mira.
3: Doncs sí. Bé, jo em faig, de rebossats no em faig gaires, però el vermut els diumenges acostumo a fer-lo, i aleshores hi va el sifon. I per dir-li aquesta senyora de Mirasol...
1: Sí, l'Anna, sí.
3: L'Anna, per això ve dir que és un cop de tren, si vol d'allò, que vagi amb el carretó i en agafi uns quants, a Cal Cavallo, aquí... aquí a Sant Cugat.
1: Sí.
3: Em pot trobar.
1: Cal Cavallo, us diu?
3: Cal Cavallo, sí, sí, sí. És una bodega que hi ha. I està al carrer Hospital, si és de Plan Hospital, carrer de l'Hospital, allò. Està al carrer que està tocant a la plaça del monestir, vull dir, no té pèrdua.
1: No té pèrdua.
3: Fins i tot ho pot mirar, suposo que per internet ho podrà trobar, posa Cal Cavallo. Uh-huh. I ja té anys aquella bodega, i allà en tenen, jo els compro allà. Sí, sí, doncs, quan vaig també vaig amb el carretó.
1: Escolta'm, que li portin, tu, que li facin a la seva filla, sí. O qui sigui, algú de la família que li vagi a buscar.
3: Com
1: sigui,
3: que va llogar a Sant Cugat.
1: Sí, sí.
3: O sigui que...
1: Allà està
3: que
1: ja Mirasol, sap,
3: si,
1: perfecte.
3: Si li ve de gust prendre'n, allà em podrà trobar.
1: Molt bé, escolta'm. Doncs gràcies, Maria Rosa. Això. Perfecte.
3: Ui, us sento molt malament. No sé si és que se m'estan acabant les piles. Bé, no, a mi ja fa temps que se m'acaben.
1: No, dona, no, tu no se t'acaben les piles.
3: El telèfon.
1: Potser sí, perquè nosaltres ens sentim bé, eh?
3: Sí, doncs jo, sí, sí. Malament, doncs jo no ho sento aquí, no el sento bé avui. Doncs... sí. Escolta, em poses un moment amb l'Aina, sisplau?
1: Sí, tornem doncs amb l'Aina. Oriol, li tornes la trucada a l'Aina? Mentrestant jo saludaré en David, que està en ruta. Bona nit, David.
4: Bona nit.
1: Com estàs?
4: Molt bé, tornant de treballar.
1: Tornant de treballar, molt bé.
4: Sí. Escolta, mira, trucava per aquesta senyora de Mirasol, que veig, sí, que ara la Rosa Maria li ha contestat. A tot arreu hi tenen sifons. És a dir, jo vaig viure a Argentona i hi havia un celler que tenia sifons. Vaig viure a l'Ella i la companyia de l'Ella tenia sifons. Ara visc a Mataró i també hi ha uns cellers, els cellers Montserrat, que tenen sifons. Vull dir, només que busquis una mica...
1: Troba sifons.
4: Trobarà sifons a molts llocs. Jo també sóc un consumidor de sifons i no és difícil.
1: Molt bé, doncs escolta'm...
4: És una cosa, només que busqui una mica, trobarà segur.
1: Trobarà segur, perfecte.
4: Sí.
1: Doncs entesos, feta la recomanació. Moltes gràcies, David.
4: Vinga, bona nit.
1: Vinga, que bona nit.
4: Adéu-siau.
5: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
9: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
8: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està. Ja.
10: És que fots cada dia un detall, de veritat.
11: Les entrevistes lletges que t'he vist. Avui
9: estic... Perdona, que t'he de dir això, però... És que no tinc una resposta.
10: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
9: No.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Que escolta'm, l'èxit del sifon, amb tantes trucades posteriors per començar a comentar coses dels sifons, no havíem tingut temps de fer la publicitat que estava prevista per aquesta hora, per tant, ara ja no tenim massa més temps de fer res, perquè arribem a la una de la matinada, i això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia de... què ha passat al món o què hem de tenir previst per les pròximes hores. I després tornarem a la segona hora de la nit dels ignorants. Aquesta setmana ens toca fer una ruta per Catalunya. Ja veureu que té a veure amb una cosa xula que passa aquest cap de setmana. Però espero les vostres trucades també al 93207474 si voleu continuar parlant de sifons, jo encantada, i si voleu obrir nous episodis i noves reflexions, com ara també ens feia aquest oient parlant de com s'ha trobat de brut els itineraris que feien anant en bicicleta, en Narcís, que fem-nos a mirar, que té tota la raó del món, tal com estaven els camins i fins i tot l'aigua, i ell estava per la costa del Maresme, doncs que sapigueu que ho podeu fer a partir de la una i pocs minuts quan s'acabi el butlletí. Així que us espero. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto al foc pactat amb el govern de Beirut. Segons el govern libanès, els bombardejos israelians han causat una trentena de morts aquest dimarts. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control d'Hezbollah i evitar els atacs amb drons de la milícia xiïta que han augmentat en les últimes setmanes.
2: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
1: Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits. Les accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. Teheran ho considera una violació de l'alto el foc, però de moment cap de les dues parts ha trencat les negociacions per posar fi a la guerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del que estava previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou.
3: La principal novetat és que fins ara només es podien acollir a aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
4: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Es podran acollir aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms en els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial.
1: Esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
3: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta de Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos. Carlos Navarro.
1: I al torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda. Els dobles masculins han superat el duet Girón-Fuchs-Vivis en dos sets, 6-3 i 6-2. En individuals ha superat la primera ronda, entre d'altres, Sinner i Sabalenka, els números 1 mundial.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
6: No m'agrada aquesta sintonia.
7: És que està molt bé. Pam, pam,
5: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
7: M'ho faries tu, Lisenda?
6: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
7: Marc Marvà, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
8: Pam, pam, pam, pam.
6: Molt bé.
7: Com ho faries, Òscar?
9: No, jo no ho faria.
7: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam. Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
5: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Pam, pam, pam, pam.

0: una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ara mateix hi tenim a la Fina des de Nou Barris a Barcelona. Bona nit, com estàs?
1: Pues bona nit, buenas noches. Resulta que ahora, como duermo demasiado con un pequeño artilugio, no les escucho. Voy a ver si... porque
0: me
1: esto
0: cachis,
1: se puede...
0: Fina, me cachis.
1: Sí, ya sé, pero se pueden sacar por... a ver si mi marido me lo saca, porque...
0: Sí, és molt fàcil, eh? A la plataforma 3CAT vas a buscar el dia abans i pots escoltar-lo, no hi ha problema.
1: Yo que me lo busquen, porque, claro, tres o cuatro... a tiempo que no les escucho, no demasiado, y recordaba dos o tres cositas. En primer lugar, quería... hay una señora que quería contactar conmigo y ella le dio el teléfono para el tema de la boca seca.
0: Sí.
1: Y me dio un teléfono, la llamé y la señora no lo coge nunca. No sé si está equivocado o algo, pero bueno, esto es una cosa. Si se lo quiere volver a dar, intentaré ponerme en contacto con ella para...
0: D'acord, d'acord.
1: A ver, yo desearía encontrar dónde, por eso acumulo dos o tres cositas pequeñas, una sartén de aquellas pequeñitas de hierro 100%. Yo no quiero decapantes ni nada, no. Todo eso tienes que tener en casa, son hierro auténtico.
0: Sí.
1: Te los conservo de antiguo, de casa. Y hay unas pequeñitas que ahí pones un solo huevo frito,
0: sí,
1: o una tortilla a la francesa, muy monas, muy chiquitonas, pero antigua, vamos, de la Ñe de la Picó, como sí, os digo aquí, Ñe de la Picó,
0: sí,
1: o algo así.
0: Sí, sí, Ñe de la Picó, ya lo dius bien. Sí.
1: Sí, a ver si donde...
0: una paella per fer un únic ou ferrat, eh, vols? Però de ferro.
1: Sí, això mateix.
0: Vale, molt bé.
1: Y luego, yo le quería felicitar de las últimas veces que escuché el programa un señor. Oiga, este señor se podía poner a escribir libros o algo así. Qué ingenio, qué maravilla de persona. Hablaban ustedes de un arzuelo y este señor dijo, callo, qué sentido del humor, que el sentido del humor es curativo, es magnífico. ¿Recuerde usted que un piloto americano hubo un desastre que estrelló el avión y solo se salvó el piloto por el sentido del humor, y lo declararon como una terapia curativa del sentido del humor? Este señor decía, va a llenar el mecha, algo parecido así, perdone, porque yo tengo muy mal catalán, entenderlo lo entiendo bien, pero no hablarlo no es un... pero va a decir algo así y dirá estrubá y en va a decir, pósate a que está pomada. Al cap d'una hora,
0: sí, sí,
1: una caseta.
0: Sí.
1: Després, no sé què.
0: Sí.
1: I sap què va passar? Que aquest muixol va aixecar les ales i
0: sí,
1: va marxar,
0: sí, va
1: volant.
0: Marxar. Crec que no, va ser en Joaquim de la Bisbal, diria que va ser.
1: Oiga, perquè... felicítalo, perquè a mi que me gusta escribir, me lo guardo pues para como chiste, pero cuando proceda, ¿eh? Porque qué ingenioso. Estoy seguro que la señora si la tiene, o que los de su entorno lo han de pasar muy bien con él, ¿eh? Qué maravilla de persona.
0: Sí, sí.
1: Sí, de verdad. Y luego quería también, un señor ha llamado que tiene con su pareja problemas, un chico
0: joven,
1: por temas de sexo.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: este
0: sí,
1: señor tiene que saber que el sexo es una consecuencia del amor. El amor lo cura todo. Que la insistencia crea resistencia. Que él, por ejemplo, su pareja es muy hermoso, por ejemplo, y las cosas vienen rodadas, entre ellas el sexo, cuando, por ejemplo, si usted está viendo una película abrazado a su pareja, y pues... resulta que luego ya viene rodado, pero si lo buscas e insistes, él tiene que saber que la insistencia crea resistencia.
0: Claro.
1: El amor, las caricias, los besos, los abrazos lo traen rodado. Y si él ama a la persona, como al parecer que sí, y ella también, tenga en cuenta que el amor se convierte en el mayor acto de comunicación, lo pienso siempre, que hay entre dos seres. Como hay amor entre ellos, ya le vendrá rodado, pero que abra caminos, otros caminos, un regalito, que le guste ya un perfume, un día que para una cena y pone aquella música pues con la cual se conocieron, que abra caminos, ¿eh? Esto es un consejo.
0: Muy bien, perfecto.
1: Que haga lo que quiera, pero tal. Y gracias, y finalmente pues felicitar al español porque no nos hemos ido a segunda.
0: Ah, sí, señora,
1: ¿no?
0: Muy bien. Toda la raó, Fina.
1: Y en cambio afear lo que hizo el Barça con un equipo que jugó el último partido, que estaba sumido en las oscuridades y en las profundidades más oscuras, y se dejó ganar entonces con todo un plantel de estrellas. Parece que no le gusta que el español juegue en primera división. Bueno,
0: ay,
1: allá la conciencia de cada uno. A mí me pareció feo, ¿vale? Y a usted felicidades, porque, bueno, ya se lo he dicho otra vez, no le quiero cantar la oreja, ya sabe, no, por qué.
0: Muy bien.
1: Vale.
0: Fina, entonces, gracias.
1: Buenas noches.
0: A Adéu-siau. Doncs mira, a veure, entre altres coses, aquesta paella de 100% ferro, petiteta, per poder fer oferrats, a veure si algú pot ajudar la Fina a saber on te la trobarà. Va, que continuem trucant al 93207474, a veure si algú més ens vol dir alguna pregunta o fer alguna resposta de les que encara no hem contestat, per exemple, o una reflexió. Ens truca la Núria des de Gràcia, Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Disculpa, anava a dir que és molt tard, però no, que és l'hora que
0: què vol, no, què vol dir que és molt
2: trucar?
0: Tard? Pots trucar fins a les dues, no pateixi gens.
2: No és per això, no. És que també em poso nerviosa, t'explico, perquè jo amb tot el tema de les vagues que estan fent els estudiants d'una banda, i per altra, a la que he sentit abans de les biblioteques,
0: sí,
2: que ha parlat una representant i no sé quins temes entre la Diputació i l'Ajuntament, a mi em sap greu, sóc sincera, t'explico. Jo tinc 4 nets, i un de primària, un altre que fa, em sembla que fa ESO, dos que estan preparant-se ara el batxillerat, han acabat, i s'han de preparar per fer la selectivitat.
0: Ui,
2: clar, hi han hagut problemes ja per, bueno, nosaltres de primària i així, com que estan a escola concertada, doncs, bueno, encara hem pogut anar salvant. Però ara estava pensant, quan he sentit de la biblioteca, jo sé que els meus nets la usen i fan, no? Que l'altre dia diu, ja, ja m'aniré a la biblioteca. Dic, no hi vagis, que em sembla que estan tancades. I el que em sap greu que dic, després de tots aquests nanos que estan tot el curs treballant i preparant-se, ara arriba l'esprint final, i què fan? Els hi tanquen les portes, perquè aquests nanos aprofiten molt les biblioteques. Van a baix, estudien, queden amb amics, i de veritat em sap greu, i volia mostrar el meu desacord. Jo suposo que tindran alguns motius per fer la vaga, però igual es poden fer en un altre temps, que no distorsionin tant ara els nanos.
0: Al final de curs, vols dir, no?
2: Al final de curs, perquè al cap i a la fi després ens lamentem que els nanos abandonen els estudis, però és que si us hi posem cada vegada més complicat, vull dir, entre les escoles que fan la vaga, que no poden anar, els, pues, ara aquests que volen preparar, pues, la majoria aprofiten molt les biblioteques perquè estan més tranquils i es troben i estudien allà. No sé, era, mira, m'ha posat nerviosa el fet aquest ja de sentir que abans ha parlat una noia, no sé si és una representant d'algú de les biblioteques, i quan l'he sentida ja estava una mica així en...
0: Ja has dit, ara truco i ho dic.
2: Pel fet de l'escola... I, en fi, li dic, mira, aprofito la plataforma aquesta, només mira, en serveixes
0: per treure el que tens a dins, ja està. Tothom
2: exacte,
0: pot dir la seva.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Per
0: doncs...
2: això és per dir, ja sé que no solucionaré res, però vull dir, pensant en els nanos, pues, mira, m'afecta, saps el que
0: sí,
2: vull
0: sí,
2: dir?
0: Sí, sí, ho entenc.
2: Perquè dic, veient l'endemà com van tantes dificultats, vull dir, en fi...
0: Espero que puguin estudiar bé i que es treguin, sobretot els dos que estan
2: exacte
0: per la selectivitat, que se la treguin bé, o sigui, que estudiïn com puguin, però que se la treguin bé.
2: Que s'ho treguin bé, exacte, és això, és noia. Esperem que sí.
0: I tant. Pues, gràcies,
2: moltes
0: Núria.
2: Gràcies, Marta, per escoltar-me i permetre'm expressar.
0: Només faltaria. Gràcies, que vagi molt
2: gràcies,
0: bé.
2: Gràcies, bona nit.
0: Adéu-siau
2: a tu i a tothom.
0: Bona nit. Altres preguntes que, ui, ara, si voleu us les comento, perquè són preguntes que encara no ha contestat ningú, perquè així, si us inspireu, us ve de gust, deixeu un missatge o truca al telèfon del directe, el 93207474, doncs ho podeu fer. Per exemple, la Roser des de Ciutat Vella, Barcelona, ja fa uns dies que ens demanava què és la massa mare, de què serveix i quin efecte té en el pa. És clar. El Ramon des de Bonastre volia saber si un cotxe de 20 anys pot entrar en aquests moments a Tarragona, si està permesa. L'Anna des del Fort Pienca, Barcelona, per què no hi ha lavabos públics a la zona de la platja del Bogatell? En Lluís, per què quan cobrem la pensió hem de pagar l'IRPF? En Joan des de Vallcarca volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge. Quan la persona no hi és, un cop ha marxat, diguéssim, es pot recuperar aquell pis? I en Pere des de Calella vol saber per què els jugadors de futbol escupen tant, i es veu les imatges, perquè diu, A la resta d'esports no passa. Això són preguntes que encara tenim aquí al Pou, que encara no ha respost ningú, si us ve de gust. Ja ho sabeu, a través del WhatsApp, al 667-220-148, en forma d'àudio o missatge escrit, o trucar al 93-201-7474. O truqueu ara, o serà després d'aquesta excursió que farem per Catalunya. Va.
3: Gerard López.

0: sembla que aquesta època de l'any fa per fer camins, per visitar boscos, per fer passejos, i amb això, doncs, necessitem en Gerard López. Bona nit.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Molt bé. Escolta'm, què ens proposes aquesta setmana?
1: Què vols? Va.
0: Un lloc en pau, tranquil, que encara sigui una mica verd, que potser... Hi hagi una mica de fresqueta en algun moment.
1: D'acord, doncs...
0: Demano l'impossible?
1: No, perquè si anem al Mare Magnum de Barcelona, crec que...
0: No, ens interessa.
1: Doncs anem a l'Alt Urgell, què et sembla?
0: Millor.
1: I si anem entre els pobles de Tuixén i Josa de Cadí, com ho veus?
0: Sensacional.
1: Ja ho tenim. De fet, he de confessar que el que avui explicarem és com una versió reduïda d'un dels últims capítols del programa No cal anar a Suïssa.
0: Sí, els festius intersemanals,
1: correcte.
0: Molt bé.
1: És el que hem perpetrat aquests dies, pensant també en una efemèride que s'acorda, que és la festa i la fira de les trementinaires de Tuixén.
0: Carai, que bé, molt bé. Però un moment, perquè clar, tu tens molt per la mà, això, però potser els oients o no tots saben qui eren, en aquest cas, les trementinaires.
1: Tens raó. Però qui ens ho explicarà no serà un servidor.
0: No?
1: Serà una que ho sap prou bé, que ja és mig trementinaire, que és la directora del Museu de les Trementinaires de Tuixén, la Lina Sevillano.
2: Una trementinaire eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixén, Josa, Alinyà, que al segle XIX i fins ben entrat al segle XX el que feien era recol·lectar plantes medicinals autòctones que neixen a la vall, elaborar remeis i olis a partir de les resines del pi, de l'avet, del ginebre, i amb aquests productes a la tardor i a l'hivern doncs feien una venda ambulant a peu per tot el territori català per obtenir doncs uns ingressos amb els quals ajudaven a complementar l'economia domèstica, l'economia familiar.
1: Doncs això, un cop a l'any, durant unes setmanes, baixaven de la muntanya a la plana, o si més no, baixaven a la muntanya més baixa, no tan alta, i feien les seves rutes per masos, per pobles, i venien aquests productes seus, no? Herbes remeieres, ungüents de tota mena, i el producte, diguem, estrella era això, la trementina, i d'aquí el nom.
0: Molt bé.
1: Si et sembla bé, Marta, al final del trajecte, com que acabarem el museu, en podríem parlar una altra vegada.
0: Molt bé,
1: més detalls. Però primer, caminar una miqueta. Compres?
0: Compro, però pinta bé, sí. Em sembla bé que acabem la ruta al museu, però abans de comprar-te la ruta, que ja ens coneixem, vull saber les dades exactes.
1: Va. Vale. Doncs va, apunta. Anirem, caminarem per una ruta del Camí Vell, que se'n diu. Per tant, el que farem serà pujar i baixar pel mateix camí.
0: D'acord.
1: D'acord? No és circular.
0: No és circular, molt bé.
1: Si fem anar i tornar, apunta 14 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Per tant, compta 3-4 hores sense estressos, d'acord? Sortint de Josa, que estem a 1.400 metres, i arribem a Tuixén, que està més avall, a 1.200. Desnivell, per tant...
0: Assequible, no?
1: Sí. A veure, entremig fas alguna pujadeta
0: ja
1: i baixadeta,
0: penso,
1: eh?
0: Ja
1: no és amb un regle, això, eh?
0: Ja m'ho penso.
1: I després hi ha una bona opció, que si dius, mira, vull fer la meitat, no vull anar i tornar, sinó només vull baixar, doncs és pujar amb dos carruatges. Un el deixes a Tuixén i amb l'altre puges fins a Josa per començar a caminar i quan arribes a Tuixén tornes a recollir.
0: Ah, així només fas el camí de baixada?
1: És una opció, si només vols baixar o pujar. Això, en fi...
0: Sí, a vegades les baixades...
1: És el clàssic,
0: sí.
1: Això una mica depèn de que et carregui més si pujar o baixar.
0: Clar.
1: El que passa que farem de baixada fins a Tuixén perquè volem rematar el museu.
0: Molt bé.
1: D'acord?
0: D'acord. Perfecte, però... Com arribem fins a Josa del Cadí?
1: Doncs mira, és fàcil. Si arriba... amb cotxe.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fins aquí amb cotxe.
1: Correcte. Pensa que tot això és una vall que està en un punt amagada, d'accés complicat, especialment abans, antigament, evidentment, perquè al voltant hi té muntanyes de 2.000-2.600 metres,
0: sí.
1: Que no cal que pugem. Tenim el Cadí, el Port del Comte, el Pedraforca, la Serra d'Albert, i això vol dir que arribis per on arribis, has de superar sempre un seguit de colls.
0: Clar.
1: D'acord? Apunti. Senyora Romagosa, prengui nota.
0: Prenc nota.
1: Si venim de Gósol, pel costat del Pedraforca, per entendre'ns, hem de fer els colls de Josa i de la Mola. Si vinguéssim de Solsona i de Sant Llorenç de Morunys, hem de fer el coll de Port.
0: Molt bé.
1: I si vinguéssim de la Seu d'Urgell, per tant, del nord, per entendre'ns, hem de passar pel coll de la Trava. O sigui que s'han de fer revolts...
0: Sí o sí.
1: És de les que es mareja el cotxe?
0: No.
1: Que has de menjar olives o...
0: No, perquè més intento conduir jo, quan hi ha tanta curva.
1: Ja
0: m'està bé. A mi m'està bé conduir.
1: Si no, malament, si et mareges tu conduint, és un problema.
0: Molt.
1: En tot cas, un cop a Josa de Cadí, anem a buscar la plaça i comencem a caminar. Però no sense abans gaudir d'aquest poble i del seu amable entorn. apunta. Bé, potser ja t'ho coneixes, Marta, però...
0: però avui aprendré més coses.
1: Apuntem. Josa de Cadí està enclavat en aquest petit, un petit turó rocallós on s'hi aixequen les restes de l'antic castell de Josa. Mm-hmm. I també una església, Santa Maria i Sant Bernabé, que són bastant recents, del segle XIX. Mm-hmm. Que em diràs, home, i no hi ha res més antic?
0: Hi ha res més antic?
1: Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè a un quilòmetre del poble hi veuràs Santa Maria de Josa, que és l'antiga parròquia, aquesta ja romànica, val? És del segle XII. I a més està als peus del Cadinell, i perquè ens entenguem el Cadinell, ja com, diu el nom, és una serralada prèvia a la del Cadí. Que també fa la seva impressió, és l'avantsala, per entendre'ns, de tota la serralada del Cadí, no? I encara un apunt previ. Si anem sobrats de temps, o si ens ho repensem i dius, mira, em fa mandra baixar a Tuixent, sempre hi ha l'opció de fer una alternativa, que és una volta circular al poble.
0: Ah, d'acord.
1: T'ho dic perquè de no fa gaire allà s'ha recuperat un camí de tota la vida, però és d'aquells, una ruta perimetral, al voltant de Josa, que s'havia mig esborrat amb el pas del temps, però que ara s'ha recuperat.
0: Molt bé, i això per com o de quina manera s'ha fet?
1: Perquè hi ha una entitat que se'n diu el Museu dels Camins de Josa i Tuixent, que... Mira, fa temps que treballen, i una de les seves impulsores es diu Gemma Cots i ens ha visitat sovint. Escolta.
3: Hem recuperat el de, que dona la volta a Josa, que era un antic camí que s'estava en desús i que estava tapat, i els padrins ens van començar a dir que hi havia aquest camí. Val. Josa està en un turonet a dalt d'una muntanyeta petita i llavors dones la volta. Hem recuperat la ronda de Josa.
1: Ronda Sud, no? Litoral, doncs
0: i la Ronda
1: la Josa també. I atenció, que a més el Museu dels Camins de Josa i Tuixent, a banda d'això, de recuperar rondes, recuperen també la memòria de la gent gran.
0: Això està molt bé.
1: Sí, dels padrins de Josa i de Tuixent. Després, si et sembla, en podríem sentir algun exemple que realment val molt
0: segur,
1: la pena.
0: Segur que sí. Escolta'm, Gerard, i el camí vell fins a Tuixent, on l'anem a buscar?
1: Doncs a la part més baixa del poble, que és la banda sud-oest, anem buscant un riuet, que és el riu de Cerneres, i després anem cap al Molí, el molí de Josa. Allà creuarem un petit curs d'aigua i començarem ja a baixar amb el riu de Josa i la carretera que enllaça els dos pobles a la nostra dreta. Val? Anem tots en paral·lel, carretera, riu i caminet, nosaltres pel caminet, d'acord?
0: Sí.
1: Aigües avall per la banda més obaga, entre ombres de coníferes, que no faltin, i també altres espècies ombrívoles, xinoxano, alguna passarel·la de fusta, no sempre en bon estat, però bé, anem tirant, i sempre sota bosc, en bona part. Sempre no, però en part sí, Hi ha algun tros que també vas pel ras, per entendre'ns, i que també val la pena. I quan portem 4 quilòmetres, passarem per una zona d'esplanada al costat de la carretera, on hi ha una ermita. Apunti, ermita de Sant Jaume de Tuixent.
0: Sant Jaume de Tuixent, molt bé.
1: I de mica en mica la ruta va virant ja cap al sentit sud per anar a trobar finalment, ara sí, l'objectiu final, que és Tuixent. D'acord?
0: D'acord.
1: Per cert, Marta, saps que abans t'he comentat que la gent entrevistava els padrins de Josi de Tuixent?
0: Sí, que m'ho has dit, i que eren molt interessants.
1: Doncs sí. T'ho dic perquè tenen penjat a la seva pàgina de YouTube, els del museu, tot el material gravat, i mira, te'n poso només un parell d'exemples. Saps què feien tots aquests avis quan eren joves? Feien moltes coses,
0: sí,
1: però...
0: Per distreure's?
1: Doncs sí.
0: No ho sé, ballar, jo què sé.
1: Exacte.
0: Ah, sí, ballar?
1: Anaven de festa major ballar, no? Ho feien i anaven de poble en poble. I pregunta òbvia, saps com hi anaven a cada poble de festa? Clar, si he d'anar de Josa a Tuixent, com hi anaven?
0: No, ni idea, però no, massa cosa no podien tenir.
1: A peu.
0: A peu.
1: A peu, perquè a peu. Abans es feia tot a peu. I saps què feien pel camí? Doncs feien una maniobra de canvi presumit.
0: Què és això?
1: Maniobra de canvi presumit.
0: No sé què vol dir.
1: Molt fàcil. Mira, per arribar, mentre feien camí, caminaven amb espardenyes, perquè és més còmode, no? Però, esclar, tu vas al ball.
0: Clar.
1: No pots presentar el ball amb espardenyes, oi?
0: Ah, no?
1: No.
0: No.
1: Has d'anar amb sabates.
0: I llavors feien un canvi.
1: Correcte. Quan estaven a punt d'arribar al poble on hi havia el ball, feien allò, un canviasso, que se'n diu, de calçat. I un dels testimonis que recollia la Gemma ho explicava amb molta, molta gràcia. Escolta, és la Maria Pallarola, va néixer a Tuixent l'any 1933.
0: Sí.
1: Escolta, què feien?
4: Per anar a aquells pobles marxàvem amb espardenyes pel camí i amb una mata... abans de que ens recordéssim i ficàvem les espardenyes i ens calçàvem unes sabates per quan tornéssim a sortir. i tornàvem a casa que ja era clar. Empalmàvem, sí.
0: Has vist? S'empalmaven sí, sí. Ells tota la nit ballant.
1: Festa, un dia anaven al Sarau, també anaven.
0: Home, t'ho diràs.
1: Total, que mentre nosaltres el 2026 escanegem el camí per si encara hi queda alguna espardenya, sí. Diguem, vintage amagadota, anem avançant camí avall, sempre ben a la vora del riu de Josa, que en alguns moments el travessarem i ho farem amb ponts, com dèiem, i palanques, i finalment acabem arribant a Tuixent. Ho fem per dalt, per la part de dalt del poble, vessant nord. Per cert, la ruta coincideix, no ho he dit, amb un GR, que és el GR107-3.
0: Molt bé, això ja és una garantia.
1: Sí, sembla una ràdio, no? Sí. GR107.3, no, no, no és un
0: FM. Camí, és un camí indicat, molt GR. Bé. Escolta, i a Tuixent què hi tenim?
1: Tenim el cotxe, en principi, si volem important. Fer l'opció curteta per tornar fins a Josa, però tenim alguna cosa més. A Tuixent hi tenim el començament de la Vall de l'Avança. Estem a 1.225 metres d'altitud i en la confluència de dos rius, el de Josa, que és el que ens acompanyava, d'on venim, i el riu de Mola.
0: Sí.
1: Saps què hi ha a la part més elevada d'aquest poble?
0: Un campanar, una església...
1: Una església, és que no falla, res. Correcte, sí senyora,
0: això
1: molt
0: ja
1: bé.
0: És d'aquest país, és típic d'aquest país.
1: Església parroquial de Sant Esteve de Tuixent, edifici d'estil romànic del segle XI, amb un tros de campanar com Déu mana. Si t'agraden les talles romàniques, sí. Policromades, sí. De Mar de Déus, de finals del XII...
0: Ah, sí? Aquí n'hi ha?
1: Allà en tens.
0: Però, que bé.
1: Però si t'agraden les retaules dedicats a Sant Sebastià del 16...
0: Això ja
1: també,
0: no ho conec tant, però també.
1: També en tindries.
0: Escolta, però et deixes una cosa que abans ja n'hem parlat. El Museu de les Trementinaires, que em té una mica encuriosida.
1: Entrementinada, no?
0: Sí.
1: Doncs mira... S'hi ha d'anar. I, a més, la seva responsable, la Lina Sevillano, que abans l'hem pogut sentir, i està treballant-hi des de l'any 1998.
0: Doncs fa uns quants anys, sí.
1: Saps que el producte estrella de les trementinaires, ho hem dit abans, era aquest oli de trementina, però no era l'únic.
2: Sí, el que duien era plantes medicinals autòctones, que potser cap a la plana o a la vora del mar, doncs les cases que visitaven... no en trobaven, com pot ser la corona de rei, orella d'os, herba blava, i també duien remeis com pot ser doncs, la trementina, que és aquest remei que els hi dona el nom a les trementinaires i que elaboren a partir de la resina del pi roig. I aleshores doncs, aquest remei, que doncs, tenia força demanda, és el que els hi dona el nom de trementinaires.
0: Molt interessant, escolta'm, i una pregunta, aquesta trementina, com es presentava, diguéssim, físicament, com la transportaven?
1: Bona pregunta, Marta.
2: La transportaven amb llaunes. Les llaunes són uns recipients on doncs, portaven doncs, aquest i d'altres remeis, però bé, doncs, les transportaven en llaunes. I la trementina té una textura com la mel, o sigui, fila com la mel, i s'aplicava en forma d'apagat, de cataplasma, i les propietats que atribuïen a la trementina és que feia sortir el mal cap en fora. Això vol dir que per un refredat, doncs, si feien un pagat al pit, doncs estava la mucositat i és expectorant. De fet, seria una mica els orígens del bisvaporú.
0: Que bona, aquesta.
1: Sí, sí.
0: No la sabia.
1: Vaporub, en versió segle XIX, A partir de la resina del pi roig.
0: Ah,
1: no sí, pi negre, sí. No, pi roig. L'última trementinaire va estar voltant fins als anys 80, però del segle passat, no fa pas tant. I al museu hi ha un bon testimoni d'aquests darrers trementinaires. I, a més, tenien unes rutes molt marcades. Una anava cap al Berguedà, una altra més cap a Ponent, una altra cap a Osona, Empordà, i tornava per dalt pel Ripollès. En fi, tenien clients fixos,
0: clar.
1: Ja sempre... Era una mica d'Amazon de l'època, no?
0: Però
1: d'un any per l'altre...
0: Clar, i escolta, sabien que havien d'anar-hi.
1: Quan tornis a venir el mes de gener, porta'm trementina i porta'm no sé què.
0: Sigui,
1: Sí. I si en voleu saber més, ho trobareu, com us dèiem, al Museu de les Trementinaires, i si pugeu a Tuixent a finals d'aquest mes, atenció, perquè de ple aquest cap de setmana que tenim ara. Hi ha la festa i la fira de les trementinaires, Marta.
0: Home, m'ho estàs posant allò amb safata per anar-hi.
1: En trementina t'ho estic
0: aquests
1: posant.
0: Aquests dies, a 29, aquest pròxim?
1: Sí, sí, 29, 30 i 31 de maig.
0: Molt bé. M'ho apunto, m'ho apunto.
1: Home, clar que sí.
0: Molt bé.
1: I si voleu més dades, a la mateixa pàgina del museu en trobareu. Per tant...
0: Doncs escolta'm, igual et porto algun pagat aquests de trementina, a veure què ens arregla, a veure si ens acaba d'arreglar a tots plegats. Gerard, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
5: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
6: Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
7: Vull una escriptura granyal. Cada paraula al seu punt. I l'arròs, deliciós. De Principi d'incertesa, de Martí Sales.
6: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, el 93207474, ara que ja hem fet un bon passeig i ara que ja sabem què hem de trobar aquí a Tuixent, en aquest Museu de les Trementinaires, i què hi passa aquest cap de setmana. Doncs, després de l'excursió, doncs una trucada de la Maria Rosa des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. Tu no coneixes Tuixent?
0: Sí que conec Tuixent.
10: Ah, bueno.
0: Ara ja conec Tuixent, sí.
10: Però ja has estat.
0: Hi he estat, sí, sí.
10: Ah, bueno.
0: Hi he estat.
10: Així no tinc res més a dir.
0: No, però pots dir-me, perquè jo no... Vull dir...
10: No, a veure, jo el conec perquè, sí, com que al meu fill també li agrada tant la muntanya,
0: sí,
10: i a més... hi ha unes pistes d'esquí molt properes a Tuixent.
0: Mm-hmm.
10: El meu fill ja fa bastants anys que té una casa llogada tot l'any.
0: Oh, quina...
10: I...
0: que bé.
10: A mi m'agrada.
0: Clar, perquè més ara fora de l'hivern també és meravellós.
10: I tant. Ara també fa fred, eh?
0: Sí, però a mi el fred no m'espanta. El fred no m'espanta, al contrari.
10: Ah, no.
0: La calor és insuportable. Però el fred,
10: això és el que jo tampoc no suporto.
0: Sí, doncs mira, aquests dies estem, bueno, estem bé, però vaja.
10: Dit això, com digues, que ja s'ha dit el que jo podria dir, deixem el tema aquest. Jo, si truco, és per respondre a aquest ignorant que ha preguntat que per què els pensionistes,
0: sí,
10: se'ls hi retén IRPF. Hi ha dos motius. El primer és que si tu cobres una pensió que, diguem-ne, és elevada, llavors et retenen IRPF.
0: Uh-huh.
10: En funció d'una quantitat anual, que jo exactament aquest any no recordo quina és. És a dir, un exemple. Una persona que cobri una pensió que a l'any li resultin 16.000 euros a l'any,
0: sí,
10: no li retendran IRPF.
0: Sí.
10: Ara bé, si tu cobres dues pensions, encara que no arribis als 16.000 euros, et retenen IRPF.
0: Uh-huh.
10: I això et parlo per mi, per experiència.
0: Uh-huh.
10: Perquè quan vivia el meu marit, ell tenia la seva pensió, jo la meva. Al morir el meu marit i jo demanar pensió de viudetat, automàticament t'apliquen IRPF. Diuen perquè estàs cobrant de dues empreses, cosa que no és veritat, o jo no ho entenc així, perquè qui paga les pensions actualment? L'estat espanyol. Doncs, quan tens dues pensions, et retenen IRPF.
0: Molt ben explicat, perfecte.
10: És tot el que puc dir sobre aquest tema, doncs... per experiència pròpia.
0: Sí, sí, claríssim.
10: Cosa que et dic una cosa... clar, si tu cobres una pensió màxima, que em sembla que actualment ve a estar sobre 2.500-2.600 euros, perquè, ull, que també s'hi han posat topes des de fa alguns anys. Bueno,
0: molt bé.
10: Dintre de tot ho trobo lògic, però clar, perquè en cobris dos...
0: Et toca pagar, sí, sí.
10: És la llei.
0: És la llei, correcte. Doncs molt ben explicat. Moltes gràcies, Maria Rosa.
10: Bueno, bona nit a tothom.
0: Bona nit, que descansis. La Constança, des de Terrassa, bona nit.
11: Hola, bona nit. Mira, bueno, vull fer una pregunta i després una altra també. Et vull fer dos. No, que jo veig en els supers que tenen marques de pasta de dents,
0: sí,
11: com la farmàcia, i a, sí, vegades són pastes així bastant bones, no? Deuen tindre la mateixa composició?
0: Les que hi ha a la farmàcia de les que hi ha al súper.
11: Són una mica més econòmiques, al súper.
0: Molt bé.
11: Llavors pregunto si tenen si deuen tindre la mateixa composició, si són... perquè tinc una amiga i deia que sí, que és el mateix.
0: És el mateix, molt bé.
11: És allò.
0: A veure si
11: després l'altre és que recordo que quan érem petits ens agradava molt la Graciosa i vinc a veure Graciosa, sobretot l'estiu,
0: sí,
11: i ens deien, no beveu tant, que dissipa. I és veritat que ens dissipava. Què vol dir dissipar?
0: No, jo te'n va preguntar, què vol dir no em beguis tant,
11: sí,
0: que dissipa?
11: Sempre deien, no beveu tant, que això dissipa la Graciosa.
0: Ah, i preguntes què vol dir això, eh? Perquè jo tampoc ho sé.
11: Sí, què vol dir?
0: Molt bé, perfecte.
11: Adéu, bona nit a tothom.
0: Adéu. La Mia, des de Tarragona, bona nit.
12: Hola, bona nit. Mira, jo volia comentar, arrel d'això que esteu parlant de l'IRPF,
0: sí,
12: volia dir exactament el que... Jo cobro a l'any 17.000 i pico d'euros, val? De pensió. I em retenen, IRPF, em retenen exactament 1.500 i pico d'euros a l'any, és clar.
0: Sí.
12: Bueno, jo trobo que és massa, vull dir que és una borrada, perquè és un 8% i pico del que cobro.
0: Del que cobres, correcte.
12: I res, només volia dir això, que sí que efectivament jo trobo que és que em fan un gran massa, i volia dir exactament el que cobro i el que em retenen.
0: Clar, i això, perfecte, doncs gràcies per explicar-ho.
12: Molt bé.
0: Moltes,
12: vinga,
0: gràcies, Mia, que descansis.
12: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs va, que teníem encara alguna música de les que heu anat demanant, de tant en tant demaneu músiques, nosaltres en portem el recompte, i ara feia dies que no n'escoltàvem cap, i recordo que l'Aina ho té apuntat en un document, i m'ho està xivant. En Ferran, des de Santa Coloma, volia escoltar una Santa Espina cantada, i l'hem trobada, cantada pel Ramon Calduc.

0: Resposta, doncs, al gran Àlex Gorina.
1: És una molt bona pregunta, però caldria una investigació molt a fons perquè hi ha moltes cinematografies de molts països i, per tant, és incontrolable en aquests moments imaginar en el món quins són l'actor i actriu en actiu més veterans o de més edat. Basant-me només en el cinema americà, que és més fàcil de controlar, us puc dir en aquests moments que la persona més vella en actiu és una dona, Eva Marie Saint, l'actriu de La ley del silencio, Con la muerte en los talones i Éxodo, que té 101 anys. Però també tenim a Dick Van Dyke, el de Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, que ja té 100, i Mel Brooks, ja sabeu, El jovencito Frankenstein i Sillas de montar calientes, que farà 100 anys el 28 de juny. I tots ells i ella estan en actiu, com a mínim fa poc, com a mínim han fet encara doblatges de pel·lícules d'animació. I pel que fa al cinema espanyol, ho hauria de mirar més a fons. Però jo crec, em sembla, que activament tenim només a la Lola Herrera, que ja té 90, la Maria Galeana, que també té 90, i Pepe Sacristán, que té 88. Però segurament en el món dels secundaris trobaríem alguns més.
0: Doncs gràcies, perquè el cap del Gorina és immens, sap tantes coses que, imagina't, si es posés a estudiar encara ens faria un màster en tot això. Sí que moltíssimes gràcies. Va, que encara tenim temps de saludar a la Tomassa, que ens truca des de Viladecans. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Digues, Tomassa, com estàs?
2: Doncs fins ara estava molt trista, però aquesta tarda m'ha succeït imprevist una situació que no m'esperava i volia compartir-ho. Doncs... Me costa de dormir i tal, us escolto, moltes vegades hagués trucat i no em trobava en cor, perquè el dia 28 farà 15 mesos que va morir el meu marit sobtadament, després de 2 mesos ingressat a l'hospital i molts anys de lluita, de patiment, de diverses malalties, i ho he passat molt fumut, horrorós, i resulta que ma filla fa un temps que em va dir que s'havia ficat en una d'això de per conèixer persones, possibles parelles de, que no me'n recordo com es diu, semblant a un Tinder.
0: Sí, una aplicació per trobar parella.
2: Sí, i em deia que jo patia molt i vinc a plorar, que de fet encara ho faig, o sigui, a diari, perquè també va donar la mala sort que quan va morir el marit feia un any abans que havia mort ma mare, i també 2 mesos ingressada, un patiment de ho va passar molt malament i se m'havia ajuntat tot i ho he passat horrorosament fatal. I clar, ma filla em va dir que provés en el seu de llonces i vaig provar-ho, amb mala sort que no vaig poder entrar en el seu, perquè en el meu mòbil, no sé què faria malament des del començament, també la major part de coses en anglès. O sigui, jo ho poso en el català
0: i et sortia en anglès.
2: I la seva aplicació, ella la va fer de normal i jo em ficava i em sortia en anglès i ella va provar-ho i va comprovar que efectivament la meva era en anglès. Total, vaig desistir i passat un temps, com que havia sentit tant a parlar del tema Tinder, pensava, bueno, vaig a provar per mi mateix en el Tinder. O sigui, però una mica forçat perquè... Sóc reticent, però clar, ho passo tan malament i després de 40 anys de convivència en parella amb el marit i no m'acostumo en el tema de viure tota sola i tot allò. Ella li està anant força bé d'un noi que ha conegut i tal, i jo pensava, doncs vaig a provar, no? Doncs mai se sap.
0: Però, què ha passat aquí?
2: Doncs això, que fa mesos i les persones que sortien doncs ja estava desistint de sortir d'aquesta mena d'això perquè no tenia sort, i ahir em va contestar doncs un home que justament aquesta tarda doncs m'ha trucat Jo anava de camí a Barcelona a veure un concert de Santa Maria del Pi, que van fer de música antiga, que ha sigut una meravella.
0: Sí.
2: I tot el camí del transport públic, de bus i de metro, doncs anava...

0: estàvem parlant. I tot ha sigut una sèrie de coincidències que no m'ho podia ni creure, o sigui, no, o sigui, ha sigut algú tan maco.
1: Us aveniu molt, vaja.
0: D'entrada, tot el que parlàvem, ell m'anava dient, jo el que li anava dient també, la forma de parlar, cosa que en els que havia contactat fins ara era tot el contrari, a la mínima ja havia d'assistir, perquè jo pensava, ostres, quina mala sort, qui em diria a mi de provar aquest tema?
1: Però només heu parlat per telèfon de moment, eh? Entenc?
0: Només per telèfon.
1: Sí, falta la trobada cara a cara.
0: No, perquè va ser ahir quan em va, doncs, allò d'escriure i clar, tot allò.
1: I que encara falta de veure-us en directe, per entendre'ns.
0: Sí, sí, que m'ha comentat de que treballa a Barcelona, va gairebé tot el dia a Barcelona, i a veure si podien quedar, doncs, demà o un altre dia i tal. Jo li he comentat que demà, doncs, no serà possible, que justament vaig anar una amiga a veure... de Públic de la Selva, de casualitats de la vida.
1: Sí,
0: no?
1: sí, està bé.
0: TV3. I llavors l'he dit, a veure si, perquè vaig molt sovint a Barcelona, a veure espectacles de música, per anar fent... perquè, clar, no, m'enfonso moltíssim, procuro anar-hi cada dia caminant a natura i tal, i sóc amant de la música i vaig moltíssim a Barcelona.
1: Doncs escolta'm, Tomassa, me n'alegro, aquest maig que d'entrada ara falta el segon pas, si vols, quan hagi passat el segon i el tercer pas, si et ve de gust, ens ho expliques. De moment, tota la sort del món.
0: Això anava a dir, tant de bo que sortís
1: bo,
0: bé,
1: sí,
0: i us faig una mica d'una mena de còmplices, perquè fins que no m'assegure no li diré a ningú.
1: No,
0: si tota ma filla no li he dit que sóc al Tinder, encara no, ni li he comentat, i tant de bo sortís bé, i sortís algo bonic, i doncs tornaria a trucar, tota la... i subiria.
1: Perfecte,
0: i...
1: Tomassa, tota la sort del món. Tota la sort del món, d'acord?
0: Sí, perquè ja em tocaria, ho he passat molt
1: sí,
0: malgrat.
1: Clar que sí. Doncs gràcies per compartir-ho. Una abraçada molt gran
0: molt
1: i que
0: amable.
1: Descansis.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Bona nit.
2: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana us estem explicant els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. I avui llegirem dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 1, avorriment. Diu així. He obert la guia a l'atzar i amb els ulls clucs he deixat caure el dit. Un nom, una adreça, un número de telèfon... És un home neutre, carregat sempre amb un mostrari. Malgrat la rutina horària i la repetició setmanal de trajectes, seguir-lo és prou entretingut. Durant les visites, mentre l'espero a l'ombra d'un plàtan o d'un portal, prenc nota de tots els seus moviments. Començo a conèixer-li els costums i puc preveure fins i tot algunes de les seves accions. Només trenca la monotonia després de la feina per quedar amb una dona pèl roja amb qui passeja per llocs apartats o es tanca en un hotel dels afores. En tres ocasions he aprofitat aquests encontres vesprals per forçar-li el maleter del cotxe i prendre-li el mostrari. Ara s'està més a casa i només surt per comprar el diari per trobar-se amb la dona pèl roja. Molt de tant en tant fa cua a les oficines de l'atur. La dona d'aspecte irascible deu haver rebut el meu anònim perquè he vingut a l'hotel dels afores i ha esperat a recepció durant un parell d'hores. En sortir, l'home del mostrari sense mostrari, lívid i amb veu farfallosa, ha embastat un seguit d'excuses inversemblants. Ara s'allotja en una pensió de poca volada i ha fet dos viatges a la casa on viu sola la dona d'aspecte irascible per recollir les seves migrades pertinences. Passeja molt, com abstret i sense rumb, i les trobades amb la dona pèl roja han adquirit una pàtina ombrívola. L'home del mostrari i sense dona, deu haver rebut el meu anònim perquè ha vingut a l'hotel dels afores i ha esperat que sortíssim. La dona pèl roja, agafada del meu braç, ha encaixat amb un somriure sardònic els seus improperis matossers. Ara viu al carrer i menja de la caritat d'unes monges. Passa els dies al parc de la Dama del Paraigua i estén la bugada a les bardisses que envolten la font mitològica. He vist l'home del mostrari, i sense dona, i sense amant, a la barra d'un bar. Anava mal afaitat i amb la roba rebregada. No m'ha reconegut. Abans de tornar al carrer, s'ha acostat al telèfon i amb els ulls clucs ha deixat caure el dit damunt una guia oberta a l'atzar. I el segon relat es diu Educació sentimental. Narcosi. El soterrani té només una porta llisa, reforçada amb una planxa metàl·lica, una finestra tapiada i sense enguixar, amb les crostes de morter regalimant per les juntures, un matalàs d'escuma i una bombeta plena de ditades que il·lumina, sense gaire convicció, la impossibilitat de sortir-ne. Fa dies, però, que l'Enzo Vive ha deixat d'intentar-ho. Ja no s'hi veu amb cor. No ha vist ningú. Només recorda un ombra abans del cop, quan es desperta dels lapses de son, amb esquerdes de dolor repartides per tot el cos, no pot incorporar-se. Els sentits recoberts per un feltre enganxós han perdut la major part de la seva eficàcia. Les hores enterbolides per empatia s'amunteguen com les restes d'una poda. Proteïsme. L'Anne Boissel mai no l'havia satisfet l'ortodoxia del seu cos. Tenir les coses com tothom i al mateix lloc que tothom no s'adeia amb el seu caràcter sediciós. Sempre s'havia imaginat maleable, com un ladidòpter, en una metamorfosi inesgotable de formes i volums. Com si només pogués ser ella mateixa, seguint els paràmetres d'una mutació constant, convertint el canvi i la diferència en l'ànima irreductible del seu lloc al món. Amb la primera tanda d'operacions va neutralitzar l'aparença simètrica de la morfologia corporal. Va fer-se aixinar l'ull dret, engrandir el nariu esquerre, pigmentar la meitat dreta dels dos llavis, engrossir abundosament la sina esquerra i l'anatge dreta, amputar el dit anular esquerre i escurçar la cama dreta. Lluny de descoratjar-la, la dolorosa recuperació d'aquestes intervencions va convertir-se en una mena de cessi purificadora. Se sentia cada cop millor, més a gust, instal·lada en un punt sense retorn, des d'on observar la mediocritat dels altres. Poc després, l'Anne Boissel va encetar una nova fase herètica, centrada en la remodelació. Es va afegir un tercer pit sota la sina dreta, uns pòmuls al front i una gepa a l'esquena. Persistència. Conscient del rebuig que despertava la seva figura de forma, l'Anne Boissel mai no s'havia interessat per res que no fos ella mateixa. Els anys d'obstinada egolatria l'havien aïllat dins un reducte d'arrogància i menyspreu, fins que va enamorar l'Enzo Vive. Amb una contundència malaltissa, com si les fibres del seu organisme l'haguessin estat esperant per esclatar en cadena. L'Enzo, però, amb creixent aversió, defugia la dona del cos estrafet, grotesc com una gàrgola, que li havia desmanegat les fràgils coordenades de la rutina amb el seu entestament egoista. L'Anne Boissel, però, incapaç de resignar-se, va pregar, exigir, imposar, fins a fer-se ineludible. I transformació, un vespre qualsevol, amb una xafogor sedentària, omplint l'aire de mosquits, l'Anne Boissel entra al soterrani i aspira amb avidesa l'olor de l'Enzo Vive. Un silenci opac absorbeix la claror pàl·lida de la bombeta plena de ditades. L'Anne Boissel mira el cos adormit, lliure de les traves del recel. Li agrada la lluïssor de la pell suosa, perlejada com un estany sota la pluja. S'agenolla al seu costat i li desenvena el munyó del braç esquerre per netejar la ferida. Sap que no serà fàcil, però s'imagina el futur que els espera i somriu amb els ulls desenfocats per les llàgrimes.

Déu-n'hi-do, quina segona història, la de la Duar Márquez, en aquests 29 contes menys. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius, escoltarem les notícies i nosaltres us direm adeu-siau. Tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més ganes de convertir coses que us han passat, les que són boniques i les que no ho són tant, perquè aquí hi ha temps per tot i ganes d'escoltar a tothom, i com sempre també amb més històries i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que descanseu i demà a les 12 ens tornem a escoltar. Adéu-siau, bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien que, en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu Sánchez.
1: La Generalitat preveu que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029 i endarrereix un cop més un dels acords assolits amb Esquerra per a la investidura de Salvador Illa. El govern admet que aquest calendari depèn de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'impost.
3: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alt el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alt el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.

0: Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit, aconseguint els 8 guardons a què optava.
1: La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'ha endut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement de la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblets Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz.
0: Esports. Alexia Putellas jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. També a la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans de la Real, del Real Madrid a la 29.